0: El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre a l'hospital. Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
1: Esports.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que se n'encarrega, ha emès un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com ara el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giralt-Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al mar del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
0: Abans de conèixer el contingut del sumari, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera que les acusacions de l'UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
0: Aquest dilluns també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: En clau política, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions i diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
8: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: Els socialistes argumentaven aquest dilluns al matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. I ara situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
10: Julio Martínez Martínez.
3: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
10: Rodolfo Reyes Rojas.
3: Principal accionista de Plus Ultra, línies aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
10: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
3: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
10: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
3: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
10: Miguel Palomero de Juan.
3: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Ábalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
10: María Gertrudis Alcázar.
3: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
10: I Cristóbal Cano.
11: gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
10: Empreses.
11: Finance Boutique.
10: Nom de l'estructura

0: empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
1: Anàlisi Relevante.
0: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
1: What the Fab S.L.
0: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
1: I de la consulenza estratègica S.L.
0: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
2: Pedro Sánchez, en canvi, ha rebut aquest dilluns un baló d'oxigen a través del cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. L'UCO afirma que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot dir que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Universitat Complutense de Madrid durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat pels estudis i han obert la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar. L'acusació popular de Ceoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del procés. Fa un mes, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, va proposar que la parella de Sánchez se sotmetés a un judici amb jurat popular. Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvien ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat 2 possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que tots 2 estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots 2 seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques establertes en protocols nacionals i internacionals i s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%.
3: El temps.
2: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus, i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
2: Ara ho sentíem, la calor arriba abans d'hora i activa les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal, pels efectes de les altes temperatures en la salut i pel risc d'incendis. Els termòmetres han registrat xifres màximes de 34,8 graus a Londres, una temperatura que supera el rècord del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. A França, aquest dimarts hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en groga. De fet, aquest dilluns s'hi han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest. A casa nostra, la calor ha deixat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egesen ha atribuït l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
5: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
2: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament, ara ho sentíem, tota la península.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
2: Més notícies. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no és moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic. En la seva primera encíclica, el Papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar la intel·ligència artificial.
6: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
2: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
2: El Pontífex també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat. I el cofundador de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Christopher Ola, defensa que el desplegament i la difusió de la IA no depengui només de les grans multinacionals del sector. Ho ha dit el Vaticà el mateix dia de l'encíclica del Papa sobre l'ús de la IA.
8: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
2: Anthropic, fundada per Ola i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
9: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat CLOT, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment,

0: La Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
1: I parlant dels Estats Units, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran avancen, però s'allunyen de les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això també és part de la delegació el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
2: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: Aquest mateix dilluns, el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. En un altre punt de l'Àsia, a Nova Delhi, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà.
3: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: Per la seva banda, Donald Trump ha emplaçat Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans a normalitzar les relacions amb Israel en una petició que afegeix incertesa a les negociacions. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. El nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, s'ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a l'ACN.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
1: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura, diu López, que barreja tots els elements.
4: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir. Tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que fèiem en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
1: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Esports. Amb David Ubach.
5: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo, del Barça, David Raya, de l'Arsenal, Marco Corella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. A més d'aquests 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
6: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
5: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
7: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
5: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a les Roces. Per cert, que De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergada del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. abans del

0: Mirat de Luis de la Fuente jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona, consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats, també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. I encara a primera, l'Osasuna ha anunciat la marxa del tècnic italià Alessio Lisci, després d'una temporada en el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid, el Municipal de Palamós, i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
2: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
0: Per dimecres quedaran el Barça Real Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana de 20 anys i Iana Martín, procedent del Perfumerías Avenida de Salamanca.
3: Un saltito hacia adelante, un pequeño paso en mi carrera. Claramente quería tener la posibilidad de poder competir la Euroliga.
0: Del bàsquet passem al tenis.
1: 3CAT Info.
0: Nova jornada en partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Demi Ñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. Afegim que la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, aquest dilluns s'ha viscut l'última jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la ronda italiana. El danès del Bisbe, Jonas Vingegaard, sortirà amb el mallot rosa de líder de la General a la 16a etapa d'aquest dimarts, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Cari.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. A partir d'ara parlarem de la presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Explicarem que el govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents, per l'escola inclusiva. I la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos han recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements amb un elevat valor patrimonial.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo.

0: Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
1: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional que se n'encarrega a més, un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatge. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giralt Robert.
3: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Coldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A Escòcia, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra, Nicola Sturgeon, arran de la confessió d'haver desviat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès per comprar-se vehicles i articles de luxe. Sturgeon, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares.
5: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
6: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava, però no es podia permetre.

Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què fer.

0: de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
1: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
2: Encara en plana internacional, escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. Aquest dilluns el Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandaments militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin. Això després d'una jornada en què hi ha hagut almenys 2 morts de cada bàndol. Un atac ucraïnès ha afectat aquest dilluns la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han bombardejat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
2: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat aquest dimarts una vaga per als alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
4: 3Cat Info.
2: Els sindicats Comissions Obreres i UGT reclamen al govern de Pedro Sánchez revisar la pujada del salari mínim per l'impacte de la guerra a l'Iran. Els sindicats volen que aquesta revisió es faci cada 6 mesos i no s'hagi d'esperar a finals d'any, quan es fa normalment. Recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Això fa que els que perceben el salari mínim ja estiguin perdent poder adquisitiu. Segons els sindicats, l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors preveu fer revisions semestrals en comptes d'anuals en contextos com l'actual d'encariment de productes. La proposta arriba després de la reunió que han tingut aquest dilluns sindicats i patronal amb el govern espanyol per valorar les mesures anticrisi. Els representants sindicals volen mantenir les mesures més enllà del 30 de juny. I la compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
5: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
2: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, fan servir les dades

0: actes oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè ara es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n va fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat de vehicles ha estat superior a la de l'any passat, les retencions totals s'han reduït en un 11%. El gruix del volum de trànsit s'ha concentrat sobretot a les principals vies de costa i a l'AP7. El balanç de sinistralitat d'aquest cap de setmana llarg a les carreteres és de 5 víctimes mortals, 3 de les quals eren motoristes. Precisament, el director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
1: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principi d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys, després que el juliol de fa 2 anys es va desestimar una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar a l'informe que van presentar el ministre Òscar Puente. I els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
2: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genià Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
3: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
2: I és que els usuaris n'estan farts.
4: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt, però bé, això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
5: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
2: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus, i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: La calor d'aquests dies ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi de secà. Una campanya en la qual els preus es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat. Lleida, Júlia Albacar.
8: Les altes temperatures de l'abril no van tenir conseqüències per a la formació del gra i les primeres varietats que s'han començat a segar mantindran rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. La situació pot canviar, però, en les finques que se segaran més tard per les altes temperatures que estem tenint en estos dies. Santi Caudevilla, responsable

0: del sector Unió de Pagesos.
1: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
0: Pel que fa als preus, es mantindran al voltant d'uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos han pujat molt per la guerra al Pròxim Orient i això tindrà conseqüències per als productors.
1: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
0: Un augment de costos que el sindicat xifra en un 70%.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
3: La immunoteràpia oral es consolida com un tractament eficaç per combatre les al·lèrgies alimentàries. Segons un estudi del Vall d'Hebron, 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara l'ou, la llet o els fruits secs. Aquestes al·lèrgies poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com ofec o xoc anafilàctic. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
4: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
3: La immunoteràpia oral consisteix a administrar dosis progressives de l'aliment perquè el sistema immunitari s'hi acostumi i reduir així el risc de reaccions. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia la dosi que tolera. Els especialistes remarquen que factors com l'exercici físic o algunes infeccions poden influir en la resposta al tractament. Els nens, però, són els que obtenen millors resultats i, en molts casos, poden arribar a superar completament l'al·lèrgia.
2: 3Cat Info.
3: A Indonèsia, la justícia ha condemnat el capità del vaixell que es va enfonsar a finals de l'any passat al Parc Nacional de Komodo, un accident en què van morir 4 membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar, com dèiem, al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell, perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i que el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació, i que hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarria.
5: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un parc de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
6: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
5: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
2: 3Cat Info.
3: Una de cada 4 persones que treballen al sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert aquest camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
3: La primera edició de Gaming en femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional.
8: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
3: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge internacional de la gastronomia catalana a través de publicacions, homenatges a restauradors i trobades gastronòmiques. La gala anual per lliurar els premis de l'Acadèmia es farà aquest any, el dia 3 de juny, al Palau de Pedralbes.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
2: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
4: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
2: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a Las Rozas. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. A la Lliga Femenina, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid al Municipal de Palamós i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
5: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
2: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada.

0: El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: Trescat Info.
0: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A la Lliga CB, mentrestant, aquest dimarts es reprendrà el Joventut Unicaja de la jornada 29, suspès al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El partit es reiniciarà al tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable als verdinegres. Del bàsquet passem al tennis ara.
1: Trescat Info.
0: Nova jornada de partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafou, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka, guanyador d'un Roland Garros en la seva última participació, i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. La blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Bassols n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Òbviament, molt bona jugadora, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix, i en quant al dimecres, pues, òbviament, serà un partit molt interessant que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho.
0: Bassols va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar la fase prèvia. Temps encara per afegir que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha confirmat aquest dilluns tres sortides. La del pivot brasiler Leandrinho, que fitxarà pel Pozo de Múrcia, i les de l'ala japonès Kokoro Arada i el porter brasiler João Frezzato, que acaben les seves respectives sessions. Pel que fa a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts es jugaran tercers i definitiu partits de quarts de final en tres eliminatòries. Són el Barça-Noia, l'Igualada Voltregà i el Calafell Reus. Tres eliminatòries, doncs, que arriben a aquest tercer i decisiu duel empatades a un triomf per a cada equip. I en raids, afegim que s'ha disputat la primera etapa de la tercera prova del Mundial, el desafiament Ruta 40 a l'Argentina, amb sortida i arribada a San Juan. Victòries del polonès Eric Goxal en cotxes i de l'australià Daniel Sanders en motos.
1: Trescat Info.

El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El PP també les reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions. Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis. El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control.

0: control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre a l'hospital. Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
1: Esports.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, missatge d'acomiad de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que se n'encarrega, ha emès un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com ara el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giralt Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa

0: borsa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
1: Abans de conèixer el contingut del sumari, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera que les acusacions de l'UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
2: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
1: Aquest dilluns també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: En clau política, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
1: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions i diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
5: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
6: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Els socialistes argumentaven aquest dilluns al matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. I ara situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
7: Julio Martínez Martínez.
8: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
7: Rodolfo Reyes Rojas.
8: Principal accionista de Plus Ultra, línies aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
7: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
8: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
7: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
8: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
7: Miguel Palomero de Juan.
8: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Ábalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
7: Maria Gertrudis Alcázar.
8: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
7: I Cristóbal Cano.
8: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
7: Empreses.
8: Finance Boutique.
7: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
8: Anàlisi Relevante.
7: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
8: What the Fab S.L.
7: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
8: i de la consulenza estratègica SL.
7: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez.

0: beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
1: Pedro Sánchez, en canvi, ha rebut aquest dilluns un baló d'oxigen a través del cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. L'UCO afirma que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot dir que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Universitat Complutense de Madrid durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat pels estudis i han obert la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar. L'acusació popular de Ceoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del procés. Fa un mes, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, va proposar que la parella de Sánchez se sotmetés a un judici amb jurat popular. Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvien ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat 2 possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que tots 2 estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots 2 seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques establertes en protocols nacionals i internacionals i s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%.
2: El temps.
1: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, a la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34 i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
1: Ara ho sentíem, la calor arriba abans d'hora i activa les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal, pels efectes de les altes temperatures en la salut i pel risc d'incendis. Els termòmetres han registrat xifres màximes de 34,8 graus a Londres, una temperatura que supera el rècord del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. A França, aquest dimarts hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en groga. De fet, aquest dilluns s'hi han registrat temperatures màximes de 36.

0: 6 graus a la costa oest. A casa nostra, la calor ha deixat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egesen ha atribuït l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
1: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament, ara ho sentíem, tota la península.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més notícies. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no és moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic. En la seva primera encíclica, el Papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar la intel·ligència artificial.
3: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3CatInfo.
4: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
0: El Pontífex també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat. I el cofundador de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Christopher Ola, defensa que el desplegament i la difusió de la IA no depengui només de les grans multinacionals del sector. Ho ha dit el Vaticà el mateix dia de l'encíclica del Papa sobre l'ús de la IA.
5: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: Anthropic, fundada per Ola i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
6: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat CLOT, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
0: I parlant dels Estats Units, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran avancen, però s'allunyen de les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això també és part de la delegació el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.

0: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: Aquest mateix dilluns, el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. En un altre punt de l'Àsia, a Nova Delhi, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà.
2: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: Per la seva banda, Donald Trump ha emplaçat Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans a normalitzar les relacions amb Israel en una petició que afegeix incertesa a les negociacions. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. El nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, s'ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
3: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
1: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura, diu López, que barreja tots els elements.
3: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
1: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Esports. Amb David Ubach.
4: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo, del Barça, David Raya, de l'Arsenal, Marc Cucurella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. A més d'aquests 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
5: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
4: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
6: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
4: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a les Roces. Per cert, que De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergada del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona, consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè diu és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de

0: Monterrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I encara a primera, l'Osasuna ha anunciat la marxa del tècnic italià Alessio Lisci després d'una temporada en el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid, el Municipal de Palamós, i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
1: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
0: Per dimecres quedaran el Barça Real Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Dit això, obrim pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana de 20 anys i Iana Martín, procedent del Perfumerías Avenida de Salamanca.
3: Un saltito hacia adelante, un pequeño paso en mi carrera. Claramente quería tener la posibilidad de poder competir la Euroliga.
0: Del bàsquet passem al tenis.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Muná, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. Afegim que la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, aquest dilluns s'ha viscut l'última jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la ronda italiana. El danès del Bisma, Jonas Vingegaard, sortirà amb el mallot rosa de líder de la general a la 16a etapa d'aquest dimarts, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Cari.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. A partir d'ara parlarem de la presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Explicarem que el govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents, per l'escola inclusiva. I la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos han recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements amb un elevat valor patrimonial.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al Delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana, l'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional que se n'encarrega a més, un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatge. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
1: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: A Escòcia, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra, Nicola Sturgeon, arran de la confessió d'haver desviat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès per comprar-se vehicles i articles de luxe. Sturgeon, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares.
5: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
6: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
5: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
7: She was unaware.
8: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat

0: de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
1: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
2: Encara en plana internacional.

0: actes de comandaments militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin. Això després d'una jornada en què hi ha hagut almenys 2 morts de cada bàndol. Un atac ucraïnès ha afectat aquest dilluns la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han bombardejat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la 5a trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat aquest dimarts una vaga per als alumnes de secundària i universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
2: 3CAT Info.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT reclamen al govern de Pedro Sánchez revisar la pujada del salari mínim per l'impacte de la guerra a l'Iran. Els sindicats volen que aquesta revisió es faci cada 6 mesos i no s'hagi d'esperar a finals d'any, quan es fa normalment. Recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Això fa que els que perceben el salari mínim ja estiguin perdent poder adquisitiu. Segons els sindicats, l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors preveu fer revisions semestrals en comptes d'anuals en contextos com l'actual d'encariment de productes. La proposta arriba després de la reunió que han tingut aquest dilluns sindicats i patronal amb el govern espanyol per valorar les mesures anticrisi. Els representants sindicals volen mantenir les mesures més enllà del 30 de juny. I la compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
3: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, fan servir les dates oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè ara es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n va fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any.

0: Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat de vehicles ha estat superior a la de l'any passat, les retencions totals s'han reduït en un 11%. El gruix del volum de trànsit s'ha concentrat sobretot a les principals vies de costa i a l'AP7. El balanç de sinistralitat d'aquest cap de setmana llarg a les carreteres és de 5 víctimes mortals, 3 de les quals eren motoristes. Precisament el director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
1: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principi d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys, després que el juliol de fa 2 anys es va desestimar una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar a l'informe que van presentar el ministre Òscar Puente. I els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
2: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
3: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
2: I és que els usuaris n'estan farts.
4: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt, però bé, això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
5: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
2: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34 i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màxims al voltant dels 32-33 graus i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: La calor d'aquests dies ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi de secà. Una campanya en la qual els preus es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat. Lleida, Júlia Albacar.
8: Les altes temperatures de l'abril no van tenir conseqüències per a la formació del gra i les primeres varietats que s'han començat a segar mantindran rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. La situació pot canviar, però, en les finques que se segaran més tard per les altes temperatures que estem tenint en estos dies. Santi Caudevilla, responsable del sector Unió de Pagesos.
9: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
8: Pel que fa als preus, es mantindran al voltant d'uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos han pujat molt per la guerra al Pròxim Orient i això tindrà conseqüències per als productors.
9: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
8: Un augment de costos que el sindicat xifra en un 70%.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La immunoteràpia oral es consolida com un tractament eficaç per combatre les al·lèrgies alimentàries. Segons un estudi del Vall d'Hebron, 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara l'ou, la llet o els fruits secs. Aquestes al·lèrgies poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com ofec o xoc anafilàctic. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
10: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: La immunoteràpia oral consisteix a administrar dosis progressives de l'aliment perquè el sistema immunitari s'hi acostumi i reduir així el risc de reaccions. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia la dosi que tolera. Els especialistes remarquen que factors com l'exercici físic o algunes infeccions poden influir en la resposta al tractament. Els nens, però, són els que obtenen millors resultats i, en molts casos, poden arribar a superar completament l'al·lèrgia.
6: 3Cat Info.
0: A Indonèsia, la justícia ha condemnat el capità del vaixell que es va enfonsar a finals de l'any passat al Parc Nacional de Komodo, un accident en què van morir 4 membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar, com dèiem, al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell, perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i que el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació, i que hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarria.
11: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
12: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
11: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
6: 3Cat Info.
0: Una de cada 4 persones que treballen en el sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició de Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors

0: xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional.
1: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món. Doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
0: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge internacional de la gastronomia catalana a través de publicacions, homenatges a restauradors i trobades gastronòmiques. La gala anual per lliurar els premis de l'Acadèmia es farà aquest any, el dia 3 de juny, al Palau de Pedralbes.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
2: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
4: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
2: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a Las Rozas. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. A la Lliga Femenina, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid al Municipal de Palamós i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
5: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
2: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A la Lliga CB, mentrestant, aquest dimarts es reprendrà el Joventut Unicaja de la jornada 29, suspès al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El partit es reiniciarà al tercer quart amb un resultat de 53-33 favorables.

0: favorable als verds i negres. Del bàsquet passem al tennis ara.
1: 3CAT Info.
0: Nova jornada de partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí ha avançat a segona ronda, noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafou, Paul, Root, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka, guanyador d'un Roland Garros en la seva última participació, i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. La blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Bassols n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Òbviament, molt bona jugadora, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix, i en quant al dimecres, pues, òbviament, serà un partit molt interessant que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho.
0: Bassols va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar la fase prèvia. Temps encara per afegir que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha confirmat aquest dilluns tres sortides. La del pivot brasiler Leandrinho, que fitxarà pel Pozo de Múrcia, i les de l'ala japonès Kokoro Arada i el porter brasiler João Frezzato, que acaben les seves respectives sessions. Pel que fa a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts es jugaran tercers i definitiu partits de quarts de final en tres eliminatòries. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tres eliminatòries, doncs, que arriben a aquest tercer i decisiu duel empatades a un triomf per a cada equip. I en raids, afegim que s'ha disputat la primera etapa de la tercera prova del Mundial, el desafiament Ruta 40 a l'Argentina, amb sortida i arribada a San Juan. Victòries del polonès Eric Goxal en cotxes i de l'australià Daniel Sanders en motos.
1: Trescat Info.

El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El PP també les reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions. Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis. El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre a l'hospital. Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent.

0: L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
1: Esports.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
0: I el temps, última setmana de maig, amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana, l'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que se n'encarrega, ha emès un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com ara el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
0: Abans de conèixer el contingut del sumari, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha dit a Televisió Espanyola que l'ex

0: L'expresident considera que les acusacions de l'UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
1: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
0: Aquest dilluns també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: En clau política, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
3: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions i diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
4: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
5: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: Els socialistes argumentaven aquest dilluns al matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. I ara situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
6: Julio Martínez Martínez.
7: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
6: Rodolfo Reyes Rojas.
7: Principal accionista de Plus Ultra, línies aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
6: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
7: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
6: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Venezuela.
7: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
6: Miguel Palomero de Juan.
7: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
6: Maria Gertrudis Alcázar.
7: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
6: I Cristóbal Cano.
7: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb el Cázar.
6: Empreses.
7: Finans Boutique.
6: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
7: Anàlisi Relevante.
6: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
7: What the Fab S.L.
6: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
7: I de la Consulenza Estratègica S.L.
6: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Pedro Sánchez, en canvi, ha rebut aquest dilluns un baló d'oxigen a través del cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. Luco afirma que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot dir que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Universitat Complutense de Madrid durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat pels estudis i han obert la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar. L'acusació popular de Ceoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del procés. Fa un mes, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, va proposar que la parella de Sánchez se sotmetés a un judici amb jurat popular. Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvien ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat 2 possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que tots 2 estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots 2 seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques establertes en protocols nacionals i internacionals i s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%.
8: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, a la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34 i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: Ara ho sentíem, la calor arriba abans d'hora i activa les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal, pels efectes de les altes temperatures en la salut i pel risc d'incendis. Els termòmetres han registrat xifres màximes de 34,8 graus a Londres, una temperatura que supera el rècord del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. A França, aquest dimarts hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en groga. De fet, aquest dilluns s'hi han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest. A casa nostra, la calor ha deixat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egesen ha atribuït l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
10: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: Aquesta pujada de les temperatures

0: Les temperatures afecta pràcticament, ara ho sentíem, tota la península.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més notícies. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no és moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic. En la seva primera encíclica, el Papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar la intel·ligència artificial.
2: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3CatInfo.
3: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
0: El Pontífex també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat. I el cofundador de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Christopher Ola, defensa que el desplegament i la difusió de la IA no depengui només de les grans multinacionals del sector. Ho ha dit el Vaticà el mateix dia de l'encíclica del Papa sobre l'ús de la IA.
4: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: Anthropic, fundada per Ola i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
5: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
0: I parlant dels Estats Units, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran avancen, però s'allunyen de les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això també és part de la delegació el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Aquest mateix dilluns, el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. En un altre punt de l'Àsia, a Nova Delhi, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington

0: Washington no es precipitarà.
1: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Per la seva banda, Donald Trump ha emplaçat Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans a normalitzar les relacions amb Israel en una petició que afegeix incertesa a les negociacions. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. El nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, s'ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
2: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura, diu López, que barreja tots els elements.
2: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
0: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Esports. Amb David Ubach.
3: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo, del Barça, David Raya, de l'Arsenal, Marc Cucurella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. A més d'aquests 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
4: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
3: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
5: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
3: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a les Roses. Per cert, que De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona, consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats, també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I encara a primera, l'Osasuna ha anunciat la marxa del tècnic italià Alessio Lisci després d'una temporada en el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid, el Municipal de Palamós, i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera

0: Era un duel competit.
1: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
0: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Dit això, obrim pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana de 20 anys i Iana Martín, procedent del Perfumerías Avenida de Salamanca.
3: Un saltito hacia adelante, un pequeño paso en mi carrera. Claramente quería tener la posibilidad de poder competir la Euroliga.
0: Del bàsquet passem al tenis.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada en partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. Afegim que la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, aquest dilluns s'ha viscut l'última jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la ronda italiana. El danès del Bisbe, Jonas Vingegaard, sortirà amb el mallot rosa de líder de la general a la 16a etapa d'aquest dimarts, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Cari.
2: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. A partir d'ara parlarem de la presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Explicarem que el govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents, per l'escola inclusiva. I la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos han recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements amb un elevat valor patrimonial.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana, l'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional que se n'encarrega a més, un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatge. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
1: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Escòcia, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra, Nicola Sturgeon, arran de la confessió d'haver desviat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès per comprar-se vehicles i articles de luxe. Sturgeon, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares.
5: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
6: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
5: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
7: She was unaware.
8: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
5: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
0: Encara en plana internacional, escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. Aquest dilluns el Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandaments militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers,

0: a les amenaces de Putin. Això després d'una jornada en què hi ha hagut almenys dos morts de cada bàndol. Un atac ucraïnès ha afectat aquest dilluns la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han bombardejat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat aquest dimarts una vaga per als alumnes de secundària i universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
2: 3CAT Info.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT reclamen al govern de Pedro Sánchez revisar la pujada del salari mínim per l'impacte de la guerra a l'Iran. Els sindicats volen que aquesta revisió es faci cada 6 mesos i no s'hagi d'esperar a finals d'any, quan es fa normalment. Recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Això fa que els que perceben el salari mínim ja estiguin perdent poder adquisitiu. Segons els sindicats, l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors preveu fer revisions semestrals en comptes d'anuals en contextos com l'actual d'encariment de productes. La proposta arriba després de la reunió que han tingut aquest dilluns sindicats i patronal amb el govern espanyol per valorar les mesures anticrisi. Els representants sindicals volen mantenir les mesures més enllà del 30 de juny. I la compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
3: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, fan servir les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè ara es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n va fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat de vehicles ha estat superior a la de l'any passat, les retencions totals s'han reduït en un 11%. El gruix del volum de trànsit s'ha concentrat sobretot a les principals vies de costa i a l'AP7. El balanç de sinistralitat d'aquest cap de setmana llarg a les carreteres és de 5 víctimes mortals, 3 de les quals eren motoristes. Precisament el director de trànsit, Ramon

0: Amiel ha posat el focus en aquest col·lectiu.
1: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principi d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys, després que el juliol de fa 2 anys es va desestimar una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar a l'informe que van presentar el ministre Òscar Puente. I els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
2: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma Change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genià Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
3: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
2: I és que els usuaris n'estan farts.
4: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible. Nosaltres l'agafem molt, però això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
5: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
2: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment, algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: La calor d'aquests dies ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi de secà. Una campanya en la qual els preus es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat. Lleida, Júlia Albacar.
8: Les altes temperatures de l'abril no van tenir conseqüències per a la formació del gra i les primeres varietats que s'han començat a segar mantindran rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. La situació pot canviar, però, en les finques que se segaran més tard per les altes temperatures que estem tenint en estos dies. Santi Caudevilla, responsable del sector Unió de Pagesos.
9: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
8: Pel que fa als preus, es mantindran al voltant d'uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos han pujat molt per la guerra al Pròxim Orient i això tindrà conseqüències per als productors.
9: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
8: Un augment de costos que els sindicats xifren un 70%.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: La immunoteràpia oral es consolida com un tractament eficaç per combatre les al·lèrgies alimentàries. Segons un estudi del Vall d'Hebron, 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara l'ou, la llet o els fruits secs. Aquestes al·lèrgies poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus com ofec o xoc anafilàctic. La doctora Paula Galván.

0: és l'al·lergòloga de Vall d'Hebron.
1: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: La immunoteràpia oral consisteix a administrar dosis progressives de l'aliment perquè el sistema immunitari s'hi acostumi i reduir així el risc de reaccions. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia la dosi que tolera. Els especialistes remarquen que factors com l'exercici físic o algunes infeccions poden influir en la resposta al tractament. Els nens, però, són els que obtenen millors resultats i, en molts casos, poden arribar a superar completament l'al·lèrgia.
2: 3Cat Info.
0: A Indonèsia, la justícia ha condemnat el capità del vaixell que es va enfonsar a finals de l'any passat al Parc Nacional de Komodo, un accident en què van morir 4 membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar, com dèiem, al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell, perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i que el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació, i que hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarria.
3: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
4: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
3: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
2: 3Cat Info.
0: Una de cada 4 persones que treballen al sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició de Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació Gaming Cat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional.
6: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
0: Joan Font també s'ha aprofitat

posat fer més visible el lideratge internacional de la gastronomia catalana a través de publicacions, homenatges a restauradors i trobades gastronòmiques. La gala anual per lliurar els Premis de l'Acadèmia es farà aquest any, el dia 3 de juny, al Palau de Pedralbes.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
2: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
4: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
2: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a Las Rozas. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. A la Lliga Femenina, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid al Municipal de Palamós i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
5: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
2: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juster Josité marxa de l'equip. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A la Lliga CB, mentrestant, aquest dimarts es reprendrà el Joventut Unicaja de la jornada 29, suspès al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El partit es reiniciarà al tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable als verdinegres. Del bàsquet passem al tennis ara.
0: 3CAT Info.
2: Nova jornada de partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí ha avançat a segona ronda, noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafou, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka, guanyador d'un Roland Garros en la seva última participació, i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. La blanenca Marina Bassols...

0: Jugarà dimecres, partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Bassols n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Òbviament, molt bona jugadora, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix, i en quant al dimecres, pues, òbviament, serà un partit molt interessant que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho.
0: Bassols va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar la fase prèvia. Temps encara per afegir que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha confirmat aquest dilluns tres sortides. La del pivot brasiler Leandrinho, que fitxarà pel Pozo de Múrcia, i les de l'ala japonès Kokoro Arada i el porter brasiler João Frezzato, que acaben les seves respectives sessions. Pel que fa a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts es jugaran tercers i definitiu partits de quarts de final en tres eliminatòries. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tres eliminatòries, doncs, que arriben a aquest tercer decisiu duel empatades a un triomf per a cada equip. I en raids, afegim que s'ha disputat la primera etapa de la tercera prova del Mundial, el desafiament Ruta 40 a l'Argentina, amb sortida i arribada a San Juan. Victòries del polonès Eric Goxal en cotxes i de l'australià Daniel Sanders en motos.
2: Trescat Info.

0: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El PP també les reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions. Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis. El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre a l'hospital. Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
1: Esports.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, missatge

0: de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
1: I el temps, última setmana de maig, amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que se n'encarrega, ha emès un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com ara el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
1: Abans de conèixer el contingut del sumari, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
1: Aquest dilluns també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo.

0: debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: En clau política, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
2: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
1: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions i diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
3: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Els socialistes argumentaven aquest dilluns al matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. I ara situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
5: Julio Martínez Martínez.
6: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
5: Rodolfo Reyes Rojas.
6: Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
5: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
6: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
5: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
6: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
5: Miguel Palomero de Juan.
6: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
5: María Gertrudis Alcázar.
6: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
5: I Cristóbal Cano.
6: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb el Cázar.
5: Empreses.
6: Finance Boutique.
5: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
6: Anàlisi Relevante.
5: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
6: What the Fab SL.
5: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
6: I de la Consulenza Estratègica SL.
5: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
1: Pedro Sánchez, en canvi, ha rebut aquest dilluns un baló d'oxigen a través del cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. L'UCO afirma que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot dir que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Universitat Complutense de Madrid durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat pels estudis i han obert la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar. L'acusació popular de Ceoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del procés. Fa un mes, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, va proposar que la parella de Sánchez se sotmetés a un judici amb jurat popular.

0: Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvien ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que tots dos estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques establertes en protocols nacionals i internacionals i s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus, i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: Ara ho sentíem, la calor arriba abans d'hora i activa les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal, pels efectes de les altes temperatures en la salut i pel risc d'incendis. Els termòmetres han registrat xifres màximes de 34,8 graus a Londres, una temperatura que supera el rècord del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. A França, aquest dimarts hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en groga. De fet, aquest dilluns s'hi han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest. A casa nostra, la calor ha deixat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egesen ha atribuït l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
3: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament, ara ho sentíem, tota la península.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més notícies. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no és moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic. En la seva primera encíclica, el papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar la intel·ligència artificial.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
0: El pontífex també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat. I el cofundador de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Christopher Ola, defensa que el desplegament i la difusió de la IA no depengui només de les grans multinacionals del sector. Ho ha dit el Vaticà el mateix dia de l'encíclica del papa sobre l'ús de la IA.
6: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: Anthropic, fundada per Ola i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
7: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat CLOT, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
0: I parlant dels Estats Units, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran avancen, però s'allunyen de les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això també és part de la delegació el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
8: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Aquest mateix dilluns, el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. En un altre punt de l'Àsia, a Nova Delhi, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà.
9: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots haurien d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Per la seva banda, Donald Trump ha emplaçat Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans a normalitzar les relacions amb Israel en una petició que afegeix incertesa a les negociacions. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli.

0: petroli fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent.
1: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: El nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, s'ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a l'ACN.
2: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura, diu López, que barreja tots els elements.
2: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir. Tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
0: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo, del Barça, David Raya, de l'Arsenal, Marc Cucurella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. A més d'aquests 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
5: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
4: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
6: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
4: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a les Roses. Per cert, que De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona, consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats, també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. I encara a primera, l'Osasuna ha anunciat la marxa del tècnic italià Alessio Lisci, després d'una temporada en el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid, el Municipal de Palamós, i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
7: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
4: Per dimecres quedaran el Barça Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de bàsquet.

0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana de 20 anys i Iana Martín, procedent del Perfumeries Avenida de Salamanca.
2: Un saltito hacia adelante, un pequeño paso en mi carrera. Claramente quería tener la posibilidad de poder competir la Euroliga.
1: Del bàsquet passem al tenis.
0: 3CAT Info.
1: Nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Demi Ñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. Afegim que la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, aquest dilluns s'ha viscut l'última jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la ronda italiana. El danès del Bisma, Jonas Vingegaard, sortirà amb el mallot rosa de líder de la general a la setzena etapa d'aquest dimarts, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Cari.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. A partir d'ara parlarem de la presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Explicarem que el govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents, per l'escola inclusiva. I la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos han recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements amb un elevat valor patrimonial.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional que se n'encarrega a més, un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com

0: a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
2: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
3: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: A Escòcia, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra, Nicola Sturgeon, arran de la confessió d'haver desviat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès per comprar-se vehicles i articles de luxe. Sturgeon, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares.
4: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
5: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
4: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
6: She was unaware.
7: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
4: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
1: Encara en plana internacional, escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. Aquest dilluns el Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandaments militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats

a les amenaces de Putin. Això després d'una jornada en què hi ha hagut almenys dos morts de cada bàndol. Un atac ucraïnès ha afectat aquest dilluns la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense...

0: labial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat aquest dimarts una vaga per als alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
2: 3Cat Info.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT reclamen al govern de Pedro Sánchez revisar la pujada del salari mínim per l'impacte de la guerra a l'Iran. Els sindicats volen que aquesta revisió es faci cada 6 mesos i no s'hagi d'esperar a finals d'any, quan es fa normalment. Recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Això fa que els que perceben el salari mínim ja estiguin perdent poder adquisitiu. Segons els sindicats, l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors preveu fer revisions semestrals en comptes d'anuals en contextos com l'actual d'encariment de productes. La proposta arriba després de la reunió que han tingut aquest dilluns sindicats i patronal amb el govern espanyol per valorar les mesures anticrisi. Els representants sindicals volen mantenir les mesures més enllà del 30 de juny. I la compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
3: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, fan servir les dates oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè ara es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n va fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat de vehicles ha estat superior a la de l'any passat, les retencions totals s'han reduït en un 11%. El gruix del volum de trànsit s'ha concentrat sobretot a les principals vies de costa i a l'AP7. El balanç de sinistralitat d'aquest cap de setmana llarg a les carreteres és de 5 víctimes mortals, 3 de les quals eren motoristes. Precisament el director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principi d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona.

0: Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa SciTech, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys, després que el juliol de fa 2 anys es va desestimar una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar a l'informe que van presentar el ministre Òscar Puente. I els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
1: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma Change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
2: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
1: I és que els usuaris n'estan farts.
3: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible. Nosaltres l'agafem molt, però bé, això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
4: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
1: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment, algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màxims al voltant dels 32-33 graus, i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: La calor d'aquests dies ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi de secà. Una campanya en la qual els preus es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat. Lleida, Júlia Albacar.
7: Les altes temperatures de l'abril no van tenir conseqüències per a la formació del gra i les primeres varietats que s'han començat a segar mantindran rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. La situació pot canviar, però, en les finques que se segaran més tard per les altes temperatures que estem tenint en estos dies. Santi Caudevilla, responsable del sector Unió de Pagesos.
8: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 28 i 31, no 35 o 36 com ahir.
7: Pel que fa als preus, es mantindran al voltant d'uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos han pujat molt per la guerra al Pròxim Orient i això tindrà conseqüències per als productors.
8: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensius entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs a cultiu d'hivern.
7: Un augment de costos que el sindicat xifra en un 70%.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La immunoteràpia oral es consolida com un tractament eficaç per combatre les al·lèrgies alimentàries. Segons un estudi del Vall d'Hebron, 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara l'ou, la llet o els fruits secs. Aquestes al·lèrgies poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus com ofec o xoc anafilàctic. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
9: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: La immunoteràpia oral consisteix a administrar dosis progressives de l'aliment perquè el sistema immunitari s'hi acostumi i reduir així el risc de reaccions. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia la dosi que tolera. Els especialistes remarquen que factors com l'exercici físic o algunes infeccions poden influir en la resposta al tractament. Els nens, però, són els que obtenen millors resultats i, en molts casos, poden arribar a superar completament l'al·lèrgia.
5: 3CAT Info.
0: A Indonèsia, la justícia ha condemnat el capità

0: El vaixell que es va enfonsar a finals de l'any passat al Parc Nacional de Komodo, un accident en què van morir quatre membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar, com dèiem, al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell, perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i que el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació, i que hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarria.
1: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
2: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
1: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
3: 3Cat Info.
0: Una de cada quatre persones que treballa en el sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició de Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional.
5: Forta presència, en aquest cas, del seu president i la seva junta directiva al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
0: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge internacional de la gastronomia catalana a través de publicacions, homenatges a restauradors i trobades gastronòmiques. La gala anual per lliurar els premis de l'Acadèmia es farà aquest any, el dia 3 de juny, al Palau de Pedralbes.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
2: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
4: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
2: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a Las Rozas. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. A la Lliga Femenina, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid al Municipal de Palamós i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
5: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
2: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A la Lliga CB, mentrestant, aquest dimarts es reprendrà el Joventut Unicaja de la jornada 29, suspès al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El partit es reiniciarà al tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable als verdinegres. Del bàsquet passem al tennis ara.
0: 3CAT Info.
2: Nova jornada de partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí ha avançat a segona ronda, noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Root, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka, guanyador d'un Roland Garros en la seva última participació, i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. La blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Bassols n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Òbviament, molt bona jugadora, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix i en quant al dimecres, pues, òbviament, serà un partit molt interessant que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho.
2: Bassols va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar la fase prèvia. Temps encara per afegir que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha confirmat aquest dilluns tres sortides. La del pivot brasiler Leandrinho, que fitxarà pel Pozo de Múrcia, i les de l'ala japonès Kokoro Arada i el porter brasiler João Fred Zato, que acaben les seves respectives sessions. Pel que fa a l'hoquei Lliga

0: masculina d'hoquei patins aquest dimarts es jugaran tercers i definitiu partits de quarts de final en tres eliminatòries. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tres eliminatòries, doncs, que arriben a aquest tercer i decisiu duel empatades a un triomf per a cada equip. I en raids, afegim que s'ha disputat la primera etapa de la tercera prova del Mundial, el desafiament Ruta 40 a l'Argentina, amb sortida i arribada a San Juan. Victòries del polonès Eric Goxal en cotxes i de l'australià Daniel Sanders en motos.
1: Tornem demà, que tingueu un bon dimarts.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilat ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
1: Són joies que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora i amb també amb una gemòloga, que parlarem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat i també amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situa en Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades. Ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
2: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'àgora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know.
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
1: I a Brussel·les?
2: En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president. De mitjana, diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal. Bàsicament, facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
3: Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien envareixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Isidre Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
6: L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Veneçuela. Àlex Giral Robert.
8: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, ni tampoc els dels seus aliats del govern, sumar que no passen per avançar eleccions.
9: Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
10: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
9: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
1: I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
6: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball en Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
9: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
11: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
9: En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
1: En temps d'agora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
6: La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó. La Fiscalia, però, vol l'arxivament del cas.
1: I cinquena reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
9: Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
12: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
6: Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
13: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven la aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
1: De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
6: En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
14: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent, però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
6: Segons ha filtrat, l'acord de pau inclouria, a més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
1: I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra el capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
9: Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà Marco Rubio per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. La diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
1: I el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
6: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
6: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria i a la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Ola. És cofundador d'Anthropic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
9: Des del Vaticà, Ola va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
16: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
9: problem. Anthropic, fundada per Olag i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
18: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals. Al centre de Barcelona, la nit de diumenge, el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
19: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
18: Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
20: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
1: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
17: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
1: I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
18: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
21: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
18: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
1: I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
20: Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
1: I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
17: En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
1: I comoció al Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
18: Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
1: Anem cap a Londres, Quim Olivares.
22: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
23: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
22: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim una última hora que afecta Girona.
18: Sí, una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra amb epicentre en aquesta demarcació. Sembla una operació dedicada a explicar a la policia el cultiu de marihuana, també a la distribució de substàncies estupefaents. També es relaciona amb la tinença d'armes i amb el blanqueig de capitals. Hi ha, pel cap baix, 600 efectius dels Mossos treballant ara mateix.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
1: La primera. La

0: xurro. Mishima apareix per sorpresa a la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar, mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip, entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
1: I la segona.

0: I la colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
1: I la tercera.

0: te acercas y te vas después de besar mi aldea.
1: I Joan Manuel Serrat rebrà avui el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. La gala se celebra aquesta nit a Madrid.
0: Se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
2: Presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
3: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García Cubarsia, Eric García, Lamine i Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi i Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador del Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
2: I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
3: A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
2: I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
3: A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
4: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
3: I Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i la ciutat.
5: Connection that this club... Pues Aldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
3: Fans. Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i els quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
8: Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana, i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo, perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista, des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
2: I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
9: On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
1: El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
2: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
2: Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
0: De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
1: Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem amb el mateix Arroyo, amb la gemòloga Eva Gómez, i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
1: Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Unes hores abans, el Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeixia avenços en les negociacions.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: I Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
2: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
7: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
8: It is an unsolved problem.
0: I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
1: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Jackson atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
9: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
0: El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
2: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
0: En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
10: Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava en petroli i or de Veneçuela, i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, una de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El papa és l'altre gran protagonista de la premsa. premsa amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text. Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran els 30 graus. I a l'interior encara s'arribarà entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol que es repetirà també demà dimecres i dijous.
0: I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
0: era. La flor que siempre quise en mi jardín. I amb què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
12: Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Cosas Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de Lerele a Madrid.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
13: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant
12: estossega,
13: que...
12: Estossega.
13: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
12: Ara torno a estar l'altre.
13: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
14: Ai, tornarà a perdre la veu.
13: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte... Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
0: Sí, clar.
12: Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so...
13: Sort que ho dius, guapo.
0: Sí, home, i avui clar. Són festes on?
12: Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador votat de Golmés. A les 10 del matí...
0: Allò de les pobilles i els hereus.
12: Sí, i tant. I saps que, a més, van acompanyats per la Copla Montgrins.
0: Ah, no ho sabia.
12: I la xaranga, com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
0: Sardanes, també?
12: Sí, serà un quart de dues, en aquest cas, amb la Copla Montgrins. Uah. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, amb concert i ball amb...
0: L'Orquestra Montgrins.
12: Sí, senyor.
0: Molt bé. Plat rodó, avui, doncs.
12: Perfecte.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
13: Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge d'Alícia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
17: Això escurçaria la distància de gent o que no es troba bé o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó, i si surt de l'hospital...

0: Sategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Pere Sategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95, amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
4: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
3: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
5: És que fos cada pregunta, tallo, de veritat.
6: És de les entrevistes lletges que t'he vist.
5: Avui soc... Avui
4: estic... Perdona, que t'ho pugui, això, però... És que no tinc una resposta.
5: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
4: No.
2: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
9: Aneu massa de listos.
10: I els valencians?
9: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
8: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
11: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
12: Has sentit el que acaba de dir?
13: Ja a Mallorca no feu l'amor.
2: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
17: Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més de 600 efectius policials.
16: I pel que fa al cas Rodríguez Zapatero, el sumari el situa com el líder d'una estructura de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
17: Diu que l'empresa de les filles era clau en el cobrament dels suposats suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat també revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan va començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. També, a més, un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
16: En total són més de 2.000 pàgines de sumari.
17: Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, en qui suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius repartits per llocs de la casa com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Coldo García després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
16: I la part més vistosa en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més d'agendes i discos durs.
17: En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
16: Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
17: De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
18: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto,
10: a continuar.
17: Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
16: El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
17: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
12: Si el Partido Nacionalista Vasco

0: cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
1: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
2: Aquí, govern i sindicats a l'educació es tornen a reunir per cinquena vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga tots els centres de Catalunya.
1: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
2: I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
1: Sí, han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
3: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
2: Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: La investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
2: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
1: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'Ix i l'IDIBELL conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
2: Cèlia Forment.
4: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
5: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
4: La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat.

0: Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
1: La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: Ara parlem de teatre perquè Ice Age Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrié, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
1: De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de

0: la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
0: Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
1: És algo inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
2: I atenció si sou fans dels videojocs.
3: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
2: Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt demà a la venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
0: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: I els esports, Robert Prat.
5: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
6: El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, un adeu a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa?
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
2: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre.
2: Va. Pam, pam, pam, pam. Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
2: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
2: Pam, pam, pam.
16: Veus?
17: De dilluns a divendres de 4 a 7...
2: La millor hora del dia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Pam, pam, pam, pam.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
17: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
19: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
17: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta...

0: Apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
1: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
2: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A 8:45 obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
2: A partir de 9:00, analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i textadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
1: A partir de 10:00, amb el professor Xavier Salai Martín, abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
2: A 11:00, entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
1: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
5: And we have to see in front and the past...
4: Què vol dir, tu, sí?
5: Past is... well...
6: Hem de mirar endavant, vol dir.
4: Ah. The past, the past is...
6: Sí, el passat, passat,
4: well, past... Sí, sí.
7: Però no pot parlar en català o què?
5: No, i tant que sí, el mío. Per vostè el que faci falta. Ah, això a Manchester, I feel that... I feel empty myself and now I need to feel because I'm empty.
6: Yes.
5: I was full in the beginning in here, yes.
4: Què?
5: But slowly, the match on...
8: S'emociona.
5: Match on Sunday, match
6: on... Què és el que t'ha buidat?
5: Sí, match on Sunday, Wednesday, Sunday, Wednesday, match again, Sunday,
4: molts partits, molts partits, no? Dimecres,
5: Wednesday, and Sunday, sometimes
6: Tuesday. Però és que són molts Sundays i Wednesdays.
5: So at the end, I empty, you know.
4: Sí, sí.
5: Work, players, the fans, the tactics, they take the bop as a ball, they take the bop as a ball.
4: Sí, sí.
5: It's so much pressure. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
4: Sembla un grup de country. A partir de 11:45, més temes pendents.
3: Gràcies, Joan. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
9: Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a 11:45 del matí, va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere, amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig atensar, li vaig donar un missatge polític, em va prémer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per la il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
10: Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso, a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps? Camps!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un altre dia amb temperatures de ple estiu i amb previsió que continuïn pujant de cara als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segurament a l'interior cada dia que passi la temperatura pujarà un grau més i aquesta escalada es mantindrà fins divendres. El que passa és que avui sí que notarem una pujada més marcada de la temperatura a la costa, on podrien arribar els 29 o 30 graus en facilitat. Tot plegat amb un dia de sol a tot arreu.
0: I tenim en marxa ara mateix un ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona. Es tracta d'una banda dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana i al blanqueig també de capitals. Última hora, Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos de diferents unitats operatives, en les que també hi ha gossos ensinistrats i mitjans aeris. Estan fent l'entrada i registren diversos immobles. A més de la droga, també es relaciona aquesta banda amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: Gràcies, Fèlix Martín. De seguida ampliarem aquesta última hora que ens arriba des de Girona. L'actualitat, per això, continua marcada per les joies de Zapatero.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: Ell és Luis Arroyo, és el portaveu de l'expresident, explicava així a la SER l'origen de les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui parlarem amb ell, en temps d'agora, i també amb una gemmòloga i també taxadora, i amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix en la idea que situa Zapatero com a líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles, diu, les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus en demanar eleccions anticipades al govern socialista, ara també dins del mateix partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: En temps d'agora en parlarem, sentirem més reflexions de Corbacho, que, per cert, admet que no sap a dia d'avui si en unes eleccions votaria Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Lloc 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington asseguren que ha estat en defensa pròpia i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques que està tenint aquest conflicte. Ja són extremes amb el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. I en esports, Anglaterra, comiat amb accent català i amb sorpreses aquesta nit per Pep Guardiola al City.
6: Mishima!
0: I és que Mishima s'ha colat en l'homenatge. I també un dels esportistes més grans de la història.
7: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just wanna...
0: Michael Jordan ha felicitat a Pep Guardiola per una carrera, diu, increïble. Tot això avui que Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:23 del matí i a Pardines, al Ripollès, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà a partir de 9:15, però abans, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia. Bon dia.
0: S'estrenya el cercle.
10: Les 4.000 pàgines de sumari del cas Plus Ultra afiança la tesi del jutge de situar José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Les decisions es prenien des del despatx, però les més sensibles es tractaven directament des del domicili de Zapatero. La policia, de fet, va demanar al jutge un ordre per escorcollar casa seva, però no la va obtenir.
11: El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta, oculta en el despatx, eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amagats.
9: La policia va trobar 286.000 euros en efectiu a casa de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Estaven repartits entre radiadors, un necesser al lavabo, una bossa de golf o sobres en inscripcions en xinès.
10: El jutge també destaca el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero, que emetia factures per encobrir pagaments.
0: Àlex Giralt Robert.
12: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giralt Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions anticipades.
11: Per ara el PP no fa el pas cap a una moció de censura, però sí que convida els socis de Sánchez a passar de les paraules als fets. Borja Semper.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
9: Felipe González s'ha sumat als qui consideren que la situació és insostenible. També el ministre en l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que veuria raonable convocar les eleccions generals aquest any 2026 i admet no tenir clar el seu vot. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Què votaré? No sé, encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: Amb el papa.
10: Pedro Sánchez comença avui un viatge oficial a Roma que el portarà demà al Vaticà. Es reunirà amb el pontífex quan queden menys de dues setmanes perquè visiti Espanya.
11: Després d'aquesta trobada, Sánchez té convocada una roda de premsa. Serà el primer cop que se li podrà preguntar al president espanyol pel cas Zapatero. Fins ara només n'ha parlat en sessió de control al Congrés, on va tancar files amb l'expresident.
0: És un perill.
9: El papa Lleó XIV precisament demana desarmar la intel·ligència artificial, assegurant que no és moralment neutre i que recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
10: En la seva primera encíclica també ha advertit que cal establir normes de control públic per contrarrestar la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial, que pot generar més desigualtats i manipulació.
5: Nuclear disarmament remains a service.
14: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: Per cert que precisament el Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei pel bon ús de la intel·ligència artificial. Es preveuen multes de fins a 35 milions d'euros per qui la faci servir de forma perversa.
0: Cinquè intent.
9: Nova reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació, només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
10: La consellera arribarà a la reunió d'avui després que el govern aprovi la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
15: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la

0: La protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Desfilen.
2: Amb el suport d'Esquerra i els Comuns sota el braç, avui els consellers comencen a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Els primers a fer-ho aquesta tarda, Albert Dalmau i Núria Parlon.
3: Per cert que Junqueras parla avui d'aquest acord amb el PSC en una entrevista. El Nació assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
4: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
1: Atacs defensius.
5: Els Estats Units han reprès aquesta nit l'ofensiva contra objectius militars al sud de l'Iran. Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. No hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
2: La treva, de fet, continua les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades, tot i que l'acord no sembla imminent. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: Reunions de veïns telemàtiques.
3: El Congrés debat avui si accepta tramitar una proposta de reforma de la llei de propietat horitzontal que permetria celebrar aquestes reunions de veïns online. El text proposat pel Partit Popular també contempla que es puguin fer notificacions relacionades amb la comunitat per correu electrònic.
1: Nou positiu.
5: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius.
2: El pacient que ha donat positiu en l'últim PCR no té símptomes, se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament. En els últims dies, com els altres 13 que segueixen donant negatiu, havia començat a rebre visites, però el Ministeri assegura que tot s'ha fet seguint els protocols i mesures de seguiment requerits.
1: S'estén.
3: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control.
5: Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. També Itàlia. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà.
1: Tràgic.
2: És com es qualifica el Servei Català de Trànsit el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accidents de trànsit. 3 són motoristes. Ramon Lamiel.
7: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
1: En marxa.
3: La campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany s'ha avançat arran de la pressió dels pescadors. Es calcula que es podrien arribar a pescar més de 4.000 tones. És una dada superior a la de l'any passat. Pere Vicent Valfagó és copresident de la companyia líder del sector, la Brenca Vallfagó.
8: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
1: Assaltada.
5: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art només 10 dies després que l'home que l'assetja des del 2019 quedés en llibertat. Portava en presó des del juliol, just després d'haver assaltat també el taller de l'artista. Ho ha denunciat la mateixa Bonet en un escrit a les xarxes.
1: Gira i temporada.
2: I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve. De moment han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona.
3: Fa 10 anys que el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
9: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament, i tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
1: Premi d'honor.
10: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
5: Joan Manuel Serrat rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
1: I adeu a una llegenda.

0: Ha mort als 95 anys el saxofonista i compositor Sonny Rollins. Va guanyar 3 Grammys, va formar part de l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, potència mundial.
2: Catalunya aporta 9 jugadors a la selecció espanyola de cara al Mundial de Futbol. Destaca la presència del blaugrana Gavi.
3: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descuidar a Gavi. La versatilidad que también te das.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
5: Si vols ser la compra, ve a Dana Carrefour.
6: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
5: Si vols ser la compra, ve a Dana Carrefour.
7: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut en Pep, amb 3 quilos 940 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i en Luca, quan passaven 5 minuts de la mitjanit a casa seva, a Figueres. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Centelles, 14 a Martorell i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Sense incidències destacades a les carreteres, això sí, força retencions, les habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
8: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, al Baix Llobregat s'han adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. A la línia R2 de Rodalies es tracta de doblar la via actual.
10: És una de les actuacions més destacades previstes al pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud.
11: Els estudis adjudicats per 1,2 milions han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants.
8: Atenció, veïns de la ciutat de Barcelona.
10: Les biblioteques comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en un punt mort.
8: Barcelona, Montse Pujol.
12: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi, i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Més notícies. L'Hospital de Bellvitge crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar.
11: Una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard, l'estudi també conclou que millora el pronòstic dels pacients.
8: Cèlia Forment.
13: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
14: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
13: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: El Maresme, al port d'Arenys de Mar, tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera d'en Bareu, una de les principals artèries del municipi.
10: Les obres començaran després de l'estiu i tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
8: I al Baix l'Ajuntament de Manresa respon la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró.
11: Segons explica el Regió 7, el sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del centre històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca.
8: I cultura avui al Palau de la Música. Sons de la Terra, homenatge a Antoni Gaudí, amb Daniel Blanc al piano. A les 7 de la tarda, entrades fins als 52 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts, ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc, avui un dia més amb Zero com a tema principal. La Vanguardia assenyala que el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico. I segons l'Ara, la UDE fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. També Zapatero a les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb una gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa, és la principal del periòdico, que va acompanyada del text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: El 3 de desembre del 1934.
4: I el número de la sort, el...
5: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Set i 22, un nou estudi confirma la desaparició de les dones de més edat al cinema. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia, sí, s'ha destacat diverses vegades el poc interès de Hollywood, especialment de Hollywood, vaja, en els papers femenins d'una certa edat. Sempre es diu que de Meryl Streep només n'hi ha una, però ara ha aparegut un informe de l'entitat Age Without Limits, Edat Sense Límits, que fa justament campanya contra l'anomenat edatisme.
8: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven. Esto es la sustancia.
7: Aquest estudi el que ha agafat és mirar les 100 pel·lícules més taquilleres estrenades al Regne Unit els últims 3 anys. Primera conclusió, una pel·lícula taquillera té 4 vegades més de probabilitats de tenir com a protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys.
9: Las serpientes llevan sin poner un pie en zootrópolis toda la vida.
10: Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica.
7: Insistim, eh? 4 vegades més de probabilitats de tenir de protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys. De les 100 pel·lícules, 5 estaven protagonitzades per una dona d'aquestes edats, 20 presentaven criatures que xerren. Aquesta és una de les conclusions. La segona, entre les 100 pel·lícules més taquilleres dels últims anys, n'hi ha més protagonitzades per un actor que es diu Chris que no pas per una dona de més de 60 anys.
11: Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
7: Seguiremos. Tot això és aquest estudi que ve avalat per altres informes que s'han fet recentment. Per exemple, n'hi ha un del Centre d'Estudis de les Dones de la Televisió, que té seu a San Diego, als Estats Units, que diu que les dones de més de 60 anys representen un 2% dels papers protagonistes. Els homes d'aquesta edat són el 8%.
6: I Europa?
7: Sí, fa no fa, la veritat. Hi ha un estudi belga molt interessant que ha analitzat pel·lícules entre el 45 i el 2022, pràcticament 100 anys de pel·lícules. Diu que la conclusió principal és molt evident, les dones desapareixen abans que els homes i si reapareixen són àvies o estereotips, mentre que els homes, si surten homes grans, homes de més de 60, doncs home, tenen més varietat de papers. Insistim, que no és una gran novetat, el que passa és que el context actual ho fa una miqueta diferent.
12: Yo estaba esperando ese sitio.
13: Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
12: Soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
7: Ja vam dir que l'assistència als cinemes està per sota dels nivells previs a la pandèmia, però és que al Regne Unit, un de cada 5 assistents al cine té 55 anys o més. Aquí, a Catalunya, una de cada 3 persones d'aquesta edat ha anat al cine en els últims 3 mesos. És menys que en altres franges d'edat, però és un sector que ha dit diverses vegades que un dels motius pels quals va poc al cinema és perquè troba a faltar històries seves. En un altre sondeig, un de cada 6 enquestats diu que aniria més al cine si tingués una protagonista femenina d'una certa edat.
14: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: I dilluns l'Enigmàrius feia la mena d'òpera que apaga espelmes i la resposta era bufa. L'òpera

0: bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols i qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenà repartint bombones de 6 lletres. S'estrenà repartint bombones 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara, 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre les declaracions del futbolista Marcos Llorente i també del càncer de pell.
3: La setmana passada, el futbolista Marcos Llorente va negar a l'Hormiguero que prendre el sol estiguera associat amb el càncer de pell. Ahir, l'Associació Espanyola de Comunicació Científica va demanar una rectificació al programa per lo perillós que és donar opinions personals sobre temes tan complexos carregant la evidència científica. És de veres que Pablo Motos li va replicar prou, però també és de veres que el problema pot ser és donar-li la possibilitat de dir la seua en estos casos a tipus com Llorente.
2: I a la recomanació del dia avui que l'actriu Helena Bonham Carter fa 60 anys, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de la Lluita.
4: Tot un clàssic de David Fincher que molts espectadors de la generació millennial no només ens va posar al mapa Bonham Carter, en la pell d'una antiheroïna grunge, caòtica i magnètica, sinó que ens va fer enamorar encara més de Brad Pitt i Edward Norton, que després de grans títols com Seven o American History X, aquí es posaven al capdavant d'un club de baralles clandestí per canalitzar un malestar existencial i la destrucció de les convencions socials. El Club de la Lluita, una obra de culte que podeu veure gratuïtament a Rakuten i amb subscripcions a Netflix i a Disney+.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, Guardiola.
10: Thank you so much.
11: Siga Saga, Siga Saga!
10: And now always I will have the rest of my life something on my heart.
11: Saga!
9: L'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, és protagonista del dia després del multitudinari comiat que va rebre ahir als carrers de Manchester perquè se'n va del City després de 10 anys.
12: Yes, 10 years it is said very quickly.
2: Sí, es diu molt ràpid. Sí, sí. Pep Guardiola, bon dia.
12: Yeah, good morning. 10 years, because it's quickly, but it's not like this. No, Ricardo, it's not 10 years, and no, it's done, it's done, finished, no. No. It's 1 year, then it's the second year, the three, and the four, and
2: pots
12: the five.
2: Pots parlar en català, sí. Que estem a sí, Catalunya Ràdio.
12: And like this until you know it's 10.
9: Catalunya Ràdio, Pep.
12: Oh, of course, yeah, sorry. Són tants anys que a vegades ja no sé bé, no, i 10 anys es diu molt de pressa. Però no ho és.
9: Sí, no, així ho hem entès, Pep. Gràcies per l'aclariment. No. Et va agradar l'homenatge d'ahir per part del City, de la seva afició?
12: No, yeah, it was very emotional. In my country, in Catalonia, we have an expression, you know, a refrain.
9: Sí, l'anglès, Pep.
12: Is of ungrateful people, the hell is full.
2: De desagraïts, l'infern és ple, no?
12: Sí. Yes.
9: Estàs dient que al teu país tens un refrany, que som d'aquí, Pep.
12: The hell is full. M'he deixat el pronom.
9: Nisful, molt bé. Però escolta'm una cosa, però a partir d'ara què, Pep?
12: No, a partir d'ara no ho sé jo. Gerard, si vols que t'ho diguis, m'he buidat, I feel that me sento que m'he buidat un altre cop.
9: Sí.
12: I have to fool myself. Veurem què passa.
2: Michael Jordan et va desitjar sort als camps de golf.
12: Oh, yeah.
9: Potser va per aquí la cosa.
12: My friend Michael. Yeah, it's a possibility that I will dedicate to plugging holes.
9: Em dedicaràs, eh?
12: Tapar forats.
9: Ah, tapar forats.
2: I tornar a entrenar, no?
9: I una emissora de Madrid et proposaven com a possible seleccionador espanyol.
12: No. By the moment, because never is, you know. You know? Never is, you know. So you have to think about that and plug in holes.
2: Sí, no.
9: Why you
2: love... Molta sort, Pep. Segur que el que faràs segur que anirà bé.
12: Why you love me so much?
2: Sort, Pep.
12: Gràcies. No tornareu a ser.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.

0: Són 8:15. I a Girona, a aquesta hora, continuem pendents de la macrooperació dels Mossos contra un grup criminal dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. Actualitzem la situació des de Girona. Fèlix Martí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, estan fent l'entrada i registren diversos immobles d'una dotzena de poblacions, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva, en concret a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pòlvora. Però més, hi ha registres a Cassà, Llagostera, Quart, Celrà, Sal i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes, i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala, han confirmat al Matí de Catalunya Ràdio. El primer objectiu és desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi estan treballant 600 agents als Mossos d'Esquadra amb unitats operatives de gossos ensinistrats i mitjans aeris.
0: El cas Zapatero, que planarà també avui en la primera reunió del Consell de Ministres i després també del viatge oficial que el president Pedro Sánchez comença avui a Roma i que demà el portarà a veure's amb el papa. L'aixecament del secret del sumari ha confirmat la tesi del jutge, que Zapatero era el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. També hem sabut que la policia ha trobat gairebé 300.000 euros en efectiu a casa del suposat seu testaferro, Julio Martínez, i també un centenar de joies a la caixa forta del despatx de l'expresident.
2: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: El que sentim és a la cadena SER, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo. Avui el sentirem també ell en aquest programa, perquè parlarà avui amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio en temps d'àgora. I a casa nostra, després d'un cap de setmana llarg, els consellers començaran aquesta tarda a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Això mentre Educació es tornarà a reunir amb els sindicats per buscar un acord que acabi amb les mobilitzacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
3: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit, i Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem amb aquest episodi de calor avançada. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui la massa d'aire que tenim és uns 4 graus més càlida del que és normal en aquesta època de l'any, i de cara a divendres, que continuarà pujant la temperatura, la massa d'aire serà uns 8 graus més càlida del que és normal en aquesta època. Per tant, continuarà pujant el termòmetre. Avui on més es notarà aquesta pujada serà sobretot a la costa, poden arribar ja als 29 o 30 graus, i a l'interior encara tindrem temperatures molt semblants a les d'ahir. De cara a dimecres, dijous, divendres, a Ponent es podria arribar entre els 37 i 38 graus, fins i tot divendres podrien reaparèixer algunes tempestes al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb retards a l'R2 Nord. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu que provoca problemes amb la senyalització, segons informa Adif. Renfe assegura que els retards superen els 30 minuts i, de fet, alguns usuaris de l'R2 Nord ens expliquen que hi ha trens que han arribat una hora més tard del previst. A l'R11, que també passa per aquest punt, es veu afectada per aquesta incidència i també per un altre problema a la infraestructura que hi ha hagut entre Figueres i Llançà. En aquesta línia, els retards poden arribar als 40 minuts. Mentrestant, a l'R12, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard.
0: Hi ha les carreteres sense incidències destacades, això sí, hi ha ara mateix força retencions. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. Direcció Barcelona, hi ha retencions en punts com la C58 de Terrassa-Sabadell, la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol i la C32 des de Viladecans. També trànsit molt dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà d'aquí a una hora, però abans... Connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en aquests editorials dels diaris.
8: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre que l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
9: Comencem pel Papa. La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica, Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
8: Diu el diari del Grup Godó que el Pontífex referma la seva posició a l'escena política enfrontat a Trump i als seus aliats.
9: El País titula Lleó 14 contra els tecnooligarques. Destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que no tensionen la política mundial.
8: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'alt

0: ultradreta.
1: El Mundo destaca que estem davant d'un papa amb vocació d'influir.
0: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos de qui la controla.
1: I l'ABC subratlla que el papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
0: El diari de Vocento afegeix que cal que els governs estableixin marcs reguladors capaços de protegir drets fonamentals davant els perills de la intel·ligència artificial.
1: I canviant de tema, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge.
0: Exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a la manca d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
1: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder comprar un pis o una casa. Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
0: I lamenta que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
2: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
3: Augmenten els nens que necessiten una pantalla per anar al bany o per menjar. Així titula La Vanguardia un article en què pediatres i psicòlegs expliquen els perills d'aquesta dependència que ja té nom, xumet digital. Si el nen menja veient dibuixos, no aprendrà a alimentar-se. I si va al bany amb el dispositiu estarà més temps del que toca. I això té riscos físics i higiènics, fins i tot, perquè els bacteris poden arribar a impregnar el mòbil. Ells no fan més que imitar el seu entorn adult. I si no que aixequi la mà qui no agafa el mòbil per tal d'esperar o evitar l'avorriment.
4: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
5: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
6: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
11: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ensenyen les escoles oficials d'idiomes d'Andalusia?
13: Doncs ni català ni euskera ni gallec, cap dels candidats a les eleccions andaluses ho incorporava tampoc als seus programes. Es dona el cas que un irlandès sí que pot aprendre'l a l'Institut Cervantes a Dublín, però un sevillà andalusia no. Argumenten que és per falta de demanda. De fet, hi ha 7 comunitats que encara no han introduït les llengües cooficials a l'oferta de les escoles d'idiomes. Ho llegim al periòdico.
2: La gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
14: Es tracta de Cora Noguer, de la secció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers, és adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior, amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
2: I aquí han perdonat 1 milió d'euros?
13: A un matrimoni de jubilats del Segrià, que tenia un deute amb Vicenta per aquest import. Un jutjat els ha concedit el perdó a través de la llei de segona oportunitat. Ho explica el Segre, que detalla que els casos de persones que s'acullen a aquesta mesura s'ha disparat un 70% en un any.
2: I què no s'entén?
14: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el diari, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
2: La notícia que afecta els que esquien a Vallter.
13: Que Set Cases ha avalat per unanimitat el projecte Vallter 365 i això vol dir que dona llum verda definitiva a un telecabina que enllaçarà Set Cases i l'estació d'esquí. Argumenten que així s'impulsa un model turístic sostenible. Ara serà el torn dels informes urbanístics. Si no hi ha entrebancs, podria començar la temporada 2027-2028. Ho veiem al diari de la Neu.
2: I el misteri d'una empresa que compra llibres vells.
14: Una companyia del Canadà ha irromput a llibres

i està tot el món comprant milers d'exemplars de llibres que ja no tenen recorregut comercial. Els llibreters denuncien que el seu objectiu és entrenar la intel·ligència artificial. Ha comprat llibres a la Fènix de Badalona i a la segona comanda el seu propietari va començar a

0: Analitzat hores i hores de gravacions de trobades, hi ha una principal conclusió, que és que els membres del govern dediquen una part important del seu temps a fer la pilota, a ensabonar el president. De mitjana, una de cada sis frases, diu el New York Times, és per afalagar Donald Trump. Molts diaris avui, evidentment, destaquen també l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial, incloent-hi per descomptat l'Observatori Romano, el diari oficial del Vaticà, que posa en portada un primer pla del pontífex firmant el document. També ho ressalten els diaris de tendència més aviat conservadora, com el francès Le Figaro, que en el seu editorial diu que el crit d'alerta del Papa s'entén davant de la feblesa dels dirigents d'abandonar la regulació en nom de la prosperitat. I justament sobre les noves tecnologies, el Times cita un avís de l'Acadèmia Mèdica del Regne Unit que avisa: les xarxes socials són el nou tabac, en el sentit de les addiccions. Pressionen així el govern perquè avanci en el projecte per prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
1: I en plan econòmica, l'Economista titula que Espanya perd el tren europeu del treball d'alt valor afegit per la precarietat de mestres i docents. Diu que són dos sectors dèbils per la seva dependència de l'administració pública, on els contractes concentren una elevada de taxa de temporalitat. Encara en àmbit laboral, l'Expansió publica que més d'1,6 milions de persones treballen només 21 hores setmanals, tot i voler una jornada completa. Assegura que és un fenomen que afecta especialment dones i joves del sector dels serveis. L'Ona Economia es fa ressò d'un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el sector farmacèutic. Conclou que si Espanya s'impulsés l'ús de fàrmacs genèrics fins a arribar als nivells europeus, s'aconseguiria un estalvi anual de 1.800 milions d'euros. L'organisme proposa flexibilitzar la regulació sobre la propietat de les oficines de farmàcia, l'accés a l'activitat i el seu exercici.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Selecció espanyola o selecció catalana? De la Fuente convoca nous jugadors catalans per jugar amb Espanya al Mundial.

L'Esportiu parla de potència mundial. Per La Vanguardia és una llista amb missatge. 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, amb Gavi com a 8è passatger. A un jugador del rècord, Clemente va convocar 9 culers al 1994. Per Joan Josep Pallàs és una derrota colossal del Madrid. El periòdico remarca que, per primer cop a la història, Espanya no comptarà amb jugadors del Madrid en un Mundial.

0: Pel Diari Esport és una golejada 8-0 del Barça i pel Mundo Deportivo, senzillament, una selecció culer.
1: També interessant avui l'article de Santi Nolla, que parla del culpable, diguéssim, del descens del Girona i assenyala Pere Guardiola com un dels responsables. Seria interessant també sentir Pere Guardiola, que és un president del Consell d'Administració del Girona, sí, sí. I que també, doncs, a veure com ha viscut aquest fracàs del Girona. En fi, perquè us ho llegiu. I a la premsa del cor, Frank Cuesta, Elisenda Pineda.
2: Frank Cuesta es casa amb Paloma Ramon en una cerimònia budista a Tailàndia. La relació va començar el 2021 quan ella va contactar amb ell com a admiradora. Després va viatjar al seu santuari a Tailàndia i allà va néixer l'amor. La núvia ha compartit les imatges del casament on veiem a Frank Cuesta vestit amb unes bermudes roses fetes de ras inflamable. Fins aquí fa esgarrifar, però és que també porta la seva inseparable gorra, amb més capes d'ADN que la moqueta d'un crim, les sabatilles crocs i uns mitjans Jones color de gos com fuig que farien vomitar una cabra. Esperem que la parella tingui una bona vida conjugal i que Frank Cuesta aprengui que una aigüeta no fa cap mal.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter.
1: 62.
3: Mira, 60 clavats. Mm. També fa anys el cantant Lenny Kravitz.
1: 70!
3: 62, Ricard!
1: Sí.
3: El cineasta Fernando León de Aranoa.
1: 60.
3: 58. I acabem amb el cantant Raimundito Amador.
1: 75.
3: 67. Ui, una mica...
1: Santoral.
3: Una mica fred, això. Avui a Sant Zacaries va ser un sacerdot jueu, marit d'Elisabet, cosina de Maria, la mare de Jesús i pare de Sant Joan Baptista. En l'Evangeli, segons Lluc, l'arcàngel Gabriel se li va aparèixer i li va anunciar que tindria un fill, Joan. Zacaries va dubtar de la paraula del missatger diví perquè Elisabet era una dona gran i estèril. Com a càstig per la seva incredulitat, Zacaries va perdre la capacitat de parlar i alerta, només la va recuperar en el moment en què Sant Joan va ser circumcidat. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Zacaries.
2: Xats!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 26 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa...

0: fa 20 anys.
1: 26 de maig de 2006, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC, adverteix públicament al president Pasqual Maragall que no doni per fet que ell tornarà a ser el candidat socialista. Diu que això no és una decisió personal, sinó de partit. A Maragall també li toca el rebre les jornades del Cercle d'Economia. El seu president, José Manuel Lara, li demana que no se li acudeixi repetir un govern tripartit. I ara fa 20 anys s'estenia a Catalunya la preocupació per l'onada de robatoris silenciosos de nit i en domicilis particulars. Una banda de romanesos eren detinguts al Baix Camp acusats d'assaltar més de 100 cases. Es demanava més policia i un enduriment de les lleis. Acabo amb una entrevista de La Vanguardia al sociòleg Zygmunt Bauman, amb un titular que val pel 2006 i encara més pel 2026. Vivim amb la por d'una amenaça constant, sense saber ben bé de què.
2: Avui és 26 de maig del 2026, és el dia 146 del calendari. Falta 26 dies per l'estiu, 29 per Sant Joan i dues setmanes exactes per la visita del Papa a Catalunya. I així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
4: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva.
5: Debería haberlas, o sea, debería haberlas ese año.
6: En aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals.
7: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Es un éxito, por tanto, a continuar.
8: El cambio climático sigue avanzando y no da tregua.
9: Es tracta d'una aposta clara per enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
10: Nuclear disarmament. El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Transhumanisme.
11: Corrent de pensament que defensa la millora de la condició humana a través de la ciència i la tecnologia, mitjançant l'eliminació de l'envelliment i l'augment de les capacitats físiques i mentals de l'ésser humà. El Papa qüestiona el transhumanisme en la seva encíclica sobre la intel·ligència artificial.
2: Sinistralitat.
11: Tot i que ho puguem associar com a sinònim d'accidents de trànsit, la sinistralitat ve de sinistre, greu dany o pèrdua produïts per un incendi o un naufragi, especialment tractant-se d'assegurances, una definició gairebé burocràtica per una sinistralitat que pot ser dramàtica, com els 5 morts que hi ha hagut a la carretera aquest cap de setmana llarg.
2: Desarrelament.
11: Acció de desarrelar o desarrelar-se. L'efecte, establir-se, fixar-se en un lloc, especialment adquirint-hi béns arrels, és el que vol dir arrelar-se. La política de fitxatges del Madrid l'ha desarrelat d'Espanya fins al punt que per primer cop en gairebé 100 anys cap jugador del Madrid representarà el país al Mundial.
2: I ara posem-hi 3 xifres, Lara García. 1.800.
12: El govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents al curs vinent, al Gran Gruix, per l'escola inclusiva. També avui hi ha la 5a reunió entre l'executiu i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
2: 4.045.
12: Són les tones de tonyina vermella que els pescadors preveuen capturar al Mediterrani. Avui comença la campanya de pesca. Enguany s'ha avançat després de la pressió dels pescadors. Les previsions són superiors a les de l'any passat gràcies al clima i també a aquest avançament de dates.
2: 3.5.
12: Són els anys de presó a què la justícia d'Indonèsia ha condemnat el capità del vaixell turístic enfonsat on van morir 4 membres d'una família valenciana el desembre passat al Parc Nacional de Komodo. El jutge el condemna per negligència perquè en el moment de l'accident el capità no controlava el timó.
2: I ara el veig, 3 imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig diverses fotografies, una al costat de l'altra, i apareixen collars, braçalets, veig arracades. Són majoritàriament platejats, força ostentosos i amb pedres d'un color vermellós. Cada peça apareix amb un número identificatiu i amb el segell també de la Policia Nacional.
13: És part del que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero, un botí d'un centenar de joies, inclosos també rellotges de luxe, que molts van córrer relacionant amb els suposats cobraments irregulars que investiga el jutge, però un portaveu de l'expresident espanyol ha assegurat que majoritàriament formen part d'una herència de la dona de Zapatero i que en conjunt estarien valorats entre 30.000 i 50.000 euros.
2: A la segona veig el Papa Lleó XIV, que mira un quadre emmarcat, un quadre on hi ha una pintura. Qui conegui bé la zona de Balmes Diagonal de Barcelona i podrà reconèixer l'edifici del Círculo Ecuestre. I al costat explicant-hi què hi diu, en una inscripció, hi ha el president de l'entitat, Enric Lacalle.
13: El pontífex va concedir ahir una audiència privada a la junta d'aquesta selecta institució amb motiu del seu 170è aniversari. Lacalle va explicar després que va poder compartir amb el Papa la trajectòria del Círculo, la seva vocació, diu, de servei a Barcelona i la voluntat de continuar sent espai de diàleg, de convivència i de reflexió.
2: I la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Es tracta d'un adhesiu rodó de color taronja, amb un no en vermell ben gran, i en blanc hi ha un dibuix d'un

0: tren s'hi llegeix el lema "No pagarem per un servei indigne". On el trobem, aquest adhesiu, Núria Paraire?
1: Doncs el trobem als vagons dels trens de la línia de Rodalies R11, la línia que va entre Portbou, Girona i Barcelona. Els usuaris han començat una campanya per enganxar els adhesius als seients. Demanen que el servei torni a ser gratuït perquè encara no funciona correctament. Diuen que hi ha retards constants. Ho promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que està recollint signatures.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells els governin, reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia, Santiago Abascal, ho diu en exclusiva en una entrevista al mitjà de comunicació BKN+. De fet, és habitual que Abascal utilitzi mitjans poc coneguts per introduir els seus temes de debat. En aquesta entrevista, el líder de Vox diu que Espanya s'està fent gran i que el sistema de pensions no és sostenible tal i com està configurat actualment. Sobre els viatges de l'Imserso, diu Abascal que el país no pot sostenir una xarxa de viatges quasi gratuïts, proposa estudiar fórmules perquè les persones grans tornin a cotitzar d'alguna manera. El periodista que ha fet aquesta entrevista a Abascal recorda que Vox va ser l'únic partit de tot el Congrés que va votar en contra de la revalorització de les pensions el passat mes de febrer.
0: I això és real o fals?
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
3: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso és una notícia falsa. Ni Abascal ha fet mai aquestes declaracions ni tampoc ha donat cap entrevista exclusiva a un suposat mitjà de comunicació que es diu BKN+. De fet, aquest mitjà de comunicació tampoc existeix.
0: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
6: És tan tendre amb mi, di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. En marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal en 12 municipis de la demarcació de Girona.
8: L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicat al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El desplegament policial el formen més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
9: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
10: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
9: De moment, Pedro Sánchez no preveu avançar eleccions, com li reclama Felipe González o l'exministre socialista i exregidor de Ciutadans, Celestino Corbacho.
0: I aquí, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
8: Serà abans d'una nova aturada a tots els centres demà. Mentrestant, el govern aprova avui incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per l'escola inclusiva.
0: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en defensa pròpia unes hores abans. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en negociacions.
0: Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
8: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
11: En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort.
0: I s'activen les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
9: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: El director general de l'OMS viatja avui al Congo pel brot d'Ebola,
8: que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
12: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb temperatures molt semblants a les d'ahir a l'interior.

0: Interior de Catalunya, per tant, quedaran entre els 30 i 34 graus i, en canvi, sí que pujaran notablement a la costa, on es podria arribar als 29 o 30. Demà, dijous i divendres, continuarà fent sol i encara pujarà més la temperatura, tot i que a partir de divendres es preu que es formin algunes tempestes de tarda al nord del país.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, aturades en diversos punts en direcció a Barcelona. Clàudia Serra.
3: Sí, molt complicada aquesta hora la circulació cap a la capital. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb Barcelona, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, a la Roca i Santa Perpètua, sentit sud, a la C58 de Terrassa-Sabadell i a la C59 a Caldes, també sentit sud.
2: I ara que falten 14 dies exactes per la visita del Papa, inaugurem un nou espai al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia us explicarem detalls d'aquesta visita amb l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia. Abans de ser papa, entre 2001 i 2013, Robert Prevost va ser prior general dels Agustins. És per això que en aquella època va visitar els seus companys d'ordre religiós a la parròquia de Sant Roc de Badalona. El 10 de juny, Lleó XIV acudirà a la parròquia de Sant Agustí, ubicada al Raval de Barcelona. Es retrobarà amb el pare Faustin, amb qui havien coincidit a Tanzània el 2003. És el rector de la parròquia i fa un any a TV3 recordava així el pontífex.
5: És una persona muy simple. Siempre se baja a las personas muy pequeñas, a las personas simples. Vive con todos.
4: Actualment a Catalunya hi viuen 4 agustins, 2 d'origen tanzà i 2 filipins.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: I avui, Canalies, bon dia.
7: Bon dia de nou. Què tal, Ricard? Com estàs?
2: Marcarem el telèfon del Julià.
7: Del Julià, sí.
2: Julià.
7: Que fa anys. No sabem quants en fa, però l'intentarem preguntar.
2: A veure si respon.
7: És el mateix que en faci 18 que 80.
2: No.
7: 18 pot ser que encara dormi.
2: Sí. I amb 80 també.
7: I amb 80 també.
2: Sí.
7: Tens
2: sí.
7: Tota la raó. Sí.
2: Fa 40 ja és diferent, però
7: allà, avui època,
2: el Julià 80... no agafa el telèfon.
8: Se ha redirigit.
2: Sí, ui. Doncs res. El trucaven de part dels seus pares, no?
7: Sí, de Marcel, i també perquè, evidentment, li volen desitjar per molts anys i el volien dedicar aquesta meravellosa cançó que interpreta Manu Guix de Beatles, que es diu Hey Jude.

0: però quina meravella, aquesta cançó. Sí. Julià, doncs ja ho saps, a part dels teus pares i d'en Marcel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, i també recordar-vos que si voleu que en Manu us dediqui una cançó, o...
1: De cara ja, de cara al curs vinent,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, perquè anem planíssims.
1: Aquest curs ja està la cosa plena.
0: El 636-36-06-09, 636-36-06-09. Deixeu el vostre missatge o ens envieu un WhatsApp i en Manu Guix us cantarà una fantàstica cançó en directe al matí de Catalunya Ràdio.
1: Estarà un fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Un fantàstica cançó.
0: Una fantàstica cançó. 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. Aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs molt complicada aquesta hora la circulació cap a Barcelona. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb la capital, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. I atenció als usuaris de Rodalies, hi ha demores que poden superar els 30 minuts a l'R2 Nord a causa d'un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu, afectada també l'R11 per aquesta incidència i per una altra la infraestructura entre Figueres i Llançà.
0: Ampli dispositiu a aquesta hora dels Mossos contra el tràfic i el cultiu indoor de marihuana a Girona i poblacions de l'entorn. Hi ha 600 agents desplegats en diversos punts, com el barri de la Font de la Pólvora. La policia també relaciona aquest grup amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns. Els sindicats i el govern es tornen a reunir aquest migdia per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més per al curs vinent. Avui, que hi ha convocada vaga, secundària i universitats, és el sindicat d'estudiants dels Països Catalans. Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran. Argumenten que han estat accions defensives que no trenquen la treva. Les negociacions continuen avançant, però refreden les possibilitats que l'acord sigui imminent. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 200 morts. Se sospita que el brot afecta en total més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. A Itàlia hi ha dos pacients ingressats amb febre a l'hospital que viatjaven en un vol provinent d'Uganda. I confirmen un segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 passatgers que ja estaven aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. S'afegeix al cas d'una altra persona que ja van traslladar des del creuer amb símptomes. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IS Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. I en marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder al sector són bones. Aquest any, Balfagó pot arribar a pescar 4.045 tones de tonyina vermella. En cultura, mort als 95 anys, un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins, col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker, alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
2: Esports. Nous jugadors catalans disputaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. També ha convocat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi.
0: I el temps, es manté el temps estiuenc amb temperatures entre 27 i 34 graus. Els valors més elevats seran a Ponent i a Pla de Lleida. Els més baixos a la línia de la costa, domini del sol amb només alguns núvols de tarda al Pirineu. I per als pròxims dies la calor s'intensificarà.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimarts 26 de maig i està en marxa des de primera hora d'aquest matí un ampli dispositiu policial contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu indoor de marihuana a Girona i també una dotzena de poblacions de la demarcació. S'estan fent escorcolls a diversos pisos del barri gironí Font de la Pólvora. Anem cap allà, Fèlix Martín.
4: Aquesta entrada i registre s'està fent en concret, entre d'altres, a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pólvora, però també en fan a poblacions com Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Salt i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes, i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala. El primer objectiu seria desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable, amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos d'Esquadra de diferents unitats operatives. També hi participen gossos ensinistrats i mitjans aeris.
0: I a aquesta hora també s'ha activat en alerta el Placecat per una possible fuita de clor en una empresa de Manresa, al Bages. S'han desplegat 12 dotacions dels bombers a l'empresa Aqualim, ubicada en una nau del polígon Bufalvent. A més, s'ha demanat a les persones que es trobin en aquesta zona que es confinin. Seguirem ampliant aquesta informació.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles era clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda de tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
5: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta, oculta en el despatx, eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra.
0: Entre les 2.000 planes del sumari hi ha informacions sobre el suposat paper de societats pantalles que haurien jugat l'empresa de les filles de Zapatero. Segons el jutge, hi ha indicis sòlids que era una peça clau d'aquest entramat, que no desenvolupava cap activitat real i que servia, diu, per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites. El sumari també inclou dades sobre l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Diu que li van interceptar 280.000 euros en efectiu a casa seva pel els missatges i documentació de Martínez, el jutge dedueix que tenia una gran influència a Veneçuela, on feia negocis amb petroli, divises i or. Al sumari també hi apareix l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Coldo García, que haurien dinat amb Zapatero al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de la companyia Plus Ultra. Doncs bé, ara com ara, els nous detalls que es van sabent d'aquest cas no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, tampoc el dels seus aliats al govern sumar, que no passen per avançar les eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la seva gestió econòmica.
6: Que Espanya està creixent 6 vegades més que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de conèixer el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, ha qualificat les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats. El PP veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop, en canvi, i augmenta la pressió sobre el PNB. Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: I ahir també va aparèixer en escena Felipe González, sempre un dels socialistes més crítics amb Sánchez, diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
3: 3CAT Info.
0: Passant 10 minuts de les 8, el govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny, aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. La resta són professionals d'atenció educativa i administració i serveis. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat per avui una vaga per als estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els Comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
9: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlem ara de la guerra a l'Iran. Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per a un acord de pau semblen ben encaminades. Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana. De fet, com deia, les negociacions de pau sembla que avancen, tot i que l'acord no és imminent. En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços a les negociacions amb Washington.
10: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Segons s'ha filtrat, l'acord de pau inclouria, a més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que la qüestió nuclear es deixarà per una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95. Al barril de Brent. I pel que fa a la guerra d'Ucraïna, el Kremlin ha amenaçat aquest país, Ucraïna, amb una onada d'atacs contra la capital, Kiev, sobretot contra centres de comandament militar escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i ha proporcionat més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin. I us ho dèiem en titulars, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui fins al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països d'aquesta regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones i a dos viatgers ingressats amb febre en un hospital a Milà. A tots dos se'ls faran proves ara diagnòstiques segons els protocols nacionals i internacionals i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic. I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient, que donà positiu en l'última PCR, però no té símptomes, és un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar en aquest hospital.

0: Doncs hem arribat a un quart de nou, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta hora molt complicada la circulació cap a Barcelona. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb la capital, C58 i C33 cap al Nus de la Trinitat, A2 des de Pallejà, B23 al Papiol, C32 a Gavà, C31 a Badalona i C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt. També a la mateixa Ronda de Dalt i a la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, de Mollet a Barberà, sentit sud, a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C59 a Caldes de Montbui, també en sentit sud. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores que poden superar els 30 minuts a la línia R2 Nord de Rodalies a causa d'un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. Està afectada també amb demores d'uns 30 minuts la línia R11 per aquesta incidència i per una altra, en aquest cas a la infraestructura entre Figueres i Llançà. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Continuem aquest dimarts parlant d'un ambient de ple estiu, de temperatures que no varien o, en tot cas, pugen una mica al llarg del dia d'avui. Encara ho faran més els propers dies, tocant sostre entre demà i divendres, aproximadament. Ambient d'estiu que ha d'adultar un altre avui entre els 27, aproximadament, a 34 graus, els valors més baixos a la façana litoral, per influència marítima, i els més elevats, tocant aquests 34 o potser 35 cap al Pla de Lleida, especialment que és on s'enfilarà més el termòmetre. Hem començat aquesta matinada amb alguns valors tropicals que no han baixat dels 20-21 graus, a Portbou, per exemple, a l'Estartit, a la ciutat de Barcelona, de moment de manera bastant local, perquè a la resta del territori les temperatures han sigut similars a les d'ahir, o fins i tot han baixat un palet en algunes fondalades interiors. De fet, s'ha arribat fins als 3 graus a Prades, per tant, ambient fred, també a Das, amb 4. En general, entre els 10 a 15, 16 graus aproximadament, i a la costa sud fins i tot s'ha arribat als 16 a Tarragona, 19 a Sitges, 17 a Amposta. Tot plegat amb sol, algun núvol prim passatger molt local, i sobre tot aquesta tarda, alguna petita nuvolada a l'Aran o al Pirineu decorativa. No n'esperem que donguin gaire de si aquests núvols. Potser a partir de dijous o ja de cara al cap de setmana tornin les tronades de tarda, coincidint amb una mica la reculada que esperem del termòmetre, que no serà molt important, però haurem creuat, per tant, la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que no només ens afecta a nosaltres, sinó a tota l'Europa occidental.
3: Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
0: Passant gairebé 5 minuts d'un quart de nou, continuem amb més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. La investigació, liderada per l'IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any, en que l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, fa créixer els casos de cirrosi i de càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçar les polítiques sobre l'alcohol i també millorar la vigilància i la detecció precoç. No deixem les qüestions que fan referència a la salut. L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària,

0: crear un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'Atenció Primària Delta i l'ICS i l'Iribell conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients. L'estudi mostra que els pacients derivats per aquest sistema arriben a l'hospital amb millor capacitat pulmonar, de prop del 90% davant del 76% dels pacients que segueixen el circuit habitual. La pneumòloga de Bellvitge, Guadalupe Bermudo, explica en què consisteix aquest nou model.
1: No és només que s'hagi creat un circuit ràpid, sinó que té 3 peces que la funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
0: Els investigadors també han observat una millora del pronòstic. 7 anys després del diagnòstic, la supervivència lliure de trasplantament és d'un 14% superior entre els pacients que han estat diagnosticats a través d'aquesta via ràpida. Elisabet Serra és metgessa de l'atenció primària.
2: Evitar tot tipus d'intermediaris, on incloc tant els tràmits burocràtics com les visites d'altres professionals, a fi que el pacient amb sospita d'aquesta malaltia pugui ser atès quan abans a la unitat especialitzada i visitat amb l'especialista del seu cas, evitant mesos de demora en el seu diagnòstic.
0: La fibrosi pulmonar és una malaltia minoritària que provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. Els primers símptomes, com la falta d'aire o la tos seca persistent, sovint es confonen amb altres patologies respiratòries, fet que en retarda la seva detecció. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos en el Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar l'informe que va presentar el ministre Òscar Puente. Canviem de qüestió, us ho dèiem en titulars. En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder al sector, la Brenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca.
3: El període de pesca arriba fins a l'1 de juliol, però en un principi en 3 setmanes n'hi haurà suficient. Enguany, Balfagó pot arribar a les 4.045 tones de tonyina vermella, una dada superior a la de l'any passat. El clima i l'avançament de la campanya hi ajuden. Pere Vicent Balfagó és el copresident de la companyia.
4: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
3: La tonyina vermella viu a la zona de l'oceà Atlàntic Nord i per reproduir-se migra cap a les aigües de les Balears. És en aquest punt on es pesquen. Un cop pescades, mitjançant encerclament, es transporten cap al Baix Ebre.
4: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos condicionades aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
3: La pesca d'aquesta espècie està molt regulada i s'organitza per triennis. Les quotes actuals vigents fins al 2028 autoritzen un 10% més de pesca respecte a l'anterior. Balfagó, amb seu a l'Ametlla de Mar, va facturar l'any passat 119 milions d'euros i té més de 300 treballadors.
0: I abans dels esports, una darrera qüestió que us destacàvem en titulars. I és que la llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys. Segons ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial, Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or d'aquest gènere musical. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però aviat va canviar d'instrument fent unes primeres gravacions a la dècada dels 50 del segle passat, on col·laborava amb noms de la talla de Miles Davis o de Charlie Parker. Una trajectòria marcada per diferents entrades també a la presó i períodes on ha desaparegut voluntàriament d'escena. Entre els guardons rebuts hi ha un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel treball This Is What I Do.
5: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
5: Bon dia, 9 futbolistes catalans, més d'un terç de tota la convocatòria, jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va facilitar ahir la llista de 26 jugadors, entre els quals hi ha Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors catalans del Barça, de la Fuente també ha convocat 3 blaugranes més, per un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels blaugranes que finalment no han entrat a la llista definitiva, Gerard Martín, que tot i això s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
6: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
5: De la llista de jugadors espanyols per anar al Mundial de Futbol destaca especialment el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid per primera vegada. El seleccionador espanyol ho ha argumentat així.
7: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
5: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç pels entrenaments previs al Mundial, on hi figuren el Berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez.
8: 3CAT Info.
5: Al Girona, el tècnic Mitchell ha publicat les últimes hores un missatge a les xarxes socials en què explica que viu un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes després del descens a segona. Mitchell afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. I a l'Espanyol, el migcampista Ramon Terrats s'ha acomiadat a través també de les xarxes socials. Terrats va arribar a l'Espanyol l'estiu passat cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en un principi no exercirà. D'altra banda, l'Espanyol farà aquest migdia la presentació oficial del nou director esportiu, Monchi. A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana el Badalona rebrà a partir de les 7 el Reial Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
9: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
5: El Badalona és el desè classificat i les madrilenyes són segones. Demà jugaran el Barça, Reial Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua ahir dilluns per celebrar els títols aconseguits aquesta temporada i per acomiadar el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Guardiola, en aquest comiat, ha rebut fins i tot un missatge del 6 vegades campió de l'NBA, Michael Jordan, el qual ha felicitat el tècnic català per la seva trajectòria.
10: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement. Good luck on the links and keep them straight. Congratulations.
5: En bàsquet, a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja de la 29a jornada, suspès al descans per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorables als verdinegres. També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final després de guanyar Cleveland 93-103 i classificar-se per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA, concretament l'última va ser l'any 1999. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres partits començaran a 9:15 del vespre. El Liceu de la Corunya és per ara l'únic equip que s'ha classificat ja per les semifinals de la competició.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, a aquesta hora tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Segueix el trànsit dens a la majoria de vies que connecten amb Barcelona, sobretot a les entrades de la capital, on hi ha aturades, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat, i a l'AP7 de Mollet a Badia, sentit sud. Aquí hi ha hagut una avaria que talla un carril. Recordem també que la línia R2 Nord i R11 de Rodalies circulen amb retards que superen els 30 minuts.
1: Fem un repàs al més destacat aquesta hora. Operatiu en marxa a Girona contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana. Uns 600 agents dels Mossos s'han desplegat des de primera hora en diversos escorcolls. La policia també relaciona aquesta xarxa amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. Vale. I activat en alerta el pla CECAT de risc químic per una possible fuita de clor en una empresa de Manresa al Bages. 15 dotacions dels bombers de la Generalitat s'han desplegat a l'empresa Aqualimpt, ubicada en una nau del polígon Bufalvent. Protecció Civil recomana a la població que es troba a la zona que es confini. És notícia encara aquesta hora el sumari del cas Plus Ultra, que assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu serviria per cobrar els suborns. I també avui, pendents de nou de govern i sindicats d'educació, que reprendran les negociacions per intentar desencallar el conflicte. Abans de la trobada, el govern aprovarà incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, la majoria docents per a l'escola inclusiva. Des d'ara fins les 9, també us parlarem de la vaga indefinida que avui comença en les biblioteques de Barcelona. Els treballadors critiquen la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. També passarem per Tremp, que tindrà un nou centre de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Sobirà, a l'Alta Ribagorça i també a la Vall d'Aran. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: 9 jugadors catalans disputaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola.
3: Això vol dir que més d'un terç dels jugadors que formen la convocatòria són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8 jugadors. En canvi, el Madrid, per primera vegada, no tindrà cap representant.
1: I el temps es manté estiuenc amb temperatures entre els 27 graus i els 34, els valors més elevats a Ponent i Pla de Lleida i els més baixos a la línia de costa. Domini del sol, amb només alguns núvols de tarda al Pirineu. Per als pròxims dies, la calor s'intensifica i tocarà sostre. Passen 3 minuts de 8:45, en marxa des de primera hora del matí un ampli dispositiu policial contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu indoor de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de la demarcació. S'estan fent aquestes hores escorcolls en diversos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora. Podem marxar cap allà en directe. Félix Martín, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, l'operatiu que estava en marxa aquí en aquest barri a la zona est de Girona s'ha acabat fa poca estona. Ja han marxat els furgons policials que hi havia en un extrem d'aquest barri. En el centre on hem estat voltant aquest matí per 3CAT Info, doncs hem vist un barri normal, amb un dia a dia habitual entre setmana. No han fet balanç encara de què han tret d'aquests escorcolls en aquí al barri del Font de la Pólvora, ni si hi ha persones detingudes o no. A més d'aquí, en aquesta banda de la ciutat de Girona, recordem que també s'han fet, o s'estan fent encara aquesta hora, registres en diversos immobles d'una dotzena de poblacions de la demarcació de Girona, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva. Per exemple, Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Sal i Bescanó. També n'han fet a Sils, Caldes, de Malavella, Riudarenes i fins i tot al municipi de l'Escala, a l'Alt Empordà. El primer objectiu ha estat desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i també la seva distribució, però també la banda que estan buscant la relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Hi han treballat, com deies, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra amb diferents unitats operatives en les que també han participat gossos ensinistrats.
1: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Girona. Félix Martín, gràcies, bon dia.
4: Adeu, bon dia, fins ara.
1: I s'ha activat en alerta el pla CECAT de risc químic per una possible fuita de clor en una empresa de Manresa, al Bages. 15 dotacions dels bombers s'han desplegat a l'empresa Aqualimpt, ubicada en una nau del polígon Bufalvent. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció. Protecció Civil, per això, recomana a la població que es troba a la zona que es confini.
0: 3CAT Info.
1: Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero seria el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles era clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic

0: d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra.
0: Ara com ara, els nous detalls que es van sabent d'aquest cas no fan variar el discurs del PSOE i tampoc els plans de Pedro Sánchez, ni els dels seus aliats del govern Sumar, que ara mateix no passen per avançar eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la seva gestió econòmica.
2: Que Espanya està creciendo 6 vegades més que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de conèixer el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, ha qualificat les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats. El PP, en canvi, veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta la pressió sobre el PNB. Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
3: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: I ahir també va aparèixer en escena Felipe González, sempre un dels socialistes més crítics amb Sánchez, diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: Canviem de qüestió. Aquí a casa nostra, el govern i els sindicats d'educació es tornen a reunir aquesta tarda en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la 5a trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els van fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats que no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny, aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs que ve. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat avui una vaga per als estudiants de Secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia, a plaça Universitat, i a València a les 10 del matí, a l'Institut Ferrer i Guàrdia. I us ho dèiem en el sumari, les biblioteques de Barcelona comencen avui una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort. El comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i de l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serres, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
5: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
0: La protesta va començar el passat 20 d'abril amb un seguit d'aturades la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Divendres 29 de maig tenen previst concentrar-se a la plaça de Sant Jaume a l'inici del ple municipal. I Comissions Obreres i UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos. Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran fa que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això creuen que no s'hauria d'esperar fins a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. Els sindicats les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a 9:15. Commoció al Partit Nacional Escocès per l'enviament a presó d'un exalcàrrec que va confessar haver robat 4

0: privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
1: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
2: El cofundador de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Christopher Ola, defensa que el desplegament i la difusió de la IA no depengui només de les grans multinacionals del sector. Ho ha dit el Vaticà el mateix dia de l'encíclica del Papa sobre l'ús de la intel·ligència artificial.
3: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
4: It is an unsolved problem.
2: Anthropic, fundada per Ola i algun dels seus exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
5: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
2: I una de cada quatre persones que treballen al sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions d'aquesta emissora.
6: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
2: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. Arribem a 9:15 i ho fem en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem a aquesta hora com tenim carreteres, transports públics, tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs segueix el trànsit dens a la majoria de vies que connecten amb Barcelona, sobretot a les entrades cap a la capital, on hi ha aturades C58 i C33 cap al Nus de la Trinitat, l'A2 des de Pallejà, la B23 al Papiol, la C32 a Gavà, la C31 al Prat i a Badalona i la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també la mateixa Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, aturades aquí. Densitat també a la P7 de Mollet a Badia, sentit sud, aquí una avaria talla un carril, i de Sant Cugat a Cerdanyola, sentit Girona, precaució perquè en aquest punt hi ha vehicles al voral a causa també d'una avaria. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores a Rodalies que poden superar els 30 minuts a les línies R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. La línia R11 es troba afectada també, a més, per una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura entre Figueres i Llançà. És tot de moment.
8: El temps.

0: Crònica del Jofre, Genué.
1: Les temperatures aquesta matinada han tornat a ser tropicals en alguns sectors de la façana litoral, és a dir, que no han baixat dels 20 graus. De moment, valors bastant puntuals, no molt generals, però, per exemple, s'ha baixat dels 21 a Portbou, a l'Estartit, o a la mateixa ciutat de Barcelona. A la resta, valors similars o fins i tot un palet més baixos, amb aquests 3 graus a Prades com a temperatura més baixa, freda fins i tot, també a Das 4, alta muntanya entre els 8 de Certescan, a 2.400 metres, els 6 de Núria, a 2.000 metres, i en general, a l'interior, les temperatures oscil·lant al voltant dels 10, 15, 16 graus, amb 15 a Lleida, 14 a Girona, 16 a Tarragona. Avui les màximes tornaran a quedar ubicades entre els 27 a 34 graus, aproximadament, sempre els valors més baixos enfront de la línia de la costa, i els més alts, especialment cap al Pla de Lleida, on no descartaríem alguna xifra de 35. Però els valors de 35 o 36 o fins i tot 37 o 38 podrien arribar al llarg dels propers dies, especialment cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, que és on esperem que s'enfili més el termòmetre amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid que afecta a tota l'Europa occidental. Per tant, al llarg dels propers dies, el termòmetre encara puja més i toca sostre, sempre amb aquest context d'estabilitat, de sol, i només alguns núvols de tarda en el Pirineu, de moment inofensius. Potser al llarg del cap de setmana comencin ja a donar algunes primeres tronades a l'àrea del Pirineu, coincidint amb que el termòmetre comenci a baixar lleugerament.
2: Tresca Info.
3: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
4: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
3: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
4: T'ho perdràs?
3: Més informació a futurfest.cat.
5: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
6: Van descobrir que era un superdotat.
7: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
8: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
7: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9.
11: Catalunya al dia.
0: I avui comencem aquest recorregut per les notícies de proximitat a Tremp, que tindrà un nou centre de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i també la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. El projecte, que supera els 14 milions d'euros, també ha de permetre allargar la vida útil de l'actual dipòsit, que està gairebé al límit de capacitat. Tremp, Pau Rovira.
12: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar 2 coses.
13: La primera és que des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs, ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat en aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
12: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no es reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
0: I ara anem cap a Lleida. El sindicat CGT, l'Hospital Arnau de Vilanova, denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa de l'espai ni tampoc de l'atenció d'infermeria necessaris. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Pere Joan Álvarez.
14: Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
15: I són habitacions de planta que ara instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
14: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
0: I el Port d'Arenys de Mar al Maresme tindrà un nou accés per a vehicles i vianants per la Riera de Bareu, una de les principals artèries del municipi. Les obres que començaran després de l'estiu tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat. Arenys de Mar, Marta Vallès.
16: L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors, explica que és una obra que esperen de fa temps.
17: Tenir un pas de vianants i amb mobilitat, jo crec que quan ja era alcalde el 2011 ja ho estàvem demanant. I es fa realitat per la bona voluntat de Ports de la Generalitat.
16: Les obres duraran 14 mesos. El projecte permetrà tenir un millor accés al port, especialment per les persones de mobilitat reduïda. El nou accés es farà al final del Rial del Bareu, una zona per on el municipi ha crescut.
17: El carrer paral·lel a la nostra Riera, i per tant aquí viuen segurament 2 o 3 mil persones fàcilment de dalt a baix, on tenim les nostres escoles. Per tant, era molt important fer aquest pas i adecentar tota aquesta zona. Ens quedarà un port espectacular. El port del segle XXI de Catalunya el tindrem aquí, a la nostra vila i a la nostra comarca.
16: L'activitat al Port d'Arenys també reactiva amb la licitació dels 4 locals del Contradic. Fins ara s'hi han interessat una desena d'empreses per posar-hi negocis com restauració, formació o un gimnàs.
0: I acabarem explicant-vos que la policia ha recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments de Tarragona. Entre el material confiscat hi podem trobar des d'un capitell de l'època romana fins a 1.000 monedes de la Guerra del Francès. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, ha explicat que la investigació va començar arran d'un correu electrònic que informava que en un bar de Torredembarra, al Tarragonès, als 4 panxos exhibia una inscripció en ceràmica del segle XVII de Cala Capítol de Tarragona amb un elevat valor patrimonial. El bar era propietat de l'arqueòleg.
19: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fés el lliurament voluntari i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
18: Està investigat pels delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric.

0: Esports. Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. 9 futbolistes catalans, més d'un terç de tota la convocatòria, jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va facilitar ahir la llista de 26 convocats, entre els quals hi ha Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors catalans del Barça, De La Fuente també ha convocat 3 blaugranes més, per un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels blaugranes que finalment no ha entrat a la llista definitiva, Gerard Martín, que tot i això s'ha mostrat content pels seus companys convocats.
2: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
1: De la llista de jugadors espanyols per anar a aquest Mundial de Futbol destaca especialment el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid per primera vegada. El seleccionador espanyol ho ha argumentat així.
3: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
1: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç pels entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà el pròxim 11 de juny.
0: 3CAT Info.
1: Al Girona, el tècnic Mitchell ha publicat les últimes hores un missatge a les xarxes socials en què explica que viu un moment d'ull, que la tristesa i el buit són enormes després del descens a segona. Mitchell afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. I a l'Espanyol, el migcampista Ramon Terrats s'ha acomiadat a través de les xarxes socials. Terrats va arribar a l'Espanyol l'estiu passat, cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau en un principi no exercirà. D'altra banda, l'Espanyol farà aquest migdia la presentació oficial del nou director general esportiu, Monchi.
0: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina avui es disputen diversos partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 el Reial Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
4: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
1: El Badalona és el desè classificat i les madrilenyes són segones. Demà jugarà el Barça, Reial Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City va celebrar ahir una rua per commemorar els títols aconseguits aquesta temporada, la Copa i la Copa de la Lliga, i per acomiadar també el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva, que la temporada que ve no continuaran. Guardiola, en aquest comiat, ha rebut fins i tot un missatge del 6 vegades campió de l'NBA, Michael Jordan, el qual ha felicitat el tècnic català per la seva trajectòria.
0: 3CAT Info.
1: Parlem ara de bàsquet. A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja de la 29a jornada, suspès en el seu dia al descans per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als verdinegres. També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final després de guanyar Cleveland 93-130 i classificar-se per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA. Concretament, l'última va ser l'any 1999.
0: 3CAT Info.
1: I en hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga. Masculina són el Barça Noia, l'Igualada Voltregà i el Calafell Reus. Tots tres partits començaran a 9:15 del Barça Noia. En parla el tècnic blaugrana, Ricard Ares.
5: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
1: I de l'Igualada Voltregà en parla el jugador igualadí Marc Carol.
6: En dos dies no hem de canviar res del que hem fet. Si hem arribat fins aquí és perquè hem fet coses bé, així que només hem de prendre el que ens ha fet arribar fins aquí i les coses que hem fet malament en aquests dos partits i creure'm això.
1: El Liceu és, de moment, l'únic equip classificat per a les semifinals. I el Giro d'Itàlia avui es reprèn la competició després de la jornada de descans d'ahir amb la disputa de la setzena etapa de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carí, amb un port de primera categoria, dos de segona i dos de tercera. El danès Jonas Vingegaard continua amb la malla rosa de líder.
7: Trescat Info.

0: Amb un és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí complicat amb retencions a la majoria de vies que connecten amb Barcelona, sobretot a les entrades de la capital, on hi ha aturades. També a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat, i a l'AP7 de Mollet a Sant Cugat, en tots dos sentits, hi ha retencions, en aquest cas, per dues avaries. Recordem també que a Rodalies la línia R2 Nord i l'R11 circulen amb retards que superen els 30 minuts.
0: Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Una possible fuita de clor en una empresa

0: d'un polígon de Manresa al Bages activa el pla CECAT de risc químic i treballen fins a 15 dotacions dels bombers. Protecció Civil recomana el confinament de la població que es trobi a la zona. El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns. Els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més pel curs que ve. Avui, qui ha convocat vaga a secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Els Estats Units apunten que caldran encara dies per tancar un pacte amb l'Iran després d'atacar aquesta nit objectius militars al sud del país. La incertesa sobre les converses de pau fa pujar lleugerament el preu del petroli. Confirmen un segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 passatgers que ja estaven aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. S'afegeix al cas d'una altra persona que ja van traslladar des del creuer amb símptomes. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per IS Global, que avisa que la malaltia del fetge que destrueix lentament l'òrgan continua infradiagnosticada. I en marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. La previsió de la companyia líder del sector, l'ebrenca Balfegó, són bones. Enguany, Balfegó pot arribar a pescar 4.045 tones de tonyina vermella, una dada superior a l'any passat, ajudades pel bon clima.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada a través de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
0: I es manté el temps estiuenc amb temperatures entre els 27 i els 34 graus, els valors més elevats a Ponent i Pla de Lleida i els més baixos a la línia de la costa. Domini del sol amb només alguns núvols de tarda a l'Alt Pirineu. Pels propers dies la calor s'intensifica i tocarà sostre.
1: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us deia, dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu indoor de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de la demarcació. Anem cap a Girona, ens ho explica Fèlix Martín.
3: L'operatiu ha començat a primera hora del matí amb l'entrada i registre en diversos immobles d'una dotzena de poblacions de les comarques de Girona, sobretot al Gironès i a la Selva, entre d'altres a la mateixa ciutat de Girona, on han fet registres en dos habitatges del barri de la Font de la Pólvora, això és a l'est de la ciutat, però també han fet registres, per exemple, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, a Celrà, a Sal i Bescanó, també a Sils, Caldes de Malavella, a Riudarenes, i a l'Alt Empordà, fins i tot al municipi de l'Escala. El primer objectiu ha estat desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable, amb epicentre a la demarcació de Girona. Des de primera hora hi han estat treballant més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra de diferents unitats operatives, en les quals també hi han participat gossos ensinistrats i mitjans aeris. Com dèiem, alguns d'aquests operatius en algunes poblacions ja ha finalitzat. Però fins que tota l'operació no s'hagi completat del tot, des dels Mossos d'Esquadra han confirmat a 3CAT Info que no hi haurà un balanç definitiu ni explicaran què han trobat.
0: N'estarem pendents, gràcies Fèlix, i s'ha activat en alerta el pla CECAT de risc químic per una possible fuita de clor en una empresa de Manresa al Bages. 15 dotacions dels bombers de la Generalitat s'han desplegat a l'empresa Aqualim, ubicada en una nau del polígon Bufalvent. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobe a la zona que es confini.
1: Catalunya al dia.
4: t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles era clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Madrid, Àngels Rafuente.
5: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que el sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra.
0: Entre les 2.000 planes del sumari hi ha informacions sobre el suposat paper de Societat Pantalla que hauria jugat l'empresa de les filles de Zapatero. Segons el jutge, hi ha indicis sòlids que era una peça clau de l'entramat que no desenvolupava cap activitat real i que servia, diu, per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites. El sumari també inclou dades sobre l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Diu que li van interceptar 280.000 euros en efectiu a casa seva. Pels missatges i documentació de Martínez, el jutge dedueix que tenia una gran influència a Venezuela, on feia negocis amb petroli, divises i or. Al sumari també hi apareix l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Coldo García, que haurien dinat amb Zapatero el març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de la companyia Plus Ultra. Ara com ara, els nous detalls que es van sabent d'aquest cas no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez i dels seus aliats al govern. Sumar no passa per avançar eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la seva gestió econòmica.
6: Que Espanya està creixent 6 vegades més que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de conèixer el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, ha qualificat les acusacions de la UDEF de conjectures i disbarats. El PP veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta la pressió sobre el PNB. Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Ahir també va aparèixer a l'escena Felipe González, sempre un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
4: 3Cat Info.
0: 9 i 10 minuts, estem pendents també de la reunió entre govern i sindicats d'educació aquesta tarda en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç als sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs que ve. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat avui una vaga pels estudiants de secundària i universitaris de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà

0: a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Els Estats Units asseguren que la negociació d'un pacte amb l'Iran no pot tardar, vaja, alguns dies després d'atacar aquesta nit objectius militars al sud del país. Les expectatives d'un acord imminent que posi fi a la guerra s'han allunyat encara més. L'administració Trump argumenta que els bombardejos contra el règim de Teheran han estat defensius i que han consistit en atacar rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret Hormuz. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha justificat l'acció assegurant que l'estret ha d'estar obert d'una manera o altra i refredava les esperances d'un acord ràpid.
1: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula o una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
0: Els atacs dels Estats Units i l'Iran i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el petroli fins als 97 dòlars al barril de Brent després de caure-hi amb força davant la perspectiva d'un acord aviat. I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra la capital Kiev, sobretot contra centres de comandament militar escampats per tota la ciutat on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que ha sortit de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà Marco Rubio per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i ha proporcionat més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Vladimir Putin. 2:15 del matí, el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament del nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per a la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i s'ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat els possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha 2 viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots 2 se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols nacionals i internacionals i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%. Doncs així arribem a 9:15 del matí. Fem una pausa pel trànsit i el temps. Actualitzem, per tant, la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè a Rodalies us estem explicant que la línia R2 Nord circula amb retards que superen els 30 minuts per un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. Doncs bé, els trens Aeroport Sant Celoni inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Granollers Centre. També està afectada per aquesta i una altra incidència a la infraestructura entre Figueres i Flaçà, la línia R11. En aquest cas, els trens circulen amb unes demores de 30 minuts. Els regionals paren a totes les estacions entre Granollers Centre i Maçanet-Massanes i els de mitja distància a totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Celoni. Pel que fa a les carreteres, seguim amb les retencions a la majoria de vies que connecten amb Barcelona, sobretot a les entrades de la capital, on hi ha aturades, també a la Ronda de Dalt i a la Litoral, especialment sentit Llobregat, i a l'AP7. Hi ha un carril tallat a Barberà en sentit sud per un camí avariat i també hi ha el voral ocupat per un altre camió avariat, en aquest cas de Cerdanyola del Vallès en sentit nord. És tot de moment.
3: El temps.
0: I Jofre Genoé.
4: Continuem aquest dimarts parlant d'un ambient de ple estiu, de temperatures que no varien o, en tot cas, pugen una mica al llarg del dia d'avui, encara ho faran més els propers dies, tocant sostre entre demà i divendres, aproximadament. Ambient d'estiu que ha d'adultar un altre avui entre els 27, aproximadament, a 34 graus, els valors més baixos a la façana litoral, per influència marítima, i els més elevats, tocant aquests 34 o potser 35 cap al Pla de Lleida, especialment que és on s'enfilarà més el termòmetre. Hem començat aquesta matinada amb alguns valors tropicals que no han baixat dels 20-21 graus, a Portbou, per exemple, a l'Estartit, a la ciutat de Barcelona, de moment de manera bastant local, perquè a la resta del territori les temperatures han sigut similars a les d'ahir, o fins i tot han baixat un palet en algunes fondades interiors. De fet, s'ha arribat fins als 3 graus a Prades, per tant, ambient fred, també a Das, amb 4. En general, entre els 10 a 15, 16 graus aproximadament, i a la costa sud fins i tot s'ha arribat als 16 a Tarragona, 19 a Sitges, 17 Amposta. Tot plegat amb sol, algun núvol prim passatger molt local i, sobretot aquesta tarda, alguna petita nuvolada a l'Aran o al Pirineu decorativa. No n'esperem que donguin gaire de si aquests núvols. Potser a partir de dijous o ja de cara al cap de setmana tornin les tronades de tarda, coincidint amb una mica la reculada que esperem del termòmetre, que no serà molt important, però haurem creuat, per tant, la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que no només ens afecta a nosaltres, sinó a tota l'Europa Occidental.
3: Resca Info.
5: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olaya Moreno.
8: Sargento Tomás Morado Muñiz.
9: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
10: A ell l'investiguen per comunista.
8: Què dius?
9: I el Basavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
8: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
7: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 i 4 minuts, Catalunya rebrà menys diners estatals de dependència per la mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, juntament amb 7 comunitats més. Ho destaca un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. I és que l'Estat i les comunitats vinculen part del finançament al compliment d'objectius com la qualitat del servei o els temps d'espera per accedir a una residència. Catalunya hi destina poc més de 8.000 euros anuals per persona de mitjana, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, el que més inverteix. L'any passat les comunitats van finançar prop del 73% de la inversió en dependència i la resta van a càrrec de l'Estat. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. La investigació relacionada, liderada per East Global i publicada avui per The Lancet Regional Health i Europe, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç. I l'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'ICS i l'ITIBELL conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients. L'estudi mostra que els pacients derivats per aquest sistema arriben a l'hospital amb millor capacitat pulmonar de prop prop del 90% davant del 76% dels pacients que segueixen el circuit habitual. La pneumòloga de Bellvitge, Guadalupe Bermudó, explica en què consisteix aquest nou model que ja funciona a la regió metropolitana sud.
11: No és només que s'hagi creat un circuit ràpid, sinó que tres peces que funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
0: Els investigadors també han observat una millora del pronòstic. 7 anys després del diagnòstic, la supervivència lliure de trasplantament és un 14% superior entre els pacients que han estat diagnosticats a través d'aquesta via ràpida. Elisabet Serres, metgessa de l'atenció primària.
12: Evitar tot tipus d'intermediaris, on incloc tant els tràmits burocràtics com les visites d'altres professionals, a fi que el pacient amb sospita d'aquesta malaltia pugui ser atès quan abans a la unitat especialitzada i visitat amb l'especialista del seu cas, evitant mesos de demora en el seu diagnòstic.
0: La fibrosi pulmonar és una malaltia minoritària que provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. Els primers símptomes, com la falta d'aire o la tos seca persistent, sovint es confonen amb altres patologies respiratòries, fet que en retarda la seva detecció.
3: 3CAT Info.
0: En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani enguany. Després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder del sector, l'ebrenca Balfegó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca.
13: El període de pesca arriba fins a l'1 de juliol, però en un principi amb 3 setmanes n'hi haurà suficient. Enguany, Balfegó pot arribar a les 4.045 tones de tonyina vermella, una dada superior a la de l'any passat. El clima i l'avançament de la campanya hi ajuden. Pere Vicent Balfegó és el copresident de la companyia.
14: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
13: La tonyina vermella viu a la zona de l'oceà Atlàntic Nord i per reproduir-se migra cap a les aigües de les Balears. És en aquest punt on es pesquen. Un cop pescades, mitjançant encerclament, es transporten cap al Baix Ebre.
14: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos condicionades aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
13: La pesca d'aquesta espècie està molt regulada i s'organitza per triennis. Les quotes actuals vigents fins al 2028 autoritzen un 10% més de pesca respecte a l'anterior. Balfegó, amb seu a l'Ametlla de Mar, va facturar l'any passat 119 milions d'euros i té més de 300 treballadors.
0: Amor, la llegenda del jazz, Sonny Rollins.

0: Rollins va morir als 95 anys, segons ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Estava considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or d'aquest gènere musical. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però aviat va canviar d'instrument, fent unes primeres gravacions a la dècada dels 50 del segle passat, on col·laborava amb noms de la talla de Miles Davis o Charlie Parker. Una trajectòria marcada per diferents entrades a la presó i períodes on ha desaparegut voluntàriament d'escena. Entre els guardons rebuts hi ha un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris l'any 2014. L'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona. Doncs així arribem al moment dels esports.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. 9 futbolistes catalans, més d'un terç de tota la convocatòria, jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va facilitar ahir la llista de 26 convocats, entre els quals hi ha Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors catalans del Barça, de la Fuente també ha convocat 3 blaugranes més, formant un total de 8 jugadors del Barça, que són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels blaugranes que finalment no ha entrat a la llista definitiva, Gerard Martín, que tot i això s'ha mostrat content pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt.

0: Molt bé, aquest any.
1: De la llista de jugadors espanyols per anar al Mundial de Futbol destaca especialment el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid per primera vegada. El seleccionador espanyol ho ha argumentat així.
2: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
1: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç pels entrenaments previs al Mundial en què figuren, entre d'altres, el berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez.
3: 3CAT Info.
1: Al Girona, el tècnic Mitchell ha publicat les últimes hores un missatge a les xarxes socials en què explica que viu un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes després del descens a segona. Mitchell afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal. I a l'Espanyol, el migcampista Ramon Terrats s'ha acomiadat també a través de les xarxes socials. Terrats va arribar a l'Espanyol l'estiu passat, s'ha dit, pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau en un principi no exercirà. D'altra banda, l'Espanyol farà aquest migdia la presentació oficial del nou director general esportiu, Monchi. A la Lliga Femenina avui es disputen diversos partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 el Reial Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de l'equip badaloní, Marc Ballester.
4: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
1: Demà jugarà el Barça, Reial Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. En bàsquet, a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja de la 29a jornada. Suspès en el seu dia el descans per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als vertinegres. També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final, després de guanyar Cleveland 93-130 i classificar-se per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça, Noia, l'Igualada, Voltregà i el Calafell, Reus, tots tres a partir de 9:15. Del Barça, Noia, en parla el tècnic blaugrana, Ricard Ares.
5: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
1: I del partit Igualada-Voltregà en parla el jugador igualadí Marc Carol.
6: En 2 dies no hem de canviar res del que hem fet. Si hem arribat fins aquí és perquè hem fet coses bé, així que només hem de prendre el que ens ha fet arribar fins aquí, les coses que hem fet malament en aquests dos partits i creure en això.
1: El Liceu és de moment l'únic equip classificat per les semifinals. I el Giro d'Itàlia avui es reprèn la competició després de la jornada de descans d'ahir amb la disputa de la 16a etapa de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Caria, amb un port de primera categoria, 2 de segona i 2 més de tercera. El danès Jonas Vingegaard sortirà com a líder.
7: Dos quarts de 10 del matí, operació policial en marxa a una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el cultiu indoor de marihuana i el seu tràfic. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat, però no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions hores d'ara. Una possible fuita de clor en una empresa d'un polígon de Manresa al Bages activa el pla SECCAT de risc químic i treballen fins a 15 dotacions dels bombers i Protecció Civil recomana el confinament de la població que es troba a la zona. El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. I també us estem destacant que els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. A partir d'ara també us explicarem que aquesta tarda comencen les compareixences al Parlament dels consellers del govern en el marc de la tramitació dels pressupostos. La setmana que ve es farà el debat de les esmenes a la totalitat i la votació definitiva dels comptes està prevista per la primera

0: setmana de juliol. I el govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. I en esports, Eudald, 9 jugadors catalans disputaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola.
1: Això vol dir que més d'un terç dels jugadors que formen la convocatòria són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8 jugadors. En canvi, el Madrid, per primera vegada, no tindrà cap representant.
0: Es manté el temps estiuenc amb temperatures entre els 27 graus i els 34, els valors més elevats a Ponent i Pla de Lleida i els més baixos a la línia de la costa. Domini del sol amb només alguns núvols de tarda a l'Alt Pirineu. Pels pròxims dies la calor s'intensifica i tocarà sostre. Dos quarts de deu i dos minuts.
2: 3CAT Info.
0: Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu indoor de marihuana a Girona i una dotzena de poblacions de la demarcació. Ho està seguint des de Girona el Fèlix Martín.
3: L'operatiu ha començat a primera hora del matí amb l'entrada i registre en diversos immobles d'una dotzena de poblacions de les comarques de Girona, sobretot al Gironès i a la Selva. Entre d'altres, a la mateixa ciutat de Girona, on han fet registres en dos habitatges del barri de la Font de la Pobra, això és a l'est de la ciutat, però també han fet registres, per exemple, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, a Celrà, a Sal i Bescanó, també a Sils, Caldes de Malavella, a Riudarenes, i a l'Alt Empordà fins i tot al municipi de l'Escala. El primer objectiu ha estat desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable, amb epicentre a la demarcació de Girona. Des de primera hora hi han estat treballant més de 600 agents als Mossos d'Esquadra, de diferents unitats operatives, en les quals també hi han participat gossos ensinistrats i mitjans aeris. Com dèiem, alguns d'aquests operatius en algunes poblacions ja ha finalitzat. Però fins que tota l'operació no s'hagi completat del tot, des dels Mossos d'Esquadra han confirmat a 3CAT Info que no hi haurà un balanç definitiu ni explicaran què han trobat.
0: Han activat en alerta el pla SECCAT de risc químic per una possible fuita de clor en una empresa de Manresa al Bages. 15 dotacions dels bombers de la Generalitat s'han desplegat a l'empresa Qualim, ubicada en una nau del polígon Bufalvent. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi a la zona que es confinin.
2: 3CAT Info. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
4: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
4: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: 3CAT Info.
0: Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles era clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha més una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes. És el principal accionista de l'aerolínia pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra.
0: Entre les 2.000 planers del sumari hi ha informació sobre el suposat paper de Societat Pantalla que hauria jugat l'empresa de les filles de Zapatero. Segons el jutge, hi ha indicis sòlids que era una peça clau de l'entramat que no desenvolupava desenvolupava, això sí, cap activitat real i que servia, assegura, per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites. El sumari també inclou dades sobre l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Diu que li van interceptar 280.000 euros en efectiu a casa seva. Pels missatges i documentació de Martínez, el jutge dedueix que tenia una gran influència a Venezuela, on feia negocis amb petroli, divises i or. Al sumari també hi apareix l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Coldo García, que haurien dinat amb Zapatero el març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de la companyia Plus Ultra. Doncs veure com ara els nous detalls que es van sabent del cas no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez i el dels seus aliats al govern sumar no passen per avançar eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez ha refermat la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la seva gestió econòmica.
6: Espanya està creciendo 6 vegades més que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de conèixer el sumari, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo ha qualificat les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats. El PP veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta la pressió sobre el PNB. Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest any 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, sempre un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
9: Tresca Info. Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
9: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
9: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
10: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Tresca Info.
0: Més coses, el govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que es va fer divendres no la van acceptar perquè el departament va ser l'augment retributiu en increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç als sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals pel curs que ve. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat avui una vaga pels estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València, d'aquí una estona a les 10, a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns, i si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
12: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
0: Comissions Obreres i UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos. Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran fa que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima.

0: Olivares.
1: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
2: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
1: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El Ministeri de Consum ha bloquejat les webs de les plataformes de prediccions Polymarket i Calci perquè operaven sense llicència a l'estat espanyol. Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. En el cas de Polymarket, ha fet negoci amb les apostes que pronosticaven guerres i operacions militars com la dels Estats Units, a l'Iran o Venezuela. També va llançar una aposta sobre quan seria detingut l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A diferència de les apostes tradicionals, els usuaris operen entre ells i la plataforma facilita les transaccions i cobre comissions. El Ministeri de Consum els ha obert un expedient i mentre resol aquesta investigació els ha bloquejat les webs. Aquest procés pot durar entre 3 i 4 mesos. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3Cat Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I abans de l'àrea de serveis, us explicarem que el Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadriplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Prat de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar l'informe que van presentar al ministre Òscar Puente. Fem ara atenció al trànsit i al temps. Actualitzem les dades de la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora destaquem que a l'AP7, als Subirats, unes obres provoquen retencions, sentit Tarragona, precaució en aquest punt, i a la Nacional 260, a Vilajuïga, on també hi ha intensitat, s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per un turisme avariat. Les principals retencions, però, segueixen sent a les vies que connecten amb Barcelona, sobretot a les entrades de la capital, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat, i a l'AP7, on hi ha un carril tallat a Barberà, recordem-ho, en sentit sud, per un camió avariat. Les retencions són des de Mollet. Pel que fa al transport públic, nova jornada amb incidències destacades a Rodalies. Recordem que hi ha afectacions a les línies R2 Nord i R11 per un robatori de coure entre Cardedeu i Granollers Centre, que genera demores que superen els 30 minuts. És tot.
3: El temps.
0: Previsió del Jofre Genué.
7: Les temperatures aquesta matinada han tornat a ser tropicals en alguns sectors de la façana litoral, és a dir, que no han baixat dels 20 graus. De moment, valors bastant puntuals, no molt generals, però, per exemple, s'ha baixat dels 21 a Portbou, a l'Estartit, o a la mateixa ciutat de Barcelona. A la resta, valors similars o fins i tot un palet més baixos, amb aquests 3 graus a Prades com a temperatura més baixa, freda fins i tot, també a Das 4. Alta muntanya entre els 8 de Certescant, a 2.400 metres, els 6 de Núria, a 2.000 metres. I en general, a l'interior, les temperatures oscil·lant al voltant dels 10, 15, 16 graus, amb 15 a Lleida, 14 a Girona, 16 a Tarragona. Avui les màximes tornaran a quedar ubicades entre els 27 a 34 graus, aproximadament, sempre els valors més baixos enfront de la línia de la costa, i els més alts, especialment cap al Pla de Lleida, on no descartaria

0: diríem alguna xifra de 35, però els valors de 35 o 36 o fins i tot 37 o 38 podrien arribar al llarg dels propers dies, especialment cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, que és on esperem que s'enfili més el termòmetre amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid que afecta tota l'Europa occidental. Per tant, al llarg dels propers dies el termòmetre encara puja més i tocar sostre, sempre amb aquest context d'estabilitat, de sol, i només alguns núvols de tarda en el Pireu, d'augment inofensiu. Potser al llarg del cap de setmana comencin ja a donar algunes primeres tronades a l'àrea del Pineu, coincidint amb que el termòmetre comenci a baixar lleugerament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Trem tindrà un nou centre de residus que donarà servei al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. El projecte, que supera els 14 milions d'euros, també ha de permetre allargar la vida útil de l'actual dipòsit, que està gairebé al límit de capacitat. Trem. Pau Rovira.
3: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar dues coses.
4: La primera és que, des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribi aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
3: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
2: El sindicat CGT a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa de l'espai ni de l'atenció d'infermeria necessaris. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Lleida, per Joan Álvarez.
5: Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
6: I són habitacions de planta que ara instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
5: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
2: El Port d'Arenys de Mar al Maresme tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera de Bareu, una de les principals artèries del municipi. Les obres, que començaran després de l'estiu, tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat. Arenys de Mar, Marta Bellés.
7: L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors, explica que és una obra que esperen de fa temps.
8: Tenir un pas de vianants i amb mobilitat, jo crec que quan ja era alcalde el 2011 ja ho estàvem demanant. I es fa realitat per la bona voluntat de Ports de la Generalitat.
7: Les obres duraran 14 mesos. El projecte permetrà tenir un millor accés al port, especialment per les persones de mobilitat reduïda. El nou accés es farà al final del Rial del Bareu, una zona per on el municipi ha crescut.
8: El carrer paral·lel a la nostra riera i, per tant, qui viuen segurament 2 o 3.000 persones fàcilment de dalt a baix, on tenim les nostres escoles. Per tant, era molt important fer aquest pas i adessentar tota aquesta zona. Ens quedarà un port espectacular. El port del segle XXI de Catalunya el tindrem aquí, a la nostra vila i a la nostra comarca.
7: L'activitat al Port d'Arenys també reactiva amb la licitació dels 4 locals del Contradic. Fins ara s'hi han interessat una desena d'empreses per posar-hi negocis com restauració, formació o un gimnàs.
1: 3Cat Info.
2: Les biblioteques de Barcelona comencen avui, com us dèiem, una vaga indefinida. és una protesta després de les negociacions amb l'Ajuntament perquè continuen en punt mort. No s'ha

0: arribi a cap a córrer. Anem cap a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Òscar Callau, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, Tom, com deies, tot just acaba de començar aquesta concentració aquí a la plaça Sant Jaume. Ara mateix veiem potser 200 de persones reivindicant amb pancartes davant de l'entrada de l'Ajuntament de Barcelona. Val a dir que coincideix la manifestació del personal de les biblioteques, també els de serveis socials i també els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, és a dir, tres col·lectius que depenen d'una manera o altra de l'Ajuntament, en el cas de les biblioteques, del consorci que formen amb la Generalitat. I tenim aquí amb nosaltres el Pau Solsona, que és delegat sindical de la CGT, del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Bon dia, Pau.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que reivindiqueu avui?
2: Bé, avui reivindiquem... Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindiquem el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
1: Pau, quin és el calendari de mobilitzacions que podeu engegar a partir d'avui si no s'atenen les vostres reivindicacions?
2: Doncs bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
1: Escolta'm, les biblioteques, més enllà del préstec de llibres, s'han convertit en un centre d'estudi molt important pels nois, els joves que preparen la selectivitat. Com els afectarà la vostra aturada en aquestes dates?
2: Doncs ens afectarà de ple, per això deia que ho lamentàvem, però que ens hem vist abocats en aquest escenari. Clar, evidentment, les biblioteques, tenim 41 biblioteques i estaran tancades per la vaga fins que no resolgui el conflicte.
1: Molt bé, doncs sort amb les reivindicacions. Moltes gràcies, Pau. Pau Solsona, doncs ja ho sentiu, estan aquí ara mateix, el mateix que ens deia el Pau, ho estan dient a través de megafonia per a tot el col·lectiu. Us deixem amb aquest so de fons reivindicatiu aquí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
3: Qui són les culpables? Les culpables són l'Ajuntament i el Consorci per la mala gestió del servei, per la mala gestió del personal.
0: Doncs ho deixem aquí, com us dèiem, les biblioteques de Barcelona, que comencen avui una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort. I ara arriba el moment de tota la informació esportiva.
4: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. 9 futbolistes catalans, més d'un terç de tota la convocatòria, jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va facilitar ahir la llista de 26 convocats, entre els quals hi ha Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors catalans del Barça, de la Fuente també ha convocat 3 blaugranes més, que formen un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels blaugranes que finalment no ha entrat a la llista definitiva és Gerard Martín, que tot i això s'ha mostrat content pels seus companys que sí que jugaran aquest Mundial.
6: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
5: De la llista de jugadors espanyols per anar al Mundial de Futbol destaca especialment el fet que no n'hi hagi cap del Madrid. Per primera vegada el seleccionador espanyol ho ha argumentat així.
7: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
5: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà el proper 11 de juny.
4: 3CAT Info.
5: Al Girona, el tècnic Mitchell ha publicat les últimes hores un missatge a les xarxes socials en què explica que viu un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes després del descens. Mitchell afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, mentrestant, el migcampista Ramon Terrats s'ha acomiadat a través de les xarxes socials. Terrats va arribar a l'Espanyol l'estiu passat cedit pel Vila-real amb una opció de compra que el club blanc i blau en un principi no exercirà. D'altra banda, l'Espanyol farà aquest migdia la presentació oficial del nou director general esportiu, Monchi. A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 el Reial Madrid al Municipal de Palamós. En parla el tècnic del Badalona, Marc Ballester.
8: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
5: El Badalona és el desè classificat, les madrilenyes són segones. Demà jugarà el Barça Reial Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. I en bàsquet, a la Lliga ACB, aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja de la 29a jornada, suspès el descans per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als verd i negres. També a la Lliga ACB, aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final després de guanyar Cleveland 93-130 i classificar-se per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de la NBA. Concretament, l'última va ser l'any 1999.
4: Trescat Info.
5: En hoquei patins avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça, Noia, l'Igualada, Voltregà i el Calafell Reus. Tots tres partits començaran a 9:15. Del Barça, Noia, en parla el tècnic blaugrana Ricard Ares.
9: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
5: I del partit Igualada-Voltregà en parla el jugador igualadí, Marc Carol.
10: En 2 dies no hem de canviar res del que hem fet. Si hem arribat fins aquí és perquè hem fet coses bé, així que només hem de prendre el que ens ha fet arribar fins aquí, les coses que hem fet malament en aquests dos partits i creure en això.
5: El Liceu és, de moment, l'únic equip classificat per les semifinals.
4: 3CAT Info.
5: El torneig de tennis de Roland Garros ahir van superar la primera ronda de Minyaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, entre d'altres, el quadre masculí, i el fa venir Rybakina, Svitolina i Ostapenko com a més destacades. Avui s'estrenen el número 1 mundial Jannik Sinner, Tsitsipas, Medvedev o Auger Aliassime. A la categoria masculina i a la femenina, l'actual campiona del torneig, Coco Gauff, Sabalenka, Pegula o Madison Keys. I el Giro d'Itàlia avui es reprèn la competició amb una etapa de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carí, amb un port de primera categoria, 2 de segona i 2 més de tercera. El danès Jonas Vingegaard sortirà com a líder.

Bon dia, són les 10. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i el cultiu indoor de marihuana als escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora. Ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Activat en alerta el Placecat de risc químic a l'empresa Qualimp, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages, 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet reacció. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. Catalunya rebrà menys diners estatals per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons recull un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. En la mateixa situació que Catalunya, també hi ha 7 comunitats més. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. Els sindicats i el govern

0: Es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més per al curs vinent. Avui, qui ha convocat vaga secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 200 morts. Se sospita que el brot afecta en total més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per IS Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada als investigadors. Se reclamen posar el focus en la prevenció. En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder al sector, la Brenca Balfagó, són bones. Aquest any pot arribar a pescar 4.045 tones. I mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins, col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker. Alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports.
2: Més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada a través de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja. Suspès en el seu moment pels problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
0: I el temps, sol i calor d'estiu, amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre 26-29 graus. A la tarda només s'esperen alguns núvols poc importants al Pirineu per als pròxims dies. La calor encara s'intensificarà més.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu indoor de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de la demarcació. Ha mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra a Girona. Fèlix Martín.
3: L'operatiu ha començat a primera hora del matí amb l'entrada i registre en diversos immobles d'una dotzena de poblacions a les comarques de Girona, sobretot al Gironès i a la Selva, entre d'altres a la mateixa ciutat de Girona, on han fet registres en dos habitatges del barri de la Font de la Pobra, això és a l'est de la ciutat, però també han fet registres, per exemple, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, a Celrà, a Sal i Bescanó, també a Sils, Caldes de Malavella, a Riudarenes, i a l'Alt Empordà fins i tot al municipi de l'Escala. El primer objectiu ha estat desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable, amb epicentre a la demarcació de Girona. Des de primera hora hi han estat treballant més de 600 agents als Mossos d'Esquadra, de diferents unitats operatives, en les quals també hi han participat gossos ensinistrats i mitjans aeris. Com dèiem, alguns d'aquests operatius en algunes poblacions ja ha finalitzat. Però fins que tota l'operació no s'hagi completat del tot, des dels Mossos d'Esquadra han confirmat a 3CAT Info que no hi haurà un balanç definitiu ni explicaran què han trobat.
0: I aquest matí també s'ha activat en alerta el PlaCECAT de risc químic a l'empresa Qualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. 15 dotacions dels bombers encara hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi pròxim al polígon que es confini. Anem cap a Manresa, Natia Dell.
4: Una quarantena llarga de bombers, entre els quals especialistes en risc químic, treballen sobre la zona que està acordonada. No deixen passar ningú, tampoc els treballadors d'aquí al polígon industrial, per anar a treballar per un tema de seguretat. Hi ha 17 dotacions activades, els hem atès 9 persones, 3 s'han portat a Altaia, i estan pendents sobretot els equips d'emergència del vent, de la intensitat del vent i cap a on bufa aquest vent. Mentrestant, s'ha està monitoritzant aquest núvol tòxic, s'està mirant de controlar, i també s'estan fent medicions de clor a l'aire, tant a dins l'empresa com a les empreses que estan a tocar. Doncs s'ha produït l'incident i de moment surten negatives. De fet, nosaltres estem a una distància de seguretat prudent i no notem ni que ens piqui els ulls ni que calgui portar mascareta on som nosaltres. Està controlat ara mateix, va a menys, però és veritat que s'amplia la zona de seguretat pendent una mica de com actuï el vent, que al migdia podria pujar d'intensitat, tal com ens explicava el cap de Guàrdia dels Bombers, el Ricard Costa.
5: Passant a la una, un component de 10 km per hora, que és el que ens preocupa una miqueta més, perquè llavors sí que dirigeix cap a la banda on hi ha més població. Nosaltres estem fent totes les accions perquè no arribem a la una del matí amb aquest problema.
4: Des d'on som nosaltres no es veu cap núvol tòxic, ha estat una reacció química del clor molt diluït que ha entrat en contacte amb uns residus que hi havia en un contenidor fora d'aquesta empresa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passant gairebé 8 minuts de les 10, el Ministeri de Consum ha bloquejat les webs de les plataformes de prediccions Polymarket i Kalshi perquè operaven sense llicència a l'estat espanyol. Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. En el cas de Polymarket, ha fet negoci amb apostes que pronosticaven guerres i operacions militars com les dels Estats Units, a l'Iran o a Venezuela, i també va llançar una aposta sobre quan seria detingut l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A diferència de les apostes tradicionals, els usuaris operen entre ells i la plataforma facilita les transaccions i cobra comissions. El Ministeri de Consum els ha obert un expedient i mentre resol aquesta investigació els ha bloquejat les webs. Aquest procés pot durar entre 3 i 4 mesos. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica. I Catalunya rebrà menys diners del govern espanyol per dependència, per la mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho destaca un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. I és que l'Estat i les comunitats vinculen part del finançament al compliment d'objectius com la qualitat del servei o els temps d'espera per accedir a una residència. Ho explica José Manuel Ramírez, president de l'associació.
6: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van dos años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
0: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, com denuncia Ramírez.
6: Catalunya és, junto a Cantabria, la única comunidad autónoma que en el año 2025 invirtió menos dinero que en el año 2024 de presupuesto propio. Eso es inadmisible teniendo en cuenta que Catalunya es la comunidad autónoma que más lista de espera tiene de toda España.
0: Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, el que més hi inverteix. L'any passat les comunitats van finançar prop del 73% de la inversió en dependència i la resta va anar a càrrec de l'Estat. En política, finalment el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge, que Zapatero seria el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles era clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra.
0: Canviem de qüestió. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units que aquesta nit han atacat objectius militars al sud del país. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho ha justificat com una acció de defensa pròpia. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran amenaça amb represàlies en resposta a les violacions de l'alto el foc i assegura que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri.

0: El líder suprem de l'Iran, Mujtaba Khamenei, ha avisat que els països del Golf han deixat de ser un refugi per als Estats Units i les seves bases militars. Els Estats Units i l'Iran continuen negociant a tot això a la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
1: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
0: Els atacs dels Estats Units a l'Iran i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han tornat a fer pujar lleugerament avui el preu del petroli fins als $98 el barril de Brent després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat. I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra la capital Kyiv, sobretot contra centres de comandament militar escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kyiv a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin. Un parell de minuts i arribarem a 11:15. Tornem a casa nostra. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda en una nova oportunitat per mirar de desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç, la que els van fer divendres, recordem, no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny. Avui ha d'aprovar la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs que ve i d'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. La resta són professionals d'atenció educativa i l'administració i serveis. És el gruix de docents que van pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 que demanaven la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat per avui una vaga d'estudiants de secundària i universitats de Catalunya i el País Valencià. En el cas de Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a Plaça Universitat. I encara una protesta que avui també està en marxa. Comença la vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona. Les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort i els representants sindicals asseguren que, arribats a aquest punt, no tenen més remei que aturar el servei. A aquesta hora els treballadors estan concentrats a Plaça Sant Jaume. Òscar Callau.
2: La biblio està fatal perquè falta personal. És una de les reivindicacions que criden en aquests moments a la plaça Sant Jaume les 200 o 300 persones que s'han reunit en aquesta primera concentració del calendari de mobilitzacions del col·lectiu de bibliotecaris de Barcelona. Comencen una vaga indefinida avui, 26 de maig. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, on hi ha tant l'Ajuntament com la Generalitat, ens ha explicat les seves principals reivindicacions.
3: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit. Comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
2: El piquet unitari que està reunit aquí a Plaça de Sant Jaume anirà desfilant ara fins al Consorci de Biblioteques, que està a la Rambla de Barcelona, i acabarà la manifestació a la plaça Pau Vila, a la Barceloneta.
0: Passa un minut d'un 11:15, connexió amb el nostre equip viari, incidències obertes a la xarxa viària, també en alguns transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem que un accident provoca cua a la C32 entre Vilassar i Premià, sentit Barcelona. Precaució en aquest punt. A la resta de carreteres, les principals retencions són a les entrades de Barcelona, C33 i C58 a Montcada i B20 a Santa Coloma, en tots els casos cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat i a la P7. Atenció perquè hi ha encara un carril tallat a Barberà en sentit sud per un camió a avariat, hi ha retencions des de Mollet. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies hi ha incidències, la línia R2 Nord circula amb retards que superen els 30 minuts per un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu.

0: És el segon robatori de coure en 3 dies en aquest punt. Degut a aquesta incidència, els trens a Aeroport Sant Celoni inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Granollers Centre. També està afectada per aquesta i una incidència a la infraestructura entre Figueres i Llançà, la línia R11. Els trens circulen amb demores també d'uns 30 minuts. Els regionals paren a totes les estacions entre Granollers Centre i Maçanet-Massanes i els de mitja distància a totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Celoni. És tot de moment.
1: El temps.
2: Crònica aquesta hora d'en Jofre Genuer.
3: Les temperatures màximes més altes d'ahir van arribar als 34 graus. Avui es podrien tornar a repetir aquests valors o fins i tot assolir algun 35, especialment a les zones més càlides de Ponent i Franja i la zona del Pla de Lleida o Terres de l'Ebre. De fet, en aquests indrets, pels propers dies, es poden assolir valors pròxims als 38 i, per tant, es podrien acostar les temperatures als valors rècords per un mes de maig. Toca sostre aquesta bombolla d'aire càlid amb l'ascens de les temperatures pels propers dies, sobretot entre dijous i divendres. Per tant, ja anunciem que l'ambient de ple estiu continuarà amb aquesta situació de sol i de temperatures fins i tot en ascens. Avui, en general, com a molt, algun núvol de tarda a l'Alt Pirineu Aran, sense conseqüències, i pels propers dies, tot i que puguin sorgir més nuvolades per la mateixa calor, no serà ben bé fins al cap de setmana que les tronades de tarda guanyin una mica més de terreny a l'àrea del Pirineu, precisament quan les temperatures podrien començar a recular una miqueta. Per tant, la calor protagonista al llarg de la jornada d'avui ha tocat els 35, sobretot cap al Pla de Lleida, i pels propers dies encara pugen més, amb també matinades més tropicals a la façana litoral.
1: Tresca Info.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Tresca Info.
2: 10 minuts i arribarem a 11:15. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat 2 possibles nous casos, que li van a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha 2 viatgers ingressats amb febre en un hospital a Milà. A tots 2 se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols nacionals i internacionals i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%. I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient, que donà positiu en l'últim PCR, no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament del nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per a la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. Us parlem ara d'un nou estudi que alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. La investigació, liderada per l'IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més

0: de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laborals perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, fa créixer els casos de cirrosi i de càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre alcohol i millorar la vigilància i la detecció precoç.
1: 3CAT Info.
0: Us ho dèiem en titulars. En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder del sector, la Brenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca.
2: El període de pesca arriba fins a l'1 de juliol, però en un principi en 3 setmanes n'hi haurà suficient. Enguany, Balfagó pot arribar a les 4.045 tones de tonyina vermella, una dada superior a la de l'any passat. El clima i l'avançament de la campanya hi ajuden. Pere Vicent Balfagó és el copresident de la companyia.
3: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
2: La tonyina vermella viu a la zona de l'oceà Atlàntic Nord i per reproduir-se migra cap a les aigües de les Balears. És en aquest punt on es pesquen. Un cop pescades, mitjançant encerclament, es transporten cap al Baix Ebre.
3: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a la Mella de Mar, on estan doncs, durant uns mesos condicionades aquestes piscines davant de la costa de la Mella de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
2: La pesca d'aquesta espècie està molt regulada i s'organitza per triennis. Les quotes actuals vigents fins al 2028 autoritzen un 10% més de pesca respecte a l'anterior. Balfagó, amb seu a l'Ametlla de Mar, va facturar l'any passat 119 milions d'euros i té més de 300 treballadors.
0: I abans dels esports, parlem de cultura i avui us hem de parlar d'un comiat.

La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons ha informat el seu entorn. A la seva pàgina oficial, Rollins estava considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or d'aquest gènere musical. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano molt aviat, va canviar d'instrument, però fer unes primeres gravacions a la dècada dels 50 del segle passat, on col·laborava amb noms de la talla de Miles Davis o de Charlie Parker. Una trajectòria marcada per diferents entrades a la presó també, períodes on ha desaparegut voluntàriament d'escena, i entre els guardons ha rebut un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel seu treball This Is What I Do. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris l'any 2014. L'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona.

0: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. 9 futbolistes catalans, més d'un terç de tota la convocatòria, jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va facilitar ahir la llista de 26 convocats, entre els quals hi ha Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors catalans del Barça, De la Fuente també ha convocat 3 blaugranes més, per un total de 8, són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels blaugranes que finalment no ha entrat a la llista definitiva és el defensa Gerard Martín, que tot i això s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
2: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
1: De la llista de jugadors espanyols per anar al Mundial de Futbol destaca especialment el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid per primera vegada. El seleccionador espanyol ho ha argumentat així.
3: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
1: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà el proper 11 de juny. No deixem el futbol al Girona. El tècnic Mitchell ha publicat les últimes hores un missatge a les xarxes socials en què explica que viu un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes després del descens a segona. Mitchell afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, mentrestant, el migcampista Ramon Terrats s'ha acomiadat a través de les xarxes socials. Terrats va arribar a l'Espanyol l'estiu passat, cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau, en un principi, no exercirà. D'altra banda, l'Espanyol farà aquest migdia la presentació oficial del nou director general esportiu, Monchi.
0: 3CAT Info.
1: I a la Lliga Femenina avui es disputen diversos partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 el Real Madrid al Municipal de Palamós. En parla el tècnic del Badalona, Marc Ballester.
4: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
1: Demà jugarà el Barça, Real Societat i el Deportivo de la Coruña, Espanyol.
0: 3CAT Info.
1: Deixem el futbol, parlem de bàsquet. A la Lliga CB aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja de la 29a jornada, suspès al descans per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb uns 53-33, 20 punts de diferència pels verdinegres. També a la Lliga CB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. I mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final, després de guanyar Cleveland 93-130 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA, concretament l'última va ser l'any 1999.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: En hoquei patins avui s'han de jugar els tercers partits i definitius del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Són el Barça Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres començaran a 9:15. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares, parlant d'aquest Barça Noia.
5: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
1: I de l'Igualada-Voltregà en parla el jugador igualadí Marc Carol.
6: En 2 dies no hem de canviar res del que hem fet, ja hem arribat fins aquí és perquè hem fet coses bé, així que només hem de prendre el que ens ha fet arribar fins aquí, les coses que hem fet malament en aquests dos partits i creure en això.
1: El Liceu és de moment l'únic equip classificat per les semifinals.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, repassem el més destacat aquesta hora. Operació policial en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana als escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat, tampoc encara de possibles detencions. Activat en alerta el Placecat de risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet reacció. I el govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calcim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. De seguida també parlem del cas Begoña, del cas que afecta José Luis Rodríguez Zapatero. A banda d'això, també us explicarem que aquesta tarda comencen les compareixences al Parlament dels consellers del govern en el marc de la tramitació dels pressupostos. La setmana que ve es farà el debat de les esmenes a la totalitat i la votació definitiva dels comptes està prevista per a la primera setmana de juliol. També anirem fins a l'Hospital de Bellvitge, que en coordinació amb l'atenció primària ha creat un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys fins a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar. El circuit també millora el pronòstic. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Parlem d'aquests 9 jugadors catalans que disputaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola.
2: Això vol dir que més d'un terç dels jugadors que formen la convocatòria són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8 jugadors. En canvi, el Madrid, per primera vegada en un Mundial, no tindrà cap representant a la selecció espanyola.

0: I acabem aquest repàs amb el temps. Sol i calor d'estiu, amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre els 26 i 29 graus. A la tarda només s'esperen alguns núvols poc importants a l'Alt Pirineu i per als pròxims dies la calor s'intensificarà. Passen 3 minuts de 2:15. Notícia de darrera hora, notícia que acabem de saber. El jutge cita per al proper 9 de juny a Begoña Gómez, parella de l'expresident espanyol, per l'audiència prèvia al seu judici amb jurat popular. Aquesta vegada, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, l'adverteix que hi ha d'anar presencialment i que, si no ho fa, li portaran a la força. El jutge vol que segui el banc dels acusats per 4 delictes, entre ells malversació i tràfic d'influències. Just ahir, la UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol, publicava un nou informe on destaca que no havia trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez i concloïen que no havia rebut ingressos opacs ni comissions. Doncs bé, notícia de darrera hora, aquesta citació per al proper 9 de juny a Begoña Gómez. Això parlem ara d'un altre cas, l'endemà de la publicació del sumari del cas que situa en aquest cas Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i comissions il·legals. El seu antic assessor i ara portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat que tot plegat és un error gegant ple de conjectures. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors, una vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
1: Ha mediado, por supuesto, en causas muy, muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Zapatero haurà d'anar a declarar el 2 de juny davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó.
1: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: En relació amb les joies que l'UDEF va incautar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx d'expresident, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan la va vendre i va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars. Estem pendents d'aquest dispositiu policial que ha començat de matinada, que s'està fent aquest matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu indoor de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de la demarcació. Ha mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra. Anem ara cap a Girona. Fèlix Martín.
2: L'operatiu ha començat a primera hora del matí amb l'entrada i registre en diversos immobles d'una dotzena de poblacions a les comarques de Girona, sobretot al Gironès i a la Selva. Entre d'altres, a la mateixa ciutat de Girona, on han fet registres en dos habitatges del barri de la Font de la Pobra, això és a l'est de la ciutat, però també han fet registres, per exemple, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, a Celrà, a Sal i Bescanó, també a Sils, Caldes de Malavella, a Riudarenes, i a l'Alt Empordà, fins i tot al municipi de l'Escala. El primer objectiu ha estat desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable, amb epicentre a la demarcació de Girona. Des de primera hora hi han estat treballant més de 600 agents als Mossos d'Esquadra, de diferents unitats operatives, en les quals també hi han participat gossos ensinistrats i mitjans aeris. Com dèiem, alguns d'aquests operatius en algunes poblacions ja ha finalitzat. Però fins que tota l'operació no s'hagi completat del tot, des dels Mossos d'Esquadra han confirmat a 3CatInfo que no hi haurà un balanç definitiu ni explicaran què han trobat.
0: I ara marxem cap a Manresa, activat en alerta el Placecat de risc químic a l'empresa Qualim, al polígon Bufalvent. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que ha fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi pròxima

0: pròxima a aquest polígon que es confini. Nàtia Adell.
1: Una quarantena llarga de bombers, entre els quals especialistes en risc químic, treballen sobre la zona que està acordonada. No deixen passar ningú, tampoc els treballadors d'aquí al polígon industrial, per anar a treballar per un tema de seguretat. Hi ha 17 dotacions activades, els hem atès 9 persones, 3 s'han portat a Altaia, i estan pendents, sobretot, els equips d'emergència del vent, de la intensitat del vent i cap a on bufa aquest vent. Mentrestant, s'està monitoritzant aquest núvol tòxic, s'està mirant de controlar, i també s'estan fent medicions de clor a l'aire, tant a dins l'empresa com a les empreses que estan a tocar d'on s'ha produït l'incident, i de moment surten negatives. De fet, nosaltres estem a una distància de seguretat prudent i no notem ni que ens piqui els ulls ni que calgui portar mascareta on som nosaltres. Està controlat ara mateix, va a menys, però és veritat que s'amplia la zona de seguretat, pendent una mica de com actuï el vent, que al migdia podria pujar d'intensitat, tal com ens explicava el cap de guàrdia dels bombers, el Ricard Costa.
2: Passant a la una, un component de 10 km per hora, que és el que ens preocupa una miqueta més, perquè llavors sí que dirigeix cap a la banda on hi ha més població. Nosaltres estem fent totes les accions perquè no arribem a la una del matí amb aquest problema.
1: Des d'on som nosaltres no es veu cap núvol tòxic, que ha estat una reacció química del clor molt diluït, que ha entrat en contacte amb uns residus que hi havia en un contenidor fora d'aquesta empresa.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Passa 6 minuts, volíem dir, i arribarem a 10:45. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units que, aquesta nit, han atacat objectius militars al sud del país. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz, i ho ha justificat com una acció de defensa pròpia. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran amenaça amb represàlies en resposta a les violacions de l'alto el foc i assegura que ha batut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. El líder suprem de l'Iran, Mujtaba Khamenei, ha avisat que els països del Golf han deixat de ser un refugi per als Estats Units i les seves bases militars. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentre estan negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio és secretari d'Estat nord-americà.
4: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
0: Els atacs dels Estats Units a l'Iran i la incertesa sobre el futur de les negociacions han fet pujar lleugerament el preu del petroli fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat. I commoció al Partit Nacional Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe. Peter Morrell era el marit de l'aleshores primera ministra, Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res. Londres, Quim Olivares.
5: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
6: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
5: Segons l'acusació, Peter Morrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
0: Aquí a casa nostra aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els Comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
7: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
0: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, ha creat un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge

0: Els investigadors també han observat una millora del pronòstic. 7 anys després, la supervivència lliure de trasplantament és un 14% superior entre els pacients que han estat diagnosticats a través d'aquesta via ràpida. Elisabet Serra és metgessa de l'atenció primària.
1: Evitar tot tipus d'intermediaris, on incloc tant els tràmits burocràtics com les visites d'altres professionals, a fi que el pacient amb sospita d'aquesta malaltia pugui ser atès quan abans a la unitat especialitzada i visitat amb l'especialista del seu cas, evitant mesos de demora en el seu diagnòstic.
0: La fibrosi pulmonar és una malaltia minoritària que provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. Els primers símptomes, com la falta d'aire o la tos seca persistent, sovint es confonen amb altres patologies respiratòries, fet que en retarda la seva detecció. Ara anem cap a Tremp, que tindrà un nou centre de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça i també a la Vall d'Aran. Aquesta infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans no arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. El projecte, que supera els 14 milions d'euros, també ha de permetre allargar la vida útil de l'actual dipòsit, que està gairebé al límit de la seva capacitat. Tremp, Pau Rovira.
2: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar 2 coses.
3: La primera és que, des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs, ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat en aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
2: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no es reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
0: En punt, 3:15. I a aquesta hora connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha densitat a diversos punts de l'AP7, a Badia del Vallès en sentit sud, on fins fa pocs minuts hi havia un carril tallat per tasques de neteja de la via i hi ha retencions des de Mollet. També hi ha encara el volant ocupat per un camió avariat a Cerdanyola del Vallès en sentit nord i a Subirats precaució, perquè unes obres provoquen retencions, en aquest cas sentit Tarragona. A la resta de carreteres, les principals retencions són a les entrades de Barcelona, destaquem C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot cap al nus de la Trinitat, aturades en aquest punt. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies la línia R2 Nord circula amb retards que superen els 30 minuts per un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu, també afectada per aquesta i una incidència a la infraestructura entre Figueres i Llançà, la línia R11. Els trens circulen amb demores de 30 minuts. És tot.
0: El temps. Jofre Genué.
5: Pendents del termòmetre que anirà pujant al llarg de les properes hores, com cada dia arribant a superar fins i tot els 30 graus a l'interior del país i entre els 26 a 28 a la façana litoral i sobretot els valors més elevats cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, on es poden assolir els 34 o 35. La calor a partir d'avui comença a intensificar-se una miqueta més, tocant sostre entre demà i divendres. De fet, pels propers dies podrien assolir-se valors pròxims, valors rècord per un mes de maig, sobretot a les zones més càlides del territori, perquè els termòmetres s'acostaran, sobretot de cara a dijous divendres, als 37 o 38, especialment, insistim, a Ponent o Pla de Lleida. I també esperem que la calor s'intensifiqui en molts indrets del prelitoral o Catalunya Central amb xifres pròximes als 35. Sempre la façana litoral una mica regulada per la temperatura del mar i, per tant, aquí és més difícil arribar als 30 graus. Tot plegat amb sol, perquè no esperem canvis en aquest sentit, com a molt

0: algun banc de boira costaner que pot sorgir puntualment i sobretot també alguns núvols de tarda al Pirineu esquifits, més probables cap a l'Alt Pirineu, Aran. En tot cas, potser a partir de demà guanyin una mica més de terreny, però no s'esperen ruixats ben bé fins al cap de setmana amb més cara i ulls, precisament quan les temperatures màximes començarien a recular una miqueta. Tresca Info.
1: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al munt.cat.
2: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
3: Van descobrir que era un superdotat.
4: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
5: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
4: El petit paó, nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT
6: Info. Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts d'11. Us expliquem ara que el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, ha mort a l'edat de 82 anys. Amorós va ser una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i la transició. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com el Papus o Barrabàs, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va passar per dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta, també publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i polítiques que el van portar a diversos processos judicials derivats de la censura. També va col·laborar amb El Cuervo, Cul de Sac i, posteriorment, El Jueves o Mongòlia. Com a realitzador de dibuixos animats va ser reconegut també per Històries d'Amor i Massacre o Gúmer. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor el juliol del 2020.
7: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
6: I el nou videojoc de James Bond, que surt demà a la venda, s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive, a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
8: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
6: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura plena d'acció, drama i romanticisme. 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català. I una de cada quatre persones que treballen al sector català del videojoc, de fet, és una dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions d'aquesta emissora.
9: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert aquest camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
6: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació Gaming Cat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: I ara esports.
11: Futbol català al dia.
12: Aquí comença Futbol català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. Jornada rodona pels equips catalans de la primera federació. El Nàstic aconsegueix la permanència a la darrera jornada després d'empatar un al camp de l'Hèrcules. I el Sabadell i l'Europa jugaran finalment el play-off d'ascens a segona divisió. els arlequinats

0: com a segons després de guanyar a Tarassona i els graciencs com a cinquens després de superar la Eivissa a Can Dragó. El Cornellà pela l'èpica i es classifica per la segona ronda del play-off d'ascens de segona federació. Un gol al final de la pròrroga i amb un jugador menys fa que l'equip de Leo Messi superi el Vilanova. D'altra banda, el Badalona pateix també a la pròrroga, però compleix i elimina l'Hospitalet. I res decidit en el play-off d'ascens a tercera federació. Rubí 1, Pobla de Mafumet 1 i Sant Mauro 0, Prat 1. També s'han jugat dos partits d'anada de la promoció per pujar de primera catalana a la Lliga Elite. L'Igualada ha superat el Turó de la Peira per 2-1 i el Viladecans ha guanyat el Palamós 1-3.
1: Futbol català a 3Cat Info.
2: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En la primera ref se juguen els partits d'anada de les semifinals dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell rep en la Nova Creu Alta el Madrid-Castella i l'Europa s'haurà de desplaçar fins a Vigo per jugar contra el Celta Fortuna. Pel que fa en la tercera ref, també se disputen els play-off d'ascens a segona. L'anada de la final la disputaran el Cornellà i el Badalona este pròxim diumenge. I en la Lliga Elite, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref. El Prat rebrà el Sant Mauro de Montcada el dissabte quan passen 5 minuts de les 4 de la vesprada. I l'altre enfrontament serà entre el Pobla Mafumet i el Rubí, també dissabte, però a les 7. També se disputa la tornada de les eliminatòries del play-off d'ascens de la primera catalana a la Lliga Elite. El Turó de la Peira rep l'Igualada i el Viladecans s'enfronta al Palamós. Els dos partits estan previstos per al diumenge.
1: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. A 3Cat Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
7: Esports. Audo Serra, molt bon dia.
8: Bon dia i bona hora. Nou futbolistes catalans, més d'un terç de tota la convocatòria, jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va facilitar ahir la llista de 26 jugadors convocats, entre els quals hi ha els blaugranes Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo. També hi ha David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors catalans del Barça, De La Fuente també ha convocat 3 blaugranes més, que formen un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels blaugranes que finalment no ha entrat en aquesta llista definitiva, Gerard Martín, que tot i això s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
9: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
8: De la llista de jugadors espanyols per anar a aquest Mundial de Futbol destaca especialment el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid per primera vegada en un Mundial a la selecció espanyola. El seleccionador espanyol ho ha argumentat així.
10: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
8: No deixem el futbol perquè el Girona, el tècnic Mitchell, ha publicat les últimes hores un missatge a les xarxes socials en què explica que viu un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes després del descens a segona. Mitchell afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, mentrestant, el migcampista Ramon Terrat s'ha acomiadat també a través de les xarxes socials. Va arribar a l'Espanyol aquest estiu passat, cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau en un principi no exercirà. D'altra banda, l'Espanyol farà aquest migdia, a partir de la una, la presentació oficial del nou director general esportiu, Monchi. A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la penúltima jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 al Reial Madrid, al Municipal de Palamós. En parla el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
11: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
8: Demà jugarà el Barça, Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en bàsquet, a la Lliga ACB, aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja de la 29a jornada. Suspès el descans per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als verd i negres. També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. I encara a l'ACB, però relacionat amb el Barça, avui en un principi s'haurien de reunir per parlar del futur el president electe del Barça, Joan Laporta, amb el tècnic del primer equip de bàsquet, Xavi Pascual. Pel que fa a la NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final, després de guanyar Cleveland 93-130 i classificar-se per la via ràpida per 4 victòries a 0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de la NBA, concretament l'última va ser el 1999.
1: 3CAT Info.
8: En hoquei patins avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça, Noia, l'Igualada, Voltregà i el Calafell Reus. Tots tres partits començaran a 8:45. Del Barça, Noia, en parla el tècnic blaugrana, Ricard Ares.
12: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
8: I del Voltregà, de l'Igualada Voltregà, en parla el jugador de l'equip igualadí, Marc Carol.
13: En 2 dies no hem de canviar res del que hem fet. Si hem arribat fins aquí és perquè hem fet coses bé, així que només hem de prendre el que ens ha fet arribar fins aquí i les coses que hem fet malament en aquests dos partits i creure'm això.
8: El Liceu de la Corunya és, de moment, l'únic equip classificat per les semifinals i el Giro d'Itàlia avui es reprèn la competició amb la 16a etapa, 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carri, amb un port de primera categoria, 2 de segona i 2 més de tercera. El danès Jonas Vingegaard sortirà un dia més com a líder.
1: Trescat Info.

En punt les 11 del matí. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. L'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha tildat tot el cas d'error gegant ple de conjectures. Ha activat en alerta el pla secat de risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions de bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscina i clor que haurien fet reacció. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. L'Iran assegura que es reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada vegada més incertes. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora s'han fet a primera hora del matí, ja s'han acabat, i de moment no

0: hi ha informació del material confiscat ni tampoc de possibles detencions. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona han començat una vaga indefinida i protagonitzen una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats justifiquen la decisió pel bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament de la capital catalana.
1: Esports.
0: Eudal Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicaja, que suspesa en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà a la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
0: Sol i calor d'estiu amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre els 26 i 29 graus. A la tarda només esperen alguns núvols poc importants a l'Alt Pirineu. Pels pròxims dies la calor s'intensificarà.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, l'ha citat el 9 de juny a una vista prèvia abans de portar-la a judici. El magistrat Juan Carlos Peinado vol que la dona del president espanyol assisteixi presencialment als jutjats de Madrid per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà i l'adverteix que, si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil al pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I l'endemà de la publicació del sumari del cas que situa Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i de comissions il·legals, el seu antic assessor i ara portaveu Luis Arroyo ha assegurat que tot plegat és un error gegant ple de conjectures. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria tot un triomf.
3: Ha mediado, por supuesto, en causas muy, muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales. Pues es una pieza de caza mayor.
0: Zapatero haurà d'anar a declarar el 2 de juny davant el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José Luis Calama, i Arroyo no les té totes, que no acabi la presó, vist el que ha passat en altres casos.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, qualque cosa és possible.
0: En relació amb les joies que la UDEF va decomissar de la Caixa Forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que la Caixa Forta es va portar de casa de l'expresident quan la va vendre i van a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. El sumari del cas parteix del rescat a l'aerolínia veneçolana Plus Ultra i a Zapatero se li atribueix tràfic d'influències, però a partir d'aquí se'l vincula amb una xarxa d'empreses encapçalades pel seu amic Julio Martínez Martínez, amb branques en el mercat de l'or, el petroli, Venezuela, la Xina i una xarxa internacional de blanqueig de capitals.
1: Trescat Info.
0: Acabem de saber que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador d'aquesta companyia de moda ha anunciat en una carta oberta que deixa de moment el càrrec de vicepresident, però que conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i socials de l'empresa. A Jonathan Andic el van detenir la setmana passada per la mort del seu pare i va quedar en llibertat sota una fiança d'1 milió d'euros. Més coses, Catalunya rebrà menys diners del govern espanyol per dependència, per la mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho destaca un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials i és que l'Estat i les comunitats vinculen part del finançament al compliment d'objectius com la qualitat del servei o els temps d'espera per accedir a una residència. Ho explica José Manuel Ramírez, que és president de l'associació.
4: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso.

0: graves, ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
1: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, com denuncia el mateix en Ramírez.
0: Catalunya és, junto a Cantàbria, la única comunitat autònoma que en el año 2025 invirtió menos dinero que en el año 2024 de presupuesto propio. Eso es inadmisible teniendo en cuenta que Catalunya és la comunitat autònoma que més llista d'espera tiene de toda España.
1: I destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, el que més inverteix. L'any passat les comunitats van finançar prop del 73% de la inversió en dependència i la resta va anar a càrrec de l'Estat.
2: Fresca Info.
3: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupó extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.
1: 11 i 9 minuts. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Secat de risc químic amb una empresa d'un polígon de Manresa al Bages. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que han fet reacció. 17 dotacions dels bombers i estan treballant. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi pròxima al polígon que es confini per seguretat. Manresa, Natia Dell.
6: La situació està controlada, tot i que molt pendents de com evolucioni el vent al migdia perquè el núvol tòxic no vagi cap a zones poblades. Hi ha una zona de seguretat acordonada per evitar que la gent passi, bàsicament els treballadors del polígon, i s'està monitoritzant el núvol i mesurant-lo. L'Abdur Rahman treballa a l'empresa afectada, Qualim, que fa pastilles de clor per piscines.
7: Solo salía humos atrás y lo hemos intentado apagar. No es dentro, es fuera. Humo, es un humo que sale en donde la basura.
6: Els hem atès 9 persones. 3 han estat lleus, se les han endut a l'Hospital Altaia.
1: N'estarem pendents. El Ministeri de Consum ha bloquejat les webs de les plataformes de prediccions Polymarket i Calxi perquè operaven sense llicència a l'Estat espanyol. Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. En el cas de Polymarket ha fet negoci amb apostes que pronosticaven guerres i operacions militars com la dels Estats Units, a l'Iran o a Venezuela. I també va llançar una aposta sobre quan seria detingut l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A diferència de les apostes tradicionals, els usuaris operen entre ells i la plataforma facilita les transaccions i cobre comissions. El Ministeri de Consum els ha obert un expedient i mentre resol aquesta investigació els ha bloquejat les webs. Aquest procés pot durar entre 3 i 4 mesos. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabis amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial i unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament base l'augment retributiu a l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç als sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i avui aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs que ve. D'aquests, poc més d'1.000 són docents que es destinaran sobretot a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i la UGT, però encara lluny, molt lluny, dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants als Països Catalans ha convocat avui una vaga pels estudiants de secundària i universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona la protesta serà d'aquí poc menys d'una hora, a les 12 del migdia, a la plaça Universitat, i a València ha començat a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia.
2: 3Cat Info.
1: Iran assegura que reserva el dret

0: respondre als Estats Units que aquesta nit han atacat objectius militars al sud del país. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho ha justificat com una acció de defensa pròpia. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran amenaça amb represàlies a resposta a les violacions de l'alto el foc i assegura que ha batut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha avisat que els països del Golf han deixat de ser un refugi pels Estats Units i les seves bases militars. Els Estats Units i l'Iran continuen negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Sentim Marco Rubio, el secretari d'Estat nord-americà.
1: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
0: Els atacs dels Estats Units a l'Iran i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli fins als 98 dòlars al barril de Brent, després de caure-hi amb força davant la perspectiva d'un acord ben aviat. I Ucraïna demana a les diplomàcies occidentals que no cedeixin al que ha qualificat de xantatge desvergonyit de Rússia i que els proporcionin més ajuda i armes. La petició l'ha formulat el ministre d'Afers Estrangers davant l'amenaça del govern rus de bombardejar centres de presa de decisions i empreses militars a Kiev i el suggeriment als ambaixadors perquè marxin de la capital. El govern ucraïnès diu que el risc és el mateix que durant tota la guerra i agraeix les representacions diplomàtiques que s'han quedat. Els atacs russos de les últimes hores han provocat un mort a Odessa, al sud del país, segons fonts oficials. A mig d'aquest escenari, el secretari d'Estat nord-americà s'ha tornat a oferir com a mediador al conflicte. Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, viatja avui a Lituània per reunir-se amb els líders de les tres repúbliques bàltiques per estudiar els últims incidents amb drons ucraïnesos desviats per Rússia i que han caigut en aquests països.
2: Tresca Info. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
3: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re de Riaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
3: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
2: Tresca Info.
0: Un quart de 12 del migdia. Moment d'actualitzar la situació del trànsit i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora destaquem trànsit dens amb aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral a Sant Adrià, sentit Llobregat. En general, però, ja hi ha trànsit molt més fluid a l'entorn de Barcelona. També a la P7, a Badia del Vallès, trànsit normalitzat amb tots els carrils oberts en sentit sud, també en sentit nord a Cerdanyola del Vallès, tot i que aquí precaució perquè encara hi ha un camió avariat al voral. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies les línies R2 Nord i R11 circulen amb retards que superen els 30 minuts per un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. En el cas de l'R11 també per una incidència a la infraestructura entre Figueres i Llançà. És tot de moment.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
5: Les temperatures màximes més altes d'ahir van arribar als 34 graus. Avui es podrien tornar a repetir aquests valors o fins i tot assolir algun 35, especialment a les zones més càlides de Ponent i Franja i la zona del Pla de Lleida o Terres de l'Ebre. De fet, en aquests indrets, pels propers dies, es poden assolir valors pròxims als 38 i, per tant, es podrien acostar les temperatures als valors rècords per un mes de maig. Toca sostre aquesta bombolla d'aire càlid amb l'ascens de les temperatures pels propers dies, sobretot entre dijous i divendres. Per tant, ja anunciem que l'ambient de ple estiu continuarà amb aquesta situació de sol i de temperatures fins i tot en ascens. Avui, en general, com a molt, algun núvol de tarda a l'Alt Pirineu Aran, sense conseqüències, i pels propers dies, tot i que puguin sorgir més nuvolades per la mateixa calor, no serà ben bé fins al cap de setmana que les tronades de tarda guanyin una mica més de terreny a l'àrea del Pirineu, precisament quan les temperatures podrien començar a recular una miqueta. Per tant, la calor protagonista al llarg de la jornada d'avui ha tocat els 35, sobretot cap al Pla de Lleida, i pels propers dies encara pugen més, amb també matinades més tropicals a la façana litoral.
2: Trescat Info.
0: Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu interior de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de la demarcació.

0: s'han mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra a Girona, Laia Claret.
1: La policia relaciona aquest grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana també amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. A Girona ciutat, al barri de Font de la Pólvora, han entrat en dos pisos i, com a mínim, en un, hi haurien trobat una plantació interior. En aquest punt, l'escorcoll ha acabat. A banda, l'operatiu policial també ha actuat en diversos punts del Gironès, com ara Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt. També a la comarca de la Selva, altres municipis com ara Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i a l'Escala a l'Alt Empordà. Alguns dels escorcolls han acabat, però l'operació no està tancada, segons els Mossos d'Esquadra, i encara no hi ha un balanç oficial.
0: Continuem molt pendents de l'evolució de l'Ebola. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant a aquest brot que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatges ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols nacionals i internacionals. Esperanza Santos, de Metges Sense Fronteres i experta en Ebola, remarca la possibilitat que l'Ebola arribi a Europa, considera que és molt remota.
2: Però bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
0: Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. La investigació liderada per l'IS Global i publicada avui per The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laborals perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç. Un tren ha xocat amb un autocar escolar aquest matí a Bunhout, al nord de Bèlgica. Les primeres informacions apunten que hi hauria un nombre encara indeterminat de víctimes. El ministre de l'Interior belga ha enviat un missatge a través de la xarxa X on lamenta el tràgic accident i afegeix que els seus pensaments són ara amb els familiars de les víctimes.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol rehabilitar i regenerar el barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu i per fer-ho crearà una taula que farà el seguiment de tot el procés. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
4: El procés de rehabilitació actuarà sobre 75 finques, 432 habitatges i 29 locals. Manuela Martínez és la presidenta de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella.
5: És muy, muy importante porque tenemos sobre un 30 o 35% de edificios muy deteriorados, edificios que igual se construyeron en los 50, 60 o 70, y como digo, muy deteriorados, incluso algunos están apuntalados.
4: Ara es crearà una taula que farà el seguiment de les tasques de reforma a mesura que es vagin tirant endavant i que definirà les principals estratègies de regeneració i rehabilitació del barri. Marta Villanueva és la regidora del districte de Sant Andreu.
6: Estem en un barri amb uns condicionants socioeconòmics baixos i per tant això té un impacte també sobre la manca de manteniment, sobre les estructures, sobre els propis habitatges que hi trobem i per tant és rellevant poder avançar quan abans millor.
4: El pressupost per tirar-ho endavant sortirà en part del recurs que l'Ajuntament ha pogut alliberar gràcies a la inversió que la Generalitat farà per a la regeneració del Besòs i que va ser una de les conclusions de la reunió bilateral de fa unes setmanes.
0: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien la marxa de protesta per les seves condicions laborals. S'han concentrat a primera hora a la plaça de Sant Jaume i ara van cap a la Barceloneta. Avui engeguen una vaga indefinida. Està seguint la manifestació l'Òscar Callau.
7: Tot seguint el recorregut de la manifestació per la Rambla de Barcelona, ens hem aturat un moment en una biblioteca pública pública que ens hem trobat pel camí, la Biblioteca Gòtic Andreu Nin, situada a la plaça del Teatre, simplement per constatar que està tancada. No hi ha personal al local, no hi ha piquets, sí que hi ha reivindicacions penjades amb folis a la porta. Per exemple, ni recursos ni humans, els trilers de les Rambles estan al CBB, és a dir, al Consorci de Biblioteques de Barcelona, les rates de biblioteca estan als despatxos o estimem les biblioteques, defensem-les. Ens hem trobat un usuari que es diu Rafel, que no ha pogut accedir a la biblioteca, sabia que hi havia vaga i entén perfectament els motius d'aquesta aturada.
8: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
7: Mentrestant, els manifestants ja han passat pel Consorci de Biblioteques de Barcelona, situat al mig de la Rambla, i ara es dirigeixen cap al punt final de la concentració a la plaça Pau Vila, a la Barceloneta.
0: Gràcies, Òscar. El dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut amb el pseudònim de J.A. Mort als 82 anys. Amorós va ser una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardor franquisme i la transició. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions de revistes com El Papus o Barrabàs o bé El Jueves, on tractava temes tabú amb un humor popular i corrosiu dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i política que el van portar a diversos processos judicials derivats de la censura. Com a realitzador va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre, el 1979, el primer llargmetratge d'animació per adults a l'Estat, Mofli, l'últim Koala, 1986, o Despertaferro, el 1990. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor al juliol del 2020. I fins a 11:45 ara, tota la informació esportiva.
3: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia. L'Espanyol presentarà oficialment aquest migdia a partir de la una el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi. Monchi, que ja fa un parell de setmanes que va ser nomenat al càrrec, estarà acompanyat pel president del club, Alan Pace. No es descarta que el nou director general esportiu expliqui ja per on poden passar les línies mestres de cara a la pròxima temporada i, en aquest sentit, aclareixi si Manolo González continuarà al capdavant del primer equip o no. Recordem que Manolo González té contracte en vigor després d'haver renovat automàticament en aconseguir la permanència, però de moment encara no ha estat confirmat el càrrec.
3: 3CAT Info.
9: A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la penúltima jornada del campionat, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 el Reial Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
10: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
9: Demà jugarà el Barça-Reial Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. A la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat li han tornat a preguntar al tècnic Pere Romeu sobre el futur de la capitana Alexia Putellas.
11: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
9: En bàsquet, aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit de l'ACB Joventut Unicaja de la 29a jornada. Suspesen el seu dia a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als verd i negres. La penya, ja classificada pels play-off, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'alè Adam Hanga.
12: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
9: També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat de la competició, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. Mentrestant, pel que fa al Barça de bàsquet, avui està previst que el president electe

0: Joan Laporta es reuneixi amb el tècnic Xavi Pascual per intentar convèncer-lo que segueixi la temporada que ve. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
1: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i d'un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
0: Camilión és el segon fitxatge de les gironines de cara a la temporada que ve després del de la base Iliana Martín. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final després de guanyar Cleveland 93-130 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA. Concretament, l'última va ser el 1999. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres començaran a 8:45. Del Barça-Noia en parla primer el tècnic blaugrana, Ricard Ares.
2: Sí, tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant.
0: I ara sentim el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
3: Arribem bé, preparats per competir al màxim al Palau. Físicament arribem bé, tots els jugadors disponibles i mentalment molt forts, amb molta confiança.
0: I del partit Igualada-Voltregà parla el jugador igualadí Marc Carol.
4: La pressió sí que hi és, però sí que és veritat que quan et poses els patins i entres a la pista, doncs aquesta pressió es va dissipant una mica. Però bueno, sobretot a recolzar-se amb el caliu de la gent i amb els companys uns dels altres.
0: I del Calafell-Reus en dona l'opinió el porter reusenc Càndid Ballar.
5: Crec que l'equip té ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
0: El Liceu és, de moment, l'únic equip classificat per les semifinals.

0: Dos quarts de 12 del migdia, el jutge ha citat el 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. D'altra banda, l'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que pugui acabar entrant a presó per les pressions i els interessos de grups que volen vincular l'expresident espanyol amb la corrupció. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta oberta a la plantilla, en la que aprofita per denunciar que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i que està convençut que es demostrarà la seva innocència. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla de risc químics a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent de Manresa al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien entrat en i haurien fet reacció. I a partir d'ara us explicarem també que la derivació ràpida del centre d'atenció primària a l'hospital redueix de 2 anys a 6 mesos el temps de diagnòstic de la fibrosi pulmonar i també s'ha observat que 7 anys després del diagnòstic la supervivència lliure de trasplantaments dels pacients és un 14% superior. Està en marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder del sector són bones. En aquesta campanya, aquesta companyia Balfegó pot arribar a pescar 4.045 tones de tonyina vermella. I a l'espai Mapa Mundi parlarem dels canadencs favorables a la independència i que no són del Quebec. En esports, Audal, l'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, a Monchi.
1: No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
0: Sol i calor d'estiu amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre els 26 i 29. A la tarda només esperen alguns núvols poc importants.

0: importants a l'Alt Pirineu i pels pròxims dies la calor s'intensificarà. Dos quarts de 12 i dos minuts, com us dèiem, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, l'ha citat el 9 de juny a una vista prèvia abans de portar-la a judici. El magistrat Juan Carlos Peinado vol que la dona del president espanyol assisteixi presencialment als jutjats de Madrid per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà. I l'adverteix que, si no hi va, prendrà mesures. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil al pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Cal dir que la conclusió dels agents de l'UCO qüestiona les sospites de Peinado i demostra que no hi ha ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de la dona del president espanyol. I l'endemà de la publicació del sumari del cas que situa Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i comissions il·legals, el seu antic assessor i ara portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat que tot plegat és un error gegant ple de conjectures. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria tot un triomf.
1: Ha mediado, por supuesto, en causas muy, muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales. Pues es una pieza de caza mayor.
0: Zapatero haurà d'anar a declarar el 2 de juny davant el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José Luis Calama, i Arroyo no les té totes, que no acabi la presó vista el que ha passat en altres casos.
1: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El sumari del cas parteix del rescat a l'aerolínia veneçolana Plus Ultra i a Zapatero se li atribueix tràfic d'influències, però a partir d'aquí se'l vincula amb una xarxa d'empreses encapçalades pel seu amic Julio Martínez Martínez amb branques en el mercat de l'or, el petroli, Venezuela, la Xina i una xarxa internacional de blanqueig de capitals. Anem cap a Madrid. La mesa del Congrés resol definitivament la primera sanció contra l'agitador ultra Vito Quiles i l'expulsa durant 3 mesos. Ho fa perquè va gravar en una zona no autoritzada l'expresident Zapatero amb el seu telèfon i va penjar les imatges a la xarxa. Tània Tàpia.
2: Aquest agitador d'extrema dreta té diversos expedients oberts, però la mesa del Congrés ja han acabat de tramitar un i l'imposa 3 mesos d'expulsió de la cambra per una falta greu. De fet, Quiles ja no hi podia accedir perquè la mesa va prohibir-li l'entrada de manera cautelar. Una mesura que acabava aquest dijous. Ara, però, la decisió de suspendre-li l'acreditació és ja ferma i durarà almenys 3 mesos. Com que el procediment ha conclòs, si Vito Quiles ho vol, pot anar al Suprem, com ja ha avançat que farà. Dilluns que ve, Vox ha convidat Quiles i també un altre agitador, Bertran Endongo, a un acte sobre llibertat d'expressió, un acte que clourà Santiago Abascal. Fons del Congrés apunten que la seva expulsió suposa que no puguin accedir al Congrés tampoc com a convidats. La mesa, també avançant els expedients oberts a Endongo, avui imposa una expulsió de 3 mesos per interrompre una roda de premsa a sumar. A diferència d'Aquiles, però, encara té una carta més per recórrer davant del Congrés abans d'anar a la justícia. Endongo tampoc podia ja accedir a la cambra, una mesura que era cautelar i que properament esdevindrà ja ferma.
3: Tresca Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Tresca Info.
0: 12:30, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador d'aquesta companyia ha anunciat en una carta oberta a la plantilla que deixa temporalment els seus càrrecs a Mango, però que conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials. En la carta, Jonathan Andic diu que la imputació en el cas no li permet dedicar tots els esforços que fan falta a la companyia. Després de la mort de l'empresari, Jonathan Andic va abandonar la seva responsabilitat al capdavant de la línia masculina de la marca, Mango Men, que dirigia des del 2017 i es va apartar de les tasques operatives de la companyia per centrar-se a administrar els patrimonis familiars que va heretar a parts iguals amb les seves germanes. Avui ha deixat també la vicepresidència del Consell d'Administració de la companyia de moda. El primogènit de Mangol van detenir la setmana passada i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. En la carta, Jonathan Andic denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Barcelona i Sitges que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. La policia espanyola, l'Europol, la de Hannover i autoritats franceses han deixat al descobert el mètode del frau i l'entramat per blanquejar els diners de les estafes a través de la compra de criptomonedes. La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin el frau. A través de canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing que incloïen en bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. D'aquestes operacions, la banda en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I ampliem ara el que us explicàvem a l'accident a Bèlgica. Un tren ha xocat amb un minibús escolar aquest matí en una localitat belga. Les primeres informacions apunten que hi hauria un nombre encara indeterminat de víctimes. El ministre de l'Interior belga ha enviat un missatge a través de la xarxa X en què lamenta el tràgic accident i afegeix que els seus pensaments són ara amb les famílies de les víctimes. De moment es desconeixen les causes del sinistre, però els mitjans locals apunten que el centenar de passatgers del tren n'han sortit il·lesos. Els ferits serien al passatge del minibús 7 estudiants, un adult i el conductor d'aquest vehicle.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar. És una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària d'Alta de l'ICS i l'ITIBELL, conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients. L'estudi mostra que els pacients derivats per aquest sistema arriben a l'hospital amb millor capacitat pulmonar, de prop del 90%, davant del 76% dels pacients que segueixen el circuit habitual. La pneumòloga de Bellvitge, Guadalupe Bermudo, explica en què consisteix aquest nou model que ja funciona a la regió metropolitana sud.
4: No és només que s'hagi creat un circuit ràpid, sinó que té 3 peces que la funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
0: Els investigadors també han observat una millora del pronòstic. 7 anys després del diagnòstic, la supervivència lliure de trasplantament és un 14% superior entre els pacients que han estat diagnosticats a través d'aquesta via ràpida. La fibrosi pulmonar és una malaltia minoritària que provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració.
3: 3CAT Info.
0: Israel ha matat avui 5 persones a Gaza amb un dron disparat al centre de la franja. Hi ha hagut també diversos ferits en l'atac, segons fonts d'una organització de primers auxilis que opera sota l'autoritat del moviment islamista Hamas. Israel i Hamas s'acusen de violar pràcticament cada dia l'alto el foc en vigor des de l'octubre de l'any passat, després de 2 anys de guerra. Almenys 890 palestins han mort pels atacs de l'exèrcit israelià. Israel comptabilitza 5 baixes en les seves tropes durant el mateix període. De retorn a casa, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els Comuns, i si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
5: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
3: 3CAT Info.
6: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
7: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
6: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
7: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.

0: Tresca.info.
1: En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat les previsions de la companyia líder del sector, l'ebrenca Balf

0: bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
1: La tonyina vermella viu a la zona de l'oceà Atlàntic Nord i per reproduir-se migra cap a les aigües de les Balears. És en aquest punt on es pesquen. Un cop pescades, mitjançant encerclament, es transporten cap al Baix Ebre.
0: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos, on deixar des d'aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
1: La pesca d'aquesta espècie està molt regulada i s'organitza per triennis. Les quotes actuals vigents fins al 2028 autoritzen un 10% més de pesca respecte a l'anterior. Balfegó, amb seu a l'Ametlla de Mar, va facturar l'any passat 119 milions d'euros i té més de 300 treballadors.
2: I del jazz un nom propi.

0: Sonny Rollins, la llegenda del jazz amor als 95 anys, segons ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins està bé considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or d'aquest gènere musical. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però aviat va canviar d'instrument fent unes primeres gravacions a la dècada dels 50 del segle passat, on col·laborava amb noms de la talla de Miles Davis o Charlie Parker. Una trajectòria marcada per diferents entrades a la presó i en períodes on ha desaparegut voluntàriament d'escena. Entre els guardons rebuts hi ha un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris. L'any 2014, l'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona. Doncs d'aquesta manera hem arribat a 3:15 del migdia, trànsit i temps. Equip viari, com estan les coses a carreteres i autopistes i al transport públic? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que unes obres que s'estan fent aquest matí a l'AP7 a Subirat, sentit Tarragona, generen retencions ara ja d'uns 6 quilòmetres des de Gelida, precaució en aquest punt. També precaució a l'AP7 a Martorell, sentit nord. En aquests moments hi ha un carril tallat, en aquest cas per caiguda d'objectes a la via. A la resta de carreteres, trànsit força fluid, tret de les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, destaca circulació més densa amb aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral a Sant Adrià sentit Llobregat. Transport públic, recordem que des de primera hora del matí a Rodalies, les línies R2 Nord i R11 circulen amb retards que superen els 30 minuts per un robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
3: Pendents del termòmetre que anirà pujant al llarg de les properes hores, com cada dia arribant a superar fins i tot els 30 graus a l'interior del país i entre els 26 a 28 a la façana litoral i sobretot els valors més elevats cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, on es poden assolir els 34 o 35. La calor a partir d'avui comença a intensificar-se una miqueta més, tocant sostre entre demà i divendres. De fet, pels propers dies podrien assolir-se valors pròxims, valors rècord per un mes de maig, sobretot a les zones més calentes àrides del territori, perquè els termòmetres s'acostaran, sobretot de cara a dijous divendres, als 37 o 38, especialment, insistim, a Ponent o Pla de Lleida. I també esperem que la calor s'intensifiqui en molts indrets del prelitoral o Catalunya Central amb xifres pròximes als 35. Sempre la façana litoral una mica regulada per la temperatura del mar i, per tant, aquí és més difícil arribar als 30 graus. Tot plegat amb sol, perquè no esperem canvis en aquest sentit. Com a molt, algun banc de boira costaner que pot sorgir puntualment i, sobretot, també alguns núvols a tard del Pirineu esquifits, més probables cap a l'Alt Pirineu Aran. En tot cas, potser a partir de demà guanyi una mica més de terreny, però no s'esperen ruixats ben bé fins al cap de setmana, amb més cara i ulls, precisament quan les temperatures màximes començarien a recular una miqueta.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.

0: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
1: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les primeres nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructures sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
2: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
1: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
3: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
1: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
3: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
1: votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
3: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
1: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Belan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
2: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. I hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
1: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
0: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
4: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
5: Vols saber què passa al Parlament?
6: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
7: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
5: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
8: Podem dir que està en temps de descompte.
9: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
10: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
11: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
12: La prohibició de les compres especulatives
13: serà... estrepitoso fracaso de la izquierda.
5: Escolta l'Hemicicle.
4: S'aixeca la sessió.
5: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
14: I abans dels esports, una cosa més. El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'Àrea Bàsica de Salut de Salt. Anem cap allà, Fèlix Martín.
15: L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat a 3Cat Info Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de l'àrea bàsica.
16: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de Creixem en Salut dels 15 mesos, que aquesta prova la farà la infermera pediàtrica. I si això funciona, entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
15: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir, afecta entre un 2 i un 5% de la mainada.
14: Esports. Audal Serra, bon dia.
17: Bon dia. L'Espanyol presentarà oficialment d'aquí una hora, a partir de la una, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi. Monchi, que ja fa un parell de setmanes que va ser nomenat al càrrec, estarà acompanyat pel president del club, Alan Peix. No es descarta que el nou director general esportiu expliqui ja per on poden passar les línies mestres de cara a la pròxima temporada i en aquest sentit aclareixi si Manolo González continuarà al capdavant del primer equip o no. Recordem que Manolo González té contracte en vigor després d'haver renovat automàticament en aconseguir la permanència, però de moment encara no ha estat confirmat el càrrec.
5: 3Cat Info.
17: A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la penúltima jornada del campionat, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 el Real Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
18: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
17: El Badalona és el desè classificat i les madrilenyes són segones. Demà jugarà el Barça-Reial Societat i el Deportivo de la Corunya espanyol. A la prèvia, precisament, del Barça-Reial Societat, li han tornat a preguntar al tècnic Pere Romeu sobre el futur de la capitana blaugrana, Alexia Putellas.
19: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
17: Deixem ara el futbol, parlem de bàsquet. Perquè aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit de l'ACB Joventut Unicaja de la 29a jornada, suspesen el seu dia a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als verd i negres. La penya, ja classificada pels play-off, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal i com explica l'aler Adam Hanga.
20: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
17: També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. Mentrestant, avui està previst també que el president electe del Barça, Joan Laporta, es reuneixi amb el tècnic Xavi Pascual per intentar convèncer-lo que segueixi la temporada que ve. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
21: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i de un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt

0: completa, defensivament, ofensivament.
1: Chameleon firma per les dues properes temporades i a l'NBA els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final després de guanyar Cleveland 93-130 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA, concretament l'última va ser l'any 1999.
2: 3CAT Info.
1: En hoquei patins avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça Noia, l'Igualada Voltregà i el Calafell Reus. Tots tres partits començaran a 8:45. Sentim el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, parlant del Barça Noia.
3: Arribem bé, preparats. Preparats per competir al màxim al Palau. Físicament arribem bé, tots els jugadors disponibles i mentalment molt forts, amb molta confiança.
1: I del partit Igualada-Voltregà en parla el jugador igualadí Marc Carol.
4: La pressió sí que hi és, però sí que és veritat que quan et poses els patins i entres a la pista, doncs aquesta pressió es va dissipant una mica. Però bueno, sobretot a recolzar-se amb el caliu de la gent i amb els companys uns als altres.
1: Pel que fa a l'eliminatòria Calafell-Reus, també empatada una, en dona l'opinió primer el porter reusenc Càndid de Ballar.
5: Crec que l'equip té ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
1: I ara en parla el jugador del Calafell, Carles Domènech.
6: Tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot.
2: Trescat Info.

0: Les 12. Almenys 4 persones han mort en un accident en un tren i un minibús escolar aquest matí a Bugenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Es tracta de 2 adolescents, un adult que els acompanyava i el conductor de l'autocar. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. Junts presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos. Els comptes, que aquesta tarda començaran a explicar els consellers al Parlament, tiraran endavant, però gràcies als acords del govern amb Esquerra i els comuns. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I l'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. Amb declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha titllat tot el cas d'error gegant, ple de conjectures. Protecció Civil desactiva l'alerta del pla de risc químic a l'empresa Qualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. També s'ha aixecat el confinament de la població pròxima al polígon. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció. Operació policial aquest matí en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. El gironès engega un pla pilot de salut amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. És un trastorn que afecta la visió d'entre un 2 i un 5% dels més petits i que es pot revertir si el tractament es fa a temps. Mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins. Col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker, alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicaja, que suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que es reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
0: I el temps, tarda de sol al 100% del país, la calor es mantindrà de ple estiu. Els valors de 27 a 32 graus seran els més freqüents, en alguns punts interiors seran superiors i s'acostaran als 35 graus, mentre que en algunes zones costaneres es quedaran al voltant dels 25.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem amb aquesta notícia que ens arribava fa poca estona. Un tren ha xocat amb un minibús escolar aquest matí a Bugenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: 2 dels morts són estudiants. Les altres víctimes són el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els adolescents. També hi ha 2 persones ferides greus, ho acaba de dir el ministre de Transports belga a la televisió RTL. L'accident ha tingut lloc en un pas a nivell. El gestor de la xarxa de trens belga ha explicat als mitjans locals que en el moment del xoc la barrera estava abaixada i els llums en vermell, segons que mostren, diu, les càmeres de seguretat de la zona. Per això desconeixen ara per ara què és el que ha pogut fallar. Al lloc dels fets, un poble de la regió de Flandes, al nord de Bèlgica, s'ha desplegat un ampli dispositiu d'emergències per socórrer les víctimes i atendre també els familiars. Els adolescents que viatjaven al minibús eren alumnes d'un institut de secundària d'educació especial, segons han precisat els mitjans flamencs.
0: Doncs notícia que us anirem ampliant al llarg del dia d'avui. Aquí a casa nostra, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador d'aquesta companyia ha anunciat en una carta oberta a la plantilla que deixa temporalment els seus càrrecs a Mango, però que conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials. En aquesta carta, Jonathan Andic diu que la imputació en el cas no li permet dedicar tots els esforços que calen a la companyia. Després de la mort de l'empresari, Jonathan Andic va abandonar la seva responsabilitat al capdavant de la línia masculina de la marca Mango Man, que dirigia des del 2017, i es va apartar de les tasques operatives de la companyia per centrar-se a administrar els patrimonials familiars que va heretar a parts iguals amb les seves germanes. Avui ha deixat també la vicepresidència al Consell d'Administració de la companyia de moda. El primogènit de Mango el van detenir, recordem, la setmana passada va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. En la carta, Jonathan Andic denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Anem ara cap al Parlament. Junts per Catalunya presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos. Tot i el rebuig del principal partit de l'oposició, els comptes tiraran igualment endavant amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns i quedaran definitivament aprovats el juliol. Marta Corbalan.
4: La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha oficialitzat avui que registraran una esmena a la totalitat als pressupostos perquè creuen que són dolents per al país i la constatació d'un govern en fallida.
5: No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
4: El Parlament debatrà i votarà la setmana que ve les esmenes a la totalitat que previsiblement presentaran tots els partits de l'oposició, a excepció d'Esquerra i els Comuns. Amb els vots d'aquests dos grups i del PSC, els comptes del 2026 i els primers del govern de Salvador Illa quedaran definitivament aprovats el mes de juliol.
0: Passen 7 minuts de les 12, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva compareixença a l'Audiència Nacional prevista per el 2 de juny, citat per un suposat delicte de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. La seva defensa necessita més temps per estudiar el sumari del cas, amb 4.000 pàgines i desenes d'informes. Ara, l'Audiència Nacional haurà de decidir si ho accepta o no. Doncs bé, l'endemà de la publicació del sumari d'aquest cas, que situa Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i comissions il·legals, hem pogut escoltar el seu antic assessor i ara portaveu, Luis Arroyo, que ha assegurat que tot plegat és un error gegant, ple de conjectures. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
6: Ha mediado, por supuesto, en causas muy, muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales. Pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo no las té totes, que no acabi la presó, vista el que ha passat en altres casos.
6: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: En relació amb les joies que l'UDEF va decomissiar de la caixa forta de Zapatero, la que tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan la va vendre i va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. El sumari del cas parteix del rescat a l'aerolínia veneçolana Plus Ultra i a Zapatero se li atribueix tràfic d'influències, però a partir d'aquí se'l vincula amb una xarxa d'empreses encapçalades pel seu amic Julio Martínez Martínez, amb branca en el mercat de l'or, el petroli, a Venezuela, la Xina i també una xarxa internacional de blanqueig de capitals. I encara als tribunals, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, l'ha citat el 9 de juny en una vista prèvia abans de portar-la a judici. El magistrat Juan Carlos Peinado vol que la dona del president espanyol assisteixi presencialment als jutjats de Madrid per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. I l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. La conclusió dels agents de l'UCO qüestiona les sospites de Peinado i demostra que no hi ha ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de la dona del president espanyol.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: Protecció Civil desactiva l'alerta de risc químic a l'empresa Qualim al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que han fet reacció. 17 dotacions dels bombers encara treballen en aquesta emergència. Manresa, Nàtia Dell.
7: La situació ha millorat molt i no veuen que hagi d'empitjorar. Ricard Costa és el sotsinspector dels bombers i cap de l'operatiu.
8: Creiem des de bombers que la cosa ha anat a millor. De la situació que teníem a dos quarts de vuit que hem arribat aquí, a la situació que tenim actualment, és molt més favorable, i a partir d'aquí doncs no veiem per què s'hagi de girar un altre cop la situació. Tot i això, nosaltres com a dispositiu mantenim tot el dispositiu aquí i estem en alerta perquè no hi hagin canvis sobtats.
7: S'ha aixecat ja el confinament de la part sud del polígon, que no sabem a quants treballadors ha afectat, i per precaució sí que ens han explicat que també s'ha confinat durant unes hores alguns centres educatius de dos municipis que estan a tocar. Agnès Centelles, responsable de Protecció Civil de la Catalunya Central.
9: No hem rebut cap trucada al 112 de persones amb molèsties. Llavors hem mantingut el contacte i sí dir que els respectius alcaldes de Castellgalí i Sant Vicenç han fet el confinament de centres educatius i llars d'infants molt preventivament, però per cas de que no hi hagués cap falla o cap possible problema. També la llar d'infants d'aquí al polígon de Bufalvent.
7: En total, el SEM ha atès aquest matí 9 persones d'aquí al polígon, 3 de les quals traslladades a l'Hospital Altaia han estat lleu.
0: I ara marxem cap a Girona. Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu interior de marihuana. Ha sigut a la ciutat de Girona, també en una dotzena de poblacions de la demarcació. S'hi han mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra. Laia Claret.
10: La policia relaciona aquest grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana també amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. A Girona ciutat, al barri de Font de la Pólvora, han entrat en dos pisos i, com a mínim, en un hi haurien trobat una plantació interior. En aquest punt, l'escorcoll ha acabat. A banda, l'operatiu policial també ha actuat en diversos punts del Gironès, com ara Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sal. També a la comarca de la Selva, altres municipis com ara Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i a l'Escala l'Alt Empordà. Alguns dels escorcolls han acabat, però l'operació no està tancada, segons els Mossos d'Esquadra, i encara no hi ha un balanç oficial.
0: I han desarticulat una banda internacional amb ramificacions a Barcelona i Sitges que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. La Policia Nacional, l'Europol, la Policia de Hannover i autoritats franceses han deixat al descobert el mètode del frau i l'entramat per blanquejar els diners de les estafes a través de la compra de criptomonedes. La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que les executessin en els fraus. A través

0: Des de canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés a aquests anomenats kits of phishing, que incloïen bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. D'aquestes operacions, la banda en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Avui també hem conegut que el Ministeri de Consum ha bloquejat les webs de les plataformes de prediccions Polymarket i Kalshi perquè operaven sense llicència a l'estat espanyol. Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. En el cas de Polymarket, fins i tot han fet negoci amb apostes que pronosticaven guerres i operacions militars com la dels Estats Units a l'Iran o a Venezuela. I també va llançar una aposta sobre quan seria detingut l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A diferència de les apostes tradicionals, els usuaris operen entre ells i la plataforma facilita les transaccions i en cobra les comissions. El Ministeri de Consum els ha obert un expedient i mentre resol aquesta investigació els ha bloquejat aquestes webs.
1: 3Cat Info.
0: En internacional, l'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units. L'exèrcit nord-americà, recordem, ha atacat aquesta nit objectius militars del sud del país i la Guàrdia Revolucionària amenaça ara amb represàlies. L'administració Trump defensa que les negociacions amb el règim de Teheran continuen i que l'acord pot trigar encara uns dies. El bombardeig dels Estats Units ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz, tal com justificava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
2: Els estrets han d'estar oberts. Estaran oberts d'una manera o altra. Per tant, han d'estar oberts. El que hi passa és il·legal, és insostenible per al món, és inacceptable. Això no és acceptable, no pot passar.
0: Israel ha matat avui 5 persones a Gaza amb un dron disparat al centre de la franja. Hi ha hagut també diversos ferits en l'atac, segons fonts d'una organització de primers auxilis que opera sota l'autoritat del moviment islamista Hamas. Israel i Hamas s'acusen de violar pràcticament cada dia l'alto el foc en vigor des de l'octubre de l'any passat, després de 2 anys de guerra. Almenys 890 palestins han mort pels atacs de l'exèrcit israelià. Israel comptabilitza 5 baixes a les seves tropes durant el mateix període. I acabem abans de l'àrea de servei parlant d'Ucraïna, que ha demanat a les diplomàcies occidentals que no cedeixin el que ha qualificat de xantatge desvergonyit de Rússia i que els proporcionin més ajuda i armes. La petició l'ha formulat el ministre d'Afers Estrangers davant l'amenaça del govern rus de bombardejar centres de presa de decisió i empreses militars a Kiev i el suggeriment als ambaixadors perquè marxin de la capital. El govern ucraïnès diu que el risc és el mateix que durant tota la guerra i agraeix les representacions diplomàtiques que s'hi han quedat. Els atacs russos de les últimes hores han provocat un mort a Odessa, al sud del país, segons han indicat fonts oficials. Passa un minut d'un quart d'una, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora tenim 2 noves incidències. Un accident talla un carril a la B25 a Cornellà i a la T214 a la Riera de Gaià es dona pas alternatiu per retirar un vehicle. En tots dos casos no hi ha, però, retencions destacades. Sí que es manté la circulació intensa a la P7 a Subirat, sentit Tarragona, per unes obres. Hi ha densitat des de Gelida i en punts habituals a l'entorn de Barcelona destaca la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i la Ronda Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Transport públic, recordem que des de primera hora del matí hi ha demores d'uns 30 minuts a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. És tot.
1: El temps.
0: Francesc Mauri.
4: La tarda ens continuarà portant un temps de ple estiu. Domini el 100% del territori català. Només 4 núvols, ben poca cosa al Pirineu i potser algun núvol prim a l'extrem sud de Catalunya. No és impossible la formació d'algun banc de boira local arran de costa. I la temperatura avui semblant a la d'ahir. Potser alguna màxima 1 o 2 graus superior. Demà, situació semblant a la d'avui, potser més nuvolades de tarda al Pirineu i també Prepirineu, i la temperatura en lleuger augment. Una temperatura que podria tocar sostre entre dijous i divendres i fins i tot ser propera a rècords absoluts en un mes de maig.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
5: I de tu,
1: i de tu.
5: Sí, i de tu també.
1: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
5: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
6: Si no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
7: 170.000 turistes.
8: El projecte ha reduït dimensions.
9: Entre l'Aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'una, continuem. Catalunya rebrà menys diners del govern espanyol per dependència, per la mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho destaca un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. I és que l'Estat i les comunitats vinculen part del finançament al compliment d'objectius com la qualitat del servei o els temps d'espera per accedir a una residència. Ho explica José Manuel Ramírez, president de l'associació.
10: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
0: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, com denuncia Ramírez.
10: Catalunya és, junto a Cantabria, la única comunidad autónoma que en el año 2025 invirtió menos dinero que en el año 2024 de presupuesto propio. Eso es inadmisible teniendo en cuenta que Cataluña es la comunidad autónoma que más lista de espera tiene de toda España.
0: Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, que és la que més hi inverteix. L'any passat les comunitats van finançar prop del 73% de la inversió en dependència i la resta va anar a càrrec de l'Estat. El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'Àrea Bàsica de Salut de Salt. Doncs anem cap allà, cap a Salt, Fèlix Martín.
11: L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat a 3Cat Info Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de l'àrea bàsica.
12: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de creixement en salut dels 15 mesos, que aquesta prova la farà la infermera pediàtrica. I si això funciona, entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
11: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir, afecta entre un 2 i un 5% de la mainada.
0: I un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Aquesta investigació, liderada per l'IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçar les polítiques sobre alcohol i millorar la vigilància i la detecció precoç.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les biblioteques de Barcelona han engegat avui una vaga indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat. Està seguint aquesta mobilització l'Òscar Callau.
13: La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, que després s'ha desplaçat fins al Consorci de Biblioteques de Barcelona a la Rambla i ha acabat el recorregut a la Barceloneta. El Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Consorci, ens ha explicat les seves reivindicacions i el calendari d'aquesta aturada.
14: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
13: La protesta d'avui ha convocat també personal de serveis socials i de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. Demà hi ha vaga d'escoles Bressol i el dia 5 de juny una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: I ens quedem a la capital catalana. L'Ajuntament de Barcelona vol

0: Habilitar i regenerar el barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu per fer-ho creure una taula que farà el seguiment de tot el procés. Anna Escura.
1: El procés de rehabilitació actuarà sobre 75 finques, 432 habitatges i 29 locals. Manuela Martínez és la presidenta de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella.
2: És muy, muy importante porque tenemos sobre un 30 o 35% de edificios muy muy deteriorados, edificios que igual se construyeron en los 50, 60 o 70, y como digo, muy deteriorados, incluso algunos están apuntalados.
1: Ara es crearà una taula que farà el seguiment de les tasques de reforma a mesura que es vagin tirant endavant i que definirà les principals estratègies de regeneració i rehabilitació del barri. Marta Villanueva és la regidora del districte de Sant Andreu.
3: Estem en un barri amb uns condicionants socioeconòmics doncs, baixos i per tant això té un impacte també sobre la manca de manteniment, sobre les estructures, sobre els propis habitatges que hi trobem i per tant és rellevant doncs, poder avançar quan abans millor.
1: El pressupost per tirar-ho endavant sortirà en part del recurs que l'Ajuntament ha pogut alliberar gràcies a la inversió que la Generalitat farà per a la regeneració del Besòs i que va ser una de les conclusions de la reunió bilateral de fa unes setmanes.
0: I encara abans dels esports us expliquem que la llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys. Rollins estava considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or d'aquest gènere musical. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però aviat va canviar d'instrument, fent unes primeres gravacions a la dècada dels 50 del segle passat, on col·laborava amb noms de la talla de Miles Davis o de Charlie Parker. Una trajectòria marcada per diferents entrades a la presó també i períodes on ha desaparegut voluntàriament d'escena. Entre els guardons rebuts hi ha un Grammy l'any 2001 al millor àlbum de jazz instrumental pel treball This Is What I Do. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris l'any 2014 i l'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona.

0: Esports.
1: Auda Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol presentarà oficialment aquest migdia, d'aquí mitja hora mal comptada, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi. Monchi, que ja fa un parell de setmanes que va ser nomenat al càrrec, estarà acompanyat pel president del club, Alan Peix. No es descarta que el nou director general esportiu expliqui ja per on poden passar les línies mestres de cara a la pròxima temporada. I en aquest sentit, aclareixi si Manolo González continuarà al capdavant del primer equip o no. Recordem que Manolo González té contracte en vigor després d'haver renovat automàticament en aconseguir la permanència, però de moment encara no ha estat confirmat el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la penúltima jornada del campionat, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà a partir de les 7 al Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
3: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
2: Demà jugarà el Barça-Reial Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. A la prèvia del Barça-Reial Societat li han tornat a preguntar al tècnic Pere Romeu sobre el futur de la capitana Alexia Putellas.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: 3CAT Info.
2: En bàsquet, aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit de l'ACB Joventut Unicaja de la 29a jornada. Suspesen el seu dia a la mitja part i per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà amb un 53-33, 20 punts de diferència favorable als verdinegres. La penya, ja classificada pels play-off, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'alé Adam Hanga.
5: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
2: També a la Lliga ACB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la

0: Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de la competició l'any passat, el Baskonia com a actual campió de Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. Mentrestant, avui també està previst que el president electe del Barça, Joan Laporta, es reuneixi amb el tècnic Xavi Pascual per intentar convèncer-lo que segueixi la temporada que ve. I a la Lliga femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
1: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i d'un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
0: Camilión firma per les dues properes temporades i a l'NBA els Knicks de Nova York s'han classificat aquesta matinada per la gran final, després de guanyar Cleveland 93-130 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Feia 27 anys que els Knicks no disputaven una final de l'NBA, concretament l'última va ser l'any 1999. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del playoff de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça Noia, l'Igualada Voltregà i el Calafell Reus. Tots tres començaran a 9:15. Del Barça Noia en parla el tècnic blaugrana Ricard Ares.
2: Sí, tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant.
0: El Liceu de la Corunya és, de moment, l'únic equip ja classificat per aquest playoff de semifinals.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una pendents que comenci la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Tan bon punt ho faci, connectarem en directe. Mentrestant, repassem el més destacat a aquesta hora. Almenys quatre persones han mort en un accident en un tren i un minibús escolar aquest matí a Viguenot, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, quatre dels nou passatgers de l'autobús haurien mort. Es tracta de dos adolescents, un adult que els acompanyava i el conductor de l'autocar. I Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. I el jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici per delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I a aquesta hora podem marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. Comença aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern. Sentim la portaveu, Sílvia Paniqué.
2: Jugadores del Futbol Club Barcelona, que aquest cap de setmana varen guanyar a Oslo la final de la Champions, en presència del conseller Álvarez, entre d'altres. La veritat és que aquesta és una fita històrica que, per una banda, doncs, parla de l'excel·lència d'aquest club i de l'equip femení, per altra també es pot convertir en un exemple a generacions futures de jugadores de futbol que a través d'aquest exemple i d'aquests referents doncs puguin ampliar la base de futbol femení a casa nostra. Volia també, abans de començar amb els acords de govern, fer un apunt als accidents que hem patit aquest cap de setmana llarg a les carreteres catalanes. Han estat, com crec que vostès saben, 5 accidents mortals, 3 dels quals motoristes. Això certifica una circumstància que el govern lamenta profundament, però certifica també la necessitat de continuar treballant amb el màxim esforç i amb els màxims recursos possibles en el nostre sistema de mobilitat perquè es garanteixi la màxima seguretat. Amb dades que ahir traslladava el senyor Lamiel, han estat aquest 2026 49 les víctimes mortals, el 41% de les quals són motoristes, i per tant això ens empeny a posar el focus en els usuaris més vulnerables i traslladar que la seguretat viària continuarà sent una de les prioritats, per tant, d'aquest govern.

traslladem el condol a les famílies i amics de les 5 víctimes i reiterem també una demanda de prudència als conductors i conductores més en dies d'una altíssima mobilitat. De fet, s'ha registrat un increment de mobilitat també en aquests dies respecte a dates de ponts similars, i per tant és millor arribar tard que no arribar, i reiterem també aquest missatge de prudència alhora que també l'ha de continuar sent una política pública prioritària pel govern. També hem analitzat des del govern, abans d'entrar en els acords, aquesta setmana serà una setmana de compareixences dels consellers i conselleres al Parlament de Catalunya per explicar l'acord de pressupostos, els pressupostos que han de seguir la seva tramitació parlamentària. Ja hem vist que quan hi ha voluntat d'entesa, Catalunya avança. Parlar, negociar, arribar a acords i posar per endavant els interessos de país per davant d'altres interessos, i per tant que Catalunya pugui disposar de pressupostos crec que és una bona notícia pel país i que demostra també que la política es fa útil quan s'exerceix amb aquesta responsabilitat i aquesta mirada llarga dels interessos de país per sobre de qualsevol altra qüestió, i tenir la capacitat de trobar aquests acords amplis més enllà de les diferències que pugui haver-hi entre legítimes, per altra banda, entre els grups parlamentaris que conformen el Parlament. Per tant, una setmana on els diferents consellers i conselleres tindran l'oportunitat d'explicar als grups parlamentaris i d'establir aquest diàleg i aquest contrast de polítiques en cadascun dels departaments. I ara sí, entraria als acords de govern. El primer que volíem destacar avui és la segona convocatòria del Pla de Barris. És, com saben i com he dit en d'altres ocasions, una de les lleis més importants a l'hora de regenerar el nostre espai urbà públic, també de treballar la cohesió social i també la millora ambiental. Hem vist aquests dies precisament com el canvi climàtic afecta sobretot aquells entorns més urbans, per tant, tres millores en una llei: social, cohesió, ambiental, lluita contra el canvi climàtic, i actuacions urbanístiques per generar un espai públic de qualitat. Finalment, quan parlem del Pla de Barris, estem parlant d'una política que millora la vida de les persones en allò quotidià i en els espais quotidians del nostre dia a dia, allà on viuen les persones. Parlem de carrers, parlem de places, parlem de millora també d'equipaments públics, parlem de més ombres, parlem de més accessibilitat, de vida comunitària, en definitiva. No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic. Hi ha barris a tot Catalunya que acumulen doncs dèficits en l'espai públic, també en l'àmbit d'habitatge, i per això la rehabilitació també forma part d'aquests plans de barris. I finalment són zones dels nostres carrers, de les nostres zones urbanes i rurals, que han quedat fora de les grans transformacions i que requereixen aquesta actualització i posada a punt. Com els deia, hi ha la mirada ambiental també, i per això aquesta llei és tan important, i aquesta segona convocatòria també, perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques i que vegin un impacte positiu en la seva vida real. La quantitat d'aquesta segona convocatòria d'inici són 200 milions d'euros. Com saben, tenim un acord perquè aquesta quantitat sigui ampliable, però en aquests moments doncs els pressupostos encara no estan aprovats, per tant sortim amb una convocatòria de 200 milions d'euros ampliable com a mínim fins a 300 en les properes setmanes, un cop els pressupostos aprovats.
Un altre acord a destacar avui seria el contracte programa de l'Agència Tributària. Avui el Consell Executiu ha adoptat aquest acord, un programa per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya entre els anys 2026-2029. Per un costat, ens fixa el full de ruta de modernització de l'Agència Tributària Catalana. Per tant, l'objectiu és, a part de donar millor servei a la ciutadania, facilitar tràmits, prevenir el frau fiscal i preparar l'Agència Tributària de Catalunya pels nous reptes de futur i els nous encàrrecs que li han de venir en l'àmbit de gestió tributària. El contracte programa estableix una transformació en cinc àmbits prioritaris. El primer, la creació d'una oficina tècnica de governança que ha d'ordenar i coordinar el procés d'incorporació de recursos humans i de gestió del programari informàtic els propers anys. El segon, la pròpia organització, incorporació de recursos humans i personal, una nova estructura directiva, una ampliació d'aquesta plantilla, per tant un nou pla també de formació de la carrera dels recursos humans que es vagin incorporant. El tercer, una digitalització profunda i, per tant, una millora dels processos de gestió. Moltes vegades ens hauran sentit dir la consellera Romero, jo mateixa, que calia aquest procés de digitalització i de millora de la gestió de dades i de la capacitat de resposta a l'hora de prendre decisions. Aquest seria el quart eix vinculat. I, finalment, una plataforma integrada i modular que ajudi a encarar aquests nous reptes de gestió tributària que tindrà a futur aquests propers anys del 26 al 29. Aquest desplegament no es farà tot de cop, es farà per etapes des d'aquest mateix any, per tal d'anar assumint funcions de gestió, també de recaptació, també d'inspecció i també la potestat sancionadora en àmbits concrets. El calendari que hi ha per endavant és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya. En tot cas, dir també que aquest calendari, aquestes tres fases que han d'acabar l'any 2029, depenen també d'acords polítics i depenen també de les modificacions legislatives que corresponguin per anar assumint també aquestes competències. El programa amb despesa acumulada de tots aquests anys té previst una despesa de 527 milions d'euros pel conjunt del període del 2026 al 2029, i d'aquests una part aniran directament transferits al Departament d'Economia i Finances per finançar precisament l'ampliació de la plantilla de la pròpia Agència Tributària, així com de totes les campanyes de renda durant aquests anys. Per tant, un enfortiment important de l'Agència Tributària pels reptes de present, però sobretot pels de futur, que han d'acabar en aquesta tercera fase a l'any 2029, quan hi hagi la capacitat total de gestió tributària i específicament de l'IRPF dels contribuents catalans. Dos acords ara, un d'educació i l'altre de drets socials, però vinculats perquè els dos tenen relació amb l'àmbit de l'educació. El primer, l'aprovació de la incorporació de 1.787 nous docents de plantilla habitual, però també d'atenció educativa, una inversió de 93,5 milions d'euros, també en el seu còmput global, que ens permetran, per un costat, reforçar tot allò que té a veure amb l'escola inclusiva, per tant, professionals d'atenció especial, per donar compliment també a la baixada de ràtios que recull l'acord de Comissions Obreres i UGT, també una part a formació professional i a permetre desburocratitzar els centres educatius. Com els deia, és una ampliació
per al curs ja 26-27, per tant pel curs que començarà enguany, aquest setembre del 2026, i es divideix, els diré que hi ha les professorat dotacions de docents habituals, són 1.068 de les 1.787, i la resta són dotacions de PAS i d'atenció educativa. Si després volen més detall del repartiment, doncs també els hi puc donar detall dels diferents departaments i dins de l'atenció educativa, quins són integradors socials, educació social.

tota l'educació que es fa en l'àmbit del lleure, per tant fora de l'àmbit educatiu arreglat, formal, i que es fa a través d'esplais o grups juvenils a tot Catalunya. És un model doncs que s'ha desenvolupat a Catalunya des de fa més de 120 anys, 125. No és només una actuació del govern, és una actuació compartida amb els ens locals, per tant a nivell institucional, i també amb totes aquestes entitats que treballen en l'educació en el lleure. Inclou, per posar alguns elements, són 152 mesures les que recull tot aquest pla, però per destacar-ne dos que semblen especialment rellevants: el Centre de Recursos per l'Associacionisme Juvenil. Aquesta era una reivindicació pràcticament històrica del sector, de la mateixa manera que hi ha els recursos educatius en l'àmbit d'educació, doncs també en l'àmbit de l'associacionisme juvenil. I també inclou la nova Té Lleure, que és un títol de mobilitat específic per a aquests grups vinculats a les activitats de lleure, per reduir els costos de la mobilitat, sobretot en caps de setmana, d'aquests grups, especialment quan es mouen fora de les grans ciutats cap a territoris on la mobilitat és més difícil. Jo destacaria aquests dos elements, i en tot cas reiterar que aquesta estratègia és pionera, és la primera fulla o la primera ruta integral que hi ha en aquest àmbit a Catalunya. Dir també, ens comentava la consellera, un de cada tres joves a Catalunya han tingut en algun moment contacte amb algun d'aquests grups d'esplai o de caus o d'entitats juvenils, un de cada tres. Això ens fa pensar també que per aquelles famílies migrades aquests àmbits es converteixen també en un espai de compartir valors i també de foment de la llengua catalana. Per tant, l'ús social del català i el compromís cívic formen part també de manera important d'aquesta estratègia. I acabo amb dos acords vinculats a la cooperació. Un primer, un paquet d'ajuda humanitària a Ucraïna. Hem aprovat un paquet de mesures de suport que vol refermar el compromís de Catalunya amb aquest projecte europeu, també de multilateralitat d'entesa en l'àmbit europeu, també de dret internacional i sobretot de foment de la pau. Per tant, amb aquesta acció el govern també es vol comprometre en diferents governs regionals que han fet una aposta, tant des de l'àmbit local com des de l'àmbit de diferents governs regionals, una aposta, com dic, pel foment de la pau i l'ajuda al poble d'Ucraïna. Concretament, hi ha diferents eixos, però els destacaré dues aportacions importants. Una primera, de 800.000 euros, el Fons Humanitari per Ucraïna, gestionat per l'Oficina de Nacions Unides, i és una contribució que ha de donar suport a les diferents necessitats en aquests moments que pot tenir el país, concretament vinculat a necessitats energètiques i de primera necessitat. Aquí hi ha inclòs la compra de generadors elèctrics, per exemple, o d'altres recursos crítics pel país. Vehicles, per exemple, doncs, que ja estan en desús, del cos de Mossos d'Esquadra, o sacs de dormir tèrmics, per posar alguns exemples. Per tant, són 800.000 euros, com els deia, de suport a materials crítics o de primera necessitat. I el segon paquet d'ajuda vinculat a la solidaritat i la cooperació tindrà com a finalitat poder destinar 440.000 euros per proporcionar assistència urgent a la població de Cuba, que en aquests moments està en una situació de vulnerabilitat i d'emergència molt elevada. Feia més de 15 anys que la Generalitat no destinava recursos de solidaritat humanitaris a aquest país. Per un costat tenim 290.000 euros que aniran destinats fonamentalment a aliments, per tant, a un ajut d'alimentari i de nutrició de primera necessitat a través de menjadors comunitaris, i l'altre, 150.000 euros, aniran destinats directament entitats que estan treballant sobre el terreny a través de, o en col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Per tant, amb aquest acord, amb aquests dos acords, volem actuar
amb consciència, amb solidaritat, dos països

0: que en aquests moments, per diferents situacions, estan en una situació complicada d'escassetat, i això juntament amb el suport, per suposat que no ho he dit, a la comunitat catalana, sobretot a Cuba, doncs conformen un paquet de solidaritat i d'ajuda a consciència, i volen mostrar també la determinació del govern en l'ajuda en aquestes situacions complicades. Aquests serien els acords que volia destacar avui, i per tant quedo a la seva disposició per aquelles qüestions que siguin d'actualitat política o per aprofundir en aquests i d'altres acords del Consell Executiu d'avui, que, com els deia, doncs, en fi, és especialment dens el Consell Executiu d'avui.
1: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb Laia Colomer, de RAC1.
2: Hola, bon dia, portaveu. Jo, primer de tot, volia preguntar-li per les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats que aquesta tarda reprenen. M'agradaria saber si el govern hi arribarà amb alguna nova proposta amb augments salarials lineals per tot el professorat, com reclamen els sindicats, o bé, en general, si serà una proposta a l'alça i si esperen que aquest cop sigui la bona i sigui una proposta que els sindicats puguin acceptar. I després m'agradaria preguntar-li per el que s'ha anat coneixent en els últims dies d'aquesta investigació policial i de la imputació del president Zapatero. Ahir es va conèixer el sumari del cas. Voldria saber què en pensa el govern de la Generalitat i si creu que el president espanyol Pedro Sánchez té marge per allargar la legislatura o s'haurien d'avançar eleccions com aquest fa uns dies ja plantejava el PNB. Gràcies.
0: Sí, en l'àmbit de l'educació, hem de deixar, efectivament, avui al matí hi havia una reunió prevista que per qüestions d'agenda s'ha desplaçat aquesta tarda, 5:45 PM. Esperem que aquesta via de diàleg i d'intentar doncs, acabar el curs amb una situació en fi, millor, de certa normalitat, doncs tingui els seus èxits, i per tant crec que en les últimes hores, en els últims dies, d'acord a les converses que s'han tingut entre el departament i els diferents representants sindicals i en les meses sectorials de la setmana passada, crec que donen una bona via de diàleg i de sortida a una situació no desitjada, per suposat, pel govern. Insistim en el fet de que l'acord de 2.000 milions d'euros, un acord inèdit en qualsevol cas, una quantitat inèdita destinada al món de l'educació, a la millora de les condicions laborals, però també de l'educació, veuen avui com en els acords de govern, un dels acords importants precisament és aquest increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Per tant, crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors, i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu. Per tant, esperem que aquestes converses, la d'avui a la tarda i les que pugui haver, ens portin a desencallar el conflicte i acostar definitivament les posicions. Respecte a l'àmbit del president Zapatero i la possibilitat o no d'eleccions anticipades, la nostra posició continua sent la mateixa que des del principi, per suposat confiar en la justícia, però també la defensa de la presumpció d'innocència. És a dir, no podem substituir allò que han de fer els tribunals per judicis mediàtics paral·lels, i per tant tota la prudència, estem parlant d'indicis, els indicis s'han de demostrar, per tant, tota la nostra confiança també en la honorabilitat del president Zapatero, ja ho vàrem dir, presumpció d'innocència, deixar que la justícia faci la seva feina i defensa de la honorabilitat del president Zapatero i també del seu llegat polític. Per tant, la posició segueix sent la mateixa. I respecte a la possibilitat d'eleccions anticipades, jo actuo en nom del govern de Catalunya, i per tant aquesta és una decisió, com vostès saben, que pertoca al president del govern d'Espanya, que ja ha dit quina era la seva visió i posició sobre

0: aquesta qüestió i és la no anticipació de les eleccions. Sí que podem dir des del govern, ho hem dit en d'altres ocasions i ens reiterem, que aquest és un govern que per la coincidència ideològica d'aproximació a les polítiques públiques en l'àmbit de l'habitatge o de reforç dels serveis públics, pel govern de Catalunya aquest és un bon govern i per tant també en defensem la continuïtat, però en qualsevol cas és una decisió del president Sánchez i ell mateix ja s'ha manifestat al respecte.
1: Seguim amb Albert Prat de Catalunya Ràdio.
2: Què tal? Bon dia, portaveu. Reprenent el fil de les negociacions amb el sector educatiu, m'agradaria saber si el fet que hagin posposat la reunió d'aquest matí a la tarda és perquè el govern està acabant de perfilar una nova proposta per posar sobre la taula dels sindicats. M'agradaria saber si aniran a la reunió amb una nova oferta. I d'altra banda, també saber doncs, com prepara, com encara el govern la convocatòria de vagues que hi ha prevista per demà i sobretot com preveuen que pugui afectar a nivell de mobilitat. I també m'agradaria preguntar-li sobre dependència, perquè un informe de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials diu que la Generalitat va retallar la seva aportació l'any passat i que per la mala gestió rebrà 15 milions menys de l'Estat aquest any. M'agradaria saber d'entrada si aquestes dades són certes i per què s'ha deixat d'invertir tant si som la comunitat amb més llistes d'espera. Gràcies.
0: Perfecte. Miri, respecte a la primera qüestió, en tot moment quan s'ha reprès la taula sectorial i per tant s'ha reprès aquesta via del diàleg amb els sindicats educatius, en tot moment s'ha posat sobre la taula una quantitat econòmica important, inèdita, de fet en els últims anys en l'àmbit educatiu, que són aquests 2.000 milions d'euros, per la millora del sistema i per la millora també de les condicions laborals, alhora que s'han explorat els marges que aquest acord pot tenir doncs, en fi, o per anticipar alguns d'aquests recursos, en fi, veure en el desplegament d'aquest propi acord què es podia millorar. Aquí és on estem. El canvi d'hora es correspon exclusivament a qüestions d'agenda sobrevinguts, per tant no es correspon a cap treball. El departament continua estant on estava, que és celebrant aquesta via de diàleg i aquest nou espai, no nou perquè és la taula sectorial, però aquesta etapa de diàleg, d'intentar acostar posicions, i aquí estem i esperem que aquesta via doncs, pugui reeixir i que per tant en els propers dies, setmanes es pugui arribar a un acord definitiu que permeti definitivament no només desescalar el conflicte sinó donar-lo per tancat i que satisfagui la comunitat educativa en el seu conjunt. Respecte a les vagues, miri, aquí hi ha dos drets que el govern ha de garantir. Per un costat, el dret a vaga, com sempre hem dit, i el respecte, respecte del govern en exercir aquest dret a vaga, com no pot ser d'altra manera, però el dret de la mobilitat també és un dret, i el govern ha d'intentar garantir, i esperem que així s'entengui, que aquesta mobilitat no es vegi afectada i entenem que es produiran amb tots els elements vinculats també al dret de vaga, de civisme i d'assegurar i permetre aquesta mobilitat dels usuaris a la nostra xarxa viària. Respecte a les dades vinculat a l'àmbit de la dependència, mira, el sistema en aquests moments de dependència està atenent més expedients o més usuaris que mai fins abans. Hi ha hagut un increment important, alhora que s'està desplegant també tot un pla de millores per atendre aquest creixement. És el pla Cures que presentàvem precisament des del Mont Sant Benet, el propi president Illa, la consellera, un pla de xoc per intentar revertir aquesta situació precisament d'acumulació d'expedients per un costat i d'atendre aquest increment en l'àmbit de la dependència que hem tingut a casa nostra. Confiem que aquest pla de xoc serà el que ha de resoldre una situació en la que ens trobem actualment, que està diagnosticada i que per això hem aprovat aquest pla de xoc, per atendre l'increment alhora que en fi, resoldre aquest embut que hi havia en l'àmbit de la gestió d'expedients. Per tant, són elements coneguts i són elements en vies de solució amb els recursos que pensem que són adequats per resoldre aquesta qüestió.
2: Sí, disculpi, li repregunto perquè no sé fins a quin punt el govern fa autocrítica tenint en compte que aquest pla cura es va presentar fa poques setmanes, vostès fa gairebé 2 anys que ja governen.

0: Per tant, és la dependència una prioritat per a aquest govern o no?
1: Sí, absolutament. Per això es va diagnosticar aquesta situació, es va analitzar i es va aprovar a través del govern els recursos necessaris per revertir, per resoldre la situació. Per tant, estem en vies de solució perquè, a més, aquesta és una qüestió, i ho analitzàvem amb l'aprovació del pla de xoc, que afecta a tants i tants usuaris i els entorns familiars. Per tant, és una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla Cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
2: Encara des de les capes.
3: Doncs hem seguit bona part d'aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern. Estàvem escoltant les explicacions de la portaveu Sílvia Paneque a aquestes preguntes sobre la inversió en la llei estatal de la llei de la dependència, en una roda de premsa on s'han anat desgranant tots els acords de govern que passen per la incorporació de nous docents, la nova llei del Pla de Barris o el contracte programa per reforçar l'agència tributària. Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem ara amb el Catalunya al dia, amb l'Estel Batet, amb tota la informació a partir d'ara.
4: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
5: D'aquí just un any, els ajuntaments estaran en plena ebullició per formar els nous governs municipals que els hauran de liderar. Hi ha places que a priori sembla que tindran poca sorpresa: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Cornellà i Sant Boi de Llobregat, Vic, Manresa, Mataró, Badalona, però falta un any pel 23M, per les eleccions municipals el 23 de maig del 2027, i en un any poden passar moltes coses. Girs de guió inesperats i personalitzats a cada municipi, signes negres que ningú no els espera, però que hi són, i que neden sigilosos a l'estany del tracking electoral, i sota la superfície l'efecte de la campanya a les xarxes, amb els algoritmes que capturen el vot, amb la propaganda a base de fake news que ja sabem a qui beneficien. Queden 362 dies per les pròximes eleccions municipals i no podem posar la mà al foc per assegurar qui les guanyarà al lloc, però sí que intentarem fer una radiografia, a dia d'avui, a 362 dies pel 23M, de com estan les coses a les principals ciutats catalanes.
4: Catalunya al dia.
5: Tot això en un dia en què també prendrem el pols a un altre col·lectiu que està en peu de guerra aquests dies. Són els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel. Avui han començat una vaga indefinida i s'han manifestat pel centre de la ciutat abans de concentrar-se a la plaça Sant Jaume.
7: Va dir uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
5: També us explicarem que Catalunya serà penalitzada per segon any consecutiu per no complir amb la dependència. Si rebrà 15 milions menys de l'Estat per, segons un informe, mala gestió i per no reduir les llistes d'espera.
6: El mateix informe, que és de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, també denuncia que l'any passat la Generalitat va reduir la seva inversió en dependència.
8: Eso es inadmisible teniendo en cuenta que Catalunya és la comunitat autònoma que més llista d'espera tiene.
5: I des del Pallars ens explicaran que Tremp tindrà un nou centre de residus.
9: Hem de separar els residus per tal que en origen doncs ja estiguin separats. Tot el residu que arribi abans de ser abocat aquí ha de passar per una tria manual.
6: Donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.
5: I serem també a Lloret de Mar. En aquest municipi de la Selva, l'Ajuntament organitza un cicle de teatre social per dones.
6: Es troben els dimecres. Són una desena de dones amb edats i procedències diverses. Amb l'excusa del teatre, fan teràpia i s'alliberen.
10: Totes som iguals, totes som iguals, totes hem patit coses i no sé, és aquesta sensació que m'afà de llibertat, de llibertat.
5: I mirem també cap a les carreteres per saber quina és la situació a aquesta hora pel que fa al trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs sense incidències destacades a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals a la ronda de dalt de Sarrià a Vall d'Hebron, sentit Besòs, i la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. També a la P7, entre Gelida i Subirats, retenció en sentit Tarragona, en aquest cas per unes obres.
5: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, la calor va apretant, eh?
12: Doncs sí, bon dia. No afluixa, de moment es manté, no ha augmentat, però sí que està previst, ho tornen a insistir els mapes, aquesta punta de calor dins d'aquest període absolutament

0: anòmal que estem vivint serà dijous i divendres quan podríem acostar els rècords històrics de temperatures en un mes de maig. Ja veurem si els assolirem. De moment, esperant aquests 38-39 de ponent per dijous divendres, avui repetim jugada amb una tarda que serà plenament assolellada.
1: Molt bé, gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Eudald Serra, què prepareu?
2: Doncs l'Espanyol, per exemple, presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. El Calafell i el Reus Deportiu s'enfronten aquest vespre en el tercer i últim partit del play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga. Els roig i negres han guanyat els dos partits que s'han jugat, tot i que en el primer la federació al final va donar la victòria al Calafell per alineació indeguda d'un jugador del Reus. L'Uni Girona fa oficial el fitxatge de l'alera Juana Camilion, que firma per dues temporades i que arriba procedent de l'Estudiantes. I el Força Lleida ha anunciat el nou patrocinador principal del primer equip de bàsquet de cara a la temporada que ve. A partir de l'1 de juliol, l'equip es dirà Ilerna Lleida gràcies a un acord signat per 3 temporades.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:05. Comencem.
3: Catalunya al dia.
1: D'aquí a un any hauran passat ja les eleccions municipals i tal dia com avui estarem segur analitzant els resultats i els possibles pactes de govern que se'n puguin derivar. Avui al Catalunya al dia fem un recorregut per la geografia del país per saber com es preparen aquests comicis a un any vista. A Barcelona, per començar a la capital, el socialista Jaume Collboni ho té tot de cara per repetir a l'alcaldia, encara que necessitarà aliats si vol evitar un segon mandat amb un govern en minoria. Jordi Corbalan, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Esquerra amb Elisenda Alemany com a candidata i els comuns amb Gerardo Pisarello com a cap de llista poden tenir la clau de l'alcaldia, amb la incògnita de si entraran o no al govern municipal. Junts per Catalunya, que va guanyar les últimes eleccions, encara no té candidat. La setmana que ve obrirà el procés intern d'elecció, amb tota probabilitat unes primàries. L'actual líder municipal, Jordi Martí, és l'únic que, per ara, ha confirmat que s'hi presentarà, però també estan pensant aquests dies si fan el pas als exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament Glòria Freixa. El Partit Popular repetirà amb Daniel Cirera i Vox i Aliança Catalana encara no han anunciat qui serà el candidat.
1: Un mapa municipal que pot veure sacsejat per la irrupció d'Aliança Catalana, sobretot a l'àrea de l'eix transversal que connecta Lleida i Girona per l'interior de Catalunya.
4: Ens aturem ara en alguns d'aquests municipis. A Vic, l'actual alcalde Albert Castells de Junts aspira a repetir l'alcaldia. Fa poc, un dels dos representants d'Ara Vic, amb qui Castells governa en minoria, ha deixat la seva formació. És Elisenda Carrera, que ha passat a ser regidora no adscrita enmig de rumors que podria anar a la llista d'Aliança Catalana. A Manresa es dona per fet que Marc Aloi tornarà a ser l'alcaldable d'Esquerra. És la ciutat més gran on governen els republicans. Junts anirà a aquestes municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Parramon, a qui Aliança Catalana també havia tantejat. Berga és el municipi més gran on governa la CUP, amb la incògnita de si repetirà l'actual alcalde Ivan Sánchez, la formació anticapitalista reivindicarà 12 anys a l'Ajuntament per intentar frenar la possibilitat que pugui rompre el ple Aliança Catalana, que tindrà Judit Vinyes com a candidata.
1: També hi ha en joc alcaldies i governs de municipis importants de l'àrea metropolitana de Barcelona, on les enquestes també pronostiquen un avenç de l'extrema dreta.
4: Sí, és el que tradicionalment s'ha anomenat el cinturó vermell metropolità. El PSC aspira a revalidar els seus feus principals. Les eleccions seran, de fet, el primer examen per a David Quirós, l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de Catalunya. Va rellevar Núria Marín, aviat farà 2 anys. Al Baix Llobregat, els socialistes aspiren també a mantenir, entre d'altres, les alcaldies alcaldies de Cornellà amb Antonio Balmón i Sant Boi amb Lluïsa Moret. Alba Barnosell tornarà a ser la candidata del PSC a Granollers i a Sabadell s'hi tornarà a presentar Marta Ferrés. Aquí davant tindrà una aliança de partits independents

0: independentistes que amb tota probabilitat encapçalarà l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández. A Terrassa repetirà com a candidat l'alcalde actual, Jordi Ballar, de Tot per Terrassa. Santa Coloma de Gramenet viurà les primeres eleccions sense Núria Parlon com a candidata del PSC i a Mataró l'alcalde socialista David Bote s'hi presentarà per quarta vegada. A Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès es tornarà a presentar com a cap de cartell en el municipi més gran amb alcaldia de Junts per Catalunya. I a Badalona, les eleccions permetran avaluar si aquest mandat ha erosionat o no la folgada majoria absoluta que va treure en les anteriors eleccions el popular Xavier García Albiol. Acabem aquest recorregut per les comarques de Barcelona, la vegueria del Penedès, el Garraf, l'alcalde socialista de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, tot apunta que repetirà com a candidat, Gerard Figuera s'estrena com a alcaldable de Junts. A Vilafranca, on governa en minoria el socialista Francisco Romero, els juntaires també renoven cap de cartell amb el senador Eduard Pujol. Pere Sabat tornarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra. I, finalment, a Igualada, Marc Castells, de Junts per Igualada, aspira a continuar l'alcaldia després que no ha prosperat l'intent de les esquerres de presentar-se plegades a la capital de l'Anoia.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi Corbalán. Bon dia.
0: Adéu-siau.
1: Una informació aquesta de les comarques de Barcelona que hem elaborat també amb la col·laboració dels nostres corresponsals, l'Anna Tiadell, la Marta Vallès, la Montse Gené i en David Àngela. Ara ens fixem a la ciutat de Lleida. Perquè aquí, Estela Busoms, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Hi ha 27 cadires en joc i un alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, que aspira a repetir mandat.
2: Sí, després de governar aquests 4 anys en minoria. De fet, a la capital del Segrià ja sabem que els candidats dels partits amb més representació seran cares conegudes, de manera que la principal novetat es pot donar en l'àmbit més a l'esquerra, on Comuns i CUP valoren renunciar a presentar llista pròpia i intentar guanyar pes amb una candidatura conjunta. Els comuns tenen ara una regidora i la CUP fa 4 anys va quedar fora de la Pairia. Una altra incògnita encara és qui seran els alcaldables d'Aliança Catalana i de Vox. En canvi, noms ja confirmats i que repeteixen, com dèiem, l'actual alcalde Fèlix Larrosa per al PSC, Jordina Freixenet per Esquerra Republicana i Xavier Palau per al PP. A Junts han triat l'actual portaveu de la formació, l'exconsellera Violant Cervera, que encapçalarà la llista per primera vegada el 2023. El candidat va ser Toni Postius, però va plegar just després de les eleccions.
1: Això pel que fa a Lleida Ciutat. De capitals de comarca, Estela, ens haurem de fixar especialment en Tàrrega.
2: És on la legislatura ha estat més remoguda. La CUP va començar governant amb Esquerra, però va trencar el pacte i es va aliar amb Junts per desbancar la republicana Alba Pijuan de l'alcaldia en una moció de censura que va retornar al càrrec a la juntaire Rosa Maria Perelló. Ara bé, ni Perelló ni la CUPaire Laia Requesens repetiran el 2027. Sí que ho farà Alba Pijuan per Esquerra i els ulls posats també a Mollerussa, on segur que hi haurà relleu a l'alcaldia després de més de 16 anys de governs de Marc Solsona, primer per Convergència i ara amb una candidatura de l'espai postconvergent amb un pacte amb PSC Junts.
1: Moltes gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
2: Bon dia.
1: A la ciutat de Girona, l'actual alcalde, Lluc Salellas, de Guanyem, aspira a revalidar l'alcaldia que va obtenir gràcies al pacte amb Junts i Esquerra Republicana, Clara Jordan.
3: Sí, la cap de llista de Junts, Gemma Geis, també repeteix, mentre que Esquerra hi ha canvi de cara i Marc Puigtió encapçala la candidatura, que de fet porta el nom de Moviment Gironí, després d'una sacsejada forta al partit que va acabar amb la dimissió de la direcció. De tota manera, Girona, la gran incògnita és saber qui encapçalarà la llista del PSC. Recordem que Sílvia Paneque, tot i no aconseguir la vara d'alcaldessa, va guanyar les eleccions, però després va marxar al govern de Salvador Illa.
1: I pel que fa a la resta de la demarcació, tots els ulls miraran segur cap a Ripoll.
3: Sí, la victòria de Sílvia Orriols va ser la gran sorpresa de les últimes municipals i ha governat amb 6 regidors de 17 per la incapacitat de la resta de formacions de bastir una alternativa. Diversos terrabastalls han portat a 7 dels 11 regidors de l'oposició a plegar, mentre Orriols ha consolidat el seu lideratge a Aliança Catalana, que ha traslladat també al Parlament. De fet, caldrà estar atents a si es confirma l'auge de la formació d'Orriols, que va haver la demarcació a les últimes eleccions catalanes. Pel que fa a la resta de capitals de comarca, Junts aspira a mantenir les alcaldies de Figueres amb Jordi Masquef, Olot amb Agustí Arbós i Banyoles amb Miquel Noguer, i veurem què passa a Puigcerdà i Santa Coloma de Farners, on dues mocions de censura han desbancat aquest mandat Junts i Esquerra de les alcaldies.
1: I acabem a les comarques de Tarragona.

0: Els alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats del Camp de Tarragona i l'Ebre volen optar a la reelecció. Ricard Buigas.
1: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que l'any 2020 va arribar al PSC després de liderar les llistes de Ciutadans, ha mostrat el seu interès per tornar-se a presentar a l'alcaldia. Encara que ha estat obert a pactes, ha acabat governant en minoria i ha tancat acords puntuals.
2: La meva intenció és donar estabilitat a la ciutat, no només amb Junts, sinó amb qualsevol partit que no sigui en Vox.
1: No ha pactat amb Vox, però sí que ha aprofitat els dos vots dels regidors que han abandonat la formació per aprovar els últims pressupostos. El principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, situarà Xavi Puig com a cap de llista després d'imposar-se en les primàries a Saül Garreta. A Reus, l'alcaldessa Sandra Guaita vol tornar a liderar la candidatura socialista. Davant es trobarà el seu actual soci de govern, Esquerra Republicana, amb un nou candidat, Daniel Recasens. Noemí Llaurador, actual presidenta de la Diputació, ha dit que deixarà la política municipal. Al Vendrell, el socialista Kenneth Martínez, que governa en majoria gràcies al pacte amb el PPE, es perfila de nou com a candidat pel 2027. A Tortosa, la nova alcaldessa Marlla Lleixà ha confirmat que encapçalarà la llista d'Esquerra. Jordi Jordan, alcalde durant els primers dos anys i mig de legislatura, espera rebre l'aval de Movem Tortosa. La guanyadora de les últimes municipals a la capital ebrenca, Meritxell Roger, de Junts, va quedar fora del govern amb el 42% dels vots. En l'últim congrés celebrat al març va revalidar el lideratge del partit i ja apunta a les pròximes eleccions.
0: Doncs així les coses, a 362 dies per les pròximes eleccions municipals, que seran el 23 de maig del 2027, veurem com en aquest temps es van movent les fitxes al taulell de joc. És un quart de dues al migdia. I ara seguim amb aquest dispositiu policial amb epicentre a Girona, que hi ha hagut avui, ha començat aquesta matinada, contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana.

0: Hi ha hagut escorcolls a Girona ciutat, també a una dotzena de poblacions més de la demarcació. Anem doncs cap a Girona. Laia Claret, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ha estat un gran dispositiu policial amb, atenció, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra.
1: Sí, i en tenim el balanç. Ara mateix, a través de la xarxa X, els Mossos d'Esquadra piulen que hi ha hagut 26 persones detingudes, 27 entrades i escorcolls, intervenció d'armes curtes i llargues, 11 plantacions de marihuana desmantellades i també grans quantitats de diners en efectiu als intervinguts. Insistim, un balanç que acaben de publicar ara mateix a la xarxa X, aquesta policia que ha fet aquests escorcolls aquest matí. Un dispositiu que ha començat aquesta matinada, ha durat aquest matí, en aquest cas amb gent que sí que el que és cert és que cultivaven plantacions indoor de marihuana, i també relacionava la policia aquest grup dedicat al tràfic i cultiu amb tinença d'armes i blanqueig de capital. Com deies, més de 600 Mossos d'Esquadra que han intervingut en aquest dispositiu que s'ha fet no només a Girona ciutat, en aquest cas a Font de la Pólvora, sinó també al Gironès, a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i a l'Alt Empordà, també a l'Escala, un dispositiu que han tancat, com dèiem, fa pocs segons els Mossos d'Esquadra.
0: I amb aquest balanç que ens acaba de fer arribar la Laia Claret, ultimíssima hora, amb aquests 26 detinguts, amb la intervenció d'armes i també amb grans quantitats de diners intervinguts, a més de plantes de marihuana, en aquest macrodispositiu policial a les comarques de Girona. Gràcies, Laia, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
2: Catalunya al dia.
0: Doncs ara parlàvem d'alguns dels barris més empobrits, més desafavorits, en aquest cas del Font de la Pólvora de Girona. Doncs bé, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar aquestes zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
3: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan

0: disposi de pressupostos, diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
1: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
0: L'any passat, la primera convocatòria d'aquest pla de barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran executant els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la Part Baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
2: Doncs encara relacionat amb això, l'Ajuntament de Barcelona vol rehabilitar i regenerar el barri de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, i per això tira endavant l'anomenat Compromís per la Trinitat Vella. D'entrada, es crearà una taula que farà el seguiment de tot el procés, que marcarà les pautes a seguir i que, segons l'Ajuntament, garantirà la participació dels veïns en tot aquest procés. Ana Escura, bon dia.
3: Bon dia. La rehabilitació es farà en 75 finques, és a dir, 432 habitatges i 29 locals. Són edificis molt vells i que estan molt deteriorats. De fet, n'hi ha que estan en tan mal estat que estan apuntalats. Marta Villanueva és la regidora del districte de Sant Andreu.
4: Estem en un barri amb uns condicionants socioeconòmics baixos i, per tant, això té un impacte també sobre la manca de manteniment, sobre les estructures, sobre els propis habitatges que hi trobem, i per tant és rellevant poder avançar quan abans millor.
3: Sentíem ara la regidora. Els veïns del barri de la Trinitat Vella en general tenen un nivell socioeconòmic baix. La presidenta de l'Associació de Veïns, la Manuela Martínez, ha demanat que l'Ajuntament ajudi aquells que vulguin acollir-se a la reforma.
5: A estos vecinos que se quieran acoger a este proyecto y lo necesiten, tiene que facilitarle las cosas, porque son vecinos de una economía muy, muy baja.
3: El pressupost per tirar-ho endavant sortirà en part dels recursos que l'Ajuntament podrà derivar del procés de regeneració dels barris del Besòs. Tot això gràcies a la inversió que hi farà la Generalitat i que va ser una de les conclusions de la reunió bilateral de fa unes setmanes.
6: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
2: Les biblioteques de Barcelona han engegat avui una vaga indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume, ara ho sentim de fons, s'han manifestat pel centre de la ciutat i denuncien la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. I ha seguit aquesta mobilització l'Òscar Callau. Òscar, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
2: Què reivindiquen exactament els treballadors de les biblioteques?
7: Doncs mira, una mica ja ho has dit tu, però realment és un col·lectiu que diu que se sent menyspreat per l'Ajuntament i pel Consorci de Biblioteques. Diuen que les seves actuals condicions no poden conciliar i també denuncien un empitjorament en general de les seves condicions laborals. S'han reunit unes 200 o 300 persones a la plaça Sant Jaume i el Pau Solsona, que és delegat sindical de la CGT en el Consorci, ens ha explicat tant el calendari que faran a partir d'ara d'aturades com, sobretot, les seves reivindicacions.
8: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit. Comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
2: Clar, som a les portes de la selectivitat, Òscar. No sé això com s'ho han pres els usuaris i també hi ha molta gent que hi va cada dia a les biblioteques.
7: Efectivament, nosaltres hem aprofitat un moment del recorregut de la concentració pel centre de Barcelona per desviar-nos cap a una biblioteca en concret, la Biblioteca Gòtic Andreu Nin, que està a la plaça del Teatre, és a dir, a la Rambla de Barcelona. Aquí no ens hem trobat ningú al local, tampoc cap mena de piquet informatiu, i tan sols hem trobat un usuari que no seria dels més afectats per la proximitat de la selectivitat, sinó que era el Rafel, un usuari ja més gran, diguéssim, però que entén perfectament les reivindicacions del col·lectiu.
9: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca, com que sóc soci, pues... però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen venen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
7: Hem de dir també que la biblioteca, encara que estigués tancada, reivindicava. Hi havia uns folis a la porta que deia, per exemple, els trilers de la Rambla són el CBB, és a dir, el Consorci, o les rates de biblioteca són els despatxos. O sigui que fins i tot en absència de les bibliotecàries, doncs feien sentir la seva veu. Demà hi ha una vaga d'escoles bressol. Dijous, una concentració de la plantilla municipal, perquè aquesta concentració d'avui també englobava personal de serveis socials i de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, i alerta perquè el 5 de juny hi ha una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
2: Doncs uns temps, sens dubtes, marcats per la convulsió social, per les reivindicacions laborals a diferents àmbits, com ara tu bé apuntaves. Gràcies, Òscar, bon dia.
7: Adéu, bon dia.
2: I n'hi afegim un més. És el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans que convoca per avui una jornada de vaga a universitats i instituts en defensa de l'educació pública i en suport de les demandes dels docents. A Barcelona, ho sentim de fons. Des de fa uns minuts es fa una manifestació que ha sortit de plaça Universitat, però té un seguiment en principi molt baix, comprovem-ho, i tenim una unitat mòbil amb en Toni Fortesa i l'assistència tècnica del Dani Batxiller. Toni, bon dia.
10: Bon dia.
2: On sou ara?
10: Doncs mira, ara mateix estem baixant la Via Laietana. Hi ha, com dèiem, com apuntades potser molt baix, un centenar llarg d'estudiants que reclamen, això sí, durant tota l'estona aquesta manifestació que ha sortit de la plaça Universitat, reclamen millores del sistema educatiu. La Candela és una de les portaveus del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i explica per què era important fer vaga avui.
11: Sortim al carrer per tenir com el principal objectiu, que és trencar la normalitat a les aules el màxim de dies possibles, perquè així ens vehiculem també amb les vagues docents per tal de fer com el màxim de dies de que les alumnes no vagin a classe, que les docents no puguin fer classe i que per tant es trenqui com aquesta normalitat.
10: Són crits i eslògans, com veiem, en favor de l'escola en català, a favor de les mobilitzacions dels docents. La Tània Ros, per exemple, és portaveu del CPEC i demana que la conselleria escolti les reivindicacions del col·lectiu docent.
12: Que escolti les demandes de les docents, que elles coneixen la realitat dels centres i nosaltres la subscrivim. Nosaltres vivim una pública infrafinançada en unes condicions lamentables.
10: Són crits també contra la presència policial, contra el pla pilot del PSC, recordem aquell pla pilot per portar Mossos als centres educatius, i també crits per fer una crida a la manifestació unitària de demà.
2: Molt bé, gràcies, Toni Fortesa. Bon dia.
10: Bon dia.
2: I sobre justament aquest conflicte obert entre govern i sindicats d'educació, es tornaran a trobar aquesta tarda en una reunió que pot ser clau per arribar a un acord i acabar, per tant, amb les protestes, perquè demà torna a haver-hi una jornada de vaga unitària. Serà la cinquena trobada, la d'aquesta tarda, i arriba, doncs això que dèiem, el dia abans, que reprenguin les aturades, amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny aquí a Catalunya. Sara Canyete, bon dia.
13: Hola, bon dia. La reunió de divendres va acabar amb les posicions encara molt allunyades pel que fa a la millora de sous, que aquest és el primer i principal escull que estan abordant, mentre que el departament les condiciona a complements salarials i a assumir més tasques. Els sindicats diuen que ha de ser una millora de sou per tothom i amenaçant amb abandonar la negociació si el departament no avança avui en aquesta direcció. A l'espera de veure quina és la proposta que pot portar el departament aquesta tarda, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies, i avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més pel curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
14: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors, i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
13: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar el capítol de les retribucions, ells prioritzarien la recuperació dels estadis.
2: Dos minuts, dos quarts de dues del migdia. Han començat les declaracions en el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus al Baix Camp. Ho fa 15 anys després del gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Anem a Tarragona, Manel.

0: Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia en aquest conglomerat, no?
1: Sí, per exemple, l'interventor municipal, Baldomer Rovira, que ha encetat aquestes declaracions en aquesta vista oral, explicant l'informe on va acreditar les irregularitats en la contractació i també la facturació dels principals encausats.
2: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada normativa en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acaban de realizar parte o totalmente, ¿no?
1: La causa fa referència, recordem, en gran part a factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros que el Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament. A la causa també hi figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez.
0: I la causa, Manel, arriba als jutjats tard, són 15 anys, i a més, hi ha hagut alguns pactes entre els investigats.
1: Sí, exacte, és el cas de Josep Prat, director d'Innova, i de exdirector també del CatSalut, i de l'arquitecte Batesteza, que ens referíem abans, que han acceptat els delictes de falsedat, prevaricació i malversació, però encara no han transcendit més detalls d'aquest pacte amb Fiscalia. Això, segons explicava avui Aleida López, que és regidora de la CUP de Reus, que està fent d'acusació popular, evidencia la gravetat dels fets i que tenien raó en la denúncia.
3: Això, doncs, per nosaltres demostra, no?, que realment aquí hi havia un coneixement de causa del que s'estava fent, hi ha un reconeixement dels delictes que són molt greus, recordem que estem parlant d'un cas de corrupció molt gran, que afecta un dels béns més preuats de la nostra societat, com és la sanitat pública.
1: La fiscal demana, recordem, pels altres 6 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, un judici que avui s'ha suspès per la indisposició d'un membre del tribunal, però que s'allargarà fins al juliol. És l'única peça que ha arribat a l'audiència de moment, perquè la gran majoria de les que se'n van derivar s'han anat arxivant.

0: Hem arribat a 2:15 i tenim novetats sobre el cas de l'Helena Jubany. El principal acusat, que és Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada, recordem-ho, des del terrat del bloc on vivia aquest sospitós a Sabadell. Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, ho ha avançat la periodista Anna Ponsí i ho hem confirmat a 3Cat Info de fonts jurídiques. Quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa, la seva defensa ha demanat una ampliació de termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany. És una prova clau i que l'implica. L'advocat de Santi Laiglesia alega que necessiten més temps per analitzar els detalls dels més de 4.400 folis que té la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat. El cas es va reobrir fa 6 anys i volen fer una pericial a les Illes Canàries, en uns laboratoris d'allà.
0: Gràcies, Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat el 2024, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Quim.
2: El fill del fundador d'aquesta companyia de moda ha anunciat per carta que deixa de moment el càrrec de vicepresident però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteixen les seves germanes. El primogènit de Mango el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, durant una excursió familiar, no va ser accidental. Jonathan Andic va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge Martorell que li van posar una fiança d'1 milió d'euros. En un comunicat intern, el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, ha donat suport a Jonathan Andic i li ha traslladat el seu màxim respecte i comprensió.
3: Catalunya al dia.
0: Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Això ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. Mar Riera.
4: Catalunya serà penalitzada per segon any consecutiu amb menys aportació econòmica per part de l'Estat per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3Cat Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials.
5: Catalunya en el año 2026 recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año

0: 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
1: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit aquestes xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
2: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
1: Segons l'informe dels directors de serveis socials, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
3: Entesos, gràcies, Marc Riera. Bon dia.
1: Bon dia.
3: I els alcaldes de Cunit i Cubelles han reclamat avui tenir un centre d'atenció primària cada un i no haver de seguir compartint la mateixa àrea bàsica de salut. Cada un dels municipis té gairebé 20.000 habitants i la població no para de créixer cada any. El fet d'haver-hi una única àrea bàsica de salut fa que, per exemple, els caps de setmana només estigui obert al cap de Cubelles. Corresponsal al Garraf i al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
3: I què en diuen l'alcaldessa de Cubelles i l'alcalde de Cunit?
4: Bàsicament que estan molt amoïnats per aquest tema, que la població se'ls queixa molt i que temen que la situació col·lapsi aviat. Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles, descriu la situació.
5: A vegades, pues, tens que anar a Cunit, has d'anar a Cubelles i sobretot pels mateixos professionals. Llavors, amb el tema de la pediatria, també és molt deficitària. I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com a Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual amb habitants i a l'estiu també arribem 40 a 50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
4: Físicament hi ha un edifici, un CAP a cada poble, però la direcció, l'organització i els metges són compartits i l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anticipat com seria la situació amb dos CAPs separats en lloc d'un.
6: Cada àrea bàsica tindria el seu director, tindríem més metges per àrea bàsica, podríem donar més serveis per àrea bàsica, perquè ara heu de pensar que a vegades els serveis, com que és una àrea bàsica compartida, no els dupliquen a Cunit i a Cubelles, sinó que els posen en un dels dos municipis. Això fa que la gent es trobi amb mancança de serveis, no? I després també tenir servei al cap de setmana de 8 a 8 és una cosa que ens demana molt la ciutadania. Si no, la gent de Cunit s'ha de desplaçar o aquí o a partir de les 8 del vespre s'han de desplaçar als hospitals de Sant Antoni i de Camils, de Vilanova i de Ribes.
4: D'aquí a pocs dies enviaran una carta conjunta al Departament de Salut perquè ho facin abans que, com diuen, sigui massa tard.
7: Catalunya al dia.
3: Dos quarts i mig de dues altres informacions de l'àmbit de la salut, com ara que l'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, ha creat un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos, o sigui, ara són 2 anys, passaria 6 mesos, el diagnòstic de la fibrosi pulmonar. És una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard. Mònica Mas, bon dia.
8: Bon dia.
3: I, per tant, què implica que es pugui diagnosticar abans?
8: Doncs que millora el pronòstic de la malaltia, segons un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'ICS i l'IDIBELL. També mostra que els pacients derivats per aquest sistema més ràpid arriben a l'hospital amb més bona capacitat pulmonar, de prop del 90% davant del 76% dels pacients que segueixen el circuit habitual. La pneumòloga de Bellvitge, Guadalupe Bermudo, explica en què consisteix aquest nou model que ja funciona a la regió metropolitana Sud.
9: No és només que s'hagi creat un circuit ràpid, sinó que 3 peces clar funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
8: A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència lliure de trasplantament és un 14% superior entre els pacients que han estat diagnosticats a través d'aquesta via ràpida. La fibrosi pulmonar és una malaltia minoritària que provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. Els primers símptomes, com la falta d'aire o la tos seca persistent, sovint es confonen amb altres patologies respiratòries, fet que en retarda la detecció.
3: I el Departament de Salut vol incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions lesions a les criatures de menys d'un any i mig. És una de les principals causes de disminució visual en la infància, però si se'n fa el tractament a temps es pot revertir. De moment han començat un pla pilot a la població de Salt, al Gironès. En Fèlix Martín ha anat fins a l'ambulatori del poble.
7: Hola, bon dia. Sí, és que a Salt fan de laboratori de proves i aquí durant un mes

0: Han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que depenen d'aquesta àrea bàsica de salut. L'ull gandul afecta entre un 2 i un 5% de la mainada, però en la majoria de casos es detecta quan la criatura té 5 o 6 anys i ja té, sovint, algun problema de visió. Ara ho miren des de ben petits, ha explicat Belén Pérez, adjunta a la direcció de l'àrea bàsica de salut de Salt.
1: És el típic que veiem, no?, que porten un parche a l'ull o podria portar unes ulleres, depèn una mica. Però sí que s'ha demostrat que com més aviat comencé a fer aquest tractament, la visió doncs, es veurà més beneficiada del tractament. Si ho fem a edats més madures, a partir de 5-6 anys, l'eficiència del tractament no és tan alta.
0: Per fer la prova es fa servir un aparell que pot semblar una màquina de fotografia amb impressió instantània. Per l'objectiu hi apareix el dibuix d'un gat que fa soroll i això, doncs, centra l'interès i la mirada del petit. La màquina registra el funcionament de cada ull i si es detecta res d'estrany, es deriva a l'oftalmòleg pediàtric.
2: I què hi diuen els pares de tot això?
0: Doncs, evidentment, estan contents. N'escoltem dos. La Xan és pare d'una nena de 15 mesos i la Fara, mare d'una altra nena que ara té un any i mig. Diu que no ha estat gens complicat.
3: No, estava molt fàcil. Hi ha l'atenció amb els llums de verd i vermell. Pots mirar els resultats i directament, i és ràpid.
4: És important per als pares, sobretot. Normalment no ho fan moltes proves d'aquestes.
0: Quan hi hagi els resultats a Salt, avaluaran la seva aplicació al conjunt del país per integrar-lo al programa de revisió dels 15 mesos.
2: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del pla de risc químic a l'empresa Aqualim al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. També s'ha aixecat el confinament de la població pròxima al polígon. És un incident que ha passat en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet una reacció. S'ha generat un núvol tòxic, però que no ha afectat la població. Anem doncs cap al polígon de Bufalvent a Manresa. Na Tiadell, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
2: I quina és la situació ara mateix aquí en aquest polígon?
5: La situació està controlada. Tot i la por que hi havia amb el vent, tot apunta que no es faran passes enrere. De fet, el dispositiu va a menys. Ricard Acosta, sots inspector dels bombers i cap de l'operatiu.
6: Que la cosa ha anat a millor, de la situació que teníem a les un quart, dos quarts de vuit que hem arribat aquí, a la situació que tenim actualment, és molt més favorable. No veiem perquè s'hagi de girar un altre cop la situació.
5: L'Abdurman treballa a l'empresa afectada, a Aqualim, on es fa pastilles de clor per piscines.
7: Salia humos atrás y hemos intentado apagar. Humo, es un humo que sale en donde la basura.
5: Aquest matí s'ha confinat la part sud del polígon. No han donat xifres. Als centres educatius de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, per si de cas, no han deixat sortir els alumnes al pati, tal com ha explicat Agnès Centelles, responsable de Protecció Civil de la Catalunya Central.
8: No hem rebut cap trucada al 112 de persones amb molèsties. I sí dir que els respectius alcaldes de Castellgalí i Sant Vicenç han fet el confinament de centres educatius i llars d'infants molt preventivament.
5: El SEM ha atès en total 9 persones del polígon, totes amb estat lleu. Dijous vindrà personal de Seguretat Industrial a fer una inspecció a l'empresa que fa 15 dies ja va tenir un altre ensurt químic.
2: Catalunya al dia. 3 minuts i 3 quarts de dues. Arriba el bon temps i es dispara també l'activitat al medi natural i també els rescats dels bombers. Només el cap de setmana passat n'hi va haver més d'una vintena. Avui, a l'Alt Urgell, s'està fent una jornada per conscienciar sobre la seguretat a la muntanya. S'està fent a Alàs i allà hi tenim en Joaquim Albalater. Joaquim, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia.
2: I també serveix per provar com es fan aquests rescats de muntanya, no?
9: Sí, mira, per exemple, hem pogut pujar a un helicòpter per veure com es pot trobar un boletaire perdut al bosc. Ho han fet amb un radar Recosar, que és un aparell que detecta uns reflectors que hi ha moltes peces de roba. L'helicòpter ha anat sobrevolant una zona on no hi podia haver aquesta persona fins que hem sentit el so del radar en una zona concreta, que vol dir que hem passat per damunt seu. Després s'ha quedat doncs, volant per aquella zona, focalitzant el radar fins a trobar el punt exacte on es trobava. És un sistema que triga 6 minuts a escanejar un quilòmetre quadrat i, per tant, és útil per buscar una persona perduda o accidentada en una àrea gran si no se sap on és. Ens ho deia el Pere Planagumà, que és sergent del GRAE a la base d'Olot.
10: Doncs aquesta eina ens permet ser més eficients a l'hivern, quan tenim una llau de grans dimensions. I llavors també ens obre un altre ventall, que és recerques en grans àrees, que ja no té per què ser a l'hivern, perquè moltes vegades ens trobem a això, a recerques a boletaires, a espais de Pirineu i de més, amb gent que pot portar aquest tipus de

0: de pastilla posada a la roba i ens és fàcil de localitzar.
1: Fa dos anys que els bombers tenen aquest sistema aeri, per ara només l'han utilitzat en simulacres i exercicis com els d'avui, però creuen que té molt potencial, sobretot ara.

0: segur que també tenen aquesta sensació. Per què creu que passa?
1: Bé, la veritat és que pensem doncs, que els hàbits de la gent, de la societat, han canviat, sobretot després del Covid. Es dona molt més valor a tot el que és la vinculació amb el medi natural i també, evidentment, si mirem 10, 15 anys enrere o 20 anys enrere, doncs l'oci de la societat ha canviat, no? Al final, si hi ha més gent a la muntanya, els rescats, que vol dir que alguna persona ha tingut alguna lesió en el medi natural i que no es pot treure amb una ambulància convencional, doncs ens toca intervenir bast. La gran majoria doncs, són excursionistes amb un dia de bon temps que han tingut una patologia menor, una lesió que no li compromet la vida.
0: No sé si vostès farien alguna recomanació, farien alguna demanda per evitar, si no evitar, perquè tots no es poden evitar, però sí reduir aquests rescats que vostès han de fer.
1: Nosaltres el que volem explicar també és que una renúncia, saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
0: Fa uns mesos, quan ja va començar a escalar aquest nombre de rescats de muntanya, es va posar sobre la taula que farien pagar en alguns casos, en casos en què fos realment una negligència, per exemple, de fer servir un equipament no adequat, i haurien de pagar el rescat la persona que havia de ser rescatada. No sé com està això, s'han trobat en molts casos així o no?
1: Això ja fa bastants anys, que és una llei de taxes que es va aprovar a nivell del Parlament. Nosaltres, al final, és un servei públic que donem i evidentment, doncs, totes aquestes normatives i les lleis que hi ha, doncs, les seguim i que la taxa és com un rescabalament per un mal ús dels serveis públics. I això és important, no només per nosaltres, sinó per tots els serveis públics. I doncs, que els usuaris, la ciutadania, que al final és a qui servim, doncs, que tingui la consciència de que són recursos compartits i que si els necessiten doncs, els tirem endavant, però que no, sigui, no se'n faci un mal ús.
0: I l'última, senyor Vilalta, ara que ve el bon temps, ara que ve l'estiu ja, hi ha més o menys rescats de muntanya?
1: Els rescats solen anar vinculats al bon temps, és a dir, un dia que comença amb molt mal temps, de bones hores del dematí, el nombre total de rescats normalment és baix. Per tant, ve el bon temps, ve una època molt bona també a nivell de festius, de vacances, i és l'època més important que tenim, no? Des d'ara mateix fins a finals d'estiu, si el temps acompanya, doncs, evidentment, les activitats al medi natural, que són tan bones a nivell de salut mental com a nivell de salut física, comporten aquesta derivada doncs, que hi ha més activitat també en el nostre grup d'actuació.
0: Molt bé, doncs senyor Oriol Vilalta, sots inspector dels GRAE, del grup d'actuacions especials dels bombers. Esperem pel bé de tots que tinguin un estiu prou tranquil. Gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I ara us parlem de Tremp, que tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. És una infraestructura que permetrà fer el pretractament de les escombraries abans, dràsticament, els residus enterrats. Des de Tremp, Pau Rovira, bon dia. És un projecte
2: que... Hola, bon dia, Estel. Exacte. Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment, s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar dues coses.
3: La primera és que, des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs, ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat en aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
2: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques

0: Comarques Pirinenques.
1: I ara sí, us parlem d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Lloret de Mar, d'un cicle de teatre social per dones. Aquest mes de maig s'està fent una prova pilot. Hem pogut anar fins a la comarca de la Selva. La Laia Claret ens explica com funciona i amb quins objectius es fa.
2: Cada dimecres de 7 a 9 del vespre una desena de dones es troben al teatre. Són lloretenques, algunes del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
3: Preparades? Zip!
4: Zip!
3: Zip!
2: Tenen edats i procedències diverses i s'han conegut aquí. Una d'aquestes dones és Eva Milla.
5: Perquè jo és que soc una dona lluitadora i sempre he lluitat tota la meva vida. Un passat que he tingut molt malament i això me fa créixer com a persona i com a dona.
3: Vale, fem el sap. Sap!
5: Sap!
3: Sap!
2: Es tracta d'uns tallers que van més enllà dels assajos per fer una obra de teatre, com especifica Maria Masoliver.
6: És fer uns exercicis i sobretot que no et tallin. Que no et faci vergonya fer allò. Si et diuen salta així, fes un gest estrany, fem un massatge a la teva companya. Ara amb l'altra teva companya, que no la coneixes absolutament de res, perquè ens hem conegut la majoria aquí. Que sembla que els coneguis de tota la vida. Això, aquest feedback m'agrada molt.
2: Una estona de compartir de gaudi. Sentim Marga Mena.
7: Totes som iguals. Totes som iguals, totes hem patit coses. I no sé, és aquesta sensació que me fa de llibertat. De llibertat.
3: Van al bosc, és a dir... Jo puc dir, t'estimo, si et faig així, que mana.
2: Les professores que imparteixen les classes són d'Enraona Teatre, una companyia i escola de teatre fundada per Joan Lluís Bozzo, amb la intenció d'utilitzar el teatre com a eina social, terapèutica i educativa. Són Gemma Julià i Míriam Mas i remarquen com és el grup de Lloret.
8: N'hi ha que sí, que ja han tingut aquest espai, no? I n'hi ha d'altres que potser un espai d'aquest tipus lúdic i amb aquesta confiança i aquest treball... És la primera vegada i hi ha molt entusiasme i moltes ganes de compartir
9: i agraïment. Sí.
8: I després això també és molt bonic quan hi ha perfils diferents, la capacitat d'integrar del grup, no?
2: Aquest projecte s'ha dut a terme en diversos punts de Catalunya. Lisi Campos Álvarez, tècnica d'Igualtat, especifica amb quina intenció s'ha proposat fer-lo aquí.
10: Et pot aportar un espai de seguretat, et pot aportar un espai de confiança. Al final et pot aportar compartir i crear un espai segur per perdonar-te i per expressar-te des del teatre.
2: És una prova pilot, però una de les opcions és que continuï el curs que ve. Per l'Eva, el teatre és divertit. Treballar els personatges i ajudar-se les unes a les altres.
5: Fer teatre és molt divertit per treballar els personatges. A mi m'agrada. Estàs en un moment de teva vida molt malament, això te va ajudar molt, psicològicament. Que això és una lluita. I entre nosaltres ens ajudem molt.
1: I la saturació d'imatges i la falta d'idees a la societat actual centra la nova exposició del Museu Can Framis de Barcelona, que inaugura avui. És una mostra de Lua Coderc.
11: Lua Coderc, 44 anys, nascuda al Perú, és una artista visual resident a Barcelona que combina l'escultura, la instal·lació, la performance i el vídeo. La seva obra explora els mecanismes de la comunicació, la construcció de relats i la dimensió poètica dels objectes quotidians. Ha exposat en centres de referència com l'AMBACBA o la Fundació Joan Miró i s'ha consolidat com una de les veus més singulars de l'art contemporani actual.
1: I que ha guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat, Montse Mas.
12: Bon dia. Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coderc a aquest moment de llum excessiva i sobreexposició visual que no sempre té sentit. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
13: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
12: Per combatre aquesta ceguesa actual, l'artista recorre a la pintura renaixentista i a la fantasia, com en la peça central, el vídeo titulat Branca, que dedica a les futures generacions.
13: Jo parteixo d'una reinterpretació lliure d'un detall d'una pintura renaixentista en el que la santa apareix amb una branquilló a la mà del que surten dos ulls nous. Ha perdut la vista i li acaben de brotar uns ulls nous, no?
12: Aquesta exposició es pot visitar des de demà mateix i fins a mitjans d'octubre.

0: Informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Udal Serra, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: A hores d'ara es fa la presentació de Monchi com a nou director general esportiu de l'Espanyol, on s'espera que desveli bona part de les línies mestres del futur més immediat del club blanc i blau.
1: Una conferència de premsa que ha començat a l'una del migdia i on Monchi d'entrada ja ha aclarit qui serà l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Marxem cap a l'RCD Stadium. Sergi Andreu, bon dia.
2: Bon dia, Eudald. Sí, màxima expectació, sala plena de gom a gom, l'auditori segura pel Palomares per seguir la roda de premsa de Monchi, on la pregunta del milió, el que tothom esperava, qui serà l'entrenador? Doncs vaja, confiança absoluta, ratificat Manolo González.
3: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: Una gran acollida s'ha vist aclaparat per una gran acollida per part de tothom aquests dies, on l'afició li ha mostrat de seguida la seva estima. Vol un Espanyol sòlid i ambiciós de cara al futur. Sobre si en aquest mercat es gastaran molt o pocs diners, ha dit literalment que els diners no et garanteixen l'èxit, que ell vol crear estructures sòlides i necessàries per poder potenciar l'Espanyol.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la penúltima jornada del campionat, un dels quals en presència del Badalona.
1: Un Badalona que rebrà a partir de les 7 el Real Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
4: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
1: Demà jugarà el Barça-Reial Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. A la prèvia del Barça-Reial Societat, precisament, li han tornat a preguntar al tècnic Pere Romeu sobre el futur de la capitana Alexia Putellas.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: En bàsquet aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit de l'ACB Joventut Unicaja, suspès en el seu moment.
1: És un partit que correspon a la 29a jornada i que va ser suspès en el seu dia a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà avui a la segona part amb un 53-33 al marcador, 20 punts de diferència favorable als verd i negres. La penya ja està classificada pels play-off, vol acabar de la manera millor possible aquesta fase regular, tal com explica l'Ale Adam Hanga.
6: Nos queda, bueno, un partido y medio, ¿no? Este partido y medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
1: D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre, i participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a actual campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. I mentrestant, pel que fa al Barça de bàsquet, avui està previst que el president electe Joan Laporta es reuneixi amb el tècnic Xavi Pascual per intentar convèncer el que segueixi la temporada que ve. Pascual ha rebut una oferta molt important per dirigir la temporada que ve al Dubai.
0: En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, dos d'ells en presència d'equips de la demarcació de Barcelona.
1: Són el Barça-Noia i l'Igualada Voltregà. Tots dos començaran a 8:45 del Barça-Noia. En parla primer el tècnic blaugrana Ricard Ares.
7: Sí, tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant.
1: I del partit Igualada-Voltregà en parla l'igualadí Marc Carol.
8: La pressió sí que hi és, però sí que és veritat que quan et poses els patins i entres a la pista, doncs aquesta pressió es va dissipant una mica. Però, bueno, sobretot a recolzar-se amb el caliu de la gent i amb els companys uns dels altres.
9: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
10: Ballant el Dixieland Rock, ballem la vella, Dixieland, ballem
0: Aquest cap de setmana l'Hospitalet de l'Infant celebrarà la primera edició de l'Hospi Jazz, que durant 3 dies programarà concerts i activitats dedicades principalment al jazz clàssic i al Dixieland. Tocaran bandes del panorama jazzístic català i espanyol i la majoria de concerts seran gratuïts. El festival es farà principalment a l'aire lliure, amb escenaris a la plaça Catalunya, la plaça de la Marina i les terrasses de diversos establiments locals que també serviran vermuts i sopars a música jazz. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dimarts.
9: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
10: El jutge ajorna la declaració de Zapatero 15 dies, ara els dies 17 i 18 de juny, tal com havia demanat l'expresident del govern espanyol. Bon dia, són les dues.
11: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: Ho hem sabut fa tot just uns minuts. El jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol i n'ajorna 15 dies la seva declaració, Joan Bota.
12: El cita, com deies, els dies 17 i 18 de juny perquè els advocats de Zapatero puguin estudiar amb garanties els més de 1.000 fulls del sumari que es va filtrar ahir. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, admet preocupació per la possibilitat que l'expresident del govern espanyol acabi a la presó tenint en compte alguns precedents.
13: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
10: Mentrestant, el govern espanyol continua tancant files amb Zapatero. Les últimes hores, a xarxes socials, José María Aznar ha reivindicat, però, la seva idea de qui pugui fer alguna cosa contra l'actual govern espanyol, que la faci. Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
14: El govern de Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre, defensa la innocència de Zapatero i no pensa en anticipar les eleccions com reclamen alguns socis. La Moncloa diu que el sumari no aporta dades que demostrin la culpabilitat de Zapatero ni el seu rol a la trama, i els ministres Elma Saiz i Óscar López, que acaben de parlar, confien que la justícia demostrarà que és innocent.
15: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
17: Mentrestant, Aznar creu que té més sentit que mai, diu tornar a fer bandera d'una frase que va usar el 2023 per intentar mobilitzar tothom i evitar la investidura de Sánchez. Suma forces així amb Feijóo per intentar que els socis deixin caure el govern de Sánchez, però de moment ningú es mou.
18: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
10: Mentrestant, al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa.
12: Ho fa després de ser detingut la setmana passada per la mort del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic.
10: I també ens fixarem en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra han fet avui a les comarques gironines. Hi ha 26 detinguts i 600 agents mobilitzats, Laia Claret.
19: Sí, ha estat un dispositiu amb epicentre a la ciutat de Girona i s'han fet 27 escorcolls a una dotzena de municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. S'han intervingut armes de foc, curtes i llargues, que la policia científica està analitzant, i desmantellat 11 plantacions de marihuana, i s'han intervingut grans quantitats de diners en efectiu, segons els Mossos d'Esquadra textualment.
10: Tot plegat el dia en què el govern ha aprovat 200 milions d'euros per la segona convocatòria del Pla de Barris. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
20: Sí, bon dia. Nova convocatòria d'aquestes subvencions per millorar les condicions de vida en barris vulnerables del país a través d'actuacions urbanístiques, ambientals i socials. El govern preveu arribar a una vintena de municipis, com en la primera convocatòria, amb aquests 200 milions d'euros que confia poder ampliar fins a 300.
10: I aquesta tarda el govern i els sindicats de l'educació es tornaran a reunir per intentar desencallar el conflicte que hi ha al sector. Demà hi ha convocada una nova vaga general a tot Catalunya.
12: Mentrestant, a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals.
10: Més detalls, Òscar Callau.
21: La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració d'unes 200 o 300 persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si la situació no es desencalla, la pròxima data important al calendari és el 5 de juny, quan ja ha convocada una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
10: Quan faltin 20 minuts per les 3, arriben als esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
10: Pendents del futur d'Alexia Putellas.
2: Avui s'espera que la capitana del Barça anunciï la decisió que ha pres i que tot apunta que serà deixar el Barça aquest estiu, després de 14 temporades al club. Demà juguen l'últim partit de la temporada al Johan i seria

0: una bona oportunitat per fer-li un gran homenatge. En bàsquet s'han reunit avui el president electe Joan Laporta amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo que segueixi sent l'entrenador del bàsquet l'any que ve. L'Ernest Macià ens donarà els detalls de com ha anat aquesta reunió i també del futur de Juan Carlos Navarro. I el nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha confirmat la continuïtat de Manolo com a tècnic per la temporada que ve.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora hi ha dos punts amb trànsit dens a la P7, a Subirat, sentit Tarragona, per unes obres, i a Mollet, sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. A Barcelona, circulació densa a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
1: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
1: Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
4: Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a ahir en alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen, i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajorna la seva declaració dues setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
5: Què tal? Molt dia. Bon dia. Si les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió. Asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero i els ministres Elma Sáiz i Óscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
6: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
6: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
7: El gobierno va a seguir peleando, el camino no es rendirse.
5: Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
1: En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
8: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos. Aquí estamos.
1: I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de el que pugui fer, que faci. Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
9: Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara a José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase del que pugui fer, que faci. Ho ha fet amb un vídeo penjat a les xarxes.
10: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
9: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo, el líder del PP, posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
11: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
9: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el si del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions, s'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
12: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
9: El president Manchet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
1: I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli, Venezuela o la Xina, Pilar García.
13: Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli. També la possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
1: L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
13: I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
14: Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
13: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
14: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
13: I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx. Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
1: Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Encara la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià, Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
15: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
16: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
15: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
17: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
15: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
18: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és, lamentablement, la primera en plegar-se a la prioritat nacional per sacar uns pressupostos autonòmics. Exigimos des del Partido Socialista que Pérez Llorca explique quals han sido les concessions.
15: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
1: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
19: Catalunya migdia.
20: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
21: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
22: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
24: Sou molt bona gent!
25: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
27: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
28: Tuya, tuya.
27: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
28: Sí, tu prima.
29: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
1: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia, Mireia Sala.
30: El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andy, que el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació

0: La investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
2: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
3: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
3: L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran a executar en els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la part baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que es reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyete.
0: Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
0: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
1: I parlant de vagues...
5: I la Bíblia està fatal!
1: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat, Òscar Callau.
6: El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
7: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindiquem el que fa temps que ja venim reivindicant.

0: criticant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
1: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
2: Hi ha alguns llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que soc soci, doncs... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan farts.
1: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15, 30 segons de publicitat i la informació internacional.
4: Catalunya migdia.
5: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
6: Catalunya migdia.
3: Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, 2 d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Biggenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Biggenhout, Bruno Fortea.
7: Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
8: That crossing over there is not...
9: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
8: The safety could be better.
7: El cert és que aquest poble, Biggenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
3: Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto al foc i que reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
10: Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
11: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
10: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli, fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
3: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa, ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
11: El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
6: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
12: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visca a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
11: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
3: Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa. Els resultats d'unes eleccions, d'una guerra o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes, serà Riera.
13: Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informe i segons els experts és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
14: A no ser que tingui un control parental des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
13: De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa una altra VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
3: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
15: Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb la Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
16: Però bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
15: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
3: Atenció a això, Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
17: El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. residència. Ho ha explicat a 3CAT Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
18: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
17: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla

0: de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
1: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
0: Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
2: Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
7: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
8: Fixa't com sona Edició Clàssics.
6: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
9: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
7: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
6: Oh, Fixa't com sona...
2: Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
10: Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
11: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y el hispano dice, bueno, sabemos.
10: Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
11: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
10: Diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
2: Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
12: A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
13: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
12: Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2: I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Desperta ferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor al juliol de l'any 2020.
14: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Amb protagonisme per Alexia Putellas.
15: Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur.

0: Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents d'aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
1: El vestidor del Barça té en clar que Alexia mereix un gran homenatge, ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Valla i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha ofert una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continuar al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
2: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada.
0: També de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet perquè avui hi ha hagut reunió important. S'han reunit Laporta i Xavi Pasqual amb la continuïtat del tècnic sobre la taula. Ernest Macià, la reunió s'ha acabat. Què passarà amb Pasqual?
3: Doncs si no s'ho repensa, Xavi Pasqual no seguirà. Ha sigut una reunió cordial, prop del Palau, però no dins de les instal·lacions, perquè Laporta encara oficialment no ha pres possessió com a president i, per tant, aquesta reunió era per decidir, per temptejar la situació. Laporta tenia encara una mínima esperança, però Pasqual ja té la decisió presa i, si no, hi ha cap canvi, perquè han passat coses en aquesta reunió que t'explicaré ara. Doncs, en principi, Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte L'Orient Mitjà. Mm-hmm. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. No, l'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro, i la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de mig milió d'euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins el club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que per tant entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà, i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros,

0: molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
1: Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pascual, i també al voltant d'aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim amb bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular, i qui té partit avui és la sisena Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
0: Sí, avui s'ha sabut aquest mes de setembre el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant és molt probable que la penya guanyi. L'Average també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries que l'Unicaja, i per tant doncs serà el penúltim partit de la penya a la fase regular. Té algunes opcions de ser cinquè, remotament quart, el més probable però és que acabi sisè aquesta fase regular.
1: Doncs això al voltant de la penya, podem sentir un
0: Adam
1: dels
0: Hanga,
1: Hanga, si et sembla bé. Protagonistes. Sí.
2: Sí. Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
1: I el Força Lleida, que passarà a dir-se, i l'Erna Lleida, a partir de l'1 de juliol, és un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades la balear Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
3: Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
4: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte d'Alan Pace, intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat clar que, malgrat que hi haurà inversió, poc o molt, per ell, els diners no són prioritaris.
4: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
3: Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz, de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Alan Pace enmig d'una gran expectació, amb l'Auditori Segura Palomares ple a vessar.
1: I a Girona comencen a assimilar la situació, i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
5: El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta, si el tècnic Mitchell, que acaba contracte, renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda, Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, ho diu parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
1: I hem començat el repàs a l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid, és la penúltima jornada. de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chesena.
6: Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició.

0: El Real Madrid vol cessellar avui mateix aquest subcampionat que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
1: Portem 2 caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
0: És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
2: Catalunya migdia.
3: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
4: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
5: Ostres.
4: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
8: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
9: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
11: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olaya Moreno.
12: Sargento Tomás Morado Muñiz.
13: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
12: Què dius?
13: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
12: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
11: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
5: A l'NBA, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
16: Els Knicks han guanyat per 93 a 130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA quan ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
17: Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats... Sense ells, res d'això és possible.
16: Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
5: Avui es decidiran les semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Ja hi ha un equip classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten sis equips catalans, Montserraia.
15: Sens dubte que l'eliminatòria amb un ambient més escalfat serà la que juguen Calafell i Reus. Els del Baix Camp van guanyar primer partit 1-8, però el van donar per perdut 10-0 per alineació indeguda arran d'una reclamació presentada pel Calafell. El segon partit el Reus va guanyar 2-0 i per poder ser a semifinals hauran de guanyar un tercer partit avui a la pista del Calafell. Així ho afronta el porter del Reus, Càndid Ballar.
18: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis, però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà totes perquè és una final, és tot o res.
15: Qui guanyi avui, Reus o Calafell, s'enfrontaran semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Arés, tècnic del Barça.
19: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
15: I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'hoquei Lliga masculina començaran aquest divendres.
5: I l'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de tir amb arc d'Antalya, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'europeu d'ara fa 2 anys.
20: Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per a equips mixta, formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
21: La veritat que les expectatives doncs han sigut les que són i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que, òbviament, m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és i al final jo no puc controlar el resultat i sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar i després per mixtes, doncs molt contenta també, vam guanyar la final del bronze.
20: Elia Canales afronta ara la temporada a la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple els Jocs Mediterranis al mes d'agost.
5: I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius. Body, body, body! A veure, Marta García, què és Jamie Vardy Untold?
22: Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la família èxit, però a qui no aconsegueixen canviar. Vardy d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc. A més de mostrar també aspectes personals importants d'este documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de 2 descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Vardy ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest 10è aniversari del títol de la Premier League del Leicester ja el teniu disponible en Netflix.
5: I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
22: Sí, perquè el campió de MotoGP, Marc Márquez, vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El Tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la 7ª cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
5: Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Zapatero demana ajornar la seva declaració pel cas de suposat tràfic d'influències que es l'esquitxa de ple. Una petició que ja ha estat escoltada pel jutge que l'ha d'escoltar en aquesta declaració i que ha retardat 15 dies la seva declaració. Estava prevista pel dia 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, i finalment seran els dies 17 i 18 de juny. Aquesta petició arriba l'endemà que la filtració del sumari del cas. En aquest context hem sentit el predecessor de Zapatero com a president del govern espanyol, José María Aznar, insistint en la seva idea d'aquella frase que ja va dir fa temps de qui pugui fer alguna cosa que la faci en contra de Pedro Sánchez. Ha insistit i ha defensat que, efectivament, qui pugui fer alguna cosa que ho faci. També ens hem fixat en el pas al costat temporal de Jonathan Andic com a vicepresident de Mango. Això una setmana després de ser detingut en relació amb la mort del seu pare. I ens fixarem també en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que ha mobilitzat avui 600 Mossos d'Esquadra a les comarques gironines. Tot això us ho hem explicat a aquesta hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. La líder juntaire del Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer Pedro Sánchez és complir els acords.
3: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
4: Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi i esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
2: A tot això, la Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà aquesta infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. Anem ara al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
5: Què tal? Bon dia. El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
6: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
2: També tenim novetats sobre el cas Elena Jubany. El principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada des del terrat del bloc on vivia el sospitós a Sabadell, segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa. L'advocat de Laiglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, al·lega que necessiten temps per analitzar en detall la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat d'Elena Jubany. El cas es va reobrir, ho recordareu, fa 6 anys. I el pilot d'Iberia, que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona, ha explicat avui que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica. Se'n diu Pablo Martínez Núñez, que com a creient ha dit que per ell aquest viatge és un regal.
7: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
2: Declaracions del pilot des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brianzo, el papa es trobarà amb una 80 de reclusos i dues preses li explicaran el seu testimoni. D'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que aquesta visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar els incentius fiscals.
0: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.

0: Bona tarda.
1: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Tot bé?
0: Sí, ara pensava, si... És que ara me'n recordo. Els dos dies que ve el papa aquí,
1: sí,
0: ens toca tertúlia.
1: El dia 10 segur que no, perquè farem programació especial i, per tant, canviarem...
0: Va, no, era per si també teníem algun incentiu o desgravació. No? Si venim aquí, ens tocarà parlar del papa, dic, igual tenim alguna cosa.
1: Què vols dir? Que no ho sabries,
0: contentes,
1: no series capaç?
0: Contentes.
1: Ah, només faltaria. Ah, no, miraré, igual sí que és un dimarts, eh?
0: Podem mirar.
3: Ara t'ho diré.
1: Sí, miraré, el dia 9 és dimarts, eh? 9 és dimarts, eh? És el dia que aterra, eh? I ja va a la catedral de Barcelona.
0: Llavors venim o no? Ja ens ho diràs.
1: Fa pinta que sí. Fa pinta que igual dimarts encara us toca, encara us toca. De moment, el que haureu de fer és escoltar qui ens ha de proposar el primer tema. Que ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: No sé si també estàs interessada si et toca o no el dia del papa.
4: Ai, mira, no sé. Jo, el papa i tota l'església, cremem-ho tot, saps?
1: Ui, ja, vull dir, ui.
4: No sé.
1: Però aquest papa, abans ho dèiem en una reunió interna que teníem per preparar aquest viatge, és un papa que genera un punt de, anava a dir, conflicte, perquè els que en teoria estan en contra de l'església potser veuen que en el discurs d'aquest papa veuen reflectides algunes idees que els hi poden fer bona música,
4: sí,
1: i en canvi gent que habitualment està en contra de l'església, no? Ara devo pensar que... No?
0: Sí,
1: que...
0: passava amb el d'abans.
1: Sí, sí, sí, amb Francisco també passava.
4: Sí, però bueno, aquí el problema és el problema de fons, saps? De tota aquesta enganyifa, saps? No.
1: Però m'interessa mantenir...
4: El problema
1: mantenir...
4: és l'enganyifa de fons.
1: Carlota, m'interessa mantenir unes bones relacions amb la Conferència Episcopal, com a mínim fins que passi aquest viatge, que hem de preparar uns quants programes especials i tot plegat, i no m'interessaria trencar relacions ara, eh?
0: La primera notícia és que la Carlota sabia que venia el papa,
1: sí,
0: perquè...
1: Sí.
0: Ja té aquesta relació amb l'actualitat.
4: Sí, mira, perquè avui una amica estàvem buscant data per quedar i m'ha dit, quedem tal que ve el papa. Dic, mira, doncs no ho sabia, eh? Vull dir que
1: doncs
4: això...
1: Bé.
4: Sí.
1: Doncs el tindrem aquí dos dies i mig, eh? El 9, 10 i 11, l'11 a marxar cap a les Canàries. No pensaves parlar del papa, eh? La teva
4: no,
1: dèria
4: no pensava parlar això, del papa, no pensava parlar del papa. Avui us volia parlar de l'assetjador de l'artista Paula Bonet, que, bueno, que en realitat no és només l'assetjador de l'artista Paula Bonet, sinó que també és l'assetjador d'unes quantes dones més, no? Us poso un antecedent. Fa 7 anys que la Paula Bonet va patir, bueno, des de fa 7 anys, perquè això no s'ha acabat, l'assetjament d'un tal Víctor G. No tenim el cognom, eh? Però podem veure la foto del paio a internet, cosa que sempre està bé, perquè està bé veure la cara, saps? Si te'l creus pel carrer o si no, està bé saber quina cara fa aquesta gent. Bé, doncs el senyor Víctor G. L'assetjava, no? De la manera que ella la va obligar a alterar la seva vida, a canviar de local, a portar escolta policial, el paio li deixava missatges que afirmava com el violador, l'amenaçava de matar-la i esquarterar-la, bueno, saps? Anava a casa seva, picava... Bueno, una cosa com molt desagradable i molt terrorífica. El 2002 el van condemnar, però a tractament psiquiàtric, perquè es va considerar que tenia un trastorn, cosa que és bastant evident, i que llavors no podia anar a la presó. Aquí la cronologia se'n perd, perquè sembla que després va tornar a irrompre el taller de la Paula i sí que el van condemnar a presó, però vaja, el van considerar culpable, en tot cas, d'assetjament de manera presencial i a través de xarxes, amenaces de violació, d'esquarterament i de mort, i de trencament continuat de mesures cautelars, perquè ja tenia ordres d'allunyament que incomplia sistemàticament, no? El cas és que fa poc ha tornat a sortir en llibertat i al cap de 10 dies de sortir en llibertat algú ha entrat al taller de la Paula Bonet, ho ha regirat tot, se li ha endut una peça petita i, clar, sospitem, diguéssim, que és la mateixa persona. De fet, en un mitjà llegeixo que el paio ha tingut els pebrots de fer un post a Instagram amb una foto d'un martell i el text, un text que diu «La finalitat de l'agressió és el domini, no la destrucció». Bueno, a mi tot això m'inflama molt, saps? Vull dir que els protocols liles estan molt bé, eh? Preservem-los, però també necessitem que hi hagi intervencions més clares, contundents, directes, en casos com aquests, no? Perquè, o sigui, jo m'imagino la vida de la Paula Bonet, que ha de ser un infern, pensant que aquest paio està a qualsevol cantonada, no? Vull dir, com pots viure així, tranquil?
1: Jo vaig llegir la notícia ahir i també se'm va posar els pèls de punta, però tenim tres convidades per comentar-la.
0: Sí, la veritat és que probablement aquí necessitaríem un advocat o no, algú que ens expliqués de quina manera es pot modificar, no sé si és la legalitat o els sistemes de control, o no sé molt bé quina és la fórmula perquè una dona no hagi de viure espantada, que és com deies tu, no? Com segurament viu la Paula i com viuria qualsevol que estigués en aquesta situació, però no és acceptable que algú hagi de viure així. El que no sé és com es pot resoldre des del punt de vista legal, eh? No,
5: sí,
0: no ho sé.
2: Tot i que la normativa ha anat canviant molt, és cert que moltes vegades no és efectiva, no? És a dir, al cap i a la fi, la normativa contra la violència

0: contra les dones pretén protegir les dones i bé, últimament a més hem vist casos doncs, horrorosos que demostren que no està sent suficient. Segurament falta tota una part, diem a vegades, cultural, de formació, que també s'ha de treballar. Per exemple, a Catalunya, tot i tenir la mateixa normativa en aquest sentit, el Codi Penal és el mateix a tot Espanya, és de, si no la comunitat autònoma, de les comunitats autònomes on menys ordres d'allunyament es dicten, per exemple. Per tant, segurament a vegades hi ha una qüestió també de formació de la judicatura, no? De conèixer quines són les realitats, quines són les mesures més adients per un tipus de crims que evidentment no són els mateixos que qualsevol altre del Codi Penal i que l'element del masclisme s'ha doncs, de tractar com s'ha estat fent. Per això hi ha diríem, jutges específics, no? Diríem, jutjats específics de violència contra les dones, però cal seguir perquè aquest és un exemple de que no estem fent suficient per protegir les dones.
1: Perquè a més en aquest cas és evident, és a dir, aquí no hi ha sorpresa. No. És a dir, és algú que ja ha demostrat que és reincident, que ho ha fet diverses vegades, que no només ho ha fet amb la Paula Bonet, sinó que ho ha fet amb altres dones i que no ha mostrat cap mena ni de penediment ni de voluntat de no tornar-ho a fer. I llavors, davant de tot això, que continuï amb tota llibertat i que pugui entrar a la casa de la Paula Bonet, si és que ha estat ell o no, que continuï fent-li les amenaces que li fa a través de xarxes o en persona, clar, és a dir, dius, no hi ha manera d'evitar-ho, això. És que, clar, és que és un infern per la Paula i perquè qualsevol que se senti doncs, amenaçat per personatges d'aquest perfil que no han fet cap mena de mostra de penediment ni de cap mena de ganes de deixar de fer-ho.
2: Sí, perquè a més, com que s'ha apuntat que hi ha algun problema mental en aquest cas, però això, és a dir, pot ser algun tipus d'eximent en no sé quina sentència, però això no pot servir com a argument perquè no se'l pugui allunyar d'alguna manera de... Primer, d'una víctima que ja és reconeguda i com tu dius, d'altres. No?
3: El problema és que els índexs de reincidència són molt alts. No? Hi ha estudis que parlen de fins a un 41% d'índex de reincidència en assetjament a dones o en violència de gènere. I, per tant, clar, el tema és què fas amb aquestes persones. No? Avui parlem de la Paula Bonet, però la setmana passada vam haver de lamentar una víctima a Figueres, sí. Quan aquesta persona havia anat dos cops a l'hospital, em sembla recordar, sí. Aquella mateixa setmana, i a més, el senyor l'havien detingut i l'havien deixat anar. Mm. Aleshores, és evident que és una manera de funcionar d'alguns assetjadors el tornar a assetjar a les seves víctimes o a d'altres, no? I, per tant, el sistema de prevenció i el sistema penitenciari hauria d'estar preparat davant d'aquesta realitat que és molt, molt palmària, no? que és molt clara. I sembla que no ho està. És a dir, suposadament, perquè hem de dir suposadament, aquest senyor pot haver tornat a assetjar a la Paula Bonet i d'alguna manera això s'ha de prevenir.
1: Mm. El que és evident és que la Paula Bonet no pot viure tranquil·la ara mateix.
3: I això no, ni la Paula Bonet ni tantes altres.
1: Sí, tantes altres. Bueno, però utilitzem aquest exemple ara, perquè parlem d'aquest exemple. Sí, però és evident que és un exemple d'una cosa que està passant de manera habitual.
0: No, i alhora és cert, per això, totalment d'acord, diríem, les mesures no estan sent suficients. El cas de Figueres era el pitjor que hem vist recentment, però també és veritat que hi ha eines, per exemple, en les condemnes, les persones condemnades per agressions sexuals que segueixen tractaments a la presó, l'índex de reincidència és molt baix. Mm. Per tant, sí que hi ha elements que funcionen, però evidentment hi ha qüestions que no estan funcionant. Cal seguir avançant, perquè el que no pot ser és que, diríem, el cas de Figueres és una cosa que no hauria d'haver passat mai a la vida, com és el de la Paula Bonet.
3: Per exemple, la setmana passada, quan en parlàvem, no, jo vaig buscar també les dades. A Catalunya només funcionen 80 polseres de seguiment, i quan parles amb advocades de violència de gènere et diuen que és molt difícil que aconseguir que un senyor assetjador li posin una polsera. Bé, doncs això no hauria de ser tan difícil, perquè si aquesta persona surt al carrer, que està bé, és a dir, el sistema penitenciari hauria d'estar fet i pensat perquè la gent es pugui reinsertar en la societat. I, per tant, si pot haver una mesura de seguiment d'aquesta persona, malgrat és veritat que és coartar la seva llibertat, però bé, en tot cas, si tens un historial, no? Doncs hi ha unes mesures que et poden permetre que et segueixin i que tu et reinsertis tranquil·lament, si és que vols fer-ho. No?
0: El que és evident és que la xifra de dones mortes per violència contra les dones l'any 2026 a Catalunya, ja no parlo ni d'Espanya ni d'altres països, és absolutament inacceptable, diríem. Totes les mesures són insuficients. Mm.
1: Doncs és el tema que ens proposava la Carlota Gurs. Carlota, gràcies, bona tarda.
4: Sí, a vosaltres.
1: Pràcticament un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria als temes del dia que avui una vegada.

0: més, com tota aquesta setmana i l'anterior, està marcat per aquest cas Zapatero.
1: Catalunya migdia.
2: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
5: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
6: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
7: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
8: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
9: Fes del Palau el teu ritual.
10: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
11: Van descobrir que era un superdotat.
12: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
13: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
12: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Catalunya migdia.
15: Tot costa.
16: La temporada del 10.
17: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
18: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
17: 10 temporades ja.
19: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
20: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: Passant 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. S'ha ajornat la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara serà els dies 17 i 18 de juny. Estava prevista per la setmana que ve, el dia 2, però els advocats de l'expresident espanyol ho han demanat aquest matí a l'Audiència Nacional per poder preparar millor la seva defensa. I és que ahir a la tarda es va filtrar el sumari de la causa plus ultra, 4.000 pàgines i desenes d'informes que ara els advocats de Rodríguez Zapatero volen estudiar-se en profunditat. El sumari, que, com dèiem, vam conèixer ahir a la tarda, es referma en el que ja deien els informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals, la UDEF. És a dir, que Zapatero estaria al capdavant del suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta hipòtesi del jutge Calama s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes suposadament vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic Julio Martínez Martínez, i amb branques en el mercat de l'or, el petroli, a Veneçuela o a la Xina. Ara bé, aquest ajornament en la declaració de Zapatero, 15 dies, pot ser que se li faci encara més llarg al govern espanyol, que deporta ja fa dies que diu que cal esperar les explicacions que l'expresident donarà davant del jutge. Pel govern, això sí, el sumari no ha aportat res que els faci canviar d'opinió. Avui mateix els ministres Elma Saiz i Òscar López han tornat a fer evident la seva confiança en Zapatero i han tornat a dir que ni moció de confiança ni eleccions.
21: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
22: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
0: Quedem-nos amb la primera part, el sumari que vam conèixer ahir, totes les informacions, les fotografies de les joies que t'han aixecat a polseguera. No sé què us sembla tot plegat.
23: Jo no m'he llegit tot el sumari, però suposat són 4.000 folis, sí que em vaig llegir l'auto i he llegit algunes coses del sumari, i més tot el que els companys de tribunals des d'aquí tota la solidaritat a totes les seccions de tribunals i tots els mitjans que porten des d'ahir cremant-se les pestanyes llegint.
0: Aquí hem fet una mena de joy venture. Hem cedit redactors d'altres seccions per partir el sumari. Perquè 4.000 pàgines, els pobres de tribunals pararien bojos.
23: Sí, sí. Bueno, ja, nosaltres t'he de dir que, parèntesi, el diari ja fa temps que ho fem perquè en aquests sumaris és tan important la visió del company d'un company de tribunals com un d'economia. I, tant, ja estem acostumats a que en aquestes lectures col·lectives doncs hi hagi companys de tribunals d'arreu d'Espanya, perquè els de Madrid sol no arriben, i després gent d'economia. Bé, dit això, jo crec que... jo vaig fer una cosa que va ser escoltar-me la darrera entrevista que ha concedit a l'expresident Zapatero, que va ser a Carlos Alsina, a finals de març. Un altre parèntesi, trobarem a faltar les entrevistes d'aquest periodista, perquè crec que se les prepara molt bé i donen molt bon resultat.
0: I ha anunciat que deixarà el tram informatiu del seu programa Más de Uno a partir del setembre.
23: Doncs en aquesta entrevista, que se li pregunta per algunes d'aquestes empreses, que no totes, perquè algunes no es coneixien, no? Ell hi ha un moment que diu que és víctima d'una mena d'operació política i que la seva trajectòria ha estat impecable. D'acord. Doncs jo, sense saber si els pagaments que ha rebut ell personalment o l'empresa de les seves filles per part d'algunes d'aquestes empreses, una d'elles, que jo crec que és la més sospitosa, sense seu i amb un sol treballador, no? Sense saber si aquests pagaments van ser correctes per feines encarregades correctament i per tant, que podrà explicar-ho, que no ho sé, crec que la seva trajectòria ja no pot dir que és impecable, perquè més enllà de la derivada judicial, que això serà llarguíssim i ja veurem en què acaba, jo crec que la relació entre el president Zapatero, determinades empreses, que són algunes de les que surten al sumari, i per tant determinats negocis i el que s'espera d'un comportament ètic del que ell feia gala i molta gent hi creia, crec que això serà molt difícil de revertir. Un company meu deia, tu no pots ser Mujica al matí, no? El president Pepe Mujica, i al vespre està fent determinats negocis, per legals que siguin. I crec que tampoc l'argument no pot ser és que Felipe González i José María Aznar han fet negocis similars, molts més i amb més diners. A mi això no em sembla un argument. O sigui, l'argument no pot ser si algú ha fet més negocis o menys, o si el president et cau, o l'expresident en aquest cas, et cau millor o pitjor. Jo crec que no. I per tant, en el cas de Zapatero, crec que el que costa més d'entomar per part de votants, no només socialistes, sinó doncs gent progressista o fins i tot independentistes, pel paper que va tenir en les negociacions, per exemple, amb Junts, doncs costa d'entendre, costa molt d'entendre, i per això crec que ha creat més sorpresa. I del que he llegit jo fins ara, crec que el que ha d'explicar molt bé és aquests pagaments, a què responien, i sobretot si... el tràfic d'influències és molt difícil, això tothom, tots els tribunals t'ho diuen, no? Però encara que no hi hagués el tràfic d'influències, quin tipus de relació teníem amb aquestes empreses?
2: Sí, efectivament, bé, hi ha diversos també delictes, no, que podrien imputar-se-li segurament. Jo crec que la qüestió clau és la que apuntava la Neus, és a dir, en política la línia de l'ètica no té per què ser la del Codi Penal. Per mi la línia de l'ètica política ha d'estar molt abans del Codi Penal. I jo crec que aquí és cert que a vegades, bé, la corrupció, normalment parlem d'escàndols de corrupció, no? Per tant, tenen ràpidament aquesta lectura. És cert que hem vist unes fotos d'unes joies que jo personalment no sé d'on venen, no sé quin preu tenen, no sé, diríem que segurament moltes vegades fem tots conjectures fàcilment, amb poca informació, no? Evidentment, jo tampoc m'he llegit el sumari i també no està molt clar, bé, quin nivell d'informació hi ha sobre quin era el rol exacte de Zapatero, pel que estan dient alguns experts en aquesta trama. En qualsevol cas...
0: Perquè vegem moltes converses en què es fa referència a Zapatero,
2: però no
0: o
2: surt ell,
0: el
2: no?
0: Pana, Zapa, o el Zeta, entre d'altres coses, però és veritat que no hi ha cap frase seva d'ell, però sí que hi ha molta gent que fa referència a Zapatero, al Pana, o en reunions que tenen amb ell, tot plegat. I sobre aquestes joies, l'entorn de Zapatero diu que tindria un, entre 30 i 50 mil euros, seria el valor, i diuen que són herències familiars i algun regal. El dubte si aquest regal és mentre era president del govern o ja un cop havia deixat de ser president del govern. Si era mentre era president del govern, probablement haurien d'haver anat a Patrimoni Nacional. Però bé,
2: és cert que en aquest país hem vist, diríem, casos de lawfare evidents a molts nivells diferents, no? És a dir, els hem vist segur amb el procés, els hem vist a l'Ajuntament de Barcelona infinits, vinculats a Podemos, però això no ens ha de fer ser menys exigents amb l'ètica política. Clar. És a dir, en aquest cas sembla evident que si Zapatero no ha de respondre davant del Codi Penal, i això ja ho veurem, i segur que serà un procés llarg i sortirà molta informació, jo crec que davant de l'ètica política totes les informacions que surten apunten a que està claríssimament suspès. El que és inacceptable és que qualsevol càrrec públic, inclòs per descomptat el president o expresident d'un govern, faci servir els seus contactes per fer negocis. Per tant, aquí podríem parlar en tot cas també doncs, de les normatives, de les incompatibilitats. Jo crec que tenim una norma d'incompatibilitats que no serveix, que a vegades persegueix el petit funcionari i li fa la vida impossible, i en canvi veiem aquests casos, però el que és evident és que, diríem, s'hauran de donar explicacions davant del jutge, però davant de la ciutadania, a mi em costa de creure la veritat que Zapatero sigui capaç, diríem, de netejar l'atac en la seva credibilitat que ha generat les informacions dels últims dies.
3: Jo crec que aquest cas ens alarma molt a tots perquè del president Zapatero, diguem-ne, en teníem com un concepte bo, no? Se li havia construït un perfil que era un home bo. Un home que, no, fins i tot durant el procés, doncs va mediar perquè els presos poguessin, no, rebre l'amnistia, etcètera, etcètera. I, per tant, ens alarma molt veure el que estem veient en les portades dels diaris perquè no teníem aquest concepte d'ell. O almenys no l'havíem construït, no? Potser amb d'altres polítics.
23: No, i ell tampoc l'havia construït,
3: ell,
23: tot el contrari.
3: Ell segur que no l'havia construït, però...
0: De fet, havia treballat per construir-se el perfil contrari.
3: Exacte. Vull dir que, així com d'altres polítics, doncs potser era més fàcil construir-se doncs, el perfil de corrupte, no? En aquest cas, no l'havíem fet, no? Per tant, partint d'aquí, crec que és evident que tot ens alarma molt. Perquè avui veure les joies a les portades dels diaris, doncs, ostres, no ho sé, a casa vostra no ho sé, però a casa meva segurament mai, bueno, segurament no, segur, mai hi haurà una herència d'aquest tipus. I, per tant, això és fàcil de comprovar, perquè al final, si són una herència, entenc que el dia que vagin a jutjat trauran el testament i diran la tieta fulaneta o la mare d'aquesta o la mare d'ell, doncs ens van deixar aquestes joies en herència, no? Això és fàcil, és fàcil, són dades, no? Vull dir que avui, preguntat al senyor portaveu, no sabia si hi havia dades o no hi havia dades. Per tant, hi haurà coses que seran més fàcilment demostrables o altres, però, que d'altres, però crec que se li farà llarg a molta gent. Se li farà llarg al govern de Pedro Sánchez, però també se li pot fer llarg a Zapatero, malgrat ha estat la seva defensa qui ha demanat que s'ajorni la declaració, perquè si els 4.000 folis van generant notícies dia rere dia, doncs fins que no arribi el 17 i 18 de juny, doncs pot sortir de tot i més. I pot sortir de tot i més perquè... entre d'altres, Aznar ja està dient quien puede hacer que haga. No? I, per tant, aquí hi ha un sainet alimentat, perquè és evident que el PP i Vox tenen ganes d'eleccions, o el PP, sobretot, té ganes d'eleccions, i, per tant, tothom abonarà el que hi pugui haver. Jo sempre acabo dient una mica el mateix. La línia entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències és molt fina, extremadament fina. I, per tant, seria interessant que d'una manera o d'una altra això es regulés. Perquè expresidents n'hi haurà sempre. Sí. I exdirectius n'hi haurà sempre.
0: Sobre un fil que estirava la Mònica. Hem sentit com des del govern espanyol s'assegura que no, que l'objectiu és acabar la legislatura i que aquí ningú no es planteja avançar eleccions, però des del Partit Popular és evident que l'estratègia és atacar els socis d'investidura de Pedro Sánchez per intentar que li retirin el suport, sobretot després que el PNB el diumenge deixés entreveure que per ells també era una irresponsabilitat intentar estirar la legislatura fins al 2027, és el que va dir Aitor Esteban. Avui Alberto Núñez Feijóo ha dit directament als socis del PSOE que no donin més aire a un govern que ell considera que està demostrat que està esquitxat per la corrupció.
4: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: I, com deia la Mònica, Feijó ha comptat amb el suport de José María Aznar. Ahir va reaparèixer per recuperar aquella frase que ell mateix va utilitzar l'any 2023 i a través d'un vídeo de les xarxes socials. No ho diu exactament així, però ha tornat a utilitzar allò de qui pugui fer alguna cosa que la faci.
5: En estas situaciones

0: sostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro país.
2: Jo no sé si és molt intel·ligent per part del senyor Feijóo atacar al PNB i a Junts si el que vols és convèncer-los de que deixin caure el govern. És a dir, fins ara no li ha funcionat aquesta estratègia.
1: Com a mínim perquè li donin suport a una moció de censura.
2: Sí,
1: això
2: però,
1: és evident, perquè Junts per Catalunya ha tornat a dir
2: evident,
1: que no.
2: Evident.
1: I el PNB també.
2: I primer, el PNB està governant amb els socialistes allà, el president Puigdemont encara no està aquí, per tant, si li han d'acabar donant suport, que no sé si ho faran, ara encara no. Però em semblaria com més intel·ligent plantejar-ho, doncs no sé, no sé si és convidar-los a una reunió, si utilitzar, com abans parlaves de la diplomàcia, no? Doncs en aquestes, com va passar ja l'anterior moció, no? Doncs sempre hi ha persones en els partits que poden fer aquest paper de xerpa, no?, en les negociacions per anar explorant. Per tant, no em sembla que atacar el PNB i Junts sigui l'estratègia en fi, que millor li pot funcionar al PP. Dit això, home, tu abans deies que se li farà llarg a tothom, també al govern, perquè quan escoltava abans la portaveu, la raó d'un govern és poder governar. I aquesta pregunta jo crec que en algun moment, allà a la Moncloa o a Ferrar, d'on sigui, se l'han de fer. És a dir, estàs en condicions de poder governar o no? Jo crec que cada cop és més difícil, perquè una cosa és que Junts no doni suport a una moció de censura i una altra és que t'ajudi a governar, i està clar que això no està passant. El PNB, doncs, a poc a poc va marcant distàncies, tenen les eleccions municipals, allà tenen les diputacions forals, per tant, bé, doncs no, segur que no, que lluny d'anar-li facilitant la vida, probablement no, se la complicarà al govern i se la complicaran una mica tots, no?
3: Que passa és que és normal que el PNB o que qualsevol partit pugui prendre distàncies, però també sabem en aquest país com fa els informes l'UDEF. És a dir, hem sentit barbaritats de l'UDEF que després han quedat en molt poquet, no? I els partits independentistes catalans, diguem-ne, la lliçó ja la tenen apresa, no? I per tant, clar, del que estem veient ara, el que pot acabar passant al final del procés, que serà molt llarg, doncs ja veurem en què finalment acaba aquesta causa. Això és motiu, és a dir, el que estem veient ara en aquests moments, en aquests 4.000 folis i de l'informe de l'UDEF, és motiu per fer caure un govern i convocar eleccions? Doncs veient el panorama que hi ha de futur, diguem-ne, jo, si fos el PNB, doncs segurament em retiraria i seria prudent, però tampoc marcaria, tampoc forçaria res, no?, en aquest sentit.
4: I deixant clar, com he dit abans, que crec que s'ha de ser absolutament implacable en exigir explicacions amb l'ètica política amb tothom, caigui qui caigui i sigui qui sigui la persona acusada en cada cas. Però també deixeu-me dir que em sembla que no hem d'oblidar que és com a mínim... diríem que crida l'atenció sentir líders del Partit Popular parlant d'aquesta manera de la corrupció. A la sentència del cas Gürtel, recordem que el Partit Popular, l'únic motiu pel qual no va ser com a partit polític condemnat per delictes de corrupció és perquè la llei no ho permetia en aquest moment. Per això va ser condemnat només a títol lucratiu, és a dir, que es van dur diners, es va beneficiar de la corrupció. Per no parlar, diríem que aquí sí que hi ha hagut casos de finançament irregular del partit, de campanyes polítiques del partit, o d'aquest M. Rajoy, que tothom ha semblat, no?, tota la judicatura, que no trobava motius pel qual havia d'estar relacionat amb Mariano Rajoy en els papers de Bárcenas.
3: Que, a més, Aznar és un personatge, no?, em sembla que no, la frase diu ciudadanos ejemplares o algo així, no? És un senyor que ens va abocar a una guerra, és a dir, ja no cal parlar de corrupció, però és un senyor que ens va abocar a una guerra amb els peus a sobre de la taula, no?, quasi, quasi. Per tant, doncs no sé si això tampoc és un ciutadano molt ejemplar.
4: Creia que ningú li havia de dir si podia conduir begut o no.
2: Jo crec que en el cas de Zapatero hi ha un nom que ens hem après tots, el Julio Martínez. Sí. Julito, que no sé en quin moment es va decidir que aquest senyor, suposo que deu ser, no sé, un àlies que utilitzen. Bueno,
1: però a Madrid utilitzen molt aquests diminutius a vegades, eh?
2: Sí, no sé, bueno, en tot cas, aquest senyor...
1: Sabent de premsa esportiva, que és, Antoñitos... Ja. Sí, sí, aquests
2: doncs el senyor Julio Martínez Martínez sí, és... Jo crec que és la peça fonamental i el problema principal que té Zapatero a l'hora de poder-se explicar, perquè, clar, un senyor que és... amic teu, però que, en fi, pot passar que algú que tu pensis que és amic teu en realitat està treballant-se aquesta amistat per un interès espuri, no? Això pot passar i és normal que la gent que té tant poder doncs al voltant tinguin gent que pot tenir uns interessos que vagin més enllà de la pura amistat. Per tant, ja veurem com s'explica Zapatero. Però aquest senyor, per exemple, això que hem vist avui, que tingués unes llibretes on apareixia informació política rellevant de, per exemple, de com portar a determinats polítics venezolans a Espanya, no? És estrany perquè què pinta un empresari tenint informació en principi confidencial o de la que mouen només informació reservada entre estats, tenint ella aquest tipus d'informació. Per tant, quan diem que això serà llarg, és que primer hi ha una causa, hi ha una part que encara és secreta, que és la que, segons sembla, està investigant també totes aquestes més ramificacions venezolanes, la part d'aquesta dels Estats Units. Per tant, és una causa que nosaltres ens estem fixant molt en Zapatero, perquè és el que toca, però que va molt més enllà.
3: Fet, aquí l'han obert perquè venia als Estats Units.
2: Exacte, exacte. Dels Estats Units de Bin Laden, no dels Estats Units de Trump, que també és una de les coses que havia circulat inicialment. No?
1: De Joe Biden, eh? De Joe Biden. És que has dit
3: Bin Laden.
2: Ai, de Biden, perdó.
1: No, sí.
2: Ai, perdó.
1: És que has dit dels Estats Units de Bin Laden.
2: Perdó.
1: Sí, sí, no, per això.
2: He fet un... Sí. No, de Joe Biden. Llavors... Quan tu, Júlia, explicaves molt bé, que la Júlia és una experta en això, potser els nostres oients no ho saben, però és una experta en transparència i en lluita contra la corrupció, podem dir així. Quan tu deies, clar, el que estem veient és com funciona la relació entre el poder econòmic i polític d'una manera molt matussera, no? Sí, és així. I per això la decepció és més gran. Per això la decepció és més gran. I jo insisteixo, que pugui ser legal no vol dir que sigui ètic. O moralment ha de poder ser reprovable. Sobretot si tu has estat donant lliçons.
4: Totalment.
3: I després... anava a dir, el problema és que tot el que hi ha al darrere, diguem-ne, de la manca d'ètica, del fet de que pugui ser reprovable, no? Que sigui moralment acceptable, etcètera, etcètera, crec que en el moment que estem a l'estat espanyol i a Europa en general, tots aquests discursos que van aquí sota, no? I les crítiques del tots els polítics són corruptes, tothom es fot calés a la butxaca, etcètera, que això ho sents al carrer cada dos per tres, sempre alimenten el mateix, que és l'extrema dreta. I sempre alimenten els discursos que en aquests moments està fomentant l'extrema dreta. Per tant, diguem-ne, no? Anem alimentant.
2: Clar,
3: allò,
2: però els experts contra... en transparència, amb la Júlia, l'altre dia llegia un article que val la pena escoltar-lo molt, el Joan Linares, no?
4: Sí.
2: Un expert, va portar l'oficina antifrau a la Comunitat Valenciana.
4: Molt perseguit per la feina que ha fet.
2: Molt perseguit per la feina que ha fet, perquè a més va fer una feina molt lloable a l'oficina antifrau d'allà. I clar, ell explicava, escolta, els que hi ha, no deia els experts, però bueno, s'entenia, fa temps que reclamem que es pugui d'alguna manera establir què poden fer i que no els expresidents, no? Jo, personalment, ja sé que alguns doncs, arriben a aquesta figura d'expresident a una edat que no és la que hi va arribar doncs, el president Pujol o el president Felipe González, i per tant han de poder tenir una trajectòria professional. No dic que no. Ara hi ha coses que ho sento molt. Ets una institució. No ets només tu, representes a una institució. Hi ha coses que no haurien de poder fer.
4: Jo estic totalment d'acord.
3: Per això jo abans apostava perquè això es reguli.
2: Yeah.
3: És a dir, quan el president... Ara poso un exemple per edat, eh? No perquè tingui res a veure amb corrupció. Però quan el president aragonès, amb 40 anys, deixa de ser president, ell serà president tota la vida, perquè és la institució. Però, clar, amb 40 anys... Li has de poder continuar treballant,
1: però
3: li queden 25 de vida laboral,
2: però,
3: diguem-ne,
2: però
3: com a mínim.
2: Però en el seu cas,
3: no?
2: En fi, si fa alguna cosa malament, doncs espero que algú ho sapi i ho puguem explicar. Però en el seu cas sabem que es dedicarà a portar una empresa que està en el sector turístic, hoteler i no sé què. Per tant, ja sabem què fa. El dubte és quan es dediquen a fer això que deies tu, no? La frontera entre lobista i tràfic d'influències i que, per tant, parlant en plata, no saps què estan fent.
3: Sí, però que els telèfons, diguem-ne, de qualsevol president hi ha molts contactes, clar. Això ho sabem. Facin...
2: Per haver estat presidents
3: facin,
2: el tenen, eh?
3: Per haver estat presidents, és a dir... Però també passa amb... No sé, per posar un altre exemple que no té res a veure amb la política, també passa amb els rectors de les universitats. És a dir, qualsevol que ha tingut un càrrec rellevant o qui ha sigut president de la Corpo, no? O qui ha sigut president del Grup Godó, m'és igual. O
2: que arribarà director d'informatius.
3: Espera que arribarem al president d'informatius.
5: És evident que com a cap d'informatius tinc alguns telèfons que no hagués
3: que no
5: tingut. Que no hagués tingut si no ocupés aquest càrrec, evident.
3: Però això ens passa a tots. La Júlia també té telèfons, o jo tinc telèfons aquí, que els tinc per les feines que he desenvolupat i pels contactes que he anat tenint. A algú li poden interessar els contactes que jo tinc al meu telèfon? Segur que sí. Segur. I jo sóc molt mindundi, diguem-ne, al costat de tots els que estem dient. Però és evident que les agendes... Jo una vegada, quan treballava a un Escocat, vaig conèixer un senyor d'una entitat bancària que em va dir, tu has d'entendre que existeix una ciència que segurament no n'has sentit parlar mai. I li vaig dir, ah sí, perdoni, disculpi, expliqui'm de quina ciència estem parlant. I em va dir, la contactologia.
5: Tenir contactes, no?
3: I és tenir contactes. I els contactes al final es paguen, es valoren, no? La cosa és si tu els utilitzes bé o els utilitzes malament, no? I quan has tingut un càrrec com president del govern espanyol, doncs això és molt delicat.
4: No, jo crec que, diríem, és molt interessant amb tot el que comentàveu, com s'ha d'enfocar la regulació. Jo crec que una regulació estricta amb l'ètica política ha de partir també, diríem, d'una anàlisi doncs, sossegat i en profunditat. Per exemple, hem de deixar els arguments de l'antipolítica i potser un expresident del govern no ha de poder treballar de res i no ha de poder cobrar de res més en tota la seva vida laboral, però esclar, llavors li hem de pagar una paga pública. Clar. I segurament ha de ser una paga doncs, correcta al nivell d'un expresident d'un govern. Bé, jo crec que el debat sobre la regulació de la corrupció no és fàcil.
5: No, i
3: no, perquè llavors ve el debat de... Sempre tenen la pagueta.
5: Sí, per això. També hi ha qui diu que els polítics cobren massa poc, perquè això fa que els que són realment molt brillants no vulguin anar a la política, sinó que prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè no se sotmeten a aquesta... diguem-ne, el fet que es miri fins a l'última lletra del patrimoni que tenen, si s'han enriquit, si no, una exposició pública que des de la privada no tenen, i per això fa que els més brillants no vagin a la pública i prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè això, perquè no els hi surt a compte, entre cometes. Si,
2: I
5: aquí diu que si cobressin més, potser seria més rendible o els hi seria més
2: i perquè,
5: atractiu.
2: I com deia la Júlia, perquè després, per tornar a la privada, en alguns casos, no sé,
4: és molt difícil.
2: Enginyers, arquitectes, és complicadíssim.
4: També és cert, només que els sous públics, això m'agradaria dir-ho, són molt variats. És a dir, és cert que un ministre cobra uns 80.000 euros i que a vegades un alcalde, no? Avui mateix Xavier Trias deia que hi cobrava 120.000 euros quan era alcalde.
2: Era l'alcalde d'Espanya que més cobrava. Però, per exemple, un dels sous més alts a l'administració, que potser la gent no ho sap, i molt preuat, per cert, és el de president o president de paradors. Molt més que el president del govern.
5: D'aquí 17 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb un altre tema.
6: Catalunya migdia.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Que bo.
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. DSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
9: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
10: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
11: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
12: Amb David Ávila.
11: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Catalunya migdia.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a cal la meva mare.

0: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
1: Molt bé.
0: Arribarem a tot?
1: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
2: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribi.

0: mastegar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treball.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcit, marimatxo.
12: Però si estic solo.
13: Tomono. Terroristes.
14: Ve a menjar plàtan.
15: Monstre. Tot això és odi.
16: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Catalunya migdia.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
20: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
20: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som
21: 3CAT.
22: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Hem parlat sobre aquest cas Zapatero, però avui el Ministeri de Consum ha bloquejat les pàgines web de plataformes d'apostes de prediccions, com ara Polymarket i Kalshi, perquè operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Són plataformes que fan apostes sobre prediccions, ja siguin resultats electorals, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot guerres i operacions militars. Ara mateix, per exemple, pots apostar si Pedro Sánchez continuarà al càrrec de president del govern el 30 de juny, d'aquí una mica més d'un mes. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica. Ara el Ministeri de Consum els ha obert un expedient i, mentre resol aquesta investigació, els ha bloquejat el web. Saludem a Sílvia Pardo, que és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyora Pardo, bona tarda.
23: Bona tarda.
22: Com funcionen aquestes plataformes de prediccions?
23: Doncs mira, en el cas de les dues plataformes que ha bloquejat amb mesures cautelars el Ministeri, estàvem parlant d'Amelia Market i Kalshi, són un mercat de predicció, i aquí entra una mica el debat, no? Si estem davant d'un joc o d'un producte financer, no? Perquè és una mica entre els dos. Aquí l'usuari que entra, on no hi ha una identificació prèvia, el que té que fer és fer uns ingressos dels diners, no? Ho pot fer amb targeta bancària, ho pot fer amb una transparència o també ho pot fer amb criptomonedes, no? Aquí és on entra també el tema més delicat. Llavors, pots ficar una pregunta, no? Aquesta predicció, no? Tema d'eleccions, tipus d'interès, etc. Inclús de guerres. Una vegada ja has fet aquesta pregunta, no? Comences a interactuar amb altres usuaris, que és el que t'interessa realment. Perquè si aquesta aposta que has fet o aquesta predicció és molt, molt assídua, tindràs més gent que vulgui comprar el teu sí o el teu no. Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta. Això és el que dona fruit, és que puguin entrar doncs, màfies, etc. I és un mecanisme també de blanqueig de diners.
22: Quina diferència tenen amb les plataformes típiques d'apostes en línia, en la que hi ha molta gent que aposta, per exemple, a quin serà el pròxim gol en un partit de futbol?
23: Pues, primer de tot és la normativa, no? Les apostes que coneixem, la casa d'apostes que coneixem, està sota la normativa espanyola o qualsevol normativa estatal dels altres països europeus. Primer tenen una llicència, és a dir, que si hi ha una fallida, tu, pues, aquella cartera que pots tenir amb els teus diners, recuperes, no? Aquelles inversions, aquells diners. El segon és que tu, en la típica plataforma de jocs d'atzar, el que estàs interactuant directament amb la casa. Són ells qui fixen el que val aquella quota, no? I, en canvi, en aquestes plataformes que són mercats de predicció i també amb un vertent financer, el que estàs interactuant

0: fixa amb la resta d'usuaris. Són ells els que fixaran el preu del valor d'aquella resposta. Llavors, bueno, per això entrem aquí una mica en mercat financer. I el tema també és el risc, no? El risc que tens d'aquella wallet, si no pots entrar, no recuperaràs mai aquella inversió, aquells diners que tens, i no tens tampoc, com aquí tenim a Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que estigui darrere i que d'alguna manera doni aquella garantia, no?, a l'usuari.
1: I aquí diu que poden arribar a manipular, per exemple, els preus d'un producte per interessos d'aquestes plataformes.
0: Sí, evidentment. Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també, doncs, en possibles inversions d'un estat. És a dir, si hi ha algun... Doncs, pot ser una persona amb molts diners, un milionari, o el que dic, màfies, que inverteixin molt per un resultat en concret, això pot ser que determini el resultat i que la gent, doncs, es decanti per una resposta o una altra.
1: I, per tant, acaben manipulant l'opinió pública, per exemple, sí, davant d'unes eleccions.
0: Evidentment. Molta gent creu que això són mercats d'informació i realment no. No hi ha cap control d'informació previ per cap organisme.
1: N'hi hauria més? És a dir, el govern espanyol pot tenir algun altre que pugui també intervenir com ha intervingut aquestes dues, o de moment amb aquestes dues ja estaria pràcticament copat el mercat?
0: Aquestes dues són les més importants. Hi ha d'altres països, però aquestes són les que més s'estan movent, tant dins de metaversos, inclús dins del jovent. El tema més important també per al que ha entrat el Ministeri de Consum és que no té els controls previs que pot tenir una plataforma de joc d'atzar que tenim, doncs, a Espanya, no? És a dir, tu quan entres hi ha una identificació prèvia. Mira que aquella persona no sigui un menor d'edat, que no hi hagi una discapacitació, és a dir, que no hi hagi una sentència, per exemple, que sigui el que entenem com pròdig, no? Que no pugui, doncs, dilapidar el seu patrimoni. Tot això fa aquest control previ que aquestes plataformes no ho fan. És a dir, bueno, tenim aquestes diferències i de moment aquestes dues són les que més problemes han tingut, entre queixes, reclamacions de persones que l'han utilitzat i han perdut grans quantitats de diners.
1: Una altra cosa és si bloquejant les pàgines web s'aconsegueix l'objectiu, no? Perquè si canviant la VPN o buscant alguna manera alternativa d'entrar en aquestes pàgines web, com si no estiguessis entrant des de l'estat espanyol, pots sortejar, entre cometes, aquesta intervenció del govern. Vull dir que aquesta és una altra derivada, no?
0: No, i evidentment ara mateix encara es pot entrar. Hi ha aquest bloqueig de mesura cautelar, però no tindrà constància fins uns 7 o 8 dies. És a dir, que si ara la gent pot entrar amb tota la publicitat que s'està fent, i poden entrar. Però és un mecanisme, però de fet s'ha tingut que fer aquesta mesura a través del BOE. És a dir, no teníem ni el domicili físic per poder enviar directament, doncs, aquest bloqueig, no?, dins de l'estat espanyol, que no és l'únic, hi ha d'altres estats que també ho hem fet, com França i Brasil.
1: És Sílvia Pardo, és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Bona tarda i moltes gràcies.
1: No sé com ho veieu, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp, que és l'expressió habitual, però sí que això, no tens ni una seu física on anar per intervenir les oficines, perquè no hi ha oficines, i per tant acabes fent-ho a través del BOE, i aquesta sensació que tu intentes aturar aquestes pàgines web, però sempre troben la manera perquè l'usuari pugui sortejar aquesta intervenció i acabar apostant de la mateixa manera.
2: Sí, el dubte és si la mesura serà eficaç, però és cert que els jocs d'atzar, no, diríem l'addicció a la ludopatia, al joc, a les apostes, doncs és un problema de salut pública creixent, sobretot entre gent jove, i a més, moltes vegades en barris més vulnerables. No? És les cases d'apostes, com han anat creixent a les rodalies de les grans ciutats, és realment una cosa, jo crec, que fa por, i per tant, diríem, benvinguda sigui la mesura. Una altra cosa, si serà suficient, si cal anar més enllà, i amb internet ens passa sempre, no?, que efectivament tota l'estona com intentar posar parar l'aigua amb els dits.
3: Nosaltres fa temps vam fer ja un reportatge de les apostes per Telegram. És a dir, que és que ja no cal que hi hagi una seu web, física, és que no tenen ni web en alguns casos, no? Home, la Sílvia Pardo ha dit pot servir, per exemple, per blanquejar diners. Clar, llavors ja no és un joc només, no? És alguna cosa més. I després la fórmula aquesta, no?, que ho comentaves abans, no? Clar, no són les apostes tradicionals en tant que són els usuaris qui decideixen, i per tant allà és més fàcil, no sé si és la paraula, és més fàcil fer trampes, no?, perquè tu pots induir una aposta que ja estigui decidida, sí, per part del que la proposa, no?
1: De fet, que hi ha gent que té informació privilegiada i entrant en aquestes plataformes s'ha enriquit. Vull dir, els Estats Units van condemnar a un soldat que va apostar sobre la detenció de Nicolás Maduro,

0: ell tenia informació perquè formava part de l'operació. Per tant, sabia que el detindrien. Per tant, aposta, sabent que el detindran, aposta que el detindran i guanya diners. Hi ha qui diu que membres de l'administració de Donald Trump han apostat per la pujada o la baixada del petroli sabent davant mà si Donald Trump pensava fer un atac o reobrir o tancar l'estret d'Hormuz. Per tant, tenint informació privilegiada. Com que apostes contra altres usuaris que no tenen la mateixa informació, doncs clar, tens moltes més possibilitats d'enriquir-te d'una manera totalment il·lícita amb aquesta informació privilegiada.
1: La Sílvia Pardo parlava del control parental, no? El control parental ja l'hem vist com s'ha intentat assolir, no? Amb temes de pornografia, amb temes d'accés a certes aplicacions, etc, etc. Ja sabem quin ha estat l'èxit que s'ha aconseguit en general, no? Per tant, tinc poca esperança, diguem-ne, que en aquest cas s'aconsegueixi. Però a mi, d'aquest fenomen d'aquestes dues plataformes, m'espanta una mica o m'esclata una mica al cap, per dir-ho així a l'engròs, tota la desinformació i el soroll mediàtic que poden generar, no? És a dir, algú entra allà, decideix de preguntar si Pedro Sánchez està malalt o no està malalt, o de si Zapatero serà detingut o anirà a la presó, o el que sigui, és igual, el que qualsevol es pugui inventar, i s'enriqueix, però a més fa un soroll mediàtic o una desinformació que no està basada, òbviament, ni en fets, ni en proves, ni en la feina que fan els mitjans habitualment, no? Qualsevol mitjà informa sobre coses que han passat. Aquests prediuen no? Generen informacions sobre coses que passaran en el futur. I això, de la manera que sabem que la gent llegeix poc i es fixa molt en els grans titulars, doncs pot generar estats d'opinió.
2: Això que deies, com... no? L'exemple aquest de si Pedro Sánchez encara hi serà el 30 de juny.
0: Sí. Aquesta aposta encara està vigent, eh? Ara pots entrar.
2: Clar, però crees una expectació en base a res, perquè enlloc s'ha dit que estigui previst que ho deixi o no ho deixi el 30 de juny, no? Llavors hi haurà molta gent que pot, com dius tu, sense tenir aquesta informació, pensar-se que aquesta opció...
0: Això abans d'unes eleccions es pot intercedir, o de fet hi ha gent també que si tu tens molts diners, és a dir, tu per exemple, m'invento les xifres, però tu compres ara accions d'una empresa a 10, per exemple. Com que tu compres, fas que pugin aquestes accions. Hi ha gent que veu que està pujant i diu alguna cosa passa, per tant també compra. Quan està al pic, llavors decideixes vendre, les has comprat a 10, a 20, és una especulació, però clar, l'especulació l'estàs provocant tu amb la informació privilegiada que tens o amb aquesta aposta que saps que pot molta gent arrossegar per tal de fer la mateixa aposta que tu. Ara, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp i d'intentar aturar una cosa que sembla pràcticament inaturable, sí, però vaja, el govern espanyol com a mínim ho intenta a través d'aquesta mesura del Ministeri de Consum d'intentar com a mínim bloquejar aquestes dues webs que de moment continuen funcionant, eh? Trigarà uns quants dies a fer-se efectiva la mesura i un cop sigui efectiva, insisteixo, que a través de canviar la VPN o a través de buscar altres fórmules per connectar-t'hi, semblarà que podries sortejar, entre cometes, aquest bloqueig. Però veurem com evoluciona, però és un tema del que realment molta gent cada vegada està posant més crits d'alerta i avisant que aquí hi ha molta informació i que, a més, s'està utilitzant per això, influir en l'opinió pública en temes tan delicats com no només els econòmics, sinó també els polítics a l'hora de fer unes eleccions. Veurem com evoluciona tot plegat, perquè això tot just acaba de començar. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I aniré
1: gràcies.
0: Buscant si el dia del papa us convido o no us convido, depèn del que t'interessi.
2: A disposa.
0: Ah, molt bé.
3: A Montserrat, per això, no ho sé.
2: No, Montserrat no,
0: eh? No, Montserrat no, ja no hi sou a temps, eh? No, les acreditacions no. Estan tancades, eh?
2: Nosaltres tot el que sigui guanyar-nos un espai al cel, si és venir aquí al papa...
0: No, Montserrat ja segur que no. D'això esteu alliberades. Els que hi hem d'anar-hi ja estem acreditats i per
2: posaràs
0: tant...
2: Posaràs el Siri en el nom nostre.
0: Sí, que calgui, tu. Ja obriré una mena de compte per tal que tothom em faci passar els seus comptes pendents. Gràcies a tots tres. Ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, el 3Cat Info amb tota l'actualitat. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dimarts a tothom.
4: 3Cat Info.
5: Bona tarda, són les 4. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional prevista per dimarts que ve s'endarrereix fins al 17 i el 18 de juny a petició de l'expresident del govern espanyol. La Moncloa tanca files amb la presumpció d'innocència de Zapatero mentre el popular Feijóo pressiona els socis de Pedro Sánchez per fer-lo caure. El govern valencià també es rendeix a l'exigència de Vox d'assumir la prioritat nacional perquè li aprovin els pressupostos. Juanfran Pérez Llorca ha seguit els passos dels altres presidents del PP a Extremadura i Aragó. El Departament d'Educació i els sindicats reprenen les negociacions aquesta tarda per desencallar el conflicte i acabar amb les protestes. Es tracta de la cinquena trobada i el principal escull continua sent el sou dels professors i mestres. Precisament demà hi ha convocada una vaga general del sector a tot Catalunya. Els Estats Units calculen que calen dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar aquesta nit objectius militars al sud del país. El règim de Teheran denuncia una violació de l'alto el foc i es reserva el dret de represàlies. Enmig de la tensió, les negociacions continuen. Els dos cooperants italians procedents d'Uganda donen negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Està investigat per la mort del seu pare i la setmana passada va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Aprovada la nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros per rehabilitar zones vulnerables i deteriorades, es calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis que rebran cadascun entre 3 i 25 milions d'euros. Ian Gibson lamenta que trobar el cos de Federico García Lorca no sigui una prioritat del govern espanyol. L'hispanista alerta que, si no es fa ara, aviat podria ser tard. Gibson acaba de publicar un llibre sobre la importància de localitzar el que considera un símbol de les víctimes del feixisme i de Franco.
4: Esports.
3: Alexia Botellas podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan Cruyff. Avui, a les 7, Badalona, Wimian, Real Madrid. Segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro. I Monchi, que avui ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, assegura que compta amb Manolo González com a tècnic del primer equip.
5: I la calor que no dona treva. Des de dijous passat, cada dia hem arribat als 34 graus. Avui la calor més intensa s'ha localitzat de nou a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a Girona han arribat als 33 graus. La tarda serà assolellada.
4: 3CAT Info.
5: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
5: Comencem la declaració. José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol estava citat dimarts que ve a l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la seva petició de tenir més temps per estudiar el sumari i ajorna la cita fins al 17 i 18 de juny. Les revelacions del sumari no fan canviar d'idea al govern espanyol i insisteixen en defensar la innocència de Zapatero i la continuïtat de la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
6: Les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional. Seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Defensa la innocència de Zapatero i el sumari, diuen, no revela cap prova sòlida contra ell. Elma Saiz i Óscar López, ministres.
7: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
8: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Suport incondicional cap a Zapatero, tot i els múltiples indicis que apunten als informes policials, la Moncloa es resisteix a deixar-lo caure i el sumari tampoc altera els plans de Pedro Sánchez, no pensa avançar eleccions ni tampoc se sotmetrà a una qüestió de confiança, tot i la pressió dels socis com el PNB i d'alguns barons socialistes.
7: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
8: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse, el camino es pelear para seguir avanzando en derechos.
6: I mentrestant, Pedro Sánchez, que capeja la tempesta política a distància i manté l'agenda que tenia prevista abans de la imputació de Zapatero, avui és a Roma i demà reuneix amb el papa Lleó XIV i emplaça justament a la roda de premsa que farà demà al migdia des del Vaticà per donar més explicacions sobre aquest cas.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, mostra la seva confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a la Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
9: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene

0: perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos, aquí estamos.
1: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero reapareix l'expresident José María Aznar, que per insistir en la seva frase, el que pugui fer, que faci. Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o eleccions. Madrid, Tania Tàpia.
2: El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Pedro Sánchez a través d'una moció de censura. La pressió s'hi ha sumat ara. José María Aznar diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase del que pugui fer, que faci. Ho ha dit en un vídeo a les xarxes.
3: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
2: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions en l'independentisme per la investidura de Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo, el líder del PP torna a posar la pressió als socis i els ataca per incoherents.
4: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. Suma tampoc es veu avançant eleccions ni deixant sol el PSOE. Verónica Barbero.
5: Les recuerdo que Rodríguez Zapatero no es ministro de este gobierno.
2: En això el PSOE està tranquil, però en el si del partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions. Avui s'hi ha sumat Emiliano García Page.
6: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: El president Manxec critica Sánchez per posar per endavant, diu, els seus interessos i no els del partit i diu que posi les urnes o que convoqui una qüestió de confiança.
1: Més qüestions. Junts per Catalunya presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat, tot i el veto del principal partit de l'oposició. Els comptes del 2026 s'aprovaran igualment al Parlament al juliol amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns, a més del PSC. Parlament, Marta Corbalán.
7: La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que són uns pressupostos dolents per a Catalunya, pensats només per sostenir un govern que veu esgotat.
8: Després d'analitzar-los hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües.
7: El Partit Popular, la CUP, Vox i Aliança Catalana també presentaran una esmena a la totalitat als pressupostos, però no en prosperarà cap perquè quedaran tombades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. D'aquesta manera, els comptes podran seguir la seva tramitació al Parlament per quedar definitivament aprovats el mes de juliol.
1: I al País Valencià, Vox força el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars ja han acceptat en els pactes de govern de l'Aragó o Extremadura. València, Alba Barbosa.
9: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
10: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda. Y por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
9: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
11: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
9: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
12: La Generalitat Valenciana del Partido Popular es lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
9: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
13: 3CAT Info.
1: 4 i 10 de la tarda, el govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que es reprenguin les aturades amb una vaga general demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-se i fer-les coincidir amb la visita del Papa el 9 i 10 de juny. Els sindicats

0: que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom, més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina proposta es posa avui sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
1: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
0: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar el capítol de retribucions prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que perjudicava els treballadors. 3CAT Info. 3CAT Info. Més temes. Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Els Estats Units han bombardejat rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto al foc per la via del ministre d'Afers Estrangers. Assegura que hi respondrà i que han abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen mentrestant negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio és secretari d'Estat nord-americà.
2: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
0: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiita de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del Líban. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli fins als 98 dòlars al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat. I els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a Uganda han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis. Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar d'Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb l'Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes és un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
3: Pero bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
0: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. El brot es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%. Una pausa i la previsió meteorològica. 3CAT Info.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olaya Moreno.
8: Sargento Tomás Morado Muñiz.
9: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
10: A ell l'investiguen per comunista.
8: Què dius?
9: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
8: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
7: Quanta Guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. En punt, 4:45 de la tarda.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
11: Tarda assolellada arreu del país, pràcticament serena arreu, i només trobem alguns petits núvols inofensius cap al sector del Pirineu més occidental. Tot això en un dia d'estabilitat total, que es manifesta sobretot amb aquestes temperatures d'estiu que

0: hores d'ara predominen a gran part del país. Màximes que han arribat als 34 graus a Vinebre, per sisè dia consecutiu hem arribat a la xifra dels 34 graus, 33 graus a Seròs, Tàrrega, Girona també ha arribat als 33 o al Montmell. Aquesta situació d'estabilitat atmosfèrica i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant els propers dies. De fet, demà encara pujaran una miqueta més. S'esperen màximes de 35 graus a Balaguer, a Lleida i a Tàrrega, i fins i tot demà el termòmetre pot arribar als 36 en el cas de Tremp. I tampoc s'atura aquí, perquè fins i tot de cara a dijous podríem arribar a la xifra dels 38 graus. Tot això amb una estabilitat total que possiblement de cara al cap de setmana deixi aparèixer algun ruixat cap al sector del Pirineu. Ara per ara aquesta calorada tocarà sostre entre dijous, divendres, dissabte, i tot i que baixi lleugerament de cara al cap de setmana, es mantindrà ben viva la setmana que ve.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més qüestions. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia. El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat.
1: 3CAT Info.
2: Més qüestions d'aquest dimarts 26 de maig. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis de zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà, com a mínim, la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost total de 200 milions d'euros, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
2: Entre el 6 i el 17 de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds. Es calcula que se'n beneficiaran una vintena. Cadascun rebrà ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros. A la tardor es publicarà la resolució provisional amb els escollits i un cop aprovats definitivament s'obrirà un termini de 5 anys per executar els projectes. L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran executant els pròxims anys i els van concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la part baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró. El pilot d'Iberia, que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona, ha explicat avui que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè tingui una vista privilegiada de la Basílica. Per a Pablo Martínez Núñez, que ha reconegut ser creient, aquest viatge és un regal.
4: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña, y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
2: Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí a uns 10 dies. El responsable de premsa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Emili Pacheco, ha detallat que a la visita a Brian Zoo, el papa sentirà el testimoni de dues recluses i en total es trobarà amb una vuitantena de presos.
5: Se ha previsto que haya entre unos 70-80 reclusos, de tanto hombres como mujeres, de los dos módulos, que puedan participar de este intenso encuentro, en este caso, del Santo Padre.
2: D'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals. Anem a Girona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques gironines. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena de

0: Corcoll ja han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Laia Claret.
1: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí poc temps podria ser tard. Ho ha explicat en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica de un olvido, que acaba de publicar i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
3: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y el hispano dice, bueno, sabemos.
0: Gibson creu que en el moment que governin a Espanya el PP i Vox seria impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que posen per no indagar en el lloc de l'enterrador. Li va assenyalar fa 50 anys.
3: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. És un esperpento del Valle Inclán.
0: Diu que són milions de persones que volen saber on és perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat.

0: És la música de la llegenda del jazz Sonny Rollins, que ha mort als 95 anys, segons ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però ben aviat va canviar d'instrument pel saxofon. Va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, i alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere. La seva trajectòria va estar marcada per diferents entrades a la presó i períodes on va desaparèixer voluntàriament d'escena. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris l'any 2014. L'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana, dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental, pel disc This Is What I Do, entre d'altres premis.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. A hores ara estem pendents del futur al Barça d'Alexia Putellas d'una banda i de Xavi Pascual de l'altra. Pel que fa a la continuïtat de la capitana del femení del Barça, a les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si dins o fora del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat aquest mateix matí el seu entrenador, Pere Romeu.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
3: Són unes declaracions de Pere Romeu a la prèvia del partit de demà al Johan Cruyff contra la Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Avui, el Badalona Women rep el Reial Madrid a les 7 al Municipal de Palamós. També demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de La Coruña.
1: 3CAT Info.
3: I sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador

0: segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda encara un any de contracte.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Tornem al futbol. A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per a la pròxima temporada.
2: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: El nou director general esportiu ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós. Mentrestant, el Girona, a les últimes hores, del tècnic Mitchell ha fet una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes, fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha cap comunicació del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut reprèn avui a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava 53-33. L'equip verd i negre, ja classificat per als play-off pel títol, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'alè Adam Hanga.
3: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: També a la Lliga CB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. Mentre que l'Uni Girona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
4: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i de un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
0: L'NBA aquesta matinada juga el cinquè partit de la final de la Conferència Oest entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Serà a partir de 2:15 i amb un empat a 2 a la sèrie. A la final de l'NBA ja esperen els New York Knicks, que han eliminat per la via ràpida els Cleveland Cavaliers en 4 partits, aquesta matinada passada per 93-130. Mentrestant, al Giro d'Itàlia tenim en marxa la 16a etapa, falten 14 quilòmetres, en plena ascensió a un port de primera categoria, el port de Carí, per arribar a la línia de meta, a una etapa que ha començat fa 100 quilòmetres a Bellinzona i que, com diem, acabarà a Carí. Ara mateix veiem dos ciclistes que marxen escapats amb un avantatge de 40 segons respecte al Gran Grup, on hi figura el líder de la general, el danès Jonas Vingegaard. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres partits començaran a 9:15. I en motor, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar a la 7a cita de la temporada.

0: Són 4:05 de la tarda, sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: I aquesta hora, com és habitual, fem un cop d'ull als temes principals que us estem explicant. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional prevista per dimarts que ve s'endarrereix fins al 17 i 18 de juny a petició de l'expresident del govern espanyol. La Moncloa tanca files amb la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre el popular Feijo pressiona els socis de Pedro Sánchez per fer-lo caure. És el principal titular d'aquest dimarts, com dèiem, però fins a les 5 en punt

0: Us explicarem altres temes, començant pel Ministeri de Consum, que ordena bloquejar els webs que, de plataformes de prediccions nord-americanes, Polymarket i Clashy, i obre un expedient sancionador perquè estan operant sense llicència de joc a l'estat espanyol. Desarticulada una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per estafes bancàries. Sabrem quines i què feien. I les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, de què estem pendents?
2: Mira, d'una banda, d'Alexia Putellas, que podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. I d'altra banda, segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro.
0: 20 minuts mal comptats i ho ampliem tot. I el temps, amb una calor desbocada des de dijous passat, cada dia hem arribat als 34 graus. Avui la calor més intensa s'ha localitzat de nou a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a Girona han arribat als 33 graus, amb una tarda on el sol predominarà. Passen 2:45 de la tarda, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol estava citat dimarts que ve a l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la seva petició de tenir més temps per estudiar el sumari i ajorna la cita fins al 17 i 18 de juny. Les revelacions del sumari no fan canviar d'idea al govern espanyol i insisteixen en defensar la innocència de Zapatero i la continuïtat de la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
3: Les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional. Seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Defensa la innocència de Zapatero i el sumari, diuen, no revela cap prova sòlida contra ell. Elma Saiz i Óscar López, ministres.
4: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Suport incondicional cap a Zapatero, tot i els múltiples indicis que apunten als informes policials. La Moncloa es resisteix a deixar-lo caure i el sumari tampoc altera els plans de Pedro Sánchez, no pensa avançar eleccions ni tampoc se sotmetrà a una qüestió de confiança, tot i la pressió dels socis com el PNB i d'alguns barons socialistes.
4: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
5: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse, el camino es pelear para seguir avanzando en derechos.
3: I mentrestant, Pedro Sánchez, que capeja la tempesta política a distància i manté l'agenda que tenia prevista abans de la imputació de Zapatero, avui és a Roma i demà reuneix amb el papa Lleó XIV i emplaça justament a la roda de premsa que farà demà al migdia des del Vaticà per donar més explicacions sobre aquest cas.
0: Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero, i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer és Pedro Sánchez és complir els acords.
6: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
7: Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi i esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
0: Més qüestions, perquè Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discurs durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions van més allà i vinculen Zapatero i el seu amic Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, amb moviments opacs en la compravenda d'or i de petroli i amb possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i seguien ordres d'algú. L'antic assessor de Zapatero i ara el portaveu Luis Arroyo ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures, i ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb corrupció seria un triomf.
8: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama Arroyo, no les té totes que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos. Jo crec

0: que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado al fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
1: En relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta de Zapatero al seu despatx, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar a casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que per part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Per cert, que amb el cas de Zapatero obert, els propers dies també seran claus per a Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de prediccions nord-americanes Polymarket i Clashy i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses juntes tenen el monopoli mundial al mercat de les prediccions. Els usuaris hi aposten sobre temes tan diversos com els resultats d'unes eleccions, d'una guerra o també, ara ho sentíem, del cas Zapatero, doncs també si acabaran arrestant l'expresident espanyol abans que acabi el mes. Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informa i, segons els experts, és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana, en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Per Sílvia Pardo, presidenta de la secció de Dret de Consum dels Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el debat de fons per això és si estem parlant d'un joc o d'un producte financer.
3: Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta. Això és el que dona fruit, és que puguin entrar màfies, etc. I és un mecanisme també de blanqueig de diners.
1: De tota manera, els usuaris catalans i espanyols podran continuar jugant i si canvia el domini es posa a un altre BNP. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Espanya no és el primer estat que obre expedients a aquestes plataformes. Ja les han prohibit abans a França i als Països Baixos i a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill d'addicció que representen, sobretot per als menors.
2: 3Cat Info.
1: Sobre el cas d'Helena Jubany, la principal acusat Santi La Iglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada des del terrat del bloc de Sabadell on vivia el sospitós. Segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa, l'advocat de La Iglesia ha demanat una ampliació de termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat en el jersei d'Helena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar amb detall la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per aquest assassinat. El cas es va reobrir fa 6 anys. I desarticulada una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per estafes fent estafes bancàries. La Policia Nacional, l'Europol, la Policia de Hannover i autoritats franceses han deixat del descobert el mètode de frau i l'entramat per blanquejar els diners de les estafes que feien a través de la compra de criptomonedes. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i Sitges. Eren homes joves amb un perfil tècnic avançat. Ho ha explicat aquesta emissora l'inspector encarregat de la investigació.
4: Eran personas que tenían estudios en ingeniería, estudios en informática, eran personas formadas aquí en Europa, tenían un perfil técnico de alta capacitación. Estaban viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final residían en zonas privilegiadas, Sitges, por ejemplo, en zona privilegiada de Barcelona. Al final era un ritmo de vida por encima de la media.
1: La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin el frau. A través dels canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing, que incloïen bases de dades bancàries, els usuaris i les contrasenyes de les víctimes. D'aquestes operacions, l'organització en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. Més temes. Falten 5 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. El govern espanyol ha reformat la jubilació flexible per incorporar-hi els autònoms. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els autònoms. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
5: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también

0: bien con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
1: La possibilitat de reincorporar-se a la feina un cop jubilat pot interessar sobretot a professionals com metges, advocats o arquitectes amb bones perspectives de remuneració o autònoms que vulguin complementar una pensió que no acostuma a ser tan elevada com la dels assalariats. Una altra novetat és que es milloren les condicions per als jubilats que passin a treballar de forma parcial com assalariats. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb els sindicats i empresaris el 2024. Entrarà en vigor a finals d'agost. Quatre persones, dos d'ells menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar a Wiegenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat cinc menors més ferits en estat greu que s'han traslladat a l'hospital i que estarien fora de perill. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Wiegenhout, Bruno Fortea.
2: La fiscalia belga ha obert una investigació per aclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i els llums del semàfor per als cotxes també estaven en vermell. Ho ha confirmat l'empresa que gestiona la xarxa ferroviària de Bèlgica. Abans de dir si es tracta d'un error humà o d'una fallada de la infraestructura, el portaveu de la companyia pública de trens, Dimitri Timmerman, vol esperar tenir més detalls.
3: Només us puc dir que hi ha una investigació oberta que n'aclarirà les causes. Del centenar de passatgers que viatjaven al tren no hi ha hagut cap ferit. Els nostres pensaments són amb les víctimes.
2: No li consta que hi hagués problemes de seguretat al pas a nivell, cosa que sí que han denunciat a Catalunya Ràdio alguns veïns de la zona, com en Roni.
4: That crossing over there is not...
5: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
4: The safety could be better.
2: El municipi de Wiegenhout, on hi ha hagut l'accident, és un poble partit per les vies del tren, que en la majoria de trams es poden travessar a peu amb molta facilitat. Les autoritats ja han retirat el comboi accidentat. I ara continuen les tasques dels pèrits i dels equips d'emergència. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
1: Ucraïna treu ferro l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa, ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials. El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
6: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
7: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visc a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
1: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, dos apunts des de Brussel·les. El primer, expressat pel portaveu de la comissió, Anita Hipper, de rebuig a les amenaces bèl·liques.
8: Acabem de convocar el responsable de l'ambaixada russa, això acaba de passar, i transmetem els nostres missatges que això clarament no és acceptable.
1: I el segon, la reunió que ha mantingut a Vilnius la presidenta Ursula von der Leyen per abordar amb els tres líders bàltics la caiguda en els respectius territoris de drons ucraïnesos desviats per Rússia.

0: Tres quarts de cinc de la tarda, temps per a la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Ens trobem a la recta final del mes de maig i sembla mentida perquè les temperatures que tenim a hores d'ara pràcticament són d'estiu, o sense el pràcticament, perquè les temperatures s'estan enfilant un dia més per sobre dels 34 graus. És el sisè dia consecutiu amb màximes de 34 graus o més a Catalunya i avui no és una excepció, especialment cap a les Terres de l'Ebre. Destaquem Vinebre amb 34 graus i temperatures que estan a tocar dels 34 cap a Ponent, unes màximes que se solen donar a l'entorn de les 6 de la

tarda com a molt tarda, tal manera que encara tenen recorregut per poder pujar. 33 graus a Seròs a primera hora de la tarda, també a Tàrrega, a Girona 33 graus, i com dèiem, encara poden pujar una miqueta més. Aquesta situació de

0: 30 graus a la mateixa ciutat de Barcelona, qual cosa vol dir que la xafogor començarà a ser present també en aquesta zona. I una calor que no s'atura, perquè de cara a dijous, divendres, encara podran pujar una miqueta més, i tot i que el cap de setmana baixin, la temperatura continuarà sent molt alta a tot el país.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Catalunya, més qüestions, rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per la dependència, per la mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Sentim a 3Cat Info José Manuel Ramírez, president de l'associació.
3: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van dos años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
2: Ramírez també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit aquestes xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
4: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
2: Segons l'informe dels directors de Serveis Socials, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més hi inverteix.
1: 3Cat Info.
5: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
6: Van descobrir que era un superdotat.
7: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
8: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
7: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: 3Cat Info.
2: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers. Avui a l'Alt Urgell s'ha fet una jornada per consciència sobre seguretat a la muntanya. A l'AS, Joaquim Albalate.
9: S'ha fet amb una prova de recerca d'un volataire perdut per dins del bosc amb el sistema RECOSAR, un radar que detecta uns reflectors que porten moltes peces de roba. Un sistema que triga 6 minuts a escanejar un quilòmetre quadrat, útil per buscar persones perdudes en àrees grans. Pere Planagumà és sergent del GRAE.
10: Doncs aquesta eina ens permet ser més eficients a l'hivern, quan tenim una allau de grans dimensions. I llavors també ens obre un altre ventall, que és recerques en grans àrees, que ja no té per què ser a l'hivern, perquè moltes vegades ens trobem a recerques a volataires, a espais de Pirineu i de més, amb gent que pot portar aquest tipus de pastilla posada a la roba i ens és fàcil de localitzar.
9: Per ara, els bombers només l'han utilitzat en simulacres, però consideren que pot ser útil davant l'augment de serveis que arriba ara amb el bon temps. Tot i això, la millor eina és la prevenció. Oriol Vilalta és sotsinspector dels bombers.
11: Saber renunciar a un dia, doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
9: Els últims dos caps de setmana els bombers han fet una trentena de rescats arreu del país.
2: I ja ha començat la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió del sector, s'ha avançat. Les previsions són molt bones. Tortosa, Jordi Barranca.
12: El temps, de moment, està acompanyant i juntament amb l'avançament de la campanya és positiu per a empreses com ara la Brenca Balfegó, líder en aquest sector. Pere Vicent Balfegó és el copresident.
13: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4 milions 45.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
12: La pesca de la tonyina vermella es fa en aigües de les Balears, és on va reproduir-se una espècie que de normal viu i creix a l'oceà Atlàntic Nord. Després es trasllada a aigües catalanes.
13: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a la Mella de Mar, on estan doncs, durant uns mesos, on deixades aquestes piscines davant de la costa de la Mella de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
12: L'any passat aquesta companyia brenga va facturar 119 milions d'euros.

0: Petits boscos urbans per combatre les tòrrides temperatures cada vegada més habituals és la proposta de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'ha desenvolupat dos projectes pilots a Cornellà de Llobregat i a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d'adaptar la nostra latitud al mètode que va desenvolupar el botànic japonès Akira Miyawaki als anys 70, que ha funcionat en zones tropicals i al nord d'Europa. Cornellà, David Àngela.
1: Hola, Estel. Bon dia. El mètode pretén una restauració ecològica creant microboscos autòctons de creixement molt ràpid en terrenys degradats, o com és el cas, en entorns urbans. L'objectiu de l'àrea metropolitana, adaptar i fer més confortables les ciutats als reptes que planteja el canvi climàtic. Minerva Campos Sánchez és tècnica de la direcció del Servei d'Acció Climàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Fer una plantació com molt, molt intensa, vigilar com molt bé els primers 3 anys que tot vagi bé, per accelerar un procés que de manera natural trigaria molts i molts anys. Amb la idea d'això, de tenir més verd de qualitat, amb espècies més resistents, adaptades a les condicions climàtiques en les que ens trobem ara mateix.
1: Aquest programa pilot també servirà per estudiar les necessitats hídriques de les plantacions per garantir-ne la viabilitat, segons Minerva Campos.
2: Clar, per això fem uns pilots, no? Per saber com en les nostres condicions mediterrànies funcionen. El que sí que farem és s'ha de fer un suport de reg durant els 3 primers anys. I segurament s'haurien de deixar com la instal·lació. Si en un futur s'hauria de fer com un recolzament, diguéssim, hídric en un any de sequera molt, diguéssim, molt agressiva.
1: Aquests dos boscos s'estan projectant a l'avinguda dels Alps de Cornellà de Llobregat i al parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès.
3: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, 3 col·lectius, que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
4: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim Rafael, soci de la Biblioteca Gòtica Andreu Nin a la Rambla.
5: Hi ha algú llibres, també algú de música. Ha fet servir bastant la biblioteca. Com que sóc soci, pues... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres. El maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i mig i arribarem a les 5 de la tarda.
6: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. A hores d'ara estem pendents del futur al Barça d'Alexia Botellas i de Xavi Pascual. Pel que fa a la continuïtat de la capitana del femení del Barça, a les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si dins o fora del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat aquest matí el seu entrenador, Pere Romeu.
8: Jo reconec des de ja, jo no esperaré gaires anys més a reconèixer la gran futbolista que és. El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar per part de l'estaf, per part meva com a entrenador. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella, parla molt bé de tota la gent que vivim envoltats d'ella i de que la volem ajudar, i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
7: Són unes declaracions de Pere Romeu a la prèvia del partit de demà al Johan Cruyff contra la Real Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Avui, el Badalona Women rep el Real Madrid a les 7, al municipal de Palamós. També demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya.
6: 3CAT Info.
7: Sí, sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que encara li queda un any de contracte.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Tornem al futbol. A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González

0: per la pròxima temporada i assegura que vol un club sòlid i ambiciós.
1: Tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la massa social d'aquesta entitat desea i a la història d'aquest club.
0: A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut reprèn avui a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava per 53 a 33. L'equip verd i negre, ja classificat per als play-off pel títol, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'alè Adam Hanga.
2: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el play-off, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: També a la Lliga CB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que es jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. L'Uni Girona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes i que firma per les dues properes temporades. El Força Lleida, per la seva banda, ha fet oficial que Ilerna és el nou patrocinador principal del primer equip de bàsquet. Serà a partir de l'1 de juliol. Ilerna és un centre de formació especialitzat en cursos online. A l'NBA aquesta matinada juga el cinquè partit de la final de la Conferència Oest entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Serà a partir de 2:45 i amb un empat a 2 a la sèrie. A la final de l'NBA ja esperen els New York Knicks, que han eliminat per la via ràpida els Cleveland Cavaliers en 4 partits.
3: 3CAT Info.
0: Al Giro d'Itàlia tenim en marxa la 16a etapa amb un Jonas Vingegaard que porta la malla roja i que a més marxa escapat a 2 km per la línia de meta amb 1 minut 8 segons sobre un grup perseguidor i 1 minut 45 segons sobre el gran grup. Per tant, Jonas Vingegaard, que podria fer un cop sobre la taula i encara agafar més avantatge pel que fa a la general i apropar-se a un títol que es decidirà aquest mateix cap de setmana. Pel que fa a l'hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. Són el Noia, el Barça Noia, l'Igualada Voltregà i el Calafell Reus. Tots tres partits començaran a 9:15. També us podem explicar que el torneig de tennis de Roland Garros avui s'estrena el número 1 mundial, Yannick Sinner, que jugarà la primera ronda davant el francès Tabor. Serà a 9:15, hora inicial prevista. Ja tenim les classificacions per la següent ronda de Tsitsipas, de Sabalenka i de Sakkari, entre d'altres. En canvi, la sorpresa eliminació de Daniil Medvedev davant el britànic Walton a la primera ronda del torneig. Avui també juguen Cameron Norrie, Ogier Alassime, Naomi Osaka, Coco Gauff, Madison Keys i Jessica Pegula.
3: Trescat Info.

Són les 5. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional prevista per dimarts que ve s'endarrereix fins al 17 o 18 de juny a petició de l'expresident del govern espanyol. La Moncloa tanca files amb la presumpció d'innocència de Zapatero mentre el popular Feijóo pressiona els socis de Pedro Sánchez per fer-lo caure. El Departament d'Educació i els sindicats reprenen les negociacions aquesta tarda per desencallar el conflicte i acabar amb les protestes. Es tracta de la cinquena trobada i el principal escull continua sent el sou dels professors i mestres. Precisament demà hi ha convocada una vaga general del sector a tot Catalunya. El govern valencià també es rendeix a l'exigència de Vox d'assumir la prioritat nacional perquè li aprovin els pressupostos. Juan Fran Pérez Llorca ha seguit els passos dels altres presidents del PP, Extremadura i Aragó. L'Iran comença a restablir l'accés a internet després de mantenir-lo bloquejat des de l'inici de la guerra. La mesura procedeix enmig de la tensió dels Estats Units per l'atac nord.

0: americà a objectius militars del sud del país. Teheran anuncia una resposta, tot i que continuen les negociacions. El primer ministre escocès demana sol·licitar formalment la transferència de poders del Regne Unit per celebrar un referèndum d'independència. Sweeney diu que amb la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que Escòcia viu pel fet de formar part del Regne Unit. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. I les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat al centre de la ciutat. Denuncien la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei.
1: Esports. Alexia Putellas podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada, el Johan Cruyff. Avui a les 7, Badalona, Women, Real Madrid. Segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro. Monchi està presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol. Assegura que compta amb Manolo González com a tècnic del primer equip. I en hoquei patins, avui juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, Barça, Noia, Calafell, Reus i Igualada, Voltregà, tots tres a 9:15.
0: I ens falta el temps. La calor ni dona ni durarà treva. Des de dijous passat, cada dia hem arribat als 34 graus. Avui la calor més intensa s'ha localitzat de nou a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a Girona també han arribat als 33 graus. La tarda serà assolellada.
2: Trescat Info.
0: 5:03. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 6.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Doncs comencem. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol estava citat dimarts que ve a l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la seva petició de tenir més temps per estudiar el sumari i ajorna doncs la cita fins al 17 i 18 de juny. Les revelacions del sumari no fan canviar d'idea al govern espanyol i insisteixen en defensar la innocència de Zapatero i també la continuïtat a la legislatura. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
3: Les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional. Seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Defensa la innocència de Zapatero i el sumari, diuen, no revela cap prova sòlida contra ell. Elma Saiz i Óscar López, ministres.
4: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Suport incondicional cap a Zapatero, tot i els múltiples indicis que apunten als informes policials. La Moncloa es resisteix a deixar-lo caure i el sumari tampoc altera els plans de Pedro Sánchez, no pensa avançar eleccions ni tampoc se sotmetrà a una qüestió de confiança, tot i la pressió dels socis com el PNB i d'alguns barons socialistes.
4: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
5: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse, el camino es pelear para seguir avanzando en derechos.
3: I mentrestant, Pedro Sánchez, que capeja la tempesta política a distància i manté l'agenda que tenia prevista abans de la imputació de Zapatero, avui és a Roma i demà reuneix amb el papa Lleó XIV i emplaça justament a la roda de premsa que farà demà al migdia des del Vaticà per donar més explicacions sobre aquest cas.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, mostra la seva confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. De fet, en una entrevista aquest migdia a la Sexta, el president de la Generalitat i el líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
6: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos.

0: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase: el que pugui fer, que faci. Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió doncs, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. I a dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o eleccions. Tornem cap a Madrid, Tània Tàpia.
1: El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Pedro Sánchez a través d'una moció de censura. La pressió s'hi assumatarà. José María Aznar diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase: del que pugui fer, que faci. Ho ha dit en un vídeo a les xarxes.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions en l'independentisme per la investidura de Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo, el líder del PP torna a posar la pressió als socis i els ataca per incoherents.
3: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. Suma tampoc es veu avançant eleccions ni deixant sol al PSOE. Verónica Barbero.
4: Les recuerdo que Rodríguez Zapatero no es ministro de este gobierno.
1: En això el PSOE està tranquil, però en el si del partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions. Avui s'hi ha sumat Emiliano García Page.
5: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
1: El president Manxec critica Sánchez per posar per endavant, diu, els seus interessos i no els del partit, i diu que posi les urnes o que convoqui una qüestió de confiança.
0: Doncs bé, Zapatero es defensa després que s'hagi aixecat el secret del sumari del seu cas a l'Audiència Nacional. L'antic assessor de l'expresident espanyol i ara també portaveu seu, Luis Arroyo, ha assegurat que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha dit que se l'està perseguint per ser qui és.
6: Ha mediado causes molt complexes con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí a mitja hora, el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions per desencallar el conflicte, hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta, doncs, de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull per l'acord continua sent el sou dels professors i mestres. Al Departament d'Educació tenim la nostra companya Maria Costa. Molt bona tarda.
8: Bona tarda. El govern ha intentat convèncer els sindicats d'educació en dues ocasions. Primer, accelerar el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. De moment, cap proposta ha servit de res. Els sindicats ho veuen insuficient i esperen que avui una nova proposta econòmica del departament pugui capgirar la situació. Mentrestant, i per tenir la negociació més de cara, el govern ha aprovat avui una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
9: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors, i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
8: Són una part de les dotacions que va pactar el govern amb UGT i Comissions Obreres, que són els sindicats minoritaris. Avui, a diferència de les darreres reunions, sí que hi assistirà el sindicat professors de secundària.
0: Gràcies, Maria. Fins ara. Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 i 10 minuts, més qüestions. Junts per Catalunya presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. Tot i el veto del principal partit de l'oposició, els comptes del 2026 s'aprovaran igualment al Parlament el mes de juliol amb el suport d'Esquerra Republicana, els Comuns, a més del PSC. Parlament, Marta Corbalán.
10: La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que són uns pressupostos dolents per a Catalunya, pensats només per sostenir un govern que veu esgotat.
11: Després d'analitzar-los hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'exercici.

0: extremisme no són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües.
1: El Partit Popular, la CUP, Vox i Aliança Catalana també presentaran una esmena a la totalitat als pressupostos, però no en prosperarà cap perquè quedaran tombades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. D'aquesta manera, els comptes podran seguir la seva tramitació al Parlament per quedar definitivament aprovats el mes de juliol.
2: I el País Valencià, Vox, força el president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars ja han acceptat amb els pactes de govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
3: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
4: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda. Y por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
3: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
5: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
3: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
6: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és, lamentablemente, la primera en plegar-se a la prioritat nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
3: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
2: Per cert, que els docents no hauran d'acreditar el català a les Illes Balears en algunes places. És un acord del PP i Vox que han incorporat en una llei òmnibus de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta Marga Proens d'agenollar-se davant Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Caterina Carmany.
7: Des de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia acusa el PP d'actuar d'amagat per vulnerar la llei de normalització lingüística.
8: Van a través d'una esmena per la porta de darrere. El català necessita protecció i impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que té línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
7: Marga Proens es defensa.
9: Les extensions s'aprovaran amb fets puntuals que vostè nega, amb fets puntuals on no se cobreix la plaça de professor. Vostè té un problema, i és que vostè, a la llengua, domer la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
7: La presidenta de les Balears ha aprofitat una de les denúncies de Pesteguia sobre el català a IB3 per atacar el líder socialista Iago Negueruela, que s'ha ofès.
9: Tanta sort que IB3 té tertulians en castellà. Si no, hagués hagut de vetar el senyor Negueruela.
10: Jo, quan vaig a IB3, parlo en català. Quan me demanen, parlo en català. I sempre he cercat aquesta manera de demostrar també l'estima per aquesta llengua. Lo que mai faré, sigui d'on sigui, serà votar en contra del català aquí, ni a Madrid, ni a ninguna part de l'Estat, i vostè sí.
7: I mentrestant, Manuela Cañadas de Vox es permet frivolitzar.
11: Jo, senyora Pesteguia, no tendría que cobrar porque lo estoy gozando con lo que usted sufre.
7: Exempció del català pels docents, però també pels alumnes que acreditin que són a les Balears temporalment i que no hauran d'aprendre la nostra llengua.
2: Un quart de sis.
12: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
13: Tarda assolellada arreu del país, pràcticament serena arreu, i només trobem alguns petits núvols inofensius cap al sector del Pirineu més occidental. Tot això en un dia d'estabilitat total, que es manifesta sobretot amb aquestes temperatures d'estiu que a hores d'ara predominen a gran part del país. Màximes que han arribat als 34 graus a Vinebre, per sisè dia consecutiu hem arribat a la xifra dels 34 graus, 33 graus a Seròs, Tàrrega, Girona també ha arribat als 33, o al Montmell. Aquestes situació d'estabilitat atmosfèrica i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant els propers dies. De fet, demà encara pujaran una miqueta més. S'esperen màximes de 35 graus a Balaguer, a Lleida i a Tàrrega, i fins i tot demà el termòmetre pot arribar als 36 en el cas de Tremp. I tampoc s'atura aquí, perquè fins i tot de cara a dijous

0: podríem arribar a xifrar dels 38 graus. Tot això amb una estabilitat total que possiblement de cara al cap de setmana deixi aparèixer algun ruixat cap al sector del Pirineu. Ara per ara aquesta calorada tocarà sostre entre dijous, divendres, dissabte i tot i que baixi lleugerament de cara al cap de setmana es mantindrà ben viva la setmana que ve.
1: Fresca Info.
2: L'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet internacional després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha anunciat el govern de Teheran, i ha confirmat també l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i Israel el passat 28 de febrer, i aquest ha estat el bloqueig d'internet global més llarg de la història a tot un país. L'accés parcial a internet el va ordenar ahir el president Massoud Pezeshkian. A més de la censura i les restriccions a la informació, la falta d'accés a la xarxa provocava també unes pèrdues diàries a l'Iran de 30 milions de dòlars per l'afectació a les empreses digitals, segons ha reconegut Teheran. Aquesta mesura coincideix amb la tensió generada per l'últim atac dels Estats Units al sud del país asiàtic enmig de les negociacions per aconseguir un acord de pau. Segons Washington, ha estat una acció defensiva contra rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. L'Iran denuncia que els Estats Units ha violat l'alto el foc i que hi respondran. No obstant això, no han abandonat les negociacions. Segons el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, no hi ha expectatives, però, d'un acord imminent.
3: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
2: Al front del Líban, mentrestant, l'exèrcit israelià continua l'expansió de ciutats controlades per Hezbollah i a les últimes hores han matat almenys 11 persones. Encara en plana internacional, el primer ministre escocès John Swinney demana al Parlament de Holyrood que sol·liciti formalment la transferència de poders del Regne Unit a Escòcia per permetre la celebració d'un referèndum d'independència. Swinney diu que amb la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que, segons ell, viu a Escòcia pel fet de formar part del Regne Unit.
4: Som el canvi autèntic que ens pot treure d'aquesta situació de caos polític i estancament econòmic dins del Regne Unit per anar cap a més seguretat i prosperitat com un estat independent membre de la Unió Europea.
2: Els diputats debatran ara la proposta que es formalitza després que un nombre rècord de parlamentaris independentistes fossin elegits al Parlament escocès. Escòcia ja va celebrar un referèndum d'independència el 2014 en què els contraris a la cessió es van imposar amb un 55% dels vots. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia. El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment doncs els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis de la mort del seu pare, Isaac Andic. No va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família ha donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i et denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i també ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat.
5: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
2: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors dels serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
6: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindiquem el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.

0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim ara en Rafel, soci de la Biblioteca Gòtica Andreu Nin, a la Rambla.
1: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, pues... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.

0: La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons ha informat el seu entorn en la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però ben aviat va canviar d'instrument al saxofon. Va col·laborar amb altres figures del gènere, com Miles Davis o Charlie Parker, i alguns dels seus èxits s'han convertit també en veritables estàndards de gènere. La seva trajectòria va estar marcada per diferents entrades a la presó i períodes on va desaparèixer voluntàriament de l'escena. Els problemes de salut el van fer apartar dels escenaris l'any 2014. L'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser fa 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental, pel disc This Is What I Do, entre d'altres premis. I més qüestions. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que la literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. En aquest sentit, ha assegurat que Donald Trump té por a la vida intel·lectual i que cal fer-hi front.
1: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries és a Barcelona per presentar En Palabras Sencillas, de Feltrinelli Editores. L'assaig reflexiona sobre la manera com la política es filtra en la intimitat i també reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
1: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
0: Ford fa aquest vespre una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per parlar sobre el seu univers creatiu.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell. A hores d'ara, seguim pendents del futur del Barça, d'Alexia Botellas i de Xavi Pasqual. Pel que fa a la continuïtat de la capitana del femení del Barça, a les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si dins o fora del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat el seu entrenador aquest matí, Pere Romeu.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
4: Són unes declaracions de Pere Romeu a la prèvia del partit de demà, el Johan Cruyff contra la Real Societat, de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Avui, el Badalona Women rep el Real Madrid a les 7 al municipal de Palamós, i també demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya.
3: 3CAT Info.
4: I sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pasqual, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi d'última hora, Pasqual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai, tot i la reunió d'avui amb Joan Laporta, el president electe. La marxa de Pasqual coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda un any de contracte.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Tornem al futbol. A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per a la pròxima temporada.
6: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: El nou director general esportiu ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós. Mentrestant, al Girona, a les últimes hores, el tècnic Mitchell ha fet una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut reprèn a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava 53-33. L'equip verd i negre, ja classificat per als play-off pel títol, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'Ale Adam Hanga.
7: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo, hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el play-off, pero, como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
4: Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. L'Uni Girona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
8: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i de un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
4: Camilión firma per les dues properes temporades. A l'NBA aquesta matinada juga el cinquè partit de la final de la Conferència Oest entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Serà a partir de 2:45 i amb un empat a 2 a la sèrie. I a la final de l'NBA ja esperen els New York Knicks, que aquesta matinada han eliminat per la via ràpida els Cleveland Cavaliers en 4 partits.
3: 3CAT Info.
4: El Giro d'Itàlia, volíem dir, victòria del danès Jonas Vingegaard a la 16a etapa, un triomf que implica que ja ampliï a 4 minuts 3 segons el seu avantatge sobre el seu immediat perseguidor, que ara és l'austríac Félix Gall, de l'equip Decathlon. Demà es disputarà ja la 17a etapa de la ronda italiana. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres partits començaran a 8:45 del vespre. I en motor, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la 7a cita de la temporada.
0: Són 6:15, principals titulars d'aquesta hora. El Departament d'Educació i els sindicats han de reprendre aquesta hora les negociacions per desencallar el conflicte i acabar amb les protestes. Es tracta de la 5a trobada i el principal escull continua sent el sou dels professors i mestres. Precisament demà hi ha convocada una vaga general al sector a tot Catalunya. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional prevista per dimarts que ve s'endarrereix fins al 17 i 18 de juny a petició de l'expresident del govern espanyol. La Moncloa tanca files amb la presumpció d'innocència de Zapatero mentre el popular Feijo pressiona els socis de Pedro Sánchez per fer-lo caure. I fins les 6:00, més notícies. Aprovada la nova convocatòria de pla de barris amb 200 milions d'euros per rehabilitar zones vulnerables i deteriorades. Es calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis que rebran cadascun entre 3 i 25 milions d'euros. Els dos cooperants italians procedents d'Uganda donen negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió epicentre del

0: el brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis. I Trem tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
1: Doncs que Àlexia Botella es podria anunciar les pròximes hores. El camí del seu futur ja serà dins o fora del Barça femení. I segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pasqual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro.
0: I el temps, la calor ni dona ni donarà treva des de dijous passat. Cada dia hem arribat als 34 graus. Avui la calor més intensa s'ha localitzat de nou a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I a Girona també han arribat als 33 graus. Aquesta tarda serà assolellada. Dos quarts i dos minuts de sis. A aquesta hora comença una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per abordar les millores que reclama el col·lectiu. La trobada es fa hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta, doncs, de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull per aquest acord continua sent el sou dels professors i els mestres. Al Departament d'Educació tenim la nostra companya Maria Costa. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la reunió hi ha totes les cadires plenes perquè el sindicat professors de secundària ja ha tornat a la negociació. El clima de negociacions podria fer un tomb avui amb la nova proposta econòmica que ha de presentar el govern. Una proposta que pugui convèncer els sindicats després que fins ara hagi estat impossible. A sobre la taula, el departament ha proposat fins ara accelerar el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements, però el sindicat sempre els ha semblat insuficient perquè volen que l'augment retributiu repercuteixi al sou de tots els treballadors. Mentrestant, el govern aplana el terreny i avui ha aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve, la majoria de l'escola inclusiva. Avui és la cinquena trobada i, si no hi ha acord, els sindicats ja han deixat anar una amenaça. D'entrada, no descarten una vaga indefinida fins a final de curs i es plantegen futures mobilitzacions que coincideixin amb la visita del Papa el 9 i 10 de juny.
0: Gràcies, Maria. Fins ara. Bona tarda.
2: Bona tarda. 3CAT Info.
0: Més qüestions. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol estava citat dimarts que ve a l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la seva petició de tenir més temps per estudiar el sumari i ajorna, doncs, la cita fins al 17 i 18 de juny. Les revelacions del sumari no fan canviar d'idea al govern espanyol i insisteixen en defensar la innocència de Zapatero i la continuïtat de la legislatura. Anem al CARP a Madrid. Paula Brujats.
3: Les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional. Seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Defensa la innocència de Zapatero i el sumari, diuen, no revela cap prova sòlida contra ell. Elma Saiz i Óscar López, ministres.
4: Desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Suport incondicional cap a Zapatero, tot i els múltiples indicis que apunten als informes policials, la Moncloa es resisteix a deixar-lo caure i el sumari tampoc altera els plans de Pedro Sánchez, no pensa avançar eleccions ni tampoc se sotmetrà a una qüestió de confiança, tot i la pressió dels socis com el PNB i d'alguns barons socialistes.
4: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
5: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse, el camino es pelear para seguir avanzando en derechos.
3: I mentrestant, Pedro Sánchez, que capeja la tempesta política a distància i manté l'agenda que tenia prevista abans de la imputació de Zapatero, avui és a Roma i demà reuneix amb el Papa Lleó XIV i emplaça justament a la roda de premsa que farà demà al migdia des del Vaticà per donar més explicacions sobre aquest cas.
0: Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer Pedro Sánchez és complir els acords.
6: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres, el tema de la moció de censura, no el tenim

0: ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
1: Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi i esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
2: Més qüestions. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost total de 200 milions d'euros, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
2: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. L'executiu de Salvador Illa també ha defensat el Pla de Pobles, una nova ajuda similar però enfocada als municipis de menys de 5.000 habitants i que ha impulsat arran de l'acord amb Esquerra per als pressupostos. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: De la mateixa manera que el govern va decidir recuperar el Pla de Barris per acompanyar la transformació dels nuclis històrics de barris densament poblats, de ciutats mitjanes i grans del nostre país, ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
2: Dalmau ho ha dit al Parlament, on avui ha començat a comparèixer els consellers per defensar els pressupostos. Junts i la CUP ja han anunciat que intentaran bloquejar la tramitació parlamentària amb una esmena a la totalitat, però el seu veto servirà de poc perquè el govern ja té assegurada la majoria de vots perquè s'aprovin a principis de juliol. 6:15. Més qüestions. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i també a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o bé el temps d'espera per accedir a una residència. Sentim a Trescatinfo, José Manuel Ramírez, president de l'associació.
5: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
2: Ramírez també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit aquestes xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
3: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
2: Segons l'informe dels directors de serveis socials, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència. És una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina, per exemple, al País Basc, la comunitat que més hi inverteix.
6: Trescat Info.
2: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a Uganda han donat negatiu a les proves per comprovar si havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis. Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar d'Uganda amb febre, vòmits, diarrea, i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible, doncs, amb l'Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí i, segons sembla, el responsable dels símptomes és un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
7: Pero bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
2: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola

0: es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%. Més qüestions. Ucraïna treu ferro de l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa, ningú ha fet cas, i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida, doncs, la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat al sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials. El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix de sempre, per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica, per exemple, la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
1: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
2: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visc a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
0: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició a Bielorússia, Svetlana Tsikhanouskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, dos apunts des de Brussel·les. El primer, expressat per la portaveu de la comissió, Anita Hipper, de rebuig a les amenaces bèl·liques.
3: Acabem de convocar el responsable de l'ambaixada russa, això acaba de passar, i transmetem els nostres missatges que això clarament no és acceptable.
0: I el segon, la reunió que ha mantingut a Vilnius la presidenta Ursula von der Leyen per abordar amb els tres líders bàltics la caiguda amb els respectius territoris de drons ucraïnesos desviats per Rússia.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. La Policia Nacional, l'Europol i la Policia de Hannover i autoritats també franceses han deixat al descobert el mètode de frau i l'entramat per blanquejar els diners de les estafes que feien a través de la compra de criptomonedes. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i a Sitges. Eren homes joves amb un perfil tècnic avançat. Ho ha explicat aquesta emissora l'inspector encarregat de la investigació.
5: Eren persones que tenien estudis en enginyeria, estudis en informàtica, eren persones formades aquí en Europa, tenien un perfil tècnic de alta capacitació. Estaven viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final residían en zonas privilegiadas, Sitges, por ejemplo, o en zona privilegiada de Barcelona. Al final era un ritmo de vida por encima de la media.
0: La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin el frau. I a través dels canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing, que incluïen bases de dades bancàries, els usuaris i també les contrasenyes de les víctimes. D'aquestes operacions, l'organització en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió sobre el cas de l'Helena Jubany. El principal acusat, Santi Laïcena, la Iglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada, recordem, des del terrat del bloc de Sabadell on vivia el sospitós. Segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa, l'advocat de la Iglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany. I, a més, alega que necessiten temps per analitzar amb detall la causa. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi i la Iglesia per l'assassinat de l'Helena Jubany, i és el cas que es va reobrir ara fa 6 anys.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
6: Ens trobem a la recta final del mes de maig i sembla mentida perquè les temperatures que tenim a hores d'ara pràcticament són d'estiu, o sense el pràcticament, perquè les temperatures s'estan enfilant un dia més per sobre dels 34 graus. És el sisè dia consecutiu amb màximes de 34 graus o més a Catalunya i avui no és una excepció, especialment cap a les Terres de l'Ebre. Destaquem Vinebre amb 34 graus i temperatures que estan a tocar dels 34 cap a Ponent, unes màximes que se solen donar a l'entorn de les 6 de la tarda com a molt tard, de tal manera que encara tenen recorregut per poder pujar. 33 graus a Seròs a primera hora de la tarda, també a Tàrrega, a Girona 33 graus, i com dèiem, encara poden pujar una miqueta més. Aquesta situació d'estabilitat, perquè avui el que tenim és un bon sol arreu del país amb el cel serè, potser

0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques gironines. Més de 600 Mossos han fet una trentena d'escorcolls i també han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Anem cap a Girona, Laia Claret.
2: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
0: 3Cat Info.
1: El pilot d'Iberia que portarà en avió el Papa Lleó 14 de Madrid a Barcelona ha explicat avui que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè tingui una vista privilegiada de la Basílica. Sentim Pablo Martínez Núñez, que, com a creient, ha dit que per ell aquest viatge doncs és un regal.
3: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
1: I ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brians 1, el papa es trobarà amb una vuitantena de reclusos i dues preses li explicaran el seu testimoni. I d'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar doncs, els incentius fiscals.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot per incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'Àrea Bàsica de Salut de Salt. Fèlix Martín.
4: L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat a 3Cat Info Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de l'àrea bàsica.
5: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de Creixem en Salut dels 15 mesos, que aquesta prova la farà la infermera pediàtrica. I si això funciona, entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
4: Després de la prova, alguns pares han destacat la iniciativa. En sentim dos, la Xan, pare d'una nena de 15 mesos, i la Fara, mare d'una altra nena que té un any i mig, que diu que no ha estat gens complicat.
6: No, estava molt fàcil. Hi ha l'atenció amb els llums de verd i vermell. Pots mirar els resultats i directament, i és ràpid.
7: És important per als pares, sobretot. Normalment no ho fan moltes proves d'aquestes. I si quan ens ha dit això, hem vingut.
4: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir. Afecta entre un 2 i un 5% de la mainada.
1: Més qüestions. Trem tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans doncs, que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea, que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. Trem, Pau Rovira.
8: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar dues coses.
9: La primera és que des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs, ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribi aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
8: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió

0: inversió global de 14 milions d'euros també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
1: I ja ha començat la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió del sector, s'ha avançat. Les previsions són molt bones. Anem ara cap a Tortosa. Jordi Barranca.
2: El temps de moment està acompanyant i juntament amb l'avançament de la campanya és positiu per a empreses com ara la Brenca Balfegó, líder en aquest sector. Pere Vicent Balfegó és el copresident.
3: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4 milions 45.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
2: La pesca de la tonyina vermella es fa en aigües de les Balears, és on va reproduir-se una espècie que de normal viu i creix a l'oceà Atlàntic Nord. Després es trasllada a aigües catalanes.
3: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan durant uns mesos, on deixa des d'aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
2: L'any passat aquesta companyia ebrenca va facturar 119 milions d'euros.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica de un olvido, que acaba de publicar i que també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat per l'Estat.
5: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y les van a decir, bueno, sabemos.
1: Gibson creu que en el moment que governessin a Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc de l'enterrador que li va assenyalar fa 50 anys.
5: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. És un esperpento del Valle Inclán.
1: Diu que són milions les persones que volen saber on és perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat.
4: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Txell. Seguim pendents del futur al Barça. D'una banda d'Alexia Putellas i de l'altra de Xavi Pascual. Pel que fa a la continuïtat de la capitana del femení del Barça, a les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si dins o fora del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat aquest matí el seu entrenador, Pere Romeu.
7: Jo reconec des de ja, jo no esperaré gaires anys més a reconèixer la gran futbolista que és. El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar per part de l'estaf, per part meva com a entrenador. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella, parla molt bé de tota la gent que vivim envoltats d'ella i de que la volem ajudar, i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
6: Són unes declaracions de Pere Romeu a la prèvia del partit de demà al Johan Cruyff contra la Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Avui, el Badalona Women rep el Reial Madrid a les 7 al Municipal de Palamós i també demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya.
4: 3CAT Info.
6: I sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda un any de contracte.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Tornem al futbol. A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per a la pròxima temporada. També ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós.
8: tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias

0: darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea y a la historia de este club.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut reprèn a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava 53-33. L'equip verd i negre, que ja està classificat per als play-off pel títol, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'aler Adam Hanga.
3: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff. Pero, como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
2: Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. L'Unix Girona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'aler Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes i que firma per les dues properes temporades. El Força Lleida, per la seva banda, ha fet oficial que Ilerna és el nou patrocinador principal del primer equip de bàsquet a partir de l'1 de juliol. Ilerna és un centre de formació especialitzat en cursos online de formació professional de grau mig i grau superior. Elena Bea, aquesta matinada juga el cinquè partit de la final de la Conferència Oest entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Serà a partir de 2:45 i amb un empat a 2 a la sèrie. A la final de l'NBA ja esperen els New York Knicks, que han eliminat per la via ràpida els Cleveland Cavaliers en 4 partits. Aquesta matinada passada per 93-130 al quart duel.
1: 3CAT Info.
2: El Giro d'Itàlia, victòria de Jonas Vingegaard, que afiança i referma el seu liderat després de 16 etapes. Ara mateix, a la classificació general, Vingegaard té 4 minuts 3 segons sobre el segon classificat, que és l'austríac Felix Gol. A 4 minuts 27 segons trobem el neerlandès Timen Arensman. Demà es disputarà ja la 17a etapa de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo, 202 quilòmetres amb l'ascensió a 3 ports de tercera categoria. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres partits començaran a 9:15.
1: Trescat Info.
4: Les 6, bona tarda. En marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte que ha portat mestres i professors a la vaga. És la cinquena trobada des que es van reprendre les negociacions i el principal escull continua sent la millora salarial plantejada pels representants dels treballadors. A Figueres s'ha de fer aquesta hora una concentració de rebuig al crim masclista que va costar la vida a una veïna del municipi en ple carrer la setmana passada. Les entitats convocants reclamen una protecció real de les víctimes. El govern espanyol manté els seus plans, tot i el contingut del sumari de la causa contra Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això mentre el PP continua collant els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. D'altra banda, el jutge ha acceptat endarrerir 15 dies la declaració de Zapatero com a investigat. L'Iran comença a restablir l'accés a internet després de mantenir-lo bloquejat des de l'inici de la guerra. Les mesures es produeixen enmig de la tensió amb els Estats Units per l'atac nord-americà a objectius militars al sud del país. Teheran anuncia una resposta, tot i que continuen les negociacions. El primer ministre escocès demana sol·licitar formalment la transferència de poders del Regne Unit per celebrar un referèndum d'independència. Sweeney diu que amb la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que Escòcia viu pel fet de formar part del Regne Unit. El govern espanyol millora els incentius perquè les persones jubilades puguin tornar a treballar a temps parcial o complet i continuïn cobrant una part de la pensió. Ara aquesta possibilitat també s'obre als autònoms. La mesura entrarà en vigor d'aquí a 3 mesos. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i que cal fer front a aquesta por amb determinació. El Premi Pulitzer presenta a Barcelona l'assaig En Palabras Sencillas i aquest vespre farà una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu.
1: Esports.
2: Alexia Putellas podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan Cruyff. Avui a les 7, Badalona, Women, Real Madrid. Segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro. Monchi està presentat aquest mitjà com a nou director general esportiu de l'Espanyol. Assegura que compta amb Manol González com a tècnic del primer equip. I en hoquei patins avui juguen els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Iguala de Voltregà a 9:15.
4: I el temps estiuenc d'avui el tornarem a tenir demà, un dimecres en el qual la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 35 graus a Ponent i no es descarta alguna màxima de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà radiant amb alguns núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
4: Ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per abordar les millores que reclama el col·lectiu. La trobada es fa hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull per a l'acord continua sent el sou de professors i mestres. Ho està seguint des del Departament d'Educació, la Maria Costa.
5: Avui a la reunió hi ha totes les cadires plenes perquè el sindicat Professors de Secundària ja ha tornat a la negociació després que la setmana passada no s'hi hagués presentat com a senyal de protesta. El clima de negociacions podria fer un tomb amb la nova proposta econòmica que ha de presentar el govern. Una proposta econòmica que pugui convèncer els sindicats després que fins ara hagi estat impossible. Fins ara el departament ha proposat accelerar el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements, però als sindicats sempre els ha semblat insuficient perquè volen que l'augment retributiu repercuteixi al sou de tots els treballadors. Mentrestant, el govern aplana el terreny i ha aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve, la majoria per l'escola inclusiva. Avui serà la cinquena trobada. Els sindicats no descarten una vaga indefinida fins a final de curs si no hi ha acord, i també plantegen protestes que coincideixin amb la visita del Papa el 9 i 10 de juny.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
4: Anem ara a Madrid perquè el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora a José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no ha sortit proves sòlides que l'incriminin. Ho està seguint i ens ho explica tot plegat des de Madrid el Dani Sánchez. Dani, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança en la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-hi menció i s'ha limitat a demanar respecte per la justícia a la senadora popular Alicia García.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
6: Però fons del govern espanyol deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero. Si bé altres ministres, com Òscar López o la portaveu Elma Saiz, este migdia s'hi han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident espanyol.
8: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Per ara, la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia en que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per tal d'estudiar l'extens sumari de la causa. En lloc de compareixer dimarts que ve, com estava previst, ara s'ha fixat la seva citació pel 17 i 18 de juny.
9: Des de Madrid, Dani Sánchez-Teja, gràcies, bona tarda.
6: Adéu, bona tarda.
9: I enmig d'aquesta tempesta política pel que Zapatero reapareix, l'expresident José María Aznar, que considera que la situació és insostenible i insisteix en la seva frase, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En aquest escenari, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona els socis del PSOE per forçar un canvi. Tornem a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente.
10: La imputació de Zapatero i la publicació del sumari del cas Plus Ultra referma l'estratègia del Partit Popular per forçar un avançament de les eleccions generals. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
11: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
10: Tot i la tempesta perfecta per actuar, Feijóo no mou fitxa i no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. Els números encara no li acaben de sortir i un dia més fa una crida als socis d'investidura perquè retirin el suport al govern de Sánchez.
12: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
10: Una crida i una pressió dirigides principalment al PNB, dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsable el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, després de la imputació de Zapatero. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
13: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
10: I des d'Esquerra, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
14: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
10: Junts, a hores d'ara, no es planteja donar suport a una hipotètica moció de censura.
9: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, mostra la seva confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol i en una entrevista aquest migdia a la Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
15: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos, aquí estamos.
1: 3CAT Info.
9: Està en marxa a Figueres una concentració de rebuig al crim masclista que va costar la vida a una veïna del municipi en ple carrer de la setmana passada. Les entitats convocants reclamen una protecció real de les víctimes. Quan són les 6 i 9 minuts, anem en directe fins a Figueres. Allà hi ha la Maria Rovira. Maria, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Doncs en marxa aquesta concentració aquí a la plaça Josep Tarradellas, just el lloc on hi va haver aquest crim la setmana passada, quan un home amb antecedents va matar la seva exparella. S'està llegint ara un manifest, una concentració convocada per l'associació Les Empordarades. Són una associació de víctimes de violència masclista de la zona de l'Empordà, un manifest on estan dient que no calen més minuts de silenci, que s'obren dones assassinades, diuen que condemnar no és protegir, demanen més recursos a les administracions, diuen les institucions han d'actuar abans dels funerals en referència a que l'agressor tenia ordre d'allunyament que havia trencat diverses vegades. Una concentració que es fa just una setmana després d'aquest crim aquí a Figueres, en un banc d'aquesta plaça just on van passar els fets. Hi veiem doncs espelmes, rams de flors i pancartes on s'hi pot llegir ni una més ni una menys, vives les volem, o per Kimberly i totes les víctimes de violència.
9: Gràcies, Maria. Fins ara. Bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
9: En plana internacional, l'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet internacional després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha anunciat el govern de Teheran i ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i Israel el passat 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig d'internet global més llarg de la història en tot un país. L'accés parcial a internet el va ordenar ahir el president Masoud Pezeshkian. A més de la censura i les restriccions a la informació, la falta d'accés a la xarxa provocava unes pèrdues diàries a l'Iran de 30 milions de dòlars per l'afectació a les empreses digitals, segons ha reconegut Teheran. Aquesta mesura coincideix amb la tensió generada per l'últim atac dels Estats Units al sud del país asiàtic enmig de les negociacions per aconseguir un acord de pau. Segons Washington, ha estat una acció defensiva contra les rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran. No obstant això, no han abandonat les negociacions. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, no hi ha expectatives, però, d'un acord imminent.

0: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
1: Al front del Líban, mentrestant, l'exèrcit israelià continua l'expansió per ciutats controlades per Hezbollah i a les últimes hores ha matat almenys 11 persones. I el primer ministre escocès, John Swinney, demana al Parlament de Holyrood que sol·liciti formalment la transferència de poders del Regne Unit a Escòcia per permetre la celebració d'un referèndum d'independència. Swinney diu que la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que, segons ell, viu a l'Escòcia pel fet de formar part del Regne Unit.
2: Som el canvi autèntic que ens pot treure d'aquesta situació de caos polític i estancament econòmic dins del Regne Unit per anar cap a més seguretat i prosperitat com un estat independent membre de la Unió Europea.
1: De fet, en aquesta petició, els diputats debatran ara la proposta, que es formalitza després de que un nombre rècord de parlamentaris independentistes fossin elegits al Parlament escocès. Escòcia ja va celebrar un referèndum d'independència el 2014, en què els contraris a la cessió es van imposar amb un 55% dels vots.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
3: Al Catalunya al dia parlem de tu.
5: I de tu,
3: i de tu.
5: Sí, sí, i de tu també.
3: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
5: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
6: I no quedarà pagesia i un dels...
3: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
7: 170.000 turistes.
8: El projecte ha reduït dimensions.
9: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
3: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
10: 3CAT Info.
1: Pràcticament hem arribat ja a un quart de set de la tarda, moment de fer l'àrea de serveis. Comencem pel que fa a l'estat del trànsit. Dos accidents compliquen la circulació. Un talla un carril a la C31 a l'altura de Badalona cap a Barcelona i acumula uns 2 quilòmetres de cua. I l'altre tapa la C17 a Montcada i Reixac, també cap a la capital. A les dues rondes de Barcelona, circulació també molt intensa. Atenció per vehicles avariats a la ronda litoral a Santa Coloma en sentit Llobregat. El que està provocant, però, més retenció és, però, a la C58 d'entrada al Nus de la Trinitat amb cua per la C58 i també per la C33 d'entrada a Barcelona. Evidentment, a 3CAT Info estarem pendents i anirem actualitzant la situació del trànsit en properes àrees de servei.
3: El temps.
1: La previsió és del Néstor Gómez.
11: Un dia més tornem a parlar de calor intensa a bona part de les comarques de l'interior del país. Temperatures que han arribat gairebé als 34 graus. S'ha quedat a una dècima només Vinebre. També gairebé tocant la xifra dels 34 Castellnou de Seana, Torres de Segre o també Mollerussa. Tot això en una tarda que ha estat assolellada, pràcticament sense núvols en lloc del país, fins i tot a l'àrea del Pirineu. Aquesta estabilitat tan acusada tindrà continuïtat aquest dimecres amb alguna teranyina de núvols alts, potser al matí, amb alguns núvols que poden créixer demà cap al sector del Prepirineu, en principi sense que deixin precipitació, i si deixés alguna sèrie de coses molt minces, i el que sí que esperem demà és que les temperatures facin un passet més cap amunt, màximes de 33-34 graus a la Catalunya central, també cap a l'àrea de Girona, i màximes de 35 graus a Ponent. Fins i tot s'espera que a la Conca de Tremp arribin les temperatures a tocar la xifra dels 36 graus. Ambient molt càlid, de nou un ambient d'estiu que no només ens acompanyarà dimecres, sinó que tindrà continuïtat durant tot el que resta de setmana, assolint un pic de calor entre dijous i divendres, dies en els quals les temperatures podrien tocar a Catalunya la xifra dels 38 graus.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El govern espanyol, quan són les 6 i 17 minuts, us ho expliquem, ha reformat la jubilació flexible per incorporar-hi els autònoms. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els autònoms. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
1: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: La possibilitat de reincorporar-se a la feina un cop jubilat pot interessar sobretot a professionals com metges, advocats o arquitectes amb bones perspectives de remuneració o autònoms que vulguin complementar una pensió que no acostuma a ser tan elevada com la dels assalariats. Una altra novetat és que es milloren les condicions per als jubilats que passin a treballar de forma parcial com assalariats. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb els sindicats i empresaris el 2024 i entrarà en vigor a finals d'agost. El Cercle d'Economia creu que la gran prioritat per a la Unió Europea hauria de ser culminar el mercat únic europeu. D'aquesta manera, l'entitat entén que Brussel·les reforçaria la seva autonomia estratègica per mantenir la competitivitat davant els Estats Units i la Xina. El Cercle alerta que Europa continua tenint un mercat fragmentat i reclama integrar àmbits com l'energia, les telecomunicacions, les finances o la defensa per poder tenir influència que explica, com ho explicava la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
2: Quan un bloc tan important de 450 milions de consumidors d'un valor adquisitiu alt estan units en molts d'aquests aspectes, això és un actor amb molta més força en el mercat internacional i geopolític.
0: El Cercle d'Economia afegeix que Catalunya i Espanya no poden ser espectadors de la nova política industrial europea perquè tenen força en alguns sectors a nivell europeu, com el de la salut. Les jornades d'aquest fòrum empresarial es faran de l'1 al 3 de juny al Palau de Congressos de Catalunya. I encara en clau econòmica, Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, ANFAC.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 5 minuts i arribaran als esports. Els docents no hauran d'acreditar el català a les Illes Balears en algunes places. És un acord de PP i Vox que han incorporat en una llei òmnibus de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta Marga Proens de genollar-se davant Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants, Caterina Carmany.
4: Des de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia acusa el PP d'actuar d'amagat per vulnerar la llei de normalització lingüística.
5: Van a través d'una esmena per la porta de darrere. El català necessita protecció i impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que té línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
4: Marga Proens es defensa.
6: Les extensions s'aprovaran amb fets puntuals que vostè nega, amb fets puntuals on no se cobreix la plaça de professor. Vostè té un problema. I és que vostè, a la llengua, domer la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
4: La presidenta de les Balears ha aprofitat una de les denúncies de Pesteguia sobre el català a IB3 per atacar el líder socialista Iago Negueruela, que s'ha ofès.
6: Tanta sort que IB3 té tertulians en castellà, si no hagués hagut de vetar el senyor Negueruela.
7: Jo, quan vaig a IB3, parlo en català. Quan me demanen, parlo en català. I sempre he cercat aquesta manera de demostrar també l'estima per aquesta llengua. Lo que mai faré, sigui d'on sigui, serà votar en contra del català aquí, ni a Madrid, ni a ninguna part de l'Estat, i vostè sí.
4: I mentrestant, Manuela Cañadas de Vox es permet frivolitzar.
8: Jo, senyora Pesteguia, no tindria que cobrar perquè lo estoy gozando con lo que usted sufre.
4: Exempció del català pels docents, però també pels alumnes que acreditin que són a les Balears temporalment i que no hauran d'aprendre la nostra llengua.
0: desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. La Policia Nacional, l'Europol, la Policia de Hannover i autoritats franceses han deixat al descobert el mètode del frau i l'entramat per blanquejar els diners de les estafes que feien a través de la compra de criptomonedes.

0: Les 3 de 2 dels caps de l'organització vivien a Barcelona i Sitges. Eren homes joves amb un perfil tècnic avançat. Ho ha explicat aquesta emissora l'inspector encarregat de la investigació.
1: Eran personas que tenían estudios en ingeniería, estudios en informática, eran personas formadas aquí en Europa, tenían un perfil técnico de alta capacitación. Estaban viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final residían en zonas privilegiadas, Sitges, por ejemplo, en zona privilegiada de Barcelona. Al final era un ritmo de vida por encima de la media.
0: La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin el frau. A través dels canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing, que incloïen bases de dades bancàries, els usuaris i les contrasenyes de les víctimes. D'aquestes operacions, l'organització en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Sí, 23 minuts. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que la literatura ha de plantejar les preguntes adequades que sovint són perilloses per al conservadorisme, perquè són imprevisibles. En aquest sentit, ha assegurat que Donald Trump té por a la vida intel·lectual i que cal fer-hi front.
3: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries és a Barcelona per presentar En Palabras Sencillas, de Feltreni Editores. L'assaig reflexiona sobre la manera com la política es filtra en la intimitat i també reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
3: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
0: Ford fa aquest vespre una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per parlar sobre el seu univers creatiu. Poc més de 5 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda. Ara és temps per a la informació esportiva.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Seguim pendents del futur al Barça d'Alexia Botellas i de Xavi Pascual. Pel que fa a la continuïtat de la capitana del Barça femení de futbol, a les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si dins o fora del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat el seu entrenador, Pere Romeu, aquest matí.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
4: Són unes declaracions de Pere Romeu a la prèvia del partit de demà al Johan Cruyff contra la Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Avui, el Badalona Women rep el Madrid a les 7 al Municipal de Palamós. També demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya.
2: 3Cat Info.
4: I sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai, tot i la reunió d'avui amb Joan Laporta, que és el president electe. La marxa de Pascual coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda un any de contracte.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
4: A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per a la pròxima temporada.
6: Manolo és la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: El nou director general esportiu ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós. A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut reprèn a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava per 53-33. L'equip verd i negre, ja classificat per als play-offs pel títol, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular tal i

0: com explica l'Ale Adam Hanga.
1: Nos queda, bueno, un partido y medio, ¿no? Este partido y medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. L'Unigirona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Unigirona, Pere Puig.
2: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i d'un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
0: Camilión firma per les dues properes temporades. A l'NBA aquesta matinada juga el cinquè partit de la final del Conferència Oest entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Serà a partir de 2:45 i amb un empat a 2 a la sèrie. A la final de l'NBA ja esperen els New York Knicks, que han eliminat per la via ràpida els Cleveland Cavaliers en 4 partits. Aquesta matinada passada per 93-130 al quart i definitiu duel.
3: 3CAT Info.
0: El Giro d'Itàlia triomfa en solitari per al danès Jonas Vingegaard a la setzena etapa, que l'avança cap a la victòria final. El ciclista del Visma ara mateix té 4 minuts 3 segons sobre el segon, l'austríac Félix Gall, del Decathlon. Demà, a 17a etapa, 202 quilòmetres de mitjana muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo, amb l'ascensió a 3 ports de tercera categoria. En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres partits començaran a 8:45 del vespre. En motor, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de motociclisme d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig, quan va caure el Gran Premi de França. I al torneig de tenis de Roland Garros, avui s'estrena el número 1 mundial, Jannik Sinner, que jugarà la primera ronda davant del francès Tabor. Serà un 8:45 del vespre. Ja tenim les classificacions per la segona ronda de tenistes com Tsitsipas, Sabalenka i Sakkari, els dos quadres. També, en canvi, han quedat fora Daniil Medvedev, Marin Cilic i Cameron Norrie, aquest últim per lesió.

0: Eren els senyals horaris de 6:45 de la tarda. Sintonitzeu 3CAT Info. Moment aquesta emissora de fer un cop d'ull als temes principals que us estem explicant aquesta tarda de dimarts. El govern espanyol manté els seus plans, tot i el contingut del sumari de la causa contra Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això mentre el PP continua acollant els aliats parlamentaris de Sánchez perquè hi trenquin. El jutge ha acceptat, per cert, endarrerir 15 dies la declaració de Zapatero com a investigat. L'altre titular encara no el tenim, però estem pendents de la nova reunió que hi ha entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte que ha portat mestres i professors de la vaga. És la cinquena trobada des que es van reprendre les negociacions i el principal escull continua sent la millora salarial plantejada pels representants dels treballadors. De seguida mirem quina és l'última hora des del Departament. D'altra banda, la propera mitja hora també us parlarem de Jonathan Andic, que deixa temporalment la vicepresidència del grup de Mango per centrar-se en la defensa. Està investigat per la mort del seu pare i la setmana passada va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. D'altra banda, s'ha aprovat avui la nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros per rehabilitar zones vulnerables i deteriorades. Es calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis que rebran cadascun entre 3 i 25 milions. I el Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot per incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts, quan en faltin 5 per les 7. Ricard, de què estem pendents?
2: De dos noms de l'entorn del Barça. D'una banda, Alexia Putellas es podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. I en bàsquet, segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pasqual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu Juan Carlos Navarro.
0: I el temps estiuenc d'avui el tornarem a tenir demà, un dimecres en el qual la temperatura pujarà

0: Una mica més, s'esperen valors de 35 graus a Ponent i no es descarta alguna màxima de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà radiant amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Ara passen 2:02 de la tarda. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
1: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança en la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero.
1: Però fons del govern espanyol demanen no caure a la trampa del PP. Deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé este migdia altres ministres com Òscar López o la portaveu Elma Saiz sí que han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident.
4: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Per ara la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
0: I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident José María Aznar, que considera que la situació és insostenible i insisteix en la seva frase el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En aquest escenari, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona els socis del PSOE per forçar un canvi. Madrid, Àngels Lafuente.
6: La imputació de Zapatero i la publicació del sumari del cas Plus Ultra referma l'estratègia del Partit Popular per forçar un avançament de les eleccions generals. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
6: Tot i la tempesta perfecta per actuar, Feijóo no mou fitxa i no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. Els números encara no li acaben de sortir i un dia més fa una crida als socis d'investidura perquè retirin el suport al govern de Sánchez.
8: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
6: Una crida i una pressió dirigides principalment al PNB, dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsable el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, després de la imputació de Zapatero. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
9: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
6: I des d'Esquerra, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
10: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
6: Junts, a hores d'ara, no es planteja donar suport a una hipotètica moció de censura.
0: José Luis Rodríguez Zapatero es defensa després que s'hagi aixecat el secret de sumari del seu cas a l'Audiència Nacional. L'antic assessor de l'expresident espanyol i ara portaveu seu, Luis Arroyo, ha assegurat que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha dit que Zapatero se l'està perseguint per ser qui és.
11: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo no ha descartat que el jutge acabi enviant a presó Zapatero després de la seva declaració i ho ha comparat amb el cas com el d'Álvaro García Ortiz.
11: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible. 3CAT Info.
0: Quan són 6:45 de la tarda, ho dèiem, a 6:45, en marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per abordar les millores que reclama el col·lectiu. La trobada es fa hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el

0: govern i els representants dels treballadors, i el principal escull per l'acord continua sent el sou dels professors i mestres. Departament d'Educació, Maria Costa.
1: Avui a la reunió hi ha totes les cadires plenes perquè el sindicat Professors de Secundària ja ha tornat a la negociació després que la setmana passada no s'hi hagués presentat com a senyal de protesta. El clima de negociacions podria fer un tomb amb la nova proposta econòmica que ha de presentar el govern. Una proposta econòmica que pugui convèncer els sindicats després que fins ara hagi estat impossible. Fins ara el departament ha proposat accelerar el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. Però als sindicats sempre els ha semblat insuficient perquè volen que l'augment retributiu repercuteixi el sou de tots els treballadors. Mentrestant, el govern aplana el terreny i ha aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve, la majoria per l'escola inclusiva. Avui serà la cinquena trobada. Els sindicats no descarten una vaga indefinida fins a final de curs si no hi ha acord, i també plantegen protestes que coincideixin amb la visita del Papa el 9 i 10 de juny.
0: Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia. El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència, tot i això conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis de la mort del seu pare. Isaac Andic no va ser accidental, diuen, i que va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Canviem de qüestió. El Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brianzú. La trobada s'allargarà a prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que s'han donat a conèixer en la roda de premsa d'avui de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. En una roda de premsa en què han parlat també el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV de Madrid a Barcelona. Pablo Martínez Núñez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
2: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el Consell de Ministres d'avui també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals. Canviem ara de qüestió i ampliem el focus. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desesvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat de la capital ucraïnesa, ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud amb un mort a Odessa, segons fonts oficials. El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix de sempre, per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
3: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
4: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visca a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
0: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició Bielorússia, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, dos apunts des de Brussel·les. El primer, expressat per la portaveu de la comissió, Anita Hipper, de rebuig a les amenaces bèl·liques.
5: Acabem de convocar el responsable de l'ambaixada russa, això acaba de passar, i transmetem els nostres missatges que això clarament no és acceptable.
0: I el segon, la reunió que ha mantingut a Vilnius la presidenta Ursula von der Leyen per abordar amb els tres líders bàltics la caiguda en els respectius territoris de drons ucraïnesos desviats per Rússia.

0: el món que t'envolta en profunditat.
1: El radar de 3CAT Info.
0: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
2: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost total de 200 milions d'euros, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquest i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
2: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. L'executiu de Salvador Illa també ha defensat el Pla de Pobles, una nova ajuda similar però enfocada als municipis de menys de 5.000 habitants i que han impulsat arran de l'acord amb Esquerra per als pressupostos. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
4: De la mateixa manera que el govern va decidir recuperar el Pla de Barris per acompanyar la transformació dels nuclis històrics de barris densament poblats, de ciutats mitjanes i grans del nostre país, ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
2: Dalmau ho ha dit al Parlament, on avui han començat a comparèixer els consellers per defensar els pressupostos. Junts i la CUP ja han anunciat que intentaran bloquejar la tramitació parlamentària amb una esmena a la totalitat, però el seu veto servirà de poc perquè el govern ja té assegurada la majoria de vots que s'aprovin a principi de juliol. I al País Valencià, Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per aprovar els pressupostos d'aquest any. Un concepte que per als populars ja han acceptat en els pactes de govern de l'Aragó o Extremadura. València, Alba Barbosa.
5: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
6: Una important reducció fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y por supuesto algo esencial que es la prioridad nacional.
5: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
7: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
5: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
8: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
5: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
2: Hem arribat a 6:45 de la tarda. Temps per la previsió meteorològica.
0: El temps.
2: Néstor Gómez.
9: La calor és i serà notícia durant les properes hores i sobretot durant els propers dies. Aquestes temperatures d'estiu que es mostren desbocades a hores d'ara ens han d'acompanyar pràcticament tot el que resta de setmana i també a inicis del mes de juny. Unes temperatures que avui han arribat a la xifra dels 34 graus. Demà poden fer un passet més cap amunt i arribar a la xifra dels 35 cap ponent, sense descartar que algun punt de la Conca de Tremp arribi als 36 graus. S'esperen també demà màximes de 30 graus a la costa, 34 a tota la zona de la Catalunya central, inclosa també l'àrea de Girona, i destaquem tot això amb un temps, amb un dimecres que serà assolellat de cap a cap, amb alguns núvols que poden aparèixer a partir del migdia cap a l'àrea del prelitoral, però en definitiva sense deixar cap mena de precipitació. I com dèiem, la notícia és la calor, però és que en farà més, sobretot de cara a dijous i divendres, amb unes màximes que poden arribar a Móra d'Ebre o a Tortosa a la xifra dels 38. 8 graus.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 7 de la tarda. El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot per incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'àrea bàsica de salut de Salt. Salt, Fèlix Martín.

L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat a 3CAT Info Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de

0: La Shan, pare d'una nena de 15 mesos, i la Farah, mare d'una altra nena que té un any i mig, que diu que no ha estat gens complicat.
1: No, estava molt fàcil. Hi ha l'atenció amb els llums de verd i vermell. Pots mirar els resultats i directament és ràpid.
2: És important per als pares, sobretot. Normalment no ho fan moltes proves d'aquestes. I sí, quan ens ha dit això, hem vingut.
0: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir. Afecta entre un 2 i un 5% de la mainada.
3: I no deixem de parlar de salut, perquè els alcaldes de Cunit i Cubelles han reclamat avui tenir un CAP en cada població i no haver de seguir convertint la mateixa àrea bàsica de salut. Cada municipi té gairebé 20.000 habitants i la població no para de créixer cada any. El fet d'haver-hi una única àrea bàsica de salut fa que, per exemple, els caps de setmana només estigui obert el CAP de Cubelles. Corresponsal al Garraf i al Baix Penedès, Montse Gener Riba.
4: Els alcaldes estan molt amoïnats per la saturació sanitària i les cues al CAP. Diuen que els ajuntaments reben queixes contínuament per una competència que no és seva. Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
5: Compartim centre d'atenció primària, Cubelles i Cunit, i la nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi.
4: Físicament hi ha un edifici, un CAP a cada poble, però la direcció, l'organització i els metges són compartits, i l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anticipat com seria la situació amb dos CAPs separats en lloc d'un.
6: Cada àrea bàsica tindria el seu director, tindria més metges per àrea bàsica, podríem donar més serveis per àrea bàsica, perquè ara heu de pensar que a vegades els serveis, com que és una àrea bàsica compartida, no els dupliquen a Cunit i a Cubelles, sinó que es posen en un dels dos municipis. I això fa que la gent es trobi amb mancança de serveis, no? I després també tenir servei al cap de setmana de 8 a 8 és una cosa que ens demana molt la ciutadania. Si no, la gent de Cunit s'ha de desplaçar o aquí o a partir de les 8 del vespre s'han de desplaçar als hospitals de Sant Antoni i de Camils, de Vilanova i de Ribes.
4: D'aquí a pocs dies enviaran una carta conjunta al Departament de Salut perquè ho facin abans que, com diuen, sigui massa tard.
7: 3CAT Info.
3: A Tarragona comença el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus al Baix Camp. Ho fa 15 anys després del gran escàndol de les suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic al conglomerat. Tarragona, Manel Sastre.
8: L'interventor municipal, Baldomer Rovira, ha encetat les declaracions en la vista oral explicant l'informe en què va acreditar les irregularitats en la contractació i facturació dels principals encausats.
9: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada normativa en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acaban de realizar parte o totalmente, ¿no?
8: Tot plegat fa referència en gran part a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros que el Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament. A la causa també hi figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. Josep Prat, exdirector d'Innova i exdirector de CatSalut, i Jorge Batesteza han anunciat un pacte amb la Fiscalia per acceptar delictes de falsedat, prevaricació i malversació. Això, segons Aleida López, regidora de la CUP de Reus, que està fent l'acusació popular, evidencia que la formació tenia raó.
10: Això, doncs, per nosaltres demostra, no?, que realment aquí hi havia un coneixement de causa del que s'estava fent, hi ha un reconeixement dels delictes que són molt greus, recordem que estem parlant d'un cas de corrupció molt gran que afecta un dels béns més preuats de la nostra societat, com és la sanitat pública.
8: El fiscal demana pels altres 6 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó. El judici s'allargarà fins al juliol i és l'única peça que ha arribat de moment a l'audiència perquè la gran majoria de les que se'n van derivar se n'han anat arxivant.
3: I Tremp tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. Tremp, Pau Rovira.
11: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar 2 coses.
12: La primera és que des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
11: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actualització

0: situacions urgents de manteniment. El territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de quatre comarques pirinenques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí poc temps serà podria ser tard, de fet. Ho explica en el seu llibre No me encontraron la fosa de l'Orca, crònica de un olvido, que acaba de publicar, i també ho han fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
3: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y el hispano dice, bueno, sabemos.
2: Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
3: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. És un esperpento del Valle Inclán.
2: Diu que són milions les persones que volen saber on és perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat.

0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 7 de la tarda.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Seguim pendents del futur d'Alexia Putellas i de Xavi Pasqual al Barça. Pel que fa a la continuïtat de la capitana del femení del Barça, a les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si dins o fora del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat aquest matí el seu entrenador, Pere Romeu.
3: Jo reconec des de ja, jo no esperaré gaires anys més a reconèixer la gran futbolista que és. El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar per part de l'estaf, per part meva com a entrenador. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella, parla molt bé de tota la gent que vivim envoltats d'ella i de que la volem ajudar, i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
2: Són unes declaracions de Pere Romeu a la prèvia del partit de demà al Johan Cruyff contra la Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina.
1: 3CAT Info.
2: I sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pasqual, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi d'última hora, Pasqual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai les tres pròximes temporades. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda un any de contracte.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Tornem al futbol. A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per la pròxima temporada. També ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós.
4: Tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea y a la historia de este club.
2: Mentrestant, el Badalona Women és a punt de començar el seu partit contra el Real Madrid al Municipal de Palamós de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Allà hi tenim l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
5: Hola, què tal, Ricard? Bona tarda. Doncs el partit ha de començar ara a les 7. Pràcticament és intranscendent efectes de classificació perquè el Badalona Women amb 33 punts està a la zona mitjana de la classificació, però rep el Real Madrid, que tampoc té res en joc a la classificació més enllà d'assegurar-se la segona posició. Hi ha molts canvis als dos equips. L'Ona Badalona, que avui juga amb Maria Valenzuela, Cristina Cubedo, Ana González, Sonia Manjarín, Itziar Pinillos, Berta Pujades, Lorena Navarro, Paula Sánchez, Elena Julve, Estefania Benini i Irene Uribe. L'equip que entrena Marc Ballester intentarà aconseguir 3 punts per mirar d'escalar posicions a la classificació. El partit a punt de començar aquí a Palamós, Ona Badalona, Real Madrid.
2: Moltes gràcies, Eduard.
1: 3CAT Info.
2: Recordem que a la Lliga Femenina de Futbol demà jugarà l'Espanyol, que

0: visitarà el camp del Deportivo de la Corunya també a la penúltima jornada de Lliga. A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut reprèn avui a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic. En aquell moment, la penya dominava per 53-33. L'equip verd i negre ja està classificat per als play-offs pel títol de la Lliga CB. També avui, aquest vespre, s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. Afegir que l'Uni Girona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'aler Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
1: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i de un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
0: Camilión firma per les dues properes temporades. El Força Lleida, per la seva banda, ha fet oficial que Ilerna és el nou patrocinador principal del primer equip de bàsquet a partir de l'1 de juliol. Ilerna és un centre de formació especialitzat en cursos online de formació professional de grau mig i grau superior. A l'NBA, aquesta matinada juga el cinquè partit de la final de la Conferència Oest entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Serà a partir de 2:45 i amb un empat a 2 a la sèrie. A la final ja esperen els New York Knicks, que han eliminat per la via ràpida els Cleveland Cavaliers en 4 partits. Aquesta matinada passada han derrotat els Caps per 93-130 al quart duel. El Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard, la setzena etapa, que avança cap a la victòria final. El ciclista del Visma té ara 4 minuts 3 segons sobre l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és el segon classificat. Demà, 202 quilòmetres de mitjana muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo, amb 3 ports de tercera categoria. I en hoquei patins, avui es disputen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. A 2:45, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. 3CAT Info.

0: Són les 7. En marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vagues. Segons fonts sindicals, el Departament hauria presentat en aquesta trobada una proposta de millora salarial. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional prevista per dimarts que ve s'endarrereix fins al 17 i 18 de juny a petició de l'expresident del govern espanyol. La Moncloa tanca files amb la presumpció d'innocència de Zapatero mentre el popular Feijóo pressiona els socis de Pedro Sánchez per fer-lo caure. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins al 2029. El govern torna a endarrerir, doncs, la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà la infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. L'Iran comença a restablir l'accés a internet després de mantenir-lo bloquejat des de l'inici de la guerra. La mesura es produeix enmig de la tensió amb els Estats Units per l'atac nord-americà a objectius militars del sud del país. Teheran anuncia una resposta, tot i que continuen les negociacions. El primer ministre escocès demana sol·licitar formalment la transferència de poders del Regne Unit per celebrar un referèndum d'independència. Sweeney diu que la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que Escòcia viu pel fet de formar part del Regne Unit. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup de Mango per centrar-se en la seva defensa. Està investigat per la mort del seu pare i la setmana passada va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'hispanista Ian Gibson troba incomprensible que la recerca del cos de Federico García Lorca no sigui una prioritat d'estat i avisa que el temps per trobar-lo s'esgota. Això és el que ha explicat a Catalunya Ràdio arran de la publicació del seu llibre No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido.
1: Esports. Alexia Putellas podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan Cruyff. I ja tenim en joc a la Lliga Femenina el partit entre el Badalona Women i el Real Madrid. Empat a 0 el marcador al 2 minuts de partit.

0: Segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pasqual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu Juan Carlos Navarro. I Monchi ha estat presentat aquest mitjà com a nou director general esportiu de l'Espanyol. Monchi assegura que compta amb Manol González com a tècnic del primer equip.
1: I ens falta el temps estiuenc d'avui el tornarem a tenir demà, un dimecres, en el qual la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 35 graus a Ponent i no es descarta alguna màxima de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà radiant, amb alguns núvols de tarda al Pirineu.
2: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 7. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 8.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Doncs comencem, i a aquesta hora continua la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de resoldre el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vagues. Segons fonts sindicals, la conselleria hauria presentat una nova proposta de millora salarial per al professorat. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Maria Costa, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Segons fonts sindicals, la contraproposta del departament contemplaria ara, d'entrada, l'augment del complement específic del 30%, que es pagaria en 3 anys, un acord que ja coneixíem, i un complement nou per tothom. Aquest substituiria l'augment dels complements inicials de tutoria que el departament havia ofert en un inici. Si fem comptes, d'aquí 3 anys i sumant aquestes millores, els docents podrien acabar cobrant fins als 330 euros bruts al mes, una xifra però que és encara molt inicial i que els sindicats ja avisa que podria canviar en les properes hores. De fet, en la proposta unitària els sindicats volien un complement universal d'entre uns 478 euros i uns 544 euros cada mes fins d'aquí 3 anys. La proposta del govern també inclouria el reconeixement i pagament del deute del sexenni. Fonts sindicals admeten que les negociacions estan més encaminades que els darrers dies, tot i que encara no donen res per fet. La reunió continua i tot fa pensar que demà es repetirà la mateixa fórmula i hi haurà una nova trobada, tot plegat enmig de la vaga general que es manté. De fet, els sindicats no descarten vaga indefinida i es plantegen la possibilitat d'intensificar les protestes i fer-les coincidir amb la visita del Papa el 9 i el 10 de juny.
1: Maria Costa, amb el suport tècnic de Matilde Serrano. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar-los abans d'hora, José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Anem ara, doncs, fins a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
4: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança en la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
5: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
6: Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero.
4: Però fons del govern espanyol demanen no caure a la trampa del PP. Deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé este migdia altres ministres com Óscar López o la portaveu Elma Saiz sí que han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident.
7: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
8: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Per ara, la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
1: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero reapareix l'expresident José María Aznar, que considera que la situació és insostenible i insisteix també en la seva frase, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En aquest escenari, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona

0: els socis del PSOE per forçar un canvi. Tornem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
1: La imputació de Zapatero i la publicació del sumari del cas Plus Ultra referma l'estratègia del Partit Popular per forçar un avançament de les eleccions generals. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Tot i la tempesta perfecta per actuar, Feijóo no mou fitxa i no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. Els números encara no li acaben de sortir i un dia més fa una crida als socis d'investidura perquè retirin el suport al govern de Sánchez.
3: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: Una crida i una pressió dirigides principalment al PNB, dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsable el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, després de la imputació de Zapatero. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
4: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: I des d'Esquerra, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
5: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
1: Junts, a hores d'ara, no es planteja donar suport a una hipotètica moció de censura.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, mostra la seva confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i també en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia, a la Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
6: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos, aquí estamos.
0: Passen pràcticament 10 minuts de les 7. La Generalitat calcula que no està preparada per recaptar l'IRPF fins al 2029. El govern torna, doncs, a endarrerir la data que va prometre a Esquerra Republicana a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà la infraestructura a punt fins d'aquí a 3 anys. Albert Prat.
7: El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
8: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
7: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
0: I per cert que Alejandro Fernández confirma que es tornarà a presentar com a candidat de la presidència del PP a Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder del partit al País ha anunciat que fa el pas després que la formació hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
9: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: 3CatInfo. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Figueres per condemnar el crim masclista d'avui fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants han reclamat una protecció real per les víctimes. Unitat Mòbil a Figueres, Josep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
10: Vergonya!
11: Vergonya!
12: La concentració convocada per l'associació Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha fet una setmana després del crim, al mateix lloc on van passar els fets, amb pancartes on es podia llegir qui jutja els jutges o que la culpa canvi de bàndol. La mobilització s'ha convertit en un clam per exigir que les administracions i la justícia actuïn abans que passin coses com aquesta. S'ha llegit un manifest per reclamar menys minuts de silenci i més recursos contra la violència masclista.
13: I exigim responsabilitats a l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.

0: Una societat que treu la càmera abans d'estendre la mà. Per això, avui, no acabem aquest manifest amb un minut de silenci. L'acabem amb un crit perquè no es falten minuts de silenci. Ens sobren dones assassinades. Justícia!
1: Justícia!
2: Una concentració emotiva en presència d'amics i familiars de la víctima assassinada per la seva exparella, un home amb antecedents i ordres d'allunyament que havia trencat el banc de la plaça on van passar els fets, rams de flors i una pancarta, ni una més ni una menys, vives les volem.
3: Més qüestions. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia. El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa doncs temporalment els càrrecs de l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i també socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis de la mort del seu pare, Isaac Andic. No va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat també la percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure, diu, amb la realitat.
4: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
5: Un dia més tornem a parlar de calor intensa a bona part de les comarques de l'interior del país. Temperatures que han arribat gairebé als 34 graus. S'ha quedat a una dècima només Vinebre. També gairebé tocant la xifra dels 34, Castellnou de Seana, Torres de Segre o també Mollerussa. Tot això amb una tarda que ha estat assolellada, pràcticament sense núvols en lloc del país, fins i tot a l'àrea del Pirineu. Aquesta estabilitat tan acusada tindrà continuïtat aquest dimecres amb alguna teranyina de núvols alts, potser al matí, amb alguns núvols que poden créixer demà cap al sector del Prepirineu, en principi sense que deixin precipitació i si deixés alguna sèrie de coses molt minces, i el que sí que esperem demà és que les temperatures facin un passet més cap amunt, màximes de 33-34 graus a la Catalunya central, també cap a l'àrea de Girona, i màximes de 35 graus a Ponent. S'espera que a la Conca de Tremp arribin les temperatures a tocar la xifra dels 36 graus. Ambient molt càlid, de nou un ambient d'estiu que no només ens acompanyarà dimecres, sinó que tindrà continuïtat durant tot el que resta de setmana, assolint un pic de calor entre dijous i divendres, dies en els quals les temperatures podrien tocar a Catalunya la xifra dels 38 graus.
4: 3CAT Info.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: Dimecres, Cuenta Guerra. La família d'Olaya Moreno.
13: Sargento Tomás Morado Muñí.
14: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
15: A ell l'investiguen per comunista.
13: Què dius?
14: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
13: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
12: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
3: Un quart i dos minuts de vuit. Més qüestions. L'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha anunciat el govern de Teheran, i ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i Israel el passat 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig global d'internet més llarg de la història a tot un país. L'accés parcial a internet el va ordenar ahir el president Massoud Pezeshkian. A més de la censura i les restriccions de la informació, la falta d'accés a la xarxa provocava unes pèrdues diàries a l'Iran de 30 milions de dòlars per l'afectació de les empreses digitals, segons ha reconegut Teheran. Aquesta mesura coincideix amb la tensió generada per l'últim atac dels Estats Units al sud del país asiàtic enmig de les negociacions per aconseguir un acord de pau. Segons Washington, ha estat una acció defensiva contra rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto al foc i que hi respondran. No obstant això, no abandonen les negociacions. Segons el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, no hi ha expectatives d'un acord imminent.
1: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
3: Al front del Líban, mentrestant, l'exèrcit israelià continua l'expansió per ciutats controlades per Hezbollah, més enllà de la línia de front que ocupava abans l'alto al foc pactat amb el govern libanès. En les últimes hores han matat almenys 16 persones, segons Beirut. I encara en plan internacional, el primer ministre escocès, John Swinney, demana al Parlament Holyrood que sol·liciti formalment la transferència de poders del Regne Unit a Escòcia per permetre la celebració d'un referèndum d'independència. Swinney diu que amb la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que, segons ell, viu a Escòcia pel fet de formar part del Regne Unit.
9: Som el canvi autèntic que ens pot treure d'aquesta situació de caos polític i estancament econòmic dins del Regne Unit per anar cap a més seguretat i prosperitat com un estat independent membre de la Unió Europea.
3: Els diputats debatran ara la proposta que es formalitza després que un nombre rècord de parlamentaris independentistes fossin elegits al Parlament escocès. Escòcia ja va celebrar un referèndum d'independència el 2014 en què els contraris a la secessió es van imposar amb un 55% dels vots. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, denuncia que Rússia intenta desestabilitzar Europa a través de les amenaces híbrides, sabotatges a sistemes de transports, alertes aèries per l'aparició de drons en zones sensibles o pressió migratòria massiva. En una visita a Vilnius, on la setmana passada el govern i part del Parlament es van veure obligats a refugiar-se en búnquers per l'aparició d'un grup de drons sobrevolant la capital lituana, von der Leyen va acusar Moscou de voler atemorir la població dels països de l'est d'Europa.
16: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
3: Avui mateix diversos governs europeus han convocat els ambaixadors de Rússia als països després de l'avís de Moscou amb els diplomàtics estrangers perquè marxin de Kiev abans que hi hagi nous atacs russos contra la capital ucraïnesa. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa, ningú n'ha fet cas i les ambaixades no han fugit.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que s'han donat a conèixer en la roda de premsa d'avui a la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, una roda de premsa en què ha parlat el pilot d'Ibèria que portarà en avió Lleó XIV de Madrid a Barcelona. Pablo Martínez Núñez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la Basílica.
17: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
3: I a més, el Consell de Ministres d'avui també ha aprovat les deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals. Més qüestions. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, D'aquí poc temps podria ser tard, ho explica en el seu llibre No me encontraron, La fossa de Lorca, crònica de un olvido, que acaba de publicar i que també ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
18: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y les van a decir, bueno, sabemos.
3: Gibson creu

0: que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que li remou l'estómac. I per això considera ridícules les excuses que posen per no indagar en el lloc de l'enterrador que li va assenyalar fa 50 anys.
1: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
0: Gibson diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat. Més qüestions. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que la literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. En aquest sentit, ha assegurat que Donald Trump té por a la vida intel·lectual i que cal fer-hi front.
2: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries és a Barcelona per presentar en paraules senzilles al Feltrinelli Editores. L'assaig reflexiona sobre la manera com la política es filtra en la intimitat i també reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
2: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
0: Ford fa aquest vespre una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per parlar sobre el seu univers creatiu.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell. Seguim pendents del futur del Barça, d'Alexia Putellas i de Xavi Pascual, pel que fa a la continuïtat de la capitana del Barça femení. A les pròximes hores es podria definir quin és el camí que pren, si continua o marxa del Barça. De fet, sobre ella n'ha parlat el seu entrenador, Pere Romeu.
5: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima, que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
4: Són unes declaracions de Romeu a la prèvia del partit de demà, Johan Cruyff contra la Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Demà també jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya. A les 7 ha començat el partit del Badalona Women, que està rebent el Reial Madrid des de les 7 al Municipal de Palamós. I intentem anar a aquesta localitat del Baix Empordà. Allà hi tenim l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
6: Hola, què tal, Ricard? Bona tarda. Doncs som al minut 26 de la primera meitat, encara empat a 0 entre el Badalona Women i el Real Madrid, en un partit però que l'equip català està plantant cara al que actualment és segon lloc a la classificació, per darrere del Barça, aspira a mantenir aquesta posició, necessita 3 punts davant un Badalona Women que ha tingut la millor oportunitat després d'un contracop i que la defensa del Madrid ha hagut de treure la pilota de pràcticament sota els pals, domini de l'equip català davant un Madrid que amb prou feina s'ha acostat a la porteria de Maria Valenzuela. 26 de la primera meitat, a punt d'arribar a la mitja hora de joc encara aquí a Palamós, Badalona 0, Real Madrid 0.
4: Moltes gràcies, Eduard. Mentrestant, a l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per la pròxima temporada.
7: Manolo és la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: El nou director general esportiu de l'Espanyol assegura que vol un club sòlid i ambiciós.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al bàsquet, i sobretot pel que fa al futur del tenit del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segons s'han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador segueixi la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi important d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai, tot i la reunió d'avui amb Joan Laporta, el president electe del Barça. La Barça de Pascual coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, tot i li queda un any de contracte. A la Lliga CB, el Joventut reprèn avui a les

0: 8, als 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava 53-33. L'equip verd i negre, ja classificat per als play-offs pel títol, vol acabar de la millor manera possible aquesta fase regular, tal com explica l'alè Adam Hanga.
1: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo, hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el play-off, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: També a la Lliga CB aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València. Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que es jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. L'Uni Girona, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. En parla el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
2: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de dos i d'un, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament.
0: I acabem de saber, notícia d'última hora, que Alexia Putellas marxarà del Barça un cop finalitzi la present temporada. L'actual capitana blaugrana, de 32 anys, deixarà una carrera de 14 temporades al Futbol Club Barcelona, en les quals ha guanyat 4 Champions, l'última va ser aquest cap de setmana passat, 10 lligues i 10 copes femenines. Per tant, Alexia Putellas deixa el Barça, el seu possible destí seria el London City de la Lliga Anglesa, i per tant, Alexia Putellas, la capitana i dos cops millor jugadora del món de futbol, deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.

0: Són 8:15. En marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vaga. Segons fonts sindicals, el Departament hauria presentat a aquesta trobada una proposta de millora salarial. El govern espanyol manté els seus plans, tot i el contingut del sumari de la causa contra Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això mentre el PP continua acollant els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. El jutge ha acceptat endarrerir 15 dies la declaració de Zapatero com a investigat. I fins a les 8 en punt, repassarem altres notícies. L'operació policial contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona acaba amb 26 persones detingudes i 11 plantacions desmantellades. Els Mossos també han intervingut armes de foc, llargues i curtes, i diners en efectiu. Els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. Fins ara només ho podien fer els assalariats. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma de model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. I visitarem la nova exposició del Museu Can Framis de Barcelona. La mostra és de la creadora Lua Coderc, guanyadora del Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat, i se situa en la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
1: Doncs una notícia d'última hora, i és que Alexia Putella es deixarà el Barça un cop finalitzi aquesta temporada després de 14 anys al primer equip blaugrana, i havent guanyat, entre d'altres títols, 4 Champions, 10 lligues femenines i 2 pilotes d'or que l'acreditaven com a millor jugadora del món.
0: El temps estiuenc d'avui el tornarem a tenir demà, un dimecres en el qual la temperatura pujarà, però una mica més. S'esperen valors de 35 graus a Ponent i no es descarta alguna màxima de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà radiant, amb alguns núvols de tarda al Pirineu. Dos quarts i 2 minuts de 8. Continua la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de resoldre el conflicte laboral que ha portat els mestres i professors a convocar un calendari de vagues. Segons fonts sindicals, la conselleria hauria presentat una nova proposta de millora salarial per al professorat. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Maria Costa.
2: Segons fonts sindicals, la contraproposta del departament contemplaria ara, d'entrada, l'augment del complement específic del 30% que es pagaria en 3 anys, un acord que ja coneixíem, i un complement nou per tothom. Aquest substituiria l'augment dels complements inicials de tutoria que el departament havia ofert en un inici. Si fem comptes, d'aquí 3 anys i sumant aquestes millores, els docents podrien acabar cobrant fins als 330 euros bruts al mes. Una xifra però que és encara molt inicial i que els sindicats ja avisa que podria canviar en les properes hores. De fet, en la proposta unitària els sindicats volien un complement universal d'entre uns 478 euros i uns 544 euros cada mes fins d'aquí 3 anys. La proposta del govern també inclouria el reconeixement i pagament del deute del sexenni. Fonts sindicals admeten que les negociacions estan més encaminades que els darrers dies, tot i que encara no donen res per fet. La reunió continua i tot fa pensar que demà es repetirà la mateixa fórmula i hi haurà una nova trobada, tot plegat enmig de la vaga general que es manté. De fet, els sindicats no descarten vaga indefinida i es plantegen la possibilitat d'intensificar les protestes i fer-les coincidir amb la visita del Papa el 9 i el 10 de juny.
3: 3CAT Info.
0: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Dani Santeaja.
4: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança en la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
5: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
6: Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero. Sí, señor.
4: però fons del govern espanyol demanen no caure a la trampa del PP, deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé este migdia altres ministres com Òscar López o la portaveu Elma Saiz sí que han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident.
3: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
6: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Per ara la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
0: Zapatero es defensa després que s'hagi aixecat el secret de sumari del seu cas a l'Audiència Nacional. L'antic assessor de l'expresident espanyol i ara portaveu seu, Luis Arroyo, ha assegurat que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha dit que se l'està perseguint per ser qui és.
7: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo no ha descartat que el jutge acabi enviant a presó Zapatero després de la seva declaració i ho ha comparat amb casos com el d'Álvaro García Ortiz.
7: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Doncs bé, que Zapatero a banda, els pròxims dies també seran claus per a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat a declarar la dona del president espanyol d'aquí 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà. I a més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxar l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut 20...

0: 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques gironines. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
1: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
0: 8:15, el Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència, malgrat el rebuig de l'executiu de Londres. La iniciativa s'ha aprovat per 72 vots a 55, amb els vots del Partit Nacional Escocès i els Verds. Londres, Quim Olivares.
2: John Sweeney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
3: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
2: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
4: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
2: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, denuncia que Rússia intenta desestabilitzar Europa a través de les amenaces híbrides. Sabotatges a sistemes de transports, alertes aèries per aparició de drons en zones sensibles o pressió migratòria massiva. En una visita a Vilnius, on la setmana passada el govern i part del Parlament es van veure obligats a refugiar-se en búnkers per l'aparició d'un grup de drons sobrevolant la capital lituana, von der Leyen ha acusat Moscou de voler atemorir la població dels països de l'est d'Europa.
5: Today it's here.
6: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: Avui mateix diversos governs europeus han convocat els ambaixadors de Rússia als seus països després de l'avís de Moscou als diplomàtics estrangers perquè marxin de Kiev abans que hi hagi nous atacs russos contra la capital ucraïnesa. Ucraïna treu ferro, però a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit, l'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa, ningú n'ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Més qüestions. Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a Uganda han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis. Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb l'Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí i, segons sembla, el responsable dels símptomes és un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
7: Pero bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
0: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%. I us ho destacava amb el sumari. El govern espanyol ha reformat la jubilació flexible per incorporar-hi els autònoms. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els autònoms. Ho ha explicat la ministra, Elma Said.
5: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: La possibilitat de reincorporar-se a la feina un cop jubilat pot interessar sobretot a professionals, per exemple, com metges, advocats o arquitectes amb bones perspectives de remuneració o autònoms que vulguin complementar una pensió que no acostuma a ser tan elevada com la dels assalariats. Una altra novetat és que es milloren les condicions per als jubilats que passin a treballar de forma parcial com a assalariats. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactades als sindicats i empresaris el 2024. Entrarà en vigor a finals del mes d'agost. Més qüestions. El Cercle d'Economia creu que la gran prioritat per la Unió Europea hauria de ser culminar el mercat únic europeu. D'aquesta manera, l'entitat entén que Brussel·les reforçaria la seva autonomia estratègica per mantenir la competitivitat davant els Estats Units i la Xina. El Cercle alerta que Europa continua tenint un mercat fragmentat i reclama integrar àmbits com l'energia, les telecomunicacions, les finances o la defensa per poder tenir la influència que explica la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
8: Quan un bloc tan important de 450 milions de consumidors d'un valor adquisitiu alt estan units en molts d'aquests aspectes, això és un actor amb molta més força en el mercat internacional i geopolític.
0: El Cercle d'Economia afegeix que Catalunya i Espanya no poden ser espectadors de la nova política industrial europea perquè tenen força en alguns sectors a nivell europeu com el de la salut. Les jornades d'aquest fòrum empresarial es faran de l'1 al 3 de juny al Palau de Congressos de Catalunya.
9: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
10: La calor és i serà notícia durant les properes hores i sobretot durant els propers dies. Aquestes temperatures d'estiu que es mostren desbocades a hores d'ara ens han d'acompanyar pràcticament tot el que resta de setmana i també a inicis del mes de juny. Unes temperatures que avui han arribat a la xifra dels 34 graus. Demà poden fer un passet més cap amunt i arribar a la xifra dels 35 cap ponent, sense descartar que algun punt de la Conca de Tremp arribi als 36 graus. S'esperen també demà màximes de 30 graus a la costa, 34 a tota la zona de la Catalunya central, inclosa també l'àrea de Girona, i destaquem tot això amb un temps, amb un dimecres que serà assolellat de cap a cap, amb alguns núvols que poden aparèixer a partir del migdia cap a l'àrea del prelitoral, però en definitiva sense deixar cap mena de precipitació. I com dèiem, la notícia és la calor, però és que en farà més, sobretot de cara a dijous i divendres, amb unes màximes que poden arribar a Móra d'Ebre o a Tortosa a la xifra dels 38 graus.
9: 3CAT Info.
11: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
12: Van descobrir que era un superdotat.
13: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
14: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
13: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
0: El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot per incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'Àrea Bàsica de Salut de Salt. Fèlix Martín.
15: L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat a 3CAT Info Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de l'Àrea Bàsica.
16: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de creixement en salut dels 15 mesos, que aquesta prova la farà la infermera pediàtrica. I si això funciona, entenem que altres centres s'acolliran a

0: els rescats dels bombers. Avui a l'Alt Urgell s'ha fet una jornada per conscienciar sobre seguretat a la muntanya. Anem, doncs, fins a l'As, Joaquim Albalate.
1: S'ha fet amb una prova de recerca d'un boletaire perdut per dins del bosc amb el sistema RecoSAR, un radar que detecta uns reflectors que porten moltes peces de roba. Un sistema que triga 6 minuts a escanejar un quilòmetre quadrat, útil per buscar persones perdudes en àrees grans. Pere Planagumà és sergent del GRAE.
2: Doncs aquesta eina ens permet de ser més eficients a l'hivern, quan tenim una allau de grans dimensions. I llavors també ens obre un altre ventall, que és recerques en grans àrees, que ja no té per què ser a l'hivern, perquè moltes vegades ens trobem això, a recerques a boletaires, a espais de, diguem-ne, de Pirineu i de més, amb gent que pot portar aquest tipus de pastilla posada a la roba i ens és fàcil de localitzar.
1: Per ara, els bombers només l'han utilitzat en simulacres, però consideren que pot ser útil davant l'augment de serveis que arriba ara amb el bon temps. Tot i això, la millor eina és la prevenció. Oriol Vilalta és sotsinspector dels bombers.
3: Saber renunciar a un dia, doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia, doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs, saber renunciar, fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica, no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
1: Els últims dos caps de setmana els bombers han fet una trentena de rescats arreu del país.
0: I Tremp tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. Tremp, Pau Rovira.
4: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar dues coses.
5: La primera és que des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen, doncs, ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
4: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat. El personal de les biblioteques s'han concentrat amb els treballadors dels serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Sentim a Pau Solsona, delegat sindical de CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
8: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim ara a Rafel, soci de la biblioteca Gòtic, Andreu Nin, de la Rambla.
9: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. I us ho destacàvem al sumari. La saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual centren la nova exposició que el Museu Can Framis de Barcelona inaugura avui. La mostra és la creadora Lua Coderc, després d'haver guanyat el premi Arco Antoni Vila Casas l'any passat. Montse Mas.
10: Una cortina amb una pestanya gegant de 4 metres que es pot veure des de l'exterior del museu convida els visitants a tancar els ulls per imaginar

0: Anar un món nou és la invitació de Lua Coderc en aquest moment de sobreexposició visual que no sempre té sentit. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
1: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses, perquè penso que en aquest sentit és com que la insatisfacció, fins i tot que ens produeixen, ens invita com a perseguir-les més enllà, no?
0: Per combatre aquesta ceguera actual, l'artista recorre a la pintura renaixentista i a la fantasia, com en la peça central de la mostra, el vídeo titulat Branca, que dedica a les futures generacions.
1: Jo parteixo d'una reinterpretació lliure d'un detall d'una pintura renaixentista, una representació de Santa Llúcia, de Francesco del Cossa, en el que la santa apareix amb una branquilló a la mà, del que surten dos ulls nous. Ha perdut la vista i li acaben de brotar uns ulls nous, no? I jo pensava, qui és que brotarà uns ulls nous? Perquè nosaltres, evidentment, no en farem uns de nous. Però, en canvi, els que venen darrere nostre, sí. Són els que prefiguraran el món que està per venir. Crec que ho faran molt millor que nosaltres.
0: La mostra, titulada Assenyala un punt, es pot visitar des de demà mateix i fins a mitjans d'octubre al Museu Can Framis de Barcelona.

0: La llegenda del jazz, Sonny Rollins, ha mort als 95 anys, segons ha informat el seu entorn a la pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofon i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va començar tocant el piano, però ben aviat va canviar d'instrument al saxofon. Va col·laborar amb altres figures del gènere, com Miles Davis o Charlie Parker, i alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere. La seva trajectòria va estar marcada per diferents entrades a la presó i també períodes on va desaparèixer voluntàriament d'escena. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris l'any 2014. L'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser 2 anys abans, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins de la programació del Festival de Jazz de Barcelona. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental per al disc This Is What I Do, entre d'altres premis. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Ja és oficial, l'Alexia Putellas deixarà el Barça un cop finalitzi la temporada.
2: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Aquest és un fragment del vídeo que ha penjat tant Alexia Putellas com el perfil oficial del Futbol Club Barcelona per anunciar que la capitana blaugrana de 32 anys deixa el Futbol Club Barcelona, després de 14 temporades al primer equip i havent guanyat, entre d'altres, títols, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes. També va guanyar 2 pilotes d'or com a millor jugadora del món. Alexia Putellas, ho sentíem en aquest fragment de vídeo, jugarà demà el seu últim partit al Johan Cruyff com a jugadora del Barça. Serà contra la Reial Societat a la penúltima jornada de Lliga. Serà a partir de les 7 de la tarda. Abans, a les 11 del matí, al Camp Nou, acte institucional de comiat.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Encara en futbol, el Badalona Women està jugant contra el Reial Madrid. El seu partit contra de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Allà hi tenim l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda. Bé, no és possible aquesta connexió amb l'Eduard, al municipal de Palamós. Ho intentarem d'aquí uns instants. Us podem avançar que al descans hi ha un empat a 0 al marcador. Demà també jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya.
4: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol han presentat aquest migdia Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per la temporada que ve. També ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós.
5: Tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea.

0: i a la història d'aquest club.
1: En bàsquet, segons han explicat al Catalunya Migdia, és molt complicat que l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, segueixi la banqueta blaugrana en la temporada vinent. Si no hi ha un canvi dràstic d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai les tres properes temporades. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda un any de contracte. En aquest mateix esport, a la Lliga CB, el Joventut reprèn a les 8 del vespre els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga de la 29a jornada. Aquest duel es va suspendre al descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava 53 a 33.
2: 3CAT Info.
1: I tornem a parlar de futbol, tornem cap a Palamós. Allà està jugant, o ara mateix es troba al descans, el Badalona Women, que està rebent el Real Madrid. Eduard Solà, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Ricard. Doncs efectivament som en temps de descans. Aquest partit entre el Badalona Women i el Real Madrid, de moment encara empat a 0 en el marcador. Badalona Women 0, Real Madrid 0, en una primera meitat on el Badalona ha plantat cara al que actualment és el segon equip classificat a la Lliga F, i ha tingut fins i tot la millor oportunitat després d'una escapada d'Irina Uribe. S'ha anat tot sol, no ha pogut acabar de resoldre, i la defensa del Real Madrid ha pogut treure la pilota de sota els pals, amb un Madrid que amb prou feines ha inquietat a la porteria de Maria Valenzuela. Veurem què és el que passa en aquesta segona meitat. De moment, al descans, Badalona Women 0, Real Madrid 0.
1: Gràcies, Eduard. I en hoquei patins, a 2:15, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus, tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina.
2: 3CAT Info.
4: Les 8 en punt, bona tarda. Ho hem sabut fa només uns minuts, Alexia Putellas deixa el Barça.
1: Sí, un cop finalitzi la temporada i després de 14 anys el primer equip i havent guanyat, entre d'altres títols, 4 Champions, 10 Lligues i 2 pilotes d'or com a millor jugadora del món. Demà, última oportunitat per veure Alexia Putellas al Johan Cruyff com a jugadora del Barça. Serà a partir de les 7 de la tarda contra la Real Societat a la penúltima jornada de Lliga.
4: El govern espanyol manté els seus plans, tot i el contingut del sumari de la causa contra Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això, mentre el PP continua acollant els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. El jutge, paral·lelament, ha acceptat endarrerir 15 dies la declaració de Zapatero com a investigat. En marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vagues. Segons fonts sindicals, el departament hauria presentat en aquesta trobada una nova proposta de millora salarial. El Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència malgrat el rebuig de l'executiu de Londres. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots del Partit Nacional Escocès i els Verds. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban per ocupar més territori i evitar els atacs amb drons per part de Hezbollah a l'Iran. Mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els seus últims atacs i anuncia una resposta. Les dues parts, però, mantenen les negociacions. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà la infraestructura a punt fins d'aquí a 3 anys. Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis de zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. A Figueres s'ha fet una concentració aquesta tarda de rebuig al crim masclista que va costar la vida a una veïna del municipi en ple carrer la setmana passada. Les entitats convocants han reclamat una protecció real de les víctimes. I les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat denunciant la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei.
2: Esports.
1: A banda del comiat d'Alexia Putellas del Barça un cop finalitzi la temporada, segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet, segueix amb la seva idea de marxar a Dubai les tres properes temporades. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu Juan Carlos Navarro. Monchi ha estat presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol. Assegura que compta amb Manolo González com a tècnic del primer equip. I en hoquei patins

0: Avui juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga Masculina. Barça, Noia, Calafell, Reus, Igualada-Voltregà a 2:15.
1: I si avui ha fet calor, demà encara en farà més. Les màximes a l'interior del país rondaran els 33 graus i les altes del dia arribaran al 35 a Ponent. Fins i tot, no es descarta algun valor de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols de tarda inofensius al Pirineu.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info.
1: Una actualitat que a aquesta hora passa per la informació esportiva, Ricard, i amb un comiat.
0: Un comiat que ja és oficial. Alexia Putellas deixarà el Barça un cop finalitzi la temporada.
3: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
3: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un extracte d'un vídeo que han penjat tant els perfils de les xarxes socials del Futbol Club Barcelona com Alexia Putellas, en el que anunciava la seva sortida, com deia la mateixa jugadora, després de 14 temporades al primer equip. Alexia Putellas, de 32 anys, ha guanyat en aquestes 14 temporades, entre d'altres títols, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes. També va guanyar 2 pilotes d'or com a millor jugadora del món i també va patir una lesió important al genoll esquerre amb el trencament dels lligaments. Alexia Putellas jugarà demà el seu últim partit al Johan Cruyff com a jugadora del Barça. Serà contra la Reial Societat a la penúltima jornada de Lliga. Serà a partir de les 7 de la tarda, abans, a les 11 del matí, al Camp Nou, acte institucional de comiat.
1: Gràcies, Ricard. El temps dels esports ho ampliarem tot plegat i la resta de l'actualitat. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Ara passen pràcticament 6 minuts de les 8. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança a la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
7: Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero.
5: Però fons del govern espanyol demanen no caure a la trampa del PP. Deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé este migdia altres ministres com Òscar López o la portaveu Elma Saiz sí que han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident.
8: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Per ara la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
1: Ens quedem a Madrid perquè enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident José María Aznar, que considera que la situació és insostenible i insisteix en la seva frase el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En aquest escenari, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona els socis del PSOE per forçar un canvi a Àngels Lafuente.
10: La imputació de Zapatero i la publicació del sumari del cas Plus Ultra referma l'estratègia del Partit Popular per forçar un avançament de les eleccions generals. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
11: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
10: Tot i la tempesta perfecta per actuar, Feijóo no mou fitxa i no acaba de fer el pas per liderar una moció.

0: de censura. Els números encara no li acaben de sortir i un dia més fa una crida als socis d'investidura perquè retirin el suport al govern de Sánchez.
1: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: Una crida i una pressió dirigides principalment al PNB, dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, titllés d'irresponsable el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, després de la imputació de Zapatero. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
2: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
0: I des d'Esquerra, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
3: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
0: Junts, a hores d'ara, no es planteja donar suport a una hipotètica moció de censura.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, mostra la seva confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
5: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos, aquí estamos.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
4: 10 minuts per sobre de les 8 del vespre, continua la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de resoldre el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vagues. Segons fonts sindicals, la conselleria hauria presentat una nova proposta de millora salarial per al professorat. Unitat Mòbil a Barcelona, Maria Costa amb el suport tècnic de Matilde Seoane.
7: Segons fonts sindicals, la contraproposta del departament contemplaria ara d'entrada l'augment del complement específic del 30% que es pagaria en 3 anys, un acord que ja coneixíem, i un complement nou per tothom. Aquest substituiria l'augment dels complements inicials de tutoria que el departament havia ofert en un inici. Si fem comptes, d'aquí 3 anys i sumant aquestes millores, els docents podrien acabar cobrant fins als 330 euros bruts al mes. Una xifra però que és encara molt inicial i que els sindicats ja avisa que podria canviar en les properes hores. De fet, en la proposta unitària, els sindicats volien un complement universal d'entre uns 478 euros i uns 544 euros cada mes fins d'aquí 3 anys. La proposta del govern també inclouria el reconeixement i pagament del deute del sexenni. Fonts sindicals admeten que les negociacions estan més encaminades que els darrers dies, tot i que encara no donen res per fet. La reunió continua i tot fa pensar que demà es repetirà la mateixa fórmula i hi haurà una nova trobada, tot plegat enmig de la vaga general que es manté. De fet, els sindicats no descarten vaga indefinida i es plantegen la possibilitat d'intensificar les protestes i fer-les coincidir amb la visita del Papa el 9 i el 10 de juny.
6: 3Cat Info.
4: El Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència, malgrat l'executiu britànic. La iniciativa s'ha aprovat per 72 vots a 55, amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds. Londres, Quim Olivares.
8: John Sweeney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
9: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
8: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
10: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
8: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
4: I l'Iran

0: Ha restaurat parcialment l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha anunciat el govern de Teheran i ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i Israel el 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig global d'internet més llarg de la història en tot un país. L'accés parcial a internet el va ordenar ahir el president Masoud Pezeshkian. A més de la censura i les restriccions a la informació, la falta d'accés a la xarxa provocava unes pèrdues diàries a l'Iran de 30 milions de dòlars per l'afectació a les empreses digitals, segons ha reconegut Teheran. Aquesta mesura coincideix amb la tensió generada per l'últim atac dels Estats Units al sud del país asiàtic enmig de les negociacions per aconseguir un acord de pau. Segons Washington, ha estat una acció defensiva contra les rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto al foc i que hi respondran. No obstant això, no abandonen les negociacions. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, no hi ha expectatives d'un acord imminent.
1: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula o una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
0: Al front del Líban, mentrestant, l'exèrcit israelià continua l'expansió per ciutats controlades per Hezbollah, més enllà de la línia de front que ocupava abans de l'alto al foc pactat amb el govern libanès. En les últimes hores ha matat almenys 16 persones, segons Beirut. Un quart de nou del vespre, pràcticament, temps per conèixer la previsió meteorològica amb aquesta calor que sembla que va a més.
2: El temps.
0: És una crònica que signa Néstor Gómez.
3: Un dia més avui la calor ha sigut notícia arreu del país, amb unes temperatures que han pujat de manera generalitzada per sobre dels 32 graus a les comarques de l'interior i s'ha enfilat fins a gairebé els 34 graus a Vinebre, Castellnou de Seana, Torres de Segre, també a Mollerussa, fins i tot a la mateixa ciutat de Lleida. Tot això en un dia molt plàcid, predominat per l'ampli domini del sol. Aquesta situació d'estabilitat tindrà continuïtat aquest dimecres, un dia assolellat de cap a cap, potser demà al matí amb alguna teranyina de núvols alts, potser demà a la tarda amb alguns núvols que creixeran cap al sector del Prepirineu o Pirineu, en principi sense precipitacions, i si arribés a deixar alguna precipitació seria de caràcter feble. Però aquest dimecres tornarem a parlar de calor perquè s'intensifica respecte als valors d'avui. S'esperen màximes de 33-34 graus a gran part de la Catalunya interior, especialment a la Catalunya central, i cap a Ponent les temperatures poden pujar fins als 35 graus. Poblacions com Balaguer, Lleida i Tàrrega poden arribar a aquesta xifra i fins i tot no descartem que Tremp pugui arribar als 36 graus. Aquesta calor no queda aquí perquè de cara a dijous encara pujaran més. Entre dijous i divendres tocaran sostre amb màximes que poden arribar a la xifra dels 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost total de 200 milions d'euros, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquest i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. L'executiu de Salvador Illa també ha defensat el Pla de Pobles, una nova ajuda similar però enfocada als municipis de menys de 5.000 habitants i que han impulsat arran de l'acord amb Esquerra pels pressupostos. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
5: De la mateixa manera que el govern va decidir recuperar el Pla de Barris per acompanyar la transformació dels nuclis històrics de barris densament poblats, de ciutats mitjanes i grans del nostre país, ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Dalmau ho ha dit al Parlament, on avui han començat a compareixer els consellers per defensar els pressupostos. Junts i la CUP ja han anunciat que intentaran bloquejar la tramitació parlamentària amb una esmena a la totalitat, però el seu veto servirà de poc perquè el govern ja té assegurada la majoria de vots perquè s'aprovin a principis de juliol. Mentrestant, la Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins al 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà la infraestructura a punt fins d'aquí a 3 anys, Albert Prat.
6: El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència

0: Ja no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
1: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
2: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Figueres per condemnar el crim masclista d'avui fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants han reclamat una protecció real per a les víctimes. Unitat Mòbil a Figueres, Josep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
3: La concentració convocada per l'associació Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha fet una setmana després del crim, al mateix lloc on van passar els fets, amb pancartes on es podia llegir qui jutja els jutges o que la culpa canvi de bàndol. La mobilització s'ha convertit en un clam per exigir que les administracions i la justícia actuïn abans que passin coses com aquesta. S'ha llegit un manifest per reclamar menys minuts de silenci i més recursos contra la violència masclista.
4: Exigim responsabilitats a l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida. D'una societat que treu la càmera abans d'estendre la mà. Per això, avui, no acabem aquest manifest amb un minut de silenci. L'acabem amb un crit perquè no es falten minuts de silenci. Ens sobren dones assassinades. Justícia!
5: Justícia!
3: Una concentració emotiva en presència d'amics i familiars de la víctima assassinada per la seva exparella, un home amb antecedents i ordres d'allunyament que havia trencat. Al banc de la plaça on van passar els fets, rams de flors i una pancarta, ni una més ni una menys, vives les volem.
6: 3Cat Info.
2: Més qüestions. El cotxe elèctric de Ferrari fa desplomar les accions de l'automobilística. El Ferrari Luce és el primer model 100% elèctric de la companyia, amb un motor de més de 1.000 cavalls de potència, capaç d'arribar als 100 km per hora en 2.5 segons i de superar els 300 a velocitat màxima. El disseny s'allunya dels models clàssics de Ferrari. És un cotxe de 5 places amb un gran maleter. Està previst que es comenci a comercialitzar a finals d'any a un preu superior al 500.000 euros. El nou model presentat el cap de setmana a Milà no ha convençut molts usuaris, que no s'han estalviat crítiques a les xarxes socials ni els inversors. Les accions de Ferrari han caigut prop d'un 9% avui a la borsa i això demostra la falta de confiança sobre la demanda dels cotxes amb motors de bateries i en el segment de luxe. L'Alemanya Porsche ha decidit aturar la producció del seu model elèctric Taycan després de constatar que no s'està arribant a les vendes previstes. I comença el judici per la macrocausa del cas Innova a Reus, al Baix Camp. Ho fa 15 anys després del gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic al conglomerat Tarragona Manel Sastre.
7: L'interventor municipal, Baldomer Rovira, ha encetat les declaracions en la vista oral explicant l'informe en què va acreditar les irregularitats en la contractació i facturació dels principals encausats.
8: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada normativa en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acaban de realizar parte o totalmente, ¿no?
7: Tot plegat fa referència en gran part a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, per valor d'1.000.000 d'euros, que el Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament. A la causa també figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. Josep Prat, exdirector d'Innova i exdirector de CatSalut...
2: Hem de deixar aquí aquesta crònica que ens arribava des de Tarragona, perquè en aquests moments, des del Departament d'Educació, ha acabat la reunió, la cinquena, entre els sindicats del sector amb el Departament d'Educació, i qui donarà les primeres explicacions per part del sindicat USTEC és la seva portaveu, Yolanda Segura, que la sentim tot seguit a 3Cat Info.
9: El mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial

0: poder continuar doncs, les negociacions tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles, per poder desplegar doncs, aquest model d'escola inclusiva que tant ens fa falta. També volem parlar sobre burocràcia i sobre democràcia als centres, perquè són qüestions que també doncs, cal abordar. Nosaltres demà tenim una vaga convocada. Des d'aquí llancem un missatge molt clar a tot el col·lectiu perquè s'assumi de forma massiva aquesta vaga. Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte. Així que, sobretot, persones treballadores, docents, personal laboral, personal educatiu que esteu convocades demà en aquesta vaga, demà omplim els carrers de tot el territori català per exercir doncs, aquesta pressió màxima. Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem de nou a una vaga més enllà del que tenim convocat fins ara. Si cal, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Quines xifres us han posat damunt de la taula avui?
0: Avui el que ens ha traslladat el Departament d'Educació són diversos elements. En primer lloc, ha sigut situar aquest any un complement addicional en aquest 2026 d'uns 36 euros. Nosaltres demanem que aquest complement doncs, és insuficient, li hem traslladat que és insuficient i demanem que sigui com a mínim de 60 euros. Llavors, en el 2027, en el 2028, no hi ha res situat diguéssim, d'aquest increment i en el 2029 tampoc. Per tant, nosaltres, la nostra contraproposta que hem traslladat ara és que el 2027 que no hi hagi cap augment, perquè és veritat doncs, que tenim un augment salarial important també a nivell estatal, però el 2028 s'hauria de situar entre 20 i 30 euros aquest complement i el 2029 doncs, arribar com a mínim a una xifra de 120 euros, tot sempre en termes de salari brut. Amb això arribaríem en termes salarials a assumir una xifra prou significativa com perquè el personal docent d'aquest país doncs, pugui recuperar el seu poder adquisitiu perdut des de fa unes dècades. Hem traçat aquesta proposta i esperem que demà el Departament d'Educació doncs, ens faci el retorn. També una altra proposta que se'ns ha fet des del Departament d'Educació que considerem doncs, prou significativa és el retorn d'un deute que hem acumulat, que vam acumular o que ha acumulat moltes persones treballadores docents amb la retallada dels sexenis, el que ara en diem estadis. Doncs s'han compromès doncs, a revertir aquesta retallada, bueno, la retallada està revertida, a recuperar aquest deute i per tant doncs, un compromís de calendarització d'aquest retorn. Això sí que és una passa que per nosaltres també és absolutament important i molt significativa perquè reverteix una injustícia salarial que pateixen milers i milers de docents del nostre país. Per tant, nosaltres aquesta proposta benvinguda, però demanem una concreció de calendari, com a mínim que es concreti doncs, almenys doncs, en quants anys podem calendaritzar doncs, aquest retorn. I per altra banda, doncs, res, hem de continuar parlant doncs, del tema de la inclusiva. Ja sabeu que hi ha aquest desplegament de 1.700 dotacions per aquest curs que ve, benvingudes siguin, però sí que per nosaltres és insuficient encara, volem doncs, anar més enllà, arrencar moltes més dotacions, establir una sèrie de mesures necessàries doncs, per poder doncs, assegurar una diguéssim, una atenció òptima per tot el nostre alumnat i, per tant, en aquest sentit també farem una negociació. I una altra qüestió que m'he descuidat i és que continua estant sobre la taula aquesta clàusula de la revisió salarial que aquí hi ha un escull perquè ells ho adrecen a funció pública i, per tant, ho emmarquen en una negociació amb funció pública. I, per tant, bueno, en aquesta qüestió demà doncs, també haurem de fer una força perquè realment s'aterri aquesta proposta i veurem si venen amb aquesta voluntat també de situar aquest element que per nosaltres també és clau perquè d'aquí uns anys no haguem de tornar a estar parlant de recuperar un poder adquisitiu un altre cop perdut perquè ja sabeu que la inflació no es manté estàtica i que continua en creixement.
1: tant, Yolanda, aquest nou complement seria només per aquest any, de moment.
2: És Yolanda, sí, segura, donant les explicacions.
0: Sí, la seva proposta seria que aquest complement se situés només en aquest any i ja està. I, per tant, això, evidentment, per nosaltres, doncs encara és insuficient, ens situa lluny de la nostra proposta que vam traslladar al Departament d'Educació, i la nostra contraproposta ja rebaixa la proposta inicial. Per tant, creiem que és absolutament assumible. Nosaltres el que els hi proposem és el que ja us he dit, doncs que en comptes de 35 euros siguin 60 en aquest 2026, perquè realment l'augment salarial d'aquest any no és gaire, l'augment salarial també a nivell estatal també és petit, per tant es pot incrementar aquesta aportació, aquesta nova aportació, i després el 2027, donat doncs, que hi ha un increment salarial estatal més elevat, doncs es pot deixar a zero, però sí que el 2028 demanem doncs, que hi hagi una aportació ni que sigui de 20-30 euros, i el 2029 hi ha aquests 120 euros, donat que ja no hi ha augment salarial estatal ni tampoc hi ha doncs, els 200 euros, ja sabeu que els avancem a 3 anys, per tant el 2029 queda desert. No? Doncs aquí situar aquesta aportació que acabaria doncs, arrodonint aquesta millora salarial.
2: Són les explicacions de Yolanda Segura del sindicat USTEC després de la cinquena reunió que han mantingut amb el Departament d'Educació, una reunió que, segons Avança, no han tancat un acord, però que comencen a acostar posicions malgrat que segueixen allunyades. En punt 9:15, de seguida ho ampliem tot.

0: Sou a 3Cat Info, hem de recapitular les qüestions més destacades d'aquesta tarda. Ho sentíem ara en directe, aquestes valoracions des del sindicat USTEC després de la reunió amb el Departament d'Educació. De seguida tots els detalls, però l'altra notícia de la tarda és el del nom propi del Barça. Alexia Putellas marxa.
1: Marxa, deixarà el Barça un cop acabi aquesta temporada i després de 14 anys el primer equip blaugrana, i havent guanyat, entre d'altres títols, 4 lligues de campions i 10 lligues, a més de 2 pilotes d'or que l'acrediten com a millor jugadora del món. Demà, Alexia s'acomiadarà a l'estadi Johan Cruyff en el partit de Lliga que el Barça ha de jugar contra la Real Societat. Al matí, roda de premsa d'acomiad també d'Alexia, la capitana del Barça, que plega, com dèiem, després de 14 anys.
0: De seguida ho ampliarem tot. També s'ha acabat la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vagues. De fet, demà hi ha una vaga general que segueix convocada. De moment no hi ha acord, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, s'ha mostrat satisfeta perquè el govern els hagi presentat una contraproposta de millora salarial per a tots els professionals. Demà està previst que continuï aquesta negociació. El govern espanyol, d'altra banda, manté els seus plans, tot i el contingut del sumari de la causa contra Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això mentre el PP continua collant els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Paral·lelament, el jutge ha acceptat endarrerir 15 dies la declaració de Zapatero com a investigat. La propera mitja hora, però, també us parlarem d'altres qüestions. Per exemple, passarem per Bèlgica, on aquest matí una col·lisió entre un tren i un minibús escolar ha deixat 2 adults i 2 menors morts. D'altra banda, els docents no hauran d'acreditar el català a les Illes Balears en algunes places. És un acord del Partit Popular i Vox que han incorporat en una llei òmnibus de simplificació administrativa. I l'Ajuntament de Barcelona, d'altra banda, que vol rehabilitar i regenerar el barri de Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, i per això tiren endavant l'anomenat Compromís per la Trinitat Vella, una rehabilitació a 75 finques, 432 habitatges i 29 locals. I pel que fa al temps, la calor és la protagonista, ho serà també demà, i de fet, demà encara en pot fer més. Les màximes a l'interior del país poden rondar els 33 graus, les més altes poden arribar fins i tot als 35 a Ponent, i no es descarta algun valor de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà, com dèiem, assolellat amb alguns núvols de tarda, inofensius al Pirineu. Doncs, com dèiem i sentíem abans de fer aquesta recapitulació, moment de tornar al Departament d'Educació, dona explicacions ara al sindicat CGT.
2: Les prioritats polítiques del govern, que davant de les docents, davant de les treballadores i treballadors de l'educació mobilitzats, ha posat més diners al sac de la repressió, tant sigui el govern d'aquí de Catalunya al sac de la policia, com el govern estatal al sac de l'exèrcit. Nosaltres, des de ben al principi, hem dit que això és una qüestió de prioritats polítiques i, per tant, que les prioritats polítiques han d'anar a assegurar uns serveis públics que, davant d'aquesta crisi que ve, el que hem de fer és assegurar educació, assegurar sanitat, assegurar

0: que transports públics funcionin. Per tant, aquesta és la notícia que la CGT ens emportem avui d'aquí. També li hem exigit al govern del PSC que si no té possibilitat d'ampliar els seus marges d'acord, doncs que hi fiqui també al govern de l'Estat, que hi fiqui al PSOE i que puguin moure les partides necessàries per pagar el que educació i els serveis públics necessiten. La consellera s'ha fartat els últims dies de dir que eren propostes maximalistes, avui han vingut amb un canvi de paradigma i nosaltres ja ho venim dient, no hi ha cap proposta maximalista perquè tot el que exigim i cap al seu compliment de la seva pròpia llei i cap en el compliment del 6% que ells mateixos no volen abordar. Nosaltres també exigim a la resta de partits polítics, als partits de l'oposició, que seria gros que per segona vegada la mobilització i les persones treballadores del carrer hagin de fer caure uns pressupostos. Per tant, exigim que hi fiquin partides, que moguin el que s'hagi de moure per augmentar els pressupostos d'educació i poder resoldre aquest conflicte. Nosaltres també demanem, més enllà de la part salarial, que hi hagi una clàusula de garantia salarial o que li diguin com vulguin, però que s'actualitzin els salaris a l'IPC i alhora que s'afronti i que vagi en consonància amb el tema d'ampliar plantilles per millorar les ràtios. Ara mateix ens volen vendre que l'any que ve milloraran les ràtios amb la baixada de natalitat i nosaltres no ho podem acceptar. Li exigim al departament que no faci cap altre tancament de grup públic i que els tancaments que té previstos pel curs que ve els tiri enrere, que tirin enrere les taules de planificació i que amb aquesta gent puguem ampliar els grups de pública. Si hi ha problemes d'espais, si hi ha problemes d'escoles privades i concertades, doncs que facin alguna proposta per desconcertar-les i recuperar els espais que hem perdut com a classe treballadora. En aquest sentit, per nosaltres només queda exigir al departament que les negociacions s'haurien de donar en comitè de vaga i que no ha de ser aquell espai per reflotar un acord perdut o un acord passat com va ser el que van firmar el març amb Comissions i UGT. I per altra banda, dir-li a les persones treballadores, als treballadors i treballadores de l'educació, que demà hi ha una vaga convocada, que la millor força que tenim és que demà siguem totes al carrer, que sigui brutal, perquè aquí al departament puguem exigir encara més millores salarials, millores retributives, millores que parteixin de la reducció de ràtios, millores que puguin afrontar el currículum i millores que puguin afrontar també tot el tema de democràcia als centres, que per nosaltres és fonamental. Des de CGT donem suport a totes les convocatòries de l'Assemblea Educativa de Catalunya, donem suport a totes les accions de demà i bloquegem tot Catalunya per recuperar el que és nostre.
1: Són les explicacions d'Isarn Pardes, portaveu de la CGT, que en la mateixa línia que Iolanda Segura feia una crida perquè demà tots els mestres i professors convocats a la vaga general surtin al carrer a protestar per tenir motius de força, diuen, a la reunió que ha de continuar demà. Unes explicacions que Iolanda Segura donava abans també i que afirmava que el departament havia portat avui una proposta que començava a acostar-se més a les posicions que defensen des dels sindicats i que en aquest cas volen seguir negociant una negociació que continuarà demà, però ara qui dona explicacions són els portaveus de la Intersindical.
2: Però també continua oberta la mobilització. Demà ha de ser un dia massiu. Demà hem de sortir tots i totes al carrer. Tothom ha de sortir al carrer. Us necessitem per fer pressió aquí darrere i que ens escoltin i que acabin de confirmar el que sembla que avui potser han començat. I el pecat original de tot això és la no aplicació de la LEC. La LEC va ser aprovada fa moltíssims anys, el 2009 concretament, i allà ja s'establia que el PIB destinat a educació havia de ser del 6%, i des de llavors que només se'n destina el 3%. Tots sabeu que la societat ha canviat molt des del 2009, però continuem amb una inversió del miserable 3%. Aquesta LEC també parlava de la immersió lingüística i garantia que els alumnes sortissin de l'educació pública dominant les dues llengües oficials. Això tots sabem que no és així. Calen més recursos. Els petits avenços d'avui no són fruit de la bona voluntat del departament. Som fruit de la pressió que hem estat exercint entre tots i totes. Hem d'augmentar la pressió per aconseguir un acord digne del que ens mereixem. Sense recursos, sense respecte al professorat i sense una aposta clara pel català i per la qualitat educativa, no hi haurà una escola pública, l'escola pública que ens mereixem. Gràcies.
1: Explicacions de la Intersindical, que en aquests moments també continuen responent les preguntes dels periodistes, pendents també, per cert, de les explicacions que pugui donar el Departament d'Educació. En aquest cas, entenem que, com els últims dies, serà el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, qui faci aquestes explicacions per part de la Conselleria. En aquest cas, com dèiem, pendents del que pugui sortir de la reunió de demà, que continuarà aquesta negociació, amb algunes de les puntualitzacions que feia la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari del sector, Yolanda Segura.
3: No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
1: Ara el que fem, però, és ocupar-nos d'una altra de les qüestions d'aquesta tarda.
4: 3Cat Info.
1: I es tracta, David Ubach, d'un nom propi, el d'Alexia Putellas.
5: Sí, que ja és oficial que deixarà el Barça un cop s'acabi aquesta temporada, la qual a l'equip blaugrana li queden dos partits, els dos de Lliga d'aquesta setmana. Alexia mateixa ho ha anunciat avui mateix a les seves xarxes socials, de fet fa ben poca estona.
6: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
5: La capitana blaugrana de 32 anys ha estat jugadora del primer equip 14 temporades i ha guanyat, entre altres títols, 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes. També va guanyar dues pilotes d'or que l'acrediten com a millor jugadora del món. Alexia jugarà demà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff com a futbolista blaugrana. Serà contra la Real Societat a la penúltima jornada de la Lliga, una lliga que el Barça ja té matemàticament a la butxaca. A partir de les 7 de la tarda aquest partit i abans, a les 11 del matí, al Camp Nou, acte institucional de comiat. També tenim ja primeres reaccions a aquest anunci d'Alexia de la seva sortida del Barça per part de Quica Nazaret al programa La Desoneta.
8: Todo lo que hace por nosotras sin decir mucho es su presencia.
1: David, ho hem de deixar aquí perquè hem de tornar al Departament d'Educació. En aquests moments, qui compareix, com dèiem, per part del Departament és Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
0: Sindicats, jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el Departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula. Hem situat un element també molt important, que és un element de reivindicació de totes les organitzacions sindicals, que és la compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis. Aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas, estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas i poder oferir en el conjunt de docents perjudicats per aquesta situació doncs d'una compensació econòmica, que és un element que és important, que recollia a l'acord i que per tant doncs és un element important a tenir en compte. Finalment, hem situat també aquesta acceleració en el pagament, com us comentava abans. Això significa que passem de 4 a 3 anys, tenint en compte que l'any 2029 aquí es podria produir aquest increment retributiu d'aquest nou complement que hem plantejat. Ens hem emplaçat a demà a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions i d'altres, per tal de poder concretar alguns elements de l'acord, doncs segurament en aquest sentit que no estàvem prou aterrats i que, per tant, puguin explicitar també el compromís i així permetre aquesta incorporació dels sindicats a l'acord, que és un element central, important, i continuar rebaixant aquesta tensió en el conjunt del sistema educatiu.
9: Secretari, tenim ball de xifres pel que fa a aquest complement a nivell econòmic, exactament, a 3 anys vista, què suposaria? O quin increment teniu en ment, sobretot pel que ve a ser la xifra final?
10: Nosaltres hem d'estudiar, en aquest cas, aquest nou complement. El que hem situat és que tots els increments que nosaltres vam plantejar a la reunió de divendres en relació als complements singulars que afectaven a tutories, cotutories, a les direccions, també un complement pels docents que estan en centres de màxima complexitat, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria, al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals.
11: És convertir aquest complement per algun perfil més concret a per tots els docents i no docents? És a dir, això seria per fer completament transversal tot aquest complement?
10: Aquest seria un complement lineal, per tant afectaria els docents i seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
12: I el 2026, eh?
10: El 2026.
12: El 2026 de moment.
13: I altres anys es planteja...
10: Bueno, aquest és un complement consolidable, això significa que aquesta aportació de 80 milions d'euros es consolidaria de tal manera que el percebrien a partir d'aleshores els docents. Hi ha el compromís en aquest cas d'explorar si durant l'any 2029 es podrés dur a terme un increment d'aquest complement. Nosaltres, com podeu imaginar, hem de fer números. La voluntat en aquest cas és de poder acostar posicions amb el conjunt d'organitzacions sindicals que no han signat l'acord i, per tant, doncs aquest és un element que posem sobre la taula, que demà podrem detallar d'una manera més concreta en relació a la proposta que puguem fer.
14: Gràcies.
15: Demà a les 3, eh?
1: En punt 3:15 del vespre acaben aquí les explicacions d'Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, després d'aquesta reunió que han mantingut la cinquena als sindicats amb el departament per mirar d'acostar posicions, malgrat que segueixen allunyades les dues per reconèixer que avui s'han fet avenços en aquestes negociacions, amb la recuperació d'alguns complements que es van perdre amb les retallades del 2012 i també amb noves millores salarials transversals per tots els mestres i professors i no només per aquells que assumeixin més tasques, com incorporava la primera proposta que va fer el departament. De seguida ho recollirem tot plegat. El que fem ara, però, és sentir la previsió meteorològica d'en Néstor Gómez i de seguida anem amb la resta de qüestions destacades d'aquest dimarts.
16: El temps.
17: Des del passat dijous, les temperatures estan totalment disparades, cada dia arribant als 34 graus o més, i en el cas d'avui no hem arribat als 34, però sí als 33,9 graus en el cas de Vinebre. Temperatures disparades a l'interior i avui, per primera vegada, Barcelona ha arribat a la xifra dels 30 graus. Unes temperatures que fa unes dècades arribar als 30 al litoral era una cosa, diríem, que poc normal, fins i tot durant l'estiu, doncs ha arribat de manera precoç al mes de maig. I aquesta situació d'estabilitat, de sol i de temperatures càlides tindrà continuïtat aquest dimecres. Al matí, amb alguna teranyina de núvols alts. A la tarda, amb l'aparició d'alguns núvols al vessant sud del Pirineu, sectors també del Pirineu, en principi sense precipitacions, i si en deixa alguna, seria de caràcter feble. Però aquest dimecres tornarem a parlar de calor intensa, més que avui, màximes que s'esperen a la Catalunya central i a les comarques de Girona entre els 33-34 graus, a les comarques de Ponent 35 graus i cap al Pallars Jussà poden arribar als 36 graus, de tal manera que continuarem parlant d'una temperatura d'estiu, la que tindrem en aquesta recta final del mes de maig. I com dèiem, encara augmentaran més de cara a dijous, perquè de cara a dijous s'esperen màximes a Mora d'Ebre o a Tortosa que poden tocar la xifra dels 38 graus.
16: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Passant 2:15 del vespre, hem estat pendents del que passava al Departament d'Educació amb aquesta reunió entre els sindicats i el departament. També hem explicat ja el comiat d'Alexia Putellas del Barça després de 14 anys al primer equip. I ara ens centrem en les novetats del cas que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Ha parlat aquesta tarda el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que demana al PP no condemnar abans d'hora l'expresident, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de Zapatero. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb qui va liderar la Moncloa
5: fa anys perquè creuen que no ha sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança en la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
18: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
19: Señor Bolaños, hace una semana hacía una...

0: se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Per ara, la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
3: 3Cat Info.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de la salut del català. Assegura que queda molta feina per fer, però afegeix que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa ho ha dit aquest vespre en l'acte per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, en què ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar-la.
5: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
4: El president del govern ha destacat els 21 milions d'euros destinats a ampliar les aules d'acollida intensiva a les escoles o els 50 milions dedicats a l'àmbit digital per garantir la presència de la llengua catalana en totes les pantalles i plataformes. En l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Ho ha apuntat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
6: Mai no s'havia impulsat una política lingüística tan ambiciosa amb una planificació, una execució i una avaluació sistemàtiques. En aquest primer any ja s'han executat la majoria de les mesures previstes. Hem treballat en tots els àmbits, des de l'ensenyament del català per adults fins a la política lingüística municipal, passant per les clàusules lingüístiques, l'impuls del català en el món laboral, en el comerç o el suport a les entitats d'arreu del domini lingüístic. Avui anunciem la posada en marxa de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics.
4: El nou òrgan, que era un dels compromisos del Pacte Nacional per la Llengua, podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua. I amb tot això, aquí a Catalunya, a les Illes Balears la situació és diferent. Els docents no hauran d'acreditar el català en algunes places. És un acord del PP i Vox que han incorporat a una llei òmnibus de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta Marga Proens d'agenollar-se davant de Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Palma, Caterina Carmany.
7: Des de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia acusa el PP d'actuar d'amagat per vulnerar la llei de normalització lingüística.
8: Van a través d'una esmena per la porta de darrere. El català necessita protecció i impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que té línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
7: Marga Proens es defensa.
9: Les exempcions s'aprovaran amb fets puntuals que vostè nega, amb fets puntuals on no se cobreix la plaça de professor. Vostè té un problema. I és que vostè, a la llengua, domer la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
7: La presidenta de les Balears ha aprofitat una de les denúncies de Pesteguia sobre el català a IB3 per atacar el líder socialista Iago Negueruela, que s'ha ofès.
9: Tanta sort que IB3 té tertulians en castellà. Si no, haguéssim hagut de vetar el senyor Negueruela.
10: Jo, quan vaig a IB3, parlo en català. Quan me demanen, parlo en català. I sempre he cercat aquesta manera de demostrar també l'estima per aquesta llengua. Lo que mai faré, sigui d'on sigui, serà votar en contra del català aquí, ni a Madrid, ni a ninguna part de l'Estat, i vostè sí.
7: I mentrestant, Manuela Cañadas de Vox es permet frivolitzar.
11: Jo, senyora Pesteguia, no tendría que cobrar porque lo estoy gozando con lo que usted sufre.
7: Exempció del català pels docents, però també pels alumnes que acreditin que són a les Balears temporalment i que no hauran d'aprendre la nostra llengua.
4: Més temes. Quatre persones, dos d'ells menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Vingegaut. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren a un pas a nivell que estava tancat. Bruno Forte Amires.
12: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
13: The barrier is damaged.
14: La barrera està
13: feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què ha continuat conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
12: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran al xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són dos nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els

0: fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Vilda, evita fer conjectures.
1: La investigació està en marxa, no hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
0: Alguns veïns del poble, com en Ronnie, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
2: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
0: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
3: 5 minuts i arribarem a les 9 del vespre.
4: Esports.
5: David Ubach, bona tarda.
3: Bona tarda. Més enllà d'aquesta notícia que destacàvem als inicis d'aquest bloc informatiu de l'anunci d'Alexia Putellas de marxar del Barça un cop que s'acabi aquesta temporada, és a dir, aquesta mateixa setmana, doncs l'actualitat esportiva del dia ve ben farcida, començant també per la Lliga Femenina, el Barça que jugarà demà a casa contra la Real Societat, en el partit en el qual Alexia Putellas es podrà acomiadar de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff. Doncs ara tenim un partit en dansa també a la Lliga Femenina de la jornada 29, que és la penúltima, un Barça que ja és matemàticament campió, com també estan salvats els altres dos equips catalans, que són el Badalona i l'Espanyol, i el Badalona està jugant ara partit d'aquesta jornada 29 a la Lliga Femenina de Futbol contra el Real Madrid. El duel és ja al tram final. Tant és així que s'està jugant ja el temps afegit en un partit que està decidit perquè el Real Madrid s'està enduent la victòria del municipal de Palamós, on el Badalona actua com a local. Ara mateix el marcador és de Badalona 0, Real Madrid 4. També demà jugarà l'Espanyol, que en el seu cas visitarà el camp del Deportivo de la Coruña.
4: 3CAT Info.
3: Un Espanyol que ha vist com aquest migdia es feia la presentació de Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi manté que compta amb Manolo González com a entrenador per a la temporada que ve. També ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós.
6: Tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea y a la historia de este club.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Del futbol passem al bàsquet. Ja tenim final a l'Olímpic de Badalona en el partit que el Joventut estava jugant davant de l'Unicaja amb victòria verd i negra per 95-74. 21 punts de diferència ha estat el marcador final favorable als verd i negres en un partit que ha estat la represa de l'enfrontament que tots dos equips van iniciar fa alguns dies i que es va haver de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Això va passar doncs, a principis de mes. Avui s'ha reprès tota la segona meitat i el Joventut ha mantingut diferències, ja que el partit es va suspendre amb 53-33 en el marcador, 20 punts d'avantatge que el Joventut ha sabut mantenir per segellar aquesta victòria de 21 punts en aquest partit de la 29a jornada de la CB. El Joventut ja des de fa algunes jornades classificat matemàticament per al playoff. Per cert que l'Olímpic de Badalona precisament serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga ACB. I també en bàsquet, segons s'ha explicat aquesta emissora, és molt complicat que l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, continuï la banqueta blaugrana en la temporada vinent. Si no hi ha un canvi dràstic d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar al Dubai. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, tot i que li queda un any de contracte. Una informació que destaquem el dia que Pascual mateix s'ha reunit amb el president electe del Barça, Joan Laporta. Sense deixar el bàsquet encara, afegim un apunt al fet que l'Uni Girona hagi fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tenim un minut encara per parlar de més esport en joc. En hoquei patins avui es juguen els tercers i definitius partits de tres eliminatòries de play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. Al tram final de la primera meitat, aquests en són els marcadors.

0: Barça 1, Noia 1, Igualada 0, Voltregà 0 i Calafell 1, Reus 1. Tots tres partits, doncs, definiran tres semifinalistes que s'afegiran al Liceo, de moment l'únic equip ja classificat per a les semifinals. De l'hoquei patins al ciclisme, al Giro d'Itàlia hi ha hagut triomf en solitari del danès Jonas Vingegaard a la 16a etapa, que el referma en el lideratge de la classificació general dins de l'última setmana ja de la ronda italiana. El ciclista danès del Visma ara té 4 minuts i 3 segons d'avantatge sobre el segon, que és l'austríac Félix Gall, de l'equip Decathlon. Demà, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andaló, amb tres ports de tercera categoria. I afegim que en motor, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello, a Itàlia, per intentar reaparèixer el Gran Premi Italià d'aquest proper cap de setmana, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 9. El Departament i els sindicats d'educació acosten posicions en el conflicte i demà es tornaran a reunir per mirar de pactar les millores laborals que reclamen mestres i professors. Malgrat la bona sintonia, els representants dels treballadors mantenen la jornada de vaga prevista per demà. El govern espanyol manté els seus plans tot i el contingut del sumari de la causa contra Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això mentre el PP continua als aliats parlamentaris de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban per ocupar més territori i evitar els atacs amb drons per part de Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els seus últims atacs i anuncia una resposta a les dues parts, però mantenen les negociacions. El Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència malgrat el rebuig de l'executiu de Londres. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots del Partit Nacional Escocès i els Verds. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Figueres per condemnar el crim masclista d'avui fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants han reclamat una protecció real per les víctimes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a posar en marxa la nova Comissaria General de Prevenció i Denúncia de Violències Masclistes abans que acabi l'any 2027. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins a l'any 2029. El govern tornarà a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. L'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani. El MACBA ha acollit la 19a edició de la Nit del Galerisme, una cita que pretén reconèixer la vitalitat de l'art actual a Catalunya.
1: Esports. Alexia Putellas deixarà el Barça un cop que s'acabi la temporada després de 14 anys al primer equip i havent guanyat, entre d'altres títols, 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, a més de dues pilotes d'or com a millor jugadora del món. A la Lliga Femenina de Futbol, precisament, s'ha jugat un partit en presència catalana de la 29a jornada, la penúltima del campionat amb derrota del Badalona a casa, al municipal de Palamós, contra el Real Madrid per 0-4. I pel que fa a la Lliga CB de bàsquet, s'ha reprès el partit del Joventut a casa contra Unicaja, que es va posposar a principis de mes per una avaria al videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha arrencat la segona meitat guanyant de 20, s'ha acabat imposant de 21 punts per 95-74 contra els malaguenys.
0: I el temps, si avui ha fet calor, demà encara en farà més. Les màximes a l'interior del país rondaran els 33 graus i les altes del dia arribaran als 35 a Ponent. Fins i tot no es descarta algun valor de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols de tarda inofensius al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: 9:03. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info.
0: Comencem, Departament d'Educació.

0: Sis sindicats acosten posicions en el conflicte laboral que ha portat els mestres a convocar un calendari de vagues. A la cinquena reunió, que s'ha fet fins fa tot just uns minuts a la conselleria, s'han plantejat algunes millores salarials per mestres i professors. Malgrat la millora de la sintonia, els sindicats mantenen, però, la jornada de vaga convocada per demà. Unitat mòbil al departament, Matilde Seoane i Maria Costa. Molt bona nit.
1: Bona nit. Les dues parts, govern i sindicats, admeten que avui s'han fet passes endavant, però que encara no hi ha acord. La proposta del departament avui ha canviat. En comptes d'oferir complements per pagar més les tutories, ha ofert un complement únic per a tots els docents, que de moment aquest curs vinent seria de 40 euros i no tanquen la porta a augmentar-ho a partir del 2029. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
1: Els sindicats ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i que a partir del 2029 s'hauria de multiplicar per dos. A més, afegeixen que amb l'augment del 30% del complement específic ja pactat, l'increment ha d'acabar sent com a mínim de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
3: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Demà hi haurà vaga general a tot Catalunya. També, com dèiem, es tornaran a reunir a partir de les 3 del migdia al Departament d'Educació.
0: Maria Costa, amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Molt bona nit, gràcies.
1: Bona nit.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança en la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
7: Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero. Sí, señor.
5: Però fons del govern espanyol demanen no caure a la trampa del PP. Deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé este migdia altres ministres com Óscar López o la portaveu Elma Saiz sí que han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident.
8: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Per ara la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
0: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar, que considera que la situació és insostenible i insisteix en la seva frase, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En aquest escenari, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona els socis del PSOE per forçar un canvi. Tornem ara cap a Madrid. Àngels Lafuente.
10: La imputació de Zapatero i la publicació del sumari del cas Plus Ultra referma l'estratègia del Partit Popular per forçar un avançament de les eleccions generals. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
11: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
10: Tot i la tempesta perfecta per actuar, Feijóo no mou fitxa i no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. Els números encara no li acaben de sortir i un dia més fa una crida als socis d'investidura perquè retirin el suport al govern de Sánchez.
12: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo que quiere un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
10: Una crida i una pressió dirigides principalment al PNB dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, titllés d'irresponsable el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, després de la imputació de Zapatero. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha insistit que la

0: executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
1: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
0: I des d'Esquerra, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
2: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
0: Junts, a hores d'ara, no es planteja donar suport a una hipotètica moció de censura.
3: 9 i 9 minuts, obrim plana internacional. L'exèrcit d'Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban per ocupar més territori i evitar els atacs amb drons per part de Hezbollah, que han augmentat les últimes setmanes. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que ha ordenat un gran desplegament de forces més enllà del territori que ja ocupaven un 8% del país veí.
4: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
3: En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones, segons Beirut. Hezbollah també ha reivindicat el llançament de drons contra les tropes d'Israel. En paral·lel a l'operació al Líban, Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas. Aquestes operacions coincideixen amb la tensió generada pels últims bombardejos dels Estats Units al sud de l'Iran, enmig de les negociacions per aconseguir un acord de pau. Segons Washington, ha estat una acció defensiva contra rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran. L'Iran, mentrestant, ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig. Les autoritats iranianes van tallar l'accés, recordem, després de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i Israel el 28 de febrer, i aquest ha estat el bloqueig global d'internet més llarg de la història en tot un país. Més qüestions. El Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència, malgrat el rebuig de l'executiu de Londres. La iniciativa s'ha aprovat per 72 vots a 55, amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds. Anem ara cap a Londres. Quim Olivares.
5: John Sweeney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
5: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
7: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
5: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
8: 3CAT Info.
3: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà la infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. Albert Prat.
9: El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
10: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
9: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
3: Més qüestions. Els treballadors migrants de Catalunya guanyen un 22% menys que els nascuts a Espanya. Això són gairebé 6.900 euros bruts menys a l'any. Ho diu l'informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que s'ha presentat avui al Parlament. Segons el document, 4 de cada 10 empleats estrangers estan més qualificats del que requereix el seu lloc de treball. Per l'organisme, els migrants necessiten tenir les mateixes oportunitats que la resta pel seu pes en el mercat laboral català perquè representen una cinquena part de les persones en edat de treballar del país. El president del Consell és Siriaco Hidalgo.
11: Aquest canvi tan ràpid i profund només pot ser gestionat amb garanties d'èxit si es preserva i es reforça la cohesió social, i aquesta cohesió passa de manera ineludible per la integració laboral efectiva.
3: Per Hidalgo, el coneixement i l'ús del català són una de les eines imprescindibles perquè els migrants puguin optar a la igualtat d'oportunitats.
8: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
12: Un dia més avui, la calor ha sigut notícia arreu del país, amb unes temperatures que han pujat de manera generalitzada per sobre dels 32 graus a les comarques de l'interior i s'ha enfilat fins a gairebé els 34 graus a Vinebre, Castellnou de Seana, Torres de Segre, també a Mollerussa, fins i tot a la mateixa ciutat de Lleida. Tot això en un dia molt plàcid, predominat per l'ampli domini del sol. Aquesta situació d'estabilitat tindrà continuïtat aquest dimecres, un dia assolellat de cap a cap, potser demà al matí amb alguna tarenyina de núvols alts, potser demà a la tarda amb alguns núvols que creixeran cap al sector del Prepirineu o Pirineu, en principi sense precipitacions, i si arribés a deixar alguna precipitació seria de caràcter feble. Però aquest dimecres tornarem a parlar de calor perquè s'intensifica respecte als valors d'avui. S'esperen màximes de 33-34 graus a gran part de la Catalunya interior, especialment a la Catalunya central, i cap a Ponent les temperatures poden pujar fins als 35 graus. Poblacions com Balaguer, Lleida i Tàrrega poden arribar a aquesta xifra i fins i tot no descartem que Trem pugui arribar als 36 graus. Aquesta calor no queda aquí perquè de cara a dijous encara pujaran més. Entre dijous i divendres tocaran sostre amb màximes que poden arribar a la xifra dels 38 graus.
8: 3CAT Info. Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 10. Com sempre, a aquesta hora ens aturem per desvelar-vos alguns dels continguts del Catalunya Nit d'avui. Ja tenim a l'estudi 3CAT Info en Marc Güell. Marc Güell, bona nit.
15: Hola, bona nit.
8: L'aposta.
3: Marc, explica'ns, què ens explicareu avui?
15: Doncs mira, d'entrada un nom, el d'Alexia Putellas, a nom d'aquest vespre ha anunciat que deixarà el Barça després de 14 temporades i 38 títols com a blaugrana. La jugadora jugarà demà el seu últim partit de blaugrana a l'estadi Johan Cruyff. Ho comentarem tot plegat amb la companya del Departament d'Esports, la Ruth Vilà. Un altre front obert d'aquest vespre, aquesta reunió del govern amb els sindicats del sector de l'educació, sembla que han acostat posicions, però mantenen la vaga per demà, ens ho explicarà tot la Maria Costa. I els que també fan vaga són les biblioteques de Barcelona. A les portes de la selectivitat, avui han començat una vaga indefinida. En podrem parlar amb Montse Serra, que és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Un altre nom destacat que es manté avui també és el de José Luis Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez continua mesurant els seus suports després d'aquest cas que implica presumptament l'expresident espanyol. Dins del mateix socialisme, de fet, hi ha veus que defensen l'expresident espanyol, però d'altres que comencen a ser crítiques també amb Zapatero i amb Pedro Sánchez. El sentirem també al Catalunya Nit. I avui, al Catalunya Nit, també us parlarem de Gaudí.
16: La vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia.
15: Mireu, qui sentia més, Manuel Manonelles, és el responsable del complex oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. L'hem visitat justament avui, que és Sant Felip Neri, i ens ha explicat la relació que tenia Gaudí amb aquest espai. Hi ha teories que diuen que es dirigia cap allà, cap a Sant Felip Neri, quan el va atropellar un tramvia i va morir. Hem visitat l'espai i també mirarem de treure l'entrellat sobre dues pintures on Gaudí sembla que apareix retratat. I avui també conversarem amb una assessora política, Chloe Dalton. Ha tingut una vida molt enfeinada fent d'assessora política, però explica que un animal salvatge li ha canviat la vida. Es tracta d'un llebretó que va trobar a prop de casa i va decidir acollir-lo. A partir d'aquí tot va canviar i ara, fa un temps, de fet, ha tret un llibre que es diu Llebretó, que és un èxit de vendes a tot el món, en què explica la seva història. No us perdeu la conversa.
3: No ens ho perdrem, com sempre, Marc. Moltes gràcies i us escoltem a partir de les 10.
15: Bona nit.
3: Bona nit.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nosaltres seguim repassant l'actualitat. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Figueres per condemnar el crim masclista d'avui fa una setmana en ple carrer del municipi. Les entitats convocants han reclamat una protecció real per les víctimes. Unitat Mòbil a Figueres, Josep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
17: Vergonya!
18: Vergonya! Vergonya! Vergonya!
19: La concentració convocada per l'Associació Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha fet una setmana després del crim, al mateix lloc on van passar els fets, amb pancartes on es podia llegir qui jutja els jutges o que la culpa canvi de bàndol. La mobilització s'ha convertit en un clam per exigir que les administracions i la justícia actuïn abans que passin coses com aquesta. S'ha llegit un manifest per reclamar menys minuts de silenci i més recursos contra la violència masclista.
20: Ja exigim responsabilitats a l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida. D'una societat que treu la càmera abans d'estendre la mà. Per això, avui, no acabem aquest manifest amb un minut de silenci. L'acabem amb un crit perquè no es falten minuts de silenci. Ens sobren dones assassinades. Justícia!
18: Justícia!
19: Una concentració emotiva en presència d'amics i familiars de la víctima assassinada per la seva exparella, un home amb antecedents i ordres d'allunyament que havia trencat. Al banc de la plaça on van passar els fets, rams de flors i una pancarta, ni una més ni una menys, vives les volem.
3: Doncs bé, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a posar en marxa la nova Comissaria General de Prevenció i Denúncia de Violències Masclistes abans que acabi l'any 2027. La mesura forma part dels acords pressupostaris entre el govern i els comuns. Segons el departament, l'anomenada Comissaria de la Dona permetrà abordar el conjunt de violències masclistes de forma més efectiva. Parlon ha concretat que s'ampliaran els equips d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra, així com les unitats d'investigació dels delictes relacionats amb les violències de gènere.
21: La idea és, d'acord de pressupostos que hem acordat amb els comuns, doncs crear abans de finalitzar el 2027 la Comissaria General de Prevenció i Denúncia de les Violències Masclistes, que és com es diu, reforçant sobretot els grups d'atenció a la víctima, els equips que treballen en el marc de l'OAC, amb un augment del 20% del pressupost, no? Amb tot el tema del reforç del mecanisme virtual per queixes i denúncies i suport també a policies locals.
3: Parlon ha presentat uns pressupostos d'Interior que ascendeixen a 2.352 milions d'euros. És un 35% més que els del 2023. Entre les principals novetats destaquen 445 milions destinats al reforç dels cossos operatius, amb la incorporació de 1.600 nous Mossos d'Esquadra, 300 bombers i 100 agents rurals. També s'invertirà en la renovació de vehicles i equipaments de protecció. La consellera defensa que aquestes mesures permetran millorar la resposta davant les emergències i reforçar la seguretat ciutadana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani. Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat han estat distingida pel seu impuls en les arts visuals. Els guardons, que organitzen conjuntament les associacions Galeries d'Art de Catalunya i Art Barcelona, també han premiat el crític Ricard Mas i les sales Joan Gaspar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què han reunit més de 200 persones del món de la cultura. El MACBA està a l'escenari del lliurament dels premis de la 19a edició de la Nit del Galerisme, una cita que pretén reconèixer la vitalitat de l'art actual a Catalunya. El cotxe elèctric de Ferrari fa desplomar les accions de l'automobilística. El Ferrari Luce és el primer model 100% elèctric de la companyia, amb un motor de més de 1.000 cavalls de potència, capaç d'arribar als 100 km per hora en 2 segons i mig, i de superar també els 300 a velocitat màxima. El disseny s'allunya dels models clàssics de Ferrari. És un cotxe de 5 places amb un gran maleter. Està previst que es comenci a comercialitzar a finals d'any a un preu superior al 500.000 d'euros. El nou model, presentat el cap de setmana a Milà, no ha convençut, però, a molts usuaris, que no s'han estalviat crítiques a les xarxes socials ni als inversors. Les accions de Ferrari, com deien, han caigut prop d'un 9% avui a la borsa, i això demostra la falta de confiança sobre la demanda dels cotxes amb motor de bateria en el segment de luxe. L'Alemanya Porsche ha decidit aturar la producció del seu model elèctric Taycan, després de constatar que no s'està arribant a les vendes previstes.
1: Esports.
3: David Tubac, bona nit.
17: Bona nit. 5 minuts per repassar el més destacat, doncs, de la informació esportiva del dia, que passa avui, sens dubte, per un nom propi. És el d'Alexia Putellas, la capitana del Barça. Deixarà el club blaugrana un cop que s'acabi aquesta temporada, és a dir, aquesta mateixa setmana. Ho ha anunciat així a les seves xarxes socials.
22: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
23: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
22: Per això no vull que sigui un moment trist.
23: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
17: La capitana blaugrana, de 32 anys, ha estat jugadora del primer equip 14 temporades i ha guanyat, entre altres títols, 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes. També va guanyar 2 pilotes d'or com a millor jugadora del món. Alexia Putella jugarà demà el seu últim partit al Johan Cruyff com a futbolista del Barça. Serà contra la Real Societat a la penúltima jornada de Lliga. Serà a partir de les 7 de la tarda. I en aquest partit hi haurà seguiment ampli del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que farà la seva missió precisament des de l'estadi Johan Cruyff i allargarà la seva durada més enllà de les 9 per fer un seguiment d'aquest homenatge que Alexia rebrà en el seu comiat de l'afició blaugrana en aquest Barça-Real Societat de demà, abans de les 11 del matí al Camp Nou, acte institucional de comiat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Sense deixar la Lliga Femenina de Futbol a l'àmbit estrictament esportiu, la competició no s'atura, i si demà hi haurà aquest Barça-Real Societat amb comiat d'Alexia, avui s'ha jugat un partit d'aquesta mateixa jornada, la penúltima de Lliga, en presència catalana. El Badalona ha perdut 0-4 a casa davant del Real Madrid en un partit que s'ha jugat al Municipal de Palamós. L'equip badaloní, però, ja ha salvat des de fa algunes jornades. Demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo de la Corunya, el conjunt blanquiblau també amb la permanència garantida. I més enllà d'això, de l'Espanyol també destaquem que aquest migdia hi ha hagut la presentació de Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat blanquiblava. Monchi manté que compta amb Manolo González de cara a la temporada que ve i també ha assegurat que vol un club sòlid i ambiciós.
24: Tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea y a la historia de este club.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: En bàsquet, victòria del Joventut per 95-74 contra l'Unicaja, en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB. És el partit que a principis de mes de maig es va posposar al descans per una avaria al videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Serà pres el partit a l'inici del tercer quart amb 20 punts d'avantatge per al Joventut, que els vertinegres han sabut conservar per acabar guanyant de 21, com ara destacàvem. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre, amb el Joventut, que participarà a la competició com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia en tant que campió de la Copa, a més del proper

i guanyador d'aquesta Lliga ACB. I també en bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, és molt complicat que l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, continuï a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi dràstic d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai, tot plegat després de la reunió que Pascual ha mantingut avui amb el president electe del Barça, Joan Laporta. La marxa de l'encara tècnic blaugrana coincidiria també amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, a qui li queda encara un any més de contracte. Mig minut per destacar també que al Giro d'Itàlia hi ha hagut triomf en solitari del danès de l'equip Visma, Jonas Vingegaard, a la 7a etapa que el referma en el lideratge de la classificació general. Això en la primera etapa de l'última setmana de la ronda italiana, en què ara mateix doncs, en el global el ciclista del Visma té 4 minuts i 3 segons d'avantatge respecte del segon, que és l'austríac del Decathlon, Félix Gall. Demà, 17a etapa de 202 quilòmetres de mitjana muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo, amb 3 ports de tercera categoria.

0: Són 9:15. Departament i sindicats d'educació acosten posicions en el conflicte i demà es tornaran a reunir per mirar de pactar les millores laborals que reclamen mestres i professors. Malgrat la bona sintonia, els representants dels treballadors mantenen la jornada de vaga prevista per demà. El govern espanyol manté els seus plans tot i el contingut del sumari contra la causa de Zapatero. La Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol i sosté que per ara no hi ha proves contundents contra ell. Això mentre el PP continua acollant els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. El jutge ha acceptat endarrerir 15 dies la declaració de Zapatero com a investigat. I fins les 9:00, que començarà, com sempre, el Catalunya Nit. Més notícies, com per exemple, que ja ha començat la campanya de la pesca de la tonyina vermella al Mediterrani, aquest any una mica abans de l'habitual per les pressions del sector, i les previsions són bones. O que el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut del català. Illa ho ha dit aquest vespre en l'acte per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, en què ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua. I en esports, David Ubach, què destacarem?
1: Doncs un nom propi, el d'Alexia Putellas, que ha anunciat que deixarà el Barça un cop que s'acabi aquesta temporada, després de 14 anys al primer equip, i havent guanyat, entre altres títols, 4 lligues de campions i 10 lligues, a més de 2 pilotes d'or, com a millor futbolista del món. Demà, a les 11 del matí, acte institucional d'acomiad d'Alexia com a jugadora del Barça, i al vespre, a les 7 de la tarda, Barça-Real Societat de la 29a jornada de Lliga amb comiat damunt de la gespa a l'estadi Johan Cruyff i un ampli desplegament del Tot Costa que s'emetrà des del recinte blaugrana i allargarà la seva missió més enllà de les 9 per seguir l'homenatge a Alexia.
0: I el temps, si avui ha fet calor, demà encara en farà més. Les màximes a l'interior del país rondaran els 33 graus i les altes del dia arribaran fins als 35 a Ponent. Fins i tot no es descarta algun valor de 36 a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols de tarda inofensius al Pirineu. Dos quarts i dos minuts de 10. Departament d'Educació i sindicats acosten posicions en el conflicte laboral que ha portat mestres a convocar un calendari de vagues. A la cinquena reunió, que s'ha fet fins fa uns minuts a la conselleria, s'han plantejat algunes millores salarials per mestres i professors, malgrat la millora, però en la sintonia, els sindicats mantenen la jornada de vaga convocada per demà. Unitat mòbil al departament, Matilde Seoane i Maria Costa.
2: Les dues parts, govern i sindicats, admeten que avui s'han fet passes endavant, però que encara no hi ha acord. La proposta del departament avui ha canviat. En comptes d'oferir complements per pagar més les tutories, ha ofert un complement únic per a tots els docents, que de moment aquest curs vinent seria de 40 euros i no tanquen la porta a augmentar-ho a partir del 2029. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
2: El sindicat ja avisa, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i que a partir del 2029 s'hauria de multiplicar per 2. A més, afegeixen que amb l'augment del 30% del complement específic ja pactat, l'increment ha d'acabar sent com a mínim de 400 euros. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
2: Demà hi haurà vaga general a tot Catalunya. També, com dèiem, es tornaran a reunir a partir de les 3 del migdia al Departament d'Educació.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop defensa públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no ha sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Dani Sanz de Aja.
6: Sí, la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seva confiança a la innocència de Zapatero. Esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte pel procediment a la senadora popular Alicia García.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
8: Señor Bolaños, hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero.
6: Però fons del govern espanyol demanen no caure a la trampa del PP. Deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé este migdia altres ministres com Òscar López o la portaveu Elma Saiz sí que han tornat a defensar obertament la innocència de l'expresident.
9: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
10: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Per ara la Moncloa s'aferra a la falta de proves sòlides contra l'expresident i confia que puga donar totes les explicacions a l'Audiència Nacional. L'espera, però, es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny.
0: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero reapareix l'expresident José María Aznar, que considera que la situació és insostenible i insisteix en la seva frase, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En aquest escenari, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona els socis del PSOE per forçar un canvi. Tornem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
11: La imputació de Zapatero i la publicació del sumari del cas Plus Ultra referma l'estratègia del Partit Popular per forçar un avançament de les eleccions generals. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Tot i la tempesta perfecta per actuar, Feijóo no mou fitxa i no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. Els números encara no li acaben de sortir i un dia més fa una crida als socis d'investidura perquè retirin el suport al govern de Sánchez.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Una crida i una pressió dirigides principalment al PNB, dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, titllés d'irresponsable el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, després de la imputació de Zapatero. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: I des d'Esquerra, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
11: Junts, a hores d'ara, no es planteja donar suport a una hipotètica moció de censura.
0: Doncs bé, cas Zapatero a banda, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat a declarar la dona del president espanyol d'aquí 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I també comença el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus al Baix Camp. Ho fa 15 anys després del gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals de la construcció de l'Hospital Sant Joan. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic del conglomerat. Tarragona, Manel Sastre.
16: L'interventor municipal

0: Baldomer Rovira ha encetat les declaracions en la vista oral explicant l'informe en què va acreditar les irregularitats en la contractació i facturació dels principals encausats.
1: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada normativa en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acabaron de realizar parte o totalmente, ¿no?
0: Tot plegat fa referència en gran part a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros que el Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament. A la causa també hi figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. Josep Prat, exdirector d'Innova i exdirector de CatSalut, i Jorge Batesteza han anunciat un pacte amb la Fiscalia per acceptar delictes de falsedat, prevaricació i malversació. Això, segons Aleida López, regidora de la CUP de Reus, que està fent l'acusació popular, evidencia que la formació tenia raó.
2: Això, doncs, per nosaltres demostra, no?, que realment aquí hi havia un coneixement de causa del que s'estava fent, hi ha un reconeixement dels delictes que són molt greus, recordem que estem parlant d'un cas de corrupció molt gran que afecta un dels béns més preuats de la nostra societat, com és la sanitat pública.
0: El fiscal demana pels altres 6 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó. El judici s'allargarà fins al juliol i és l'única peça que ha arribat de moment a l'audiència perquè la gran majoria de les que se'n van derivar s'han anat arxivant.
3: I el govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomies com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
4: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
5: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
6: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
4: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
7: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
5: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
4: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
3: El Congrés fa el primer pas per rebaixar els requisits perquè els partits puguin formar part de grups parlamentaris propis. Impulsada per 5 formacions, entre les quals Esquerra i Junts, la reforma del reglament ha tingut un primer tràmit que ha comptat amb el sí del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Volen que l'aprovació definitiva arribi abans de l'aturada d'estiu. Sentim la republicana Inés Granollers, la socialista Joaquín Martínez i el popular José Antonio Bermúdez de Castro.
8: Proposem una reforma clara que respecti la realitat territorial de l'Estat davant de la barbàrie on ens podem trobar.
9: La fragmentació política no la provoca el reglamento y la obligación de esta Cámara es asumirla, es respetarla y es representarla.
10: Esta es una reforma de conveniencia, un nuevo chantaje en busca de más privilegios en esta Cámara.
3: La proposta orientada als partits petits i territorialitzats planteja que puguin formar grups parlamentaris els que han aconseguit un mínim de 5 diputats i que o bé hagin obtingut el 10% dels vots en totes les circumscripcions o s'han presentat o bé hagin assolit el 3% del conjunt de l'Estat. Ara aquests percentatges són del 15% i del 5% respectivament. I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica. També es preveu que es puguin assignar un domicili electrònic a efectes de fer comunicacions als propietaris. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups s'hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra. Més qüestions. 4 persones, 2 d'ells menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble Bingehout. Totes les víctimes anaven a l'autocar, que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Bruno Fortea, mires.
11: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la

0: responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
1: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
0: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran al xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són dos nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Vilde, evita fer conjectures.
2: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
0: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
3: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
0: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
4: I de seguida la previsió meteorològica, abans per una darrera qüestió sobre el cas d'Helena Jubany. El principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada, recordem, des del terrat del bloc de Sabadell on vivia el sospitós. Segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa, l'advocat de Laiglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany. I a més, al·lega que necessiten més temps per analitzar amb detall la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per l'assassinat d'Helena Jubany. El cas es va fer reobrir fa 6 anys.
5: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
6: Des del passat dijous, les temperatures estan totalment disparades, cada dia arribant als 34 graus o més, i en el cas d'avui no hem arribat als 34, però sí als 33,9 graus en el cas de Vinebre. Temperatures disparades a l'interior i avui, per primera vegada, Barcelona ha arribat a la xifra dels 30 graus. Unes temperatures que fa unes dècades arribar als 30 al litoral era una cosa, diríem, que poc normal fins i tot durant l'estiu, doncs ha arribat de manera precoç al mes de maig. I aquesta situació d'estabilitat, de sol i de temperatures càlides tindrà continuïtat aquest dimecres. Al matí, amb alguna teranyina de núvols alts. A la tarda, amb l'aparició d'alguns núvols al vessant sud del Pirineu, sectors també del Pirineu, en principi sense precipitacions, i si en deixa alguna, seria de caràcter feble. Però aquest dimecres tornarem a parlar de calor intensa, més que avui, màximes que s'esperen a la Catalunya central i a les comarques de Girona entre els 33-34 graus, a les comarques de Ponent 35 graus i cap al Pallars Jussà poden arribar als 36 graus, de tal manera que continuarem parlant d'una temperatura d'estiu, la que tindrem en aquesta recta final del mes de maig. I com dèiem, encara augmentaran més de cara a dijous, perquè de cara a dijous s'esperen màximes a Móra d'Ebre o a Tortosa, que poden tocar la xifra dels 38 graus.
5: Resca Info.
4: El papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que s'han donat a conèixer en la roda de premsa d'avui de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, una roda de premsa en què ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV de Madrid a Barcelona. Pablo Martínez Núñez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
7: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
4: I a més, el Consell de Ministres d'avui també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
5: 3CAT Info.
4: Tremp tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. La infraestructura permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador i és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. Tremp, Pau Rovira.
8: Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el

0: Aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
1: I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
2: I una informació que us destacava amb el sumari. Ja ha començat la campanya de pesca de tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió del sector, s'ha avançat una mica. Les previsions són molt bones. Tortosa, Jordi Barranca.
3: El temps de moment està acompanyant i juntament amb l'avançament de la campanya és positiu per a empreses com ara la Brenca Balfegó, líder en aquest sector. Pere Vicent Balfegó és el copresident.
4: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
3: La pesca de la tonyina vermella es fa en aigües de les Balears, és on va reproduir-se una espècie que de normal viu i creix a l'oceà Atlàntic Nord. Després es trasllada a aigües catalanes.
4: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan durant uns mesos, on deixades aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia que hi ha una comanda.
3: L'any passat aquesta companyia Brenga va facturar 119 milions d'euros.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'Estatut de Salut del Català. Assegura que queda molta feina per fer, però afegeix que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa ho ha dit aquest vespre en l'acte per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, en què ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
6: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
2: El president del govern ha destacat els 21 milions d'euros destinats a ampliar les aules d'acollida intensiva o a les escoles, o els 50 milions dedicats en l'àmbit digital per garantir la presència de la llengua catalana en totes les pantalles i plataformes. En l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Ho ha apuntat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
7: Hem treballat en tots els àmbits, des de l'ensenyament del català per adults fins a la política lingüística municipal, passant per les clàusules lingüístiques, l'impuls del català en el món laboral, en el comerç o el suport a les entitats d'arreu del domini lingüístic. Avui anunciem la posada en marxa de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics.
2: El nou òrgan, que era un dels compromisos pel Pacte Nacional per la Llengua, podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua. Més qüestions. Els docents no hauran d'acreditar el català a les Illes Balears en algunes places. És un acord de PP i Vox que han incorporat en una llei òmnibus de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta Marga Proens de genollar-se davant de Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Caterina Carmany.
8: Des de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia acusa el PP d'actuar d'amagat per vulnerar la llei de normalització lingüística.
9: Van a través d'una esmena per la porta de darrere. El català necessita protecció i impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que tenim línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
8: Marga Proens es defensa.
10: Les exencions s'aprovaran amb fets puntuals que vostè nega, amb fets puntuals on no se cobreix la plaça de professor. Vostè té un problema. I és que vostè, a la llengua, domera la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
8: La presidenta de les Balears ha aprofitat una de les denúncies de Pesteguia sobre el català a IB3 per atacar el líder socialista Iago Negueruela, que s'ha ofès.
10: Tanta sort que IB3 té tertulians en castellà, si no hagués hagut de vetar el senyor Negueruela.
11: Jo, quan vaig a IB3, parlo en català. Quan me demanen, parlo en català. I sempre he cercat aquesta manera de demostrar també l'estima per aquesta llengua. Lo que mai faré
12: sigui

0: donde sigui, será votar en contra del català aquí, ni a Madrid, ni a ninguna part de l'Estat, i vostè sí.
1: I mentrestant, Manuela Cañadas de Vox es permet frivolitzar.
2: Yo, señora Pesteguía, no tendría que cobrar porque lo estoy gozando con lo que usted sufre.
1: Exempció del català pels docents, però també pels alumnes que acreditin que són a les Balears temporalment i que no hauran d'aprendre la nostra llengua.
3: Esports. Fins les 10 amb en David Ubach. Bona nit.
4: Bona nit. Fins les 10, doncs, gairebé 5 minuts per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia. I avui, amb un nom propi que acapara l'atenció, és el d'Alexia Putellas i, sobretot, el seu anunci que deixa el Barça un cop que acabi la temporada, és a dir, aquesta mateixa setmana.
5: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
4: La capitana blaugrana de 32 anys ha estat jugadora del primer equip 14 temporades i ha guanyat, entre altres títols, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes. També va guanyar 2 pilotes d'or com a millor jugadora del món. Alexia jugarà demà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff com a futbolista blaugrana. Serà contra la Real Societat a la penúltima jornada de Lliga, a partir de les 7 de la tarda. I abans, a les 11 del matí, al Camp Nou, acte institucional de comiat. Per cert, que després del Barça-Real Societat, doncs també homenatge d'Alexia damunt de la gespa de l'estadi Johan Cruyff, tot plegat amb emissió en directe del Tot Costa des de les 7 de la tarda, des del mateix estadi Johan Cruyff, per seguir el partit també, i sobretot anirà a l'emissió del Tot Costa més enllà de les 9 del vespre per seguir igualment l'homenatge a Alexia, que tindrà l'inici en l'acte institucional que destacàvem a les 11 del matí al Camp Nou.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Més enllà d'aquest nom propi d'Alexia que acapara l'atenció esportiva del dia, sense moure'ns de la Lliga Femenina, ens hem de fer ressò també de l'activitat en partits de la 29a jornada en joc, avui un dels quals en presència catalana, el que ha enfrontat el Badalona amb el Real Madrid a l'estadi municipal de Palamós i que s'ha saldat amb una victòria del conjunt blanc. Derrota de l'equip badaloní per 0-4 en duel de la 29a jornada de Lliga, la penúltima. Un partit en el qual les badalonines han competit, tot i els 4 gols encaixats. Si més no, això és el que assegura la seva futbolista Paula Sánchez.
7: Jo crec que a partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
4: També demà jugarà l'Espanyol, en el seu cas, al camp del Deportivo de la Coruña. Per tant, demà Deportivo Espanyol i Barça-Real Societat.
3: 3CAT Info.
4: De l'Espanyol també destaquem que avui han presentat aquest migdia mateix, vaja, Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha assegurat que compta amb Manolo González com a entrenador de cara a la temporada que ve i manté igualment que vol un club sòlid i ambiciós.
8: Tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Si somos capaces de crear las estructuras necesarias, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que creo que después de tantos años en el fútbol puedo aportar, yo creo que podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea y a la historia de este club.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En bàsquet, victòria del Joventut contra l'Unicaja per 95-74 en partit de la 29a jornada. És l'enfrontament que a principis de mes es va posposar al descans per una avaria al videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Joventut aleshores guanyava de 20, amb 53-33 s'ha reprès el partit i l'avantatge l'ha mantingut el conjunt de Dani Miret per acabar-se imposant, com dèiem, de 21 punts. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB el 19 i el 20 de setembre. I també en bàsquet, segons s'ha explicat en aquesta

emissora, és molt complicat que l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual, segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha un canvi dràstic d'última hora, doncs Pasqual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai. Tot plegat després de la reunió entre Pasqual i el president electe, Joan Laporta. També d'aquesta reunió n'ha sortit la marxa de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça de bàsquet, pendent de fer-se oficial a qui li queda, això sí, un any més de contracte.

0: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: És l'esportista del Barça que ha guanyat més títols, 3 més que Leo Messi, i aquest vespre ha anunciat que deixa el club. Alexia Putellas marxa del Barça després de 14 temporades i tants èxits que ha situat la secció femenina blaugrana com un exemple a seguir. En parlarem amb un dels seus entrenadors, Lluís Cortés, d'aquí uns minuts.
3: Catalunya nit.
4: El govern i els sindicats de mestres i professors estan més a prop d'un acord després d'una nova proposta del departament amb millores salarials. Tot i així, es mantenen les vagues previstes per demà i les parts s'han emplaçat a una nova reunió demà mateix.
2: Quatre hores després de fer-se públic el sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, el govern fa equilibris per mantenir-li el suport, però amb més prudència que el dia que va saltar la notícia. Avui s'hi ha referit el president Illa en aquests termes.
5: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país, y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
2: El jutge ha acceptat ajornar 15 dies la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tingui temps de preparar-se la defensa.
4: El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Ens ho explicarà el corresponsal al Regne Unit, Quim Olivares.
2: Jonathan Endic deixa el seu càrrec a Mango per centrar-se en la seva defensa i ho ha comunicat als treballadors en una carta a la primera declaració pública en què denuncia que les acusacions contra ell són injustes i infundades.
4: I a la segona hora del programa, a partir de les 11, sentirem dues veus que no sempre tenim a l'abast. D'una banda, el periodista nord-americà, Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries, Richard Ford.
6: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units. Malgrat que la situació és la mateixa, en qualsevol cas hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
4: I també Ian Gibson, que reclama que el govern espanyol s'afanyi a trobar les restes mortals de Lorca.
7: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.

0: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Sospitàvem que podia passar i hem tingut la confirmació aquest mateix vespre. Alexia Putellas marxa del Barça. Després de 14 anys, ha fet l'anunci a través d'un vídeo a les xarxes. Un missatge dirigit als culers.
3: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
4: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
3: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
1: Dicen que sí. Doncs el cert és que 14 anys després Putellas se'n va del Barça amb la motxilla carregada d'èxits, tant col·lectius com individuals, amb tots els títols possibles del futbol femení i amb dues pilotes d'or en reconeixement al seu gran talent esportiu. Podem saludar a aquesta hora Ruth Vilà, periodista del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Ruth, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: T'ho ha seguit, Alexia, al llarg de, diríem, tota la seva carrera, pràcticament.
5: Sí, hem seguit i anat explicant, no? I a més, la seva és una història curiosa, perquè quan Alexia fitxa pel Barça, el Barça no té categories inferiors i hi ha un moment que hi ha un ajustament de la reglamentació que fan que Alexia hagi de marxar del Barça, perquè com que no hi ha categories inferiors no pot jugar. I tot i això se'n va jugar a l'Espanyol, jugar al Llevant, i al final, per la desgraciada mort del seu pare, torna a Catalunya i torna al Barça, i aleshores ja comença la seva història amb aquest club el 2012. És a dir, que és una història també de la lluita de moltes futbolistes que volien ser-ho i que no podien per circumstàncies que no eren pròpies d'elles.
1: Ara et demanaré com la descriuries tu com a jugadora dins aquest Barça, però abans resoldre una incògnita que jo crec que deu tenir molt aficionat culer ara mateix. S'acaba un cicle, el femení, del Barça amb la sortida de Putellas?
5: A mi sí que m'ho sembla, perquè l'Alexia ha estat una icona dins i fora el camp, i ja preveiem, o ja explicàvem, que hi ha diverses jugadores importants del Barça que marxen, però la culminació d'aquest canvi de cicle és clarament que marxi Alexia, i ella ja ho explica, que una de les... No? I en marxa perquè segurament podrà tenir un bon contracte fora, ara que el Barça les està passant magres i no pot pagar determinats contractes, però també marxa perquè creu que ha de deixar pas a les noves generacions, i per tant també ell entén que està havent-hi aquest canvi, que ja vam veure a la final de la Champions amb la titularitat d'una jugadora de només 18 anys, de Clara Serra Jordi, i que la pròpia Alexia entén que sí, que ha arribat el moment de deixar pas a les més joves, i per tant ella encapçala aquest canvi de cicle.
1: Sabem ja quin nou destí té, és a dir, quin club jugarà la temporada vinent?
5: Jo no ho tinc confirmat, però sí que en el podcast Fem Futbol, que fem aquí a Catalunya Ràdio, la Maria Tiques, que està molt ben informada, ens explicava que gairebé tots els números de la rifa els té London City, que és aquest equip que ha fundat a Londres la magnat Michelle Kang, que és una dona asiàtica que viu als Estats Units i que ha decidit invertir en clubs de competicions femenines, que és propietària també del Lió, que té un club als Estats Units, que és l'equip de Washington, i que va comprar també aquest club a Londres, que és un club que no jugarà Champions la temporada que ve, però que està armant Michelle Kang per arribar també al capdavant de la competició a Anglaterra.
1: És interessant també, doncs, aquest equip i aquesta propietària, no? Seguir-li també les passes. Però escolta, repassem. Algú que no conegui Alexia Putellas, com la descriuries com a jugadora i quina és la seva vàlua, no? Com a integrant d'aquest Barça guanyador?
5: Doncs com a futbolista ha estat una futbolista que jo crec que ha viscut la bisagra d'un futbol en competicions femenines, podríem dir, antic, perquè tu pensa que Alèxia, quan va començar, els entrenadors dels equips de les nenes eren els pares o algú que no volia entrenar els nens i el feien entrenar les nenes. I ella ha viscut el procés de professionalització i ha estat l'estàndard d'aquest procés, exigint-se sempre al màxim, una migcampista una mica total, no? amb molta arribada a l'àrea en determinats moments de la seva carrera, també forta defensivament ara al final de la seva carrera al Barça, és a dir, una migcampista molt completa, molt vistosa, esquerrana, no? Que els esquerrans sempre tenen aquella cosa, no? que te'ls mires d'una altra manera, amb molt de gol per ser migcampista. Alexia ha fet molts gols tot i ser migcampista i amb molta essència a Barça d'aquest, no? Els grans migcampistes del Barça, doncs Alexia també té aquesta essència Barça, incorporant-hi a més com molta arribada a gol. I després, clar, fora del camp, Alexia és una icona absoluta. Jo crec que és la icona del canvi, del paradigma del canvi de les competicions femenines i de les dones que es dediquen professionalment a jugar a futbol. És veritat que abans que ella hi van haver sobretot jugadores dels Estats Units com Megan Rapinoe o com Alex Morgan que ja encapçalaven titulars, premsa, marques, però Alexia crec que és un fenomen més global. Aquestes eren sobretot un tema de seleccions, amb la selecció dels Estats Units. Megan Rapinoe segurament sí, una icona sobretot pel moviment LGTBI, però jo crec que Alexia es converteix en una icona d'aquest futbol modern, d'aquest futbol que també juguen les dones i que ha fet un pas endavant i que és global. Ara mateix, per exemple, hi ha aquesta campanya de les patates fregides de l'Ace que protagonitzen Thierry Henry, Messi, Beckham i Alexia Putellas. Mm. És que, clar, és brutal això. I això ho ha aconseguit aquesta jugadora fent moltes coses, sobretot dins del camp. També fora, perquè les jugadores d'aquesta generació tenen aquest pes, no? Que quan els hi fan una entrevista no parlen només de futbol, i han de parlar de tota la lluita que han de fer les dones per aconseguir la igualtat, i elles no han tingut cap problema també en encapçalar aquesta lluita.
1: Mm-hmm. Demà serà un dia que és molt especial per Alexia, perquè jugarà el seu últim partit amb la samarreta blaugrana, per tant, ara sí que ja ho sabem, tancant la Lliga contra la Reial Societat. Sabem com pot anar aquest comiat que li farà l'afició culer i que li ha de fer també la institució, el club.
5: Sí, el de la institució serà al matí. A les 11 han convocat els periodistes per anar al Camp Nou, on Alexia es trobarà amb les seves companyes, amb tots els trofeus que ha aconseguit i també doncs, amb la directiva del Barça, amb el president electe Joan Laporta, amb el president en funcions també Rafa Juste, i aquí hi haurà un acte més protocolari a l'estadi, tot i que amb l'emoció de també estar acompanyada de les seves companyes i de tots aquests títols. I després de la tarda, jo crec que és el que ja li fa més il·lusió, poder-se acomiadar de la gent que habitualment va al Johan Cruyff, abans de començar avui el Tot Costa, que sabíem que estava a punt d'esclatar aquest vídeo d'Alexia, que estaven a punt de tirar aquest vídeo d'Alexia, jo he entrat a mirar si hi havia entrades per demà al partit contra la Reial Societat, que és a les 7 a Johan Cruyff, i n'hi havia gairebé a tot arreu del camp. I quan he sortit jo del Tot Costa, que eren tres, no, eren les 8 perquè hem coincidit, Agnès, sí. Doncs a les 8 quan he sortit del Tot Costa ja no quedava ni una entrada per anar a veure aquest partit del Johan, que jo crec que serà el moment més emotiu per ella, perquè s'acomiadarà d'aquesta afició que l'estima de tant i que ella també ha estimat tant aquesta afició. Encara queda un partit de Lliga que serà fora, jugaran a Madrid al cap de setmana, però Alexia en aquest vídeo ja anuncia que aquest de demà serà el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
1: Doncs l'haurem de seguir, ho farem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, segur en totes les diferents franges. Gràcies, Rut Vilà, que vagi molt bé, fins demà.
5: Adéu, bona nit.
0: Un minut i mig per arribar a un quart d'11 de la nit. Estem parlant d'Alexia Putellas, que ha anunciat avui que acaba la seva etapa al club de la seva vida, al Barça. Ja hem dit a la portada que ha aconseguit més títols fins i tot que Leo Messi. David Ubach, bona nit.
6: Bona nit.
0: Fem una mica el perfil d'Alexia Putellas.
6: Doncs mira, ha anunciat avui que marxa del Barça als 32 anys, nascuda a Mollet del Vallès, i prové d'una família de basquetbolistes, contràriament al que, al que pugui semblar, però ella es va decantar doncs, per la pilota als peus i als 6 anys ja de ben petita va començar a jugar a futbol. Va passar pel futbol base del Sabadell, del Barça i de l'Espanyol, com ara apuntava la Ruth, amb l'equip blanquiblau. doncs va debutar ja a l'elit el 2010 i va guanyar una copa, primer títol important d'Alexia doncs, a les files de l'Espanyol. Quan va arrencar el Sabadell, les males llengües diuen que hauria una mica falsejat la seva edat per poder començar a jugar, perquè el tall era a partir dels 8 anys per

0: per a les nenes, i Alèxia doncs encara no hi arribava, però vaja, va començar a donar puntades a Sabadell a l'edat una mica més prematura. Després, de l'Espanyol, on s'hi va estar un any, el primer equip va passar pel Llevant el 2011 i ràpidament va fitxar pel Barça ja el 2012 per complir aquests 14 anys amb la samarreta blaugrana, en els quals ha guanyat, com a títols més destacats, 4 lligues de campions, l'última doncs ben recent, 10 lligues i 10 copes entre la trentena de títols que ha acabat assolint, i sobretot les dues pilotes d'or que va ser capaç de guanyar i que l'acrediten com a millor jugadora del món dels anys 2021 i 2022. I hem recuperat un extracte de la primera d'aquestes que va guanyar en sortir a rebre el guardó.
1: El club, que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
0: Una Alèxia que continuava aquest discurs tenint un record pel seu pare, mort doncs de manera prematura. També ha guanyat un Mundial amb la selecció espanyola i que va portar molta i molta cua, i ella es va significar molt aleshores. Recordem aquell petó l'any 2023 no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Abans, mesos previs d'aquest Mundial, tot l'enrenou amb les jugadores que van renunciar a la selecció espanyola femenina si no hi havia canvis. Alèxia també, una de les que portava la veu cantant, prenent protagonisme en aquest sentit, i després ho va fer també quan es va produir aquest petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso.
2: Que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente mi generación también ha tocado ejercer de otros roles, no solo de jugadoras, para conseguir eso. Y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas.
3: Aquesta Alèxia també reivindicativa, i una Alèxia que sap el que és la mel de l'esport, no? Tots aquests títols que ara ens explicaves, però també la part més fosca, la de les lesions greus.
0: Sí, en va tenir, vaja, pràcticament la més greu que pot tenir una futbolista. En el seu cas, el 2022 va patir un trencament dels lligaments del genoll que la va deixar pràcticament un any sense jugar. Es va sobreposar aquest tràngol, tornant a molt bon nivell, com s'ha demostrat. Una Alèxia que, ara ho deia la Ruth també, va fer de bisagra en el canvi esportiu del futbol practicat per dones, però també ho ha estat doncs, per aquests motius que hem destacat, en els canvis significatius ja en el caire més social del que ha estat el futbol, en el tracte que s'ha rebut per part de les jugadores que s'estan formant i de les professionals, no? En aquesta evolució que estem vivint afortunadament en els últims anys. Un apunt, el que apuntava la Ruth també, segona golejadora històrica del Barça, 232 gols d'Alèxia Putellas, per davant només una persona, Leo Messi.
3: Déu-n'hi-do, un gran currículum, gràcies.
0: Deixa'm apuntar ràpidament, sí, que demà el Tot Costa s'emetrà en directe des de l'estadi Johan Cruyff per viure doncs com evoluciona el partit, i sobretot allargarà l'emissió més enllà de les 9 del vespre, l'hora habitual de tancament del Tot Costa, per seguir l'homenatge que se li farà a Alèxia damunt de la gespa.
3: Perfecte, David, parlem després.
0: Molt bé, fins després.
4: Doncs bé, quan passen 17 minuts de les 10 en punt de la nit i encara recollint la notícia que Alèxia Putellas deixa el Barça, podem saludar Lluís Cortés, que va entrenar l'equip femení del Barça entre el 2019 i el 2021, un període en què les jugadores, les culers, van assolir, entre d'altres, per primer cop el títol més preuat del futbol europeu, que és la Lliga de Campions. Lluís Cortés, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Coneixes bé Alèxia, perquè abans de ser l'entrenador principal ja estava a l'equip tècnic, ja estaves a l'equip tècnic. No sé si us havia arribat la possibilitat que Alèxia plegués. Ara fa uns dies que es rumorejava, i si tenies la sensació que Alèxia posaria aquest any el punt final amb la seva història amb el Barça.
5: Sí, sí, sí, la veritat que malauradament ja era algo que més o menys s'estava comentant, que s'estava collent, i pues, que la gent que estem potser una mica més a prop sí que ens havia arribat la informació, el rumor, amb més força, però bé, per sort va acabar bé, no? Perquè això sí que se sabia ja abans de la final de Champions. Per sort va acabar bé a Oslo i s'ha pogut despedir com és Alèxia, que és una guanyadora.
4: Ara ho dèiem, no?, que vas entrenar aquest equip les temporades entre el 2019 i el 2021. Com era Alèxia? Què en recordes?
5: Mira, Alèxia és una jugadora que és superexigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení pues, com es mereixia, ni més ni menys, però també

0: és molt exigent amb ella mateixa. O sigui, Alexia, jo la recordo diverses vegades i diversos partits i diversos entrenaments, però sobretot en partits després, en partits després d'haver guanyat. Dir-li, Alexia, però no estàs contenta? I no estava contenta. No, perquè aquella pilota que he perdut no la puc perdre. No, perquè no podem concedir un gol en els últims minuts. I un exemple molt clar d'això, recordo quan vam guanyar la Copa de la Reina en el 2021, que vam guanyar la Copa de la Reina, i era, Alexia, estem al pòdium, on ens havien donat la medalla, la copa. Alexia, que ara és moment de celebrar-ho, que hem d'estar contentes. I deia, no, no podem celebrar, perquè en dues setmanes, o en una setmana o en uns dies, tenim la final de Champions i aquest any no podem perdonar-la. O sigui, aquesta era Alexia, i crec que amb aquests exemples queda molt, molt descrita com era ella com a jugadora, no? En quant a la seva mentalitat.
1: Sí, una mentalitat exigent, perfeccionista, competitiva també, no? Ara tenim aquí sobre la taula unes dades. Alexia Putellas, que ha jugat 507 partits amb el Barça, en els quals ha marcat 232 gols, pràcticament la meitat dels partits ha marcat un gol i ha repartit fins a 230 assistències. Per tant, ho té una mica tot també com a jugadora, no?
0: Sí, i sense ser davantera. O sigui que això també és una cosa que és important a destacar. O sigui que no és una jugadora que estigui a prop de l'àrea i l'arribin totes les entrades i només li calgui empènyer la pilota, no? O sigui que és una jugadora que jo sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota, o sigui, era capaç de baixar molt la seva posició per ajudar en la sortida de pilota amb les centrals i poder des d'allà crear la situació d'atac. També et podia portar molt, també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? d'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències des de la seva posició, però també una gran finalitzadora. Una gran finalitzadora, i la gent diu, no, perquè xuto els penals. Ja, de penals també ha fet gols, però n'ha fet molts, i molts, arribant molt bé de segona línia, xutant des de fora de l'àrea. O sigui, que una migcampista faci aquest número de gols i aquest número d'assistències és un número brutal.
1: Demostra la seva excepcionalitat. Ara hem de veure com queda el Barça, la secció femenina de futbol, perquè marxa ella i marxen segurament també algunes altres jugadores i que es confirmarà en els pròxims dies. Quina hauria de ser l'estratègia del club ara per omplir el buit d'Alexia Putellas? Lluís Cortés.
0: Jo crec que el club, l'estratègia és clara. O sigui, és clara i ha d'apostar per la gent de casa, perquè al final hem vist que la gent de casa pot competir molt bé, que la gent de casa té bon nivell, que aquesta és la gràcia o la clau del Barça, que des de fa molts anys s'està treballant molt bé, i no només en el primer equip, sinó també en tota la cantera o tot el futbol base també femení, i crec que la clau és no buscar molt a fora, buscar molt a casa. O sigui, vam veure la final de la Champions, Clara Serra Jordi, el nivell que va oferir contra un Olympic de Lyon amb jugadores que han costat molts diners, que estan cobrant molts diners, i Serra va jugar, va fer un partidàs, va guanyar la final. Llavors, és que potser la solució la tenim a casa. I tenim jugadores a casa de molt nivell que potser no tenen l'experiència d'Alexia, però és que l'experiència es guanya tenint experiència. O sigui, posant-les algun dia, jugant amb elles, com el seu dia vam fer amb Clàudia Pina o amb Jana Fernández o amb altres jugadores joves, que avui són les jugadores que són, gràcies a que el seu dia es va apostar per elles.
1: Sembla que és una fórmula que funciona tant en el masculí com en el femení i que el Barça té la sort de poder explotar. Veurem què és el que passa en les pròximes temporades. Estem parlant amb Lluís Cortés, que va ser entrenador del femení les temporades del 2019 al 2021 i, per tant, va entrenar Alexia Putellas. Ara, Lluís, estàs entrenant a l'Aràbia Saudita. Com és allà el futbol femení, no? Com es va obrir camí en una societat com la d'aquell país?
0: Doncs mira, a l'Arabia necessitem moltes jugadores com Alexia. O sigui, realment a la selecció nacional totes les jugadores saben de la importància d'Alexia. Avui m'estaven escrivint missatges moltes, no? Dient, coach, que l'Alexia marxa, no? Com és això? No sé què. O sigui, totes, per elles és molt important tenir aquests referents al futbol mundial, però sobretot al Barça, als equips que elles també segueixen més, no? Allà el futbol femení està, doncs, com podria estar a Espanya potser fa 25-30 anys, quan abans ho explicava la Ruth, no? Que els pares havien d'entrenar o que inclús potser hi havia famílies que dificultaven que les seves nenes poguessin jugar. Doncs ara s'ha dit, això encara passava fa 3 anys, no? Ara està passant menys, per sort cada cop el futbol femení és més popular, més gent juga, tots els partits de la primera divisió són televisats, però insisteixo, és molt important jugadores o referents com Alexia que també una cosa que m'agrada

0: molt d'Alexia és que s'ha parlat d'ella, però sobretot per coses que ha fet al camp. O sigui, així com altres jugadores sí que s'han hagut de posicionar en determinades causes i han guanyat molta, molta repercussió mediàtica per altres coses, com dèieu abans de Megan Rapinoe, jo crec que Alexia s'ha centrat molt en ser una bona jugadora, en ser una bona futbolista, i que la gent parlés molt d'ella, de com jugava. Sí, sí que és veritat que s'ha mostrat, el seu recolzament, no?, en el cas de Jenny o en altres situacions concretes, però sobretot s'ha parlat d'ella com a futbolista i crec que això és molt important en una jugadora d'aquest nivell.
1: Estem parlant d'una molt bona jugadora, carismàtica i a la vegada inspiradora. És Alexia Putellas, que després de 14 temporades aquest vespre ha anunciat que deixa les files del Barça. Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Bona nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Quatre minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Aquesta tarda de nou hem estat molt pendents de la trobada que hi havia entre el govern i els sindicats en el sector de l'educació i podem dir que s'han acostat les posicions malgrat que es mantenen les vagues. La clau de la taula d'aquesta tarda ha estat la nova proposta salarial que ha fet el Departament d'Educació, un nou complement salarial per a tots els docents que s'aplicaria aquest any. Les dues parts s'han emplaçat demà a les 3 de la tarda a tornar-ne a parlar perquè el govern demà pugui presentar una proposta per escrit i amb xifres. Maria Costa.
4: El govern i els sindicats han admès avui que han fet passos endavant i el majoritari, l'USTEC, de fet, deia fins i tot això.
5: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
4: I és que avui el departament s'ha desdit de la proposta que va oferir divendres al sindicat, recordem, de pagar més als docents per les tutories a través dels complements. Avui l'oferta girava entorn d'invertir aquests diners en un complement únic per a tots els docents i que sigui ja consolidable. Seria de gairebé 40 euros, tot i que el govern no tanca la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ho explicava Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals i seria per tant un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
4: El sindicat ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i que a partir del 2029 s'hauria de multiplicar per 2. Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no en 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que tot plegat és encara insuficient i que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
5: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem una vaga indefinida.
4: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis, que es van deixar de cobrar amb les retallades. Recordem que demà hi ha vaga a tot Catalunya amb protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
3: Per tant, demà el que podríem tenir és o bé l'acord definitiu a molt a prop o bé el trencament i cap a vaga indefinida. Eh?
4: Tot és possible, sí.
3: Molt bé, demà ho expliquem, doncs. Gràcies, Maria.
1: El govern espanyol, 24 hores després de conèixer el contingut del sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, fa equilibris per mantenir el seu suport a l'expresident del govern espanyol. A mesura que se saben nous detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i que creixen les veus que demanen avançar les eleccions, la prudència es va imposant a poc entre les declaracions públiques dels ministres del govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Quin ha estat el canvi de discurs de les últimes hores, Dani?
7: Doncs el més destacat ha estat el del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que si la setmana passada proclamava sense embuts la innocència de l'expresident Zapatero, avui al Senat s'ha limitat a demanar al PP que no el condemnen abans d'hora.
8: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
7: Però també la ministra portaveu, Elma Saiz, ha evitat mullar-se i només el ministre Óscar López posava la mà al foc per Zapatero.
9: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
10: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba.

0: abriendo camino.
1: Fonts de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions, com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
2: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
3: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
1: Illa manté també la seva confiança en l'expresident Zapatero i demana respectar la seva presumpció d'innocència.
4: I a la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però encara haurem d'esperar uns dies.
1: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair tots els dubtes. Ara bé, l'espera serà agònica i s'allargarà 3 setmanes més. El jutge José Luis Calama ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, com estava previst, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny. Mentrestant, Pedro Sánchez no altera la seva agenda i avui ja és a Roma, on demà es reunirà amb el papa Lleó XIV. Allà està previst que el president espanyol responga als mitjans de comunicació sobre el cas Zapatero.
4: Gràcies, Dani. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
5: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, l'expresident José María Aznar ha reaparegut en l'escena política i insisteix en aquella frase seva, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo evita parlar de la moció de censura i pressiona els socis per forçar un canvi. Tant Junts com el PNB diuen que la moció de censura, de moment, no està sobre la taula. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
6: Bona nit. Els populars no afluixen i insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
6: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar la moció de censura, l'aritmètica parlamentària és tossuda i no suma el suport necessari per fer caure el govern de Sánchez. I un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
8: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
6: Paraules dirigides principalment al PNB 2 dies després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026. I en aquesta línia, la portaveu Maribel Vaquero ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
9: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
6: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
10: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
6: La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
11: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
6: Tot i la insistència dels de Feijóo, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb Junts i el PNB.
4: Moltes gràcies, Àngel. Sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, i posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
12: José Luis Rodríguez Zapatero. Per una banda, la investigació. Per l'altra, el singular rol que ha jugat durant els darrers anys. Veurem com acaba el seu procés, del que anirem coneixent anècdotes que seran com una gota malaia pels socialistes, però la situació en la qual ens trobem obliga a provar d'entendre qui ha estat Zapatero durant la fase crítica del sanchisme, una fase crítica que ja va començar la legislatura passada. No ha estat un expresident vestit amb l'uniforme institucional. Tampoc han estat poques les seves intervencions públiques, només cal repassar els actes de la campanya andalusa, i encara menys ha intentat dissimular cap mena de neutralitat. Més aviat ha estat tot el contrari. Cara enfora, ha actuat com una mena d'influencer progressista, un líder dedicat a animar unes bases descoratjades que sentien a Sánchez atacat per terra, mar i aire. Als mítings, a les entrevistes, ell més que ningú, ha injectat orgull a milers de persones. I en època d'emocions polítiques, i per contrast amb Felipe González, això era, és un capital enorme. Aquesta autoritat dins del socialisme governamental ha tingut, cara endins, un correlat atípic.

0: una influència paradiplomàtica, de fet validada pel govern. No se sabia molt bé si el seu rol responia al PSOE o a la seva condició d'expresident. No ho feia des d'una fundació, anava a la seva, aparentment a títol personal, com un alfil de l'esquerra global, barrejant ell i o el seu entorn, política i negocis. I aquí tot es feia més ambigu, i aquí, és no el seu cas, en la dimensió política com a mínim, es fa més incomprensible.
1: Catalunya nit.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació d'avui contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Anem cap a Girona, Laia Claret.
3: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pol, el gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
11: El 28 de maig al Palau de la Música, Sergeant Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
12: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
11: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
13: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
13: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
13: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
14: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
15: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
15: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg, que ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i també dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Corresponsal a Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Expliquem-ho, què s'ha votat exactament aquesta tarda al Parlament d'Escòcia?
1: Mira, s'ha votat una moció amb 72 vots a favor i 55 en contra perquè el Parlament escocès, com deies tu, demani formalment els poders de l'executiu britànic per convocar un segon referèndum d'independència. Ara per ara, i segons una sentència...

0: sentència del 2022 del Tribunal Suprem amb seu a Londres, l'executiu escocès no pot convocar-lo sense tenir un acord amb l'executiu britànic. No pot fer unilateralment. Avui, per tant, ha començat el procés per arribar a pactar un segon referèndum d'independència, tal com van fer el 2012 David Cameron i Alex Salmond, fet que va desembocar en la consulta del 2014. John Sweeney, que és l'actual primer ministre escocès, ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és precisament ser independent. I per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar aquest segon referèndum. Sentim Sweeney.
1: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
0: Sweeney ha posat diversos exemples, ha parlat de sanitat pública, d'escola pública, de millorar la... de treure de la pobresa els infants, i també ha posat un exemple, en aquest cas, sobre el tema energètic. Tornem-lo a sentir.
1: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: Cal tenir present que les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara. Són 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg.
2: I què ha dit l'oposició?
0: Mira, l'oposició unionista acusa l'executiu d'ignorar qüestions com la sanitat i l'escola pública, etc., i considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament un dia després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors Escòcia, Russell Finlay, ha posat el dit a l'anafra.
3: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
0: De fet, al final del debat s'ha centrat en aquesta qüestió i alguns diputats de l'oposició han dit que no es creuen que Sweeney i Nicola Sturgeon, que és exdona de Murrell quan era primera ministra, no sabessin que el llavors director general del Partit Nacional Escocès es quedava diners del partit, i acusen l'actual líder del SNP, del Partit Nacional Escocès, d'intentar tapar l'escàndol durant aquests darrers anys i no el troben honest per liderar el futur del país i hi hagi independència o no n'hi hagi.
2: Mm-hmm. Ara que la pregunta, Quim, però, és que tot i aquest pas endavant que ha fet el Parlament escocès, si hi haurà referèndum o no, tu què creus? Com estan les coses?
0: A veure, mira, fins ara Keir Starmer, que és el primer ministre britànic, ha dit que no s'imagina una altra consulta a Escòcia mentre ell sigui primer ministre. De fet, aquesta tarda un portaveu de Downing Street ja ha dit que el govern laborista no vol la independència ni tampoc un segon referèndum. Escòcia ja en va fer un, ja ho hem dit abans, el 2014, en què els contraris a la secessió es van imposar amb un 55% dels vots. Ara per ara no hi ha un impediment legal per fer aquest segon referèndum, tot i que el que cal, senzillament, és un acord polític entre Londres i Edimburg, que ara sembla llunyà. Ja vam explicar quan vam anar a Escòcia que una de les opcions que té el moviment pro-independència, si Downing Street diu que no a convocar-ne un segon, és que les properes eleccions generals britàniques, les del 2029, siguin com un referèndum de facto. Però això en cap moment ha sortit avui en les més de 4 hores de sessió al Parlament d'Edimburg.
2: Doncs ho haurem d'anar seguint. Quim Olivares, gràcies, bona nit.
0: Vinga, vosaltres, bona nit.
4: I avui hem de tornar a parlar de la situació al sud del Líban perquè Israel ha ampliat la seva ofensiva malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiïta que han augmentat en les últimes setmanes. Vicent Mifsud.
5: Sí, l'exèrcit d'Israel ha ordenat aquesta nit l'evacuació d'una desena de poblacions més per a continuar desplegant les seues tropes i forçar la retirada de Hezbollah. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha anunciat un gran desplegament de forces per estendre el control més enllà del territori que ja ocupaven un 8% del sud del Líban.
6: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
5: En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones i ha causat més d'una vintena de ferits, segons Beirut. Netanyahu

0: també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza, on també hi ha alto el foc, per acabar amb el nou camp militar de Hamas. Hi ha almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines.
1: Unes operacions, totes aquestes que ens estàs explicant, que coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'atac nord-americà de les últimes hores.
0: Sí, l'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però de moment cap de les dues parts trenca les converses per intentar arribar a un acord de pau. Segons Washington, el seu atac de la passada matinada ha estat una acció defensiva contra rampes de llançaments de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Per cert, que en paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra per part dels Estats Units i Israel el 28 de febrer. Des d'aleshores no tenien internet al país.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Vicent.
2: Tres quarts d'11 de la nit ha estat un dels nostres titulars. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa, Rafael de Ribot.
3: Sí, el fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el va detenir els Mossos, recordem-ho, la setmana passada, acusat d'homicidi, arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública de Jonathan Andic i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i diu que està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conserva la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Precisament, tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família, ha donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió.
1: I afegim-hi, Rafael, un nomenament important avui, el de Josep Maria Recasens com a nou conseller delegat de la companyia Indra.
3: Doncs sí, el fins ara president de Renault Espanya, responsable d'estratègia del grup automobilístic, farà tàndem amb el també català Àngel Simón al capdavant de la tecnològica. A la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
2: Gràcies, Rafael. I també a partir d'ara els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. Roger Santaló.
4: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
5: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que és el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades, Roger.
4: Sí, la Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans. Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics.
2: Gràcies, Roger. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem per què les biblioteques, algunes d'elles, estan fent vaga.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
9: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn

0: el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
1: Veu com creixen els seus oients màgics.
2: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
1: I posa la pell de gallina.
3: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
4: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
3: I és que m'heu posat la pell de gallina.
5: Ja m'entens.
6: Un programa d'un altre gènere.
7: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
4: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
5: Amb David Ávila.
4: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
4: Som 3Cat.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
9: A les portes de la selectivitat, les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat avui a la plaça de Sant Jaume i després s'han manifestat pel centre de la ciutat amb lemes com aquests que estem sentint. El personal de les biblioteques ha protestat juntament amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. Ara podem saludar Montse Serra, és bibliotecària i delegada del Comitè de Consorci de Biblioteques de Barcelona. Montse Serra, bona nit.
10: Bona nit.
9: Quines són les vostres reivindicacions, Montse?
10: Bé, doncs en aquest moment estem en un moment de conflicte amb el Consorci de Biblioteques, que és qui gestiona doncs, la xarxa de 40 biblioteques de la ciutat de Barcelona i amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè estem en plena negociació de l'adhesió al conveni de l'Ajuntament i ara mateix no tenim les millores suficients com per poder arribar a un acord, de manera que el conflicte que al principi era potser petit doncs ha anat creixent, en aquests moments està ben viu i el comitè d'empresa doncs ha posat unes 4 o 5 línies vermelles sobre la taula que s'han d'aconseguir en aquesta negociació de conveni i mentre no es resolguin i no puguem arribar a un acord, doncs hem de fer tot el possible perquè se'ns escolti, perquè arribi a la ciutadania la nostra queixa i el nostre malestar i puguem finalment arribar a un acord per oferir un bon servei, que és el que volem fer a les biblioteques, oferir un bon servei de qualitat a la ciutadania.
9: Quines són aquestes línies vermelles?
10: Doncs ara mateix tenim 3 fronts oberts amb aquesta negociació. Per una banda, doncs, hi ha l'acord a l'adhesió al conveni de l'Ajuntament, que això ho fem cada 4 o 5 anys. Ara s'ha aprovat un conveni que té moltes mancances, però igualment doncs, nosaltres hem de fer com un acord d'adhesió. Però per una altra banda, l'empresa doncs, ens ha imposat que alhora hi haurà un acord horari, cosa que mai havia passat a biblioteques, un acord horari. Fa 25 anys que existeix el Consorci, mai s'havia firmat un acord horari. Per tant, ha de ser un acord doncs, de qualitat, que millori la conciliació, que millori la nostra realitat horària a les biblioteques. I finalment, doncs, som un grup, les bibliotecàries, les tècniques mitges en biblioteconomia, que fins ara ens regien per les condicions del conveni de la Diputació. Aquesta vegada ens obliguen, perquè s'ha de dir així, a passar-nos el conveni de l'Ajuntament. Però en aquests moments ens estan oferint unes condicions diferents de la resta de personal de l'Ajuntament. Per tant, doncs, aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores, això ho hem repetit moltes vegades. O sigui que hi ha tota una sèrie de millores que en molts casos necessiten ampliació de plantilla per poder-se solucionar. És una de les mancances endèmiques a biblioteques, que necessitem més plantilla, fa molts anys que ho demanem. I així estem, amb aquesta lluita i intentant que se'ns escolti, que la ciutadania ens recolzi.

0: i intentant que finalment es puguem arribar a un acord.
1: De moment tenim ara aquesta vaga indefinida. Les biblioteques estan obrint o estan obrint amb poc personal? Aquesta quarantena de biblioteques que ens deies, en quina situació estan mentre feu aquesta vaga indefinida?
0: Ja fa uns quants dissabtes que hem estat fent vaga, només en dissabte. Crec que n'hem fet com 3 o... No, com 4 o 5. I hem tancat pràcticament totes... S'han tancat pràcticament totes les biblioteques. O sigui que de les 40, potser en algun dissabte han obert 2 biblioteques o 3 com a molt. I avui, que ha sigut el primer dia de la vaga indefinida, perquè l'acord que estem intentant arribar doncs no és suficient, no està arribant, la vaga ha començat avui. Aquest matí només han obert 3 biblioteques i aquesta tarda només n'han obert 2 de 40. O sigui que el seguiment és amplíssim, la plantilla està doncs, supera mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa doncs, també hi sortirà guanyant finalment perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això s'ha doncs, de cuidar a la plantilla també, evidentment.
1: Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci Biblioteques de Barcelona. T'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.

0: Claríssimament ens seguirem torrant.
1: Sí.
0: Això ha quedat clar ja amb la... Sí, amb la primera frase. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, era fàcil, és aquesta cançó que es diu Sun is Hot, de Chris Rea. Doncs sí, ens continuarem tenint aquesta calor intensa. Demà una miqueta més, i encara una miqueta més entre dijous i divendres, que és quan tocarien sostre aquestes temperatures. Temperatures que avui ja s'han enfilat més que no pas ahir, han arribat aquests 34 graus gairebé a Ponent, interior de l'Ebre, 30 graus a la ciutat de Barcelona, però també 30 cap a comarques interiors, també en alguns punts del Prepirineu, amb un cel clar sense núvols, per tant aquesta estabilitat i aquestes temperatures altes que també es noten al cel on no hi ha núvols. Demà potser tindrem alguna nuvolada de tarda inofensiva, algun núvol prim que pot anar creuant, però com dèiem, demà les temperatures encara voldran pujar una mica més. Aquestes temperatures elevades per l'època que, com dèiem, tocarien sostre entre dijous i divendres. Això no vol dir que després baixin molt, eh? Però sí, que no seran valors tan, tan alts.
1: Encara, el cap de setmana?
0: Sí.
1: No, no, fa calor, però
2: baixaran
1: però
2: més o menys com
1: manera.
2: Avui, per això. Sí.
0: Doncs
2: seran més, és a dir, pujarem molt dijous, divendres i tornarem... com qui diu avui.
0: Doncs bé, avui per mi ha estat bé, però això per mi és juliol-agost, gairebé, però bé, en fi.
2: Sí, sí, la veritat és que són temperatures de juliol i no de finals de maig.
0: Està bé, està bé. Doncs gràcies, Gemma, demà més. Bona nit.
1: Bona nit, Gemma.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 26 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora complirem de noms molt destacats d'entrada a Gaudí. Avui és Sant Felip Neri i us explicarem quina vinculació tenia l'arquitecte amb l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. A l'interior, de fet, hi ha dos retrats d'Antoni Gaudí.
1: I escoltarem tres autors rellevants. Per una banda, l'hispanista Ian Gibson, que publica No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat que si no es busca el cos de Federico García Lorca, aviat serà massa tard.
0: També dedicarem espai a un premi Pulitzer que avui ha visitat Barcelona. Richard Ford ha demanat perdó per pronunciar la paraula Trump i ha alertat també de com és de perillós el president del seu país.
1: I conversarem amb una assessora política i de grans personalitats al Regne Unit, Chloe Dalton. Ella sempre estava viatjant, sempre de bòlit i atrafegada, fins que un llebretor li va canviar la vida. El seu llibre figura en moltes llistes dels millors del 2025.
0: I ens acompanya aquí a primera fila de l'estudi del Catalunya Nit el director d'un palau preciós i que per sort no és un d'aquells edificis inexpugnables reservats només a l'alta aristocràcia. Estem parlant de Joan Oller, el director del Palau de la Música. El 3 de juny és una data important per a ell i per al palau i abans d'acabar el dia explicarem per què. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 26 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer.
4: És una jugadora que és superexigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés l'equip femení doncs, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa.
5: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
6: No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
8: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
10: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque

0: que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
2: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
3: Aquestes són les Illes Vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores.
4: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
5: Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Avui el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que dominen el mercat mundial dels pronòstics. Roger Santaló, bona nit de nou.
6: Bona nit.
5: Abans d'entrar en per què se'ls bloqueja a Espanya, expliquem d'entrada què és un mercat de prediccions.
6: Per fer-ho simple, són mercats d'apostes i de temàtica molt variada. Els usuaris entren a Polymarket i Kalshi per apostar, per exemple, sobre quan hi haurà un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, qui succeirà Trump com a candidat dels republicans nord-americans, o si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans del juliol. Sobre Zapatero, per exemple, a Polymarket, el 70% dels usuaris creuen que, com a mínim, continuarà en llibertat fins al juliol.
5: Parlem de mercat de prediccions. Quina diferència hi ha amb una casa d'apostes?
6: La diferència és que a les cases d'apostes jugues contra la plataforma. En canvi, a Polymarket i Kalshi et jugues els diners amb els altres usuaris. I, per tant, els diners sortiran de la teva butxaca o de la del veí, segons qui hagi encertat la predicció. Hi ha una altra diferència. Les temàtiques les decideixen els mateixos usuaris i el benefici surt de l'interès que generen. Ho explica Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en declaracions al Catalunya Migdia d'aquesta emissora.
7: Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta.
6: En canvi, a les cases d'apostes són les mateixes cases les que hi decideixen el tema i la quota que es paga.
5: Estem dient que s'han bloquejat a Espanya. Per què les voldria tancar el Ministeri de Consum?
6: Doncs perquè operen al país sense llicència de joc i tenen menys restriccions de protecció al consumidor. Però de moment només s'ha obert l'expedient sancionador i encara hi poden entrar menors o persones que estiguin inhabilitades per apostar. Per Sílvia Pardo també hi ha altres debats de fons, com l'ús de criptomonedes que s'escapen del control econòmic o que les prediccions incideixin en l'opinió dels usuaris i, per tant, que aquests mateixos acabin convertint el pronòstic en una realitat.
7: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
6: I com que qualsevol pot proposar la temàtica per a dir, això obre la porta a les màfies a blanquejar diners, invertint en un resultat concret. O també que persones que disposen d'informació confidencial juguin amb les cartes marcades. Això va passar amb la detenció de Nicolás Maduro, traslladat als Estats Units, quan un soldat que participava en l'operatiu va guanyar molts diners pronosticant què li passaria a l'expresident veneçolà.
5: Doncs així és com funciona Polymarket i Kalshi. Veurem si continuen fent-ho a Espanya. Gràcies, Roger. Bona nit.
6: Bona nit.
8: Avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb dos pesos pesants de la literatura internacional, d'aquells que parlen amb autoritat i coneixement i que no sempre els podem tenir a l'abast d'aquesta manera. Escoltar-los és un plaer i per això avui

0: I el Catalunya Nit volem dedicar els pròxims minuts a fer-ho, a escoltar-lo sense pressa. Sense pressa a escoltar el que han dit avui. Som, per una banda, l'hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'orca, crònica d'un olvido. Valèria Obereda, bona nit.
1: Bona nit.
0: Gibson ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, ha parlat del llibre que no fa ni una setmana que ha tret sobre l'orca, un tema que domina. És especialista, sobretot en l'orca, ha escrit una desena de llibres sobre l'autor de Granada i també és especialista en Dalí. Ens ha quedat clar que per ell hauria de ser una prioritat d'estat trobar les restes de Federico García Lorca.
2: Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y les van a decir, bueno, sabemos porque están afuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza de dónde están los huesos de Lorca. Hay una lista que dicen que está aquí.
0: De fet, ell, Valèria, ell també té la seva pròpia teoria d'on poden estar les restes de Lorca.
1: Sí, ja ho ha dit en algun llibre anterior. Ell considera que són a prop de la font d'Aina de Mar, en un parc que precisament porta el nom del poeta.
2: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración, y movieron los huesos. Yo no digo que estuviera entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
1: I se'n riu de les excuses ridícules que donen per no buscar en aquest lloc que l'enterrador li va assegurar fa 50 anys que hi va dipositar les restes. No poden fer-hi un escàner perquè hi ha aigua, diuen.
2: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
0: El cert és que aquestes paraules de Gibson, que està molt bé sempre escoltar-lo, però, és clar, atenent a la dimensió que sembla que agafarà també la figura de l'orca, encara més de la que ja té per l'èxit de la pel·lícula de Los Javis, La bola negra, que hem vist com ha triomfat a Canes i que ens diuen els que en saben de cinema que comença a haver un rum-rum de, escolta, sí, triomfaran altres festivals i premis, etc. Compte amb el que ha dit Gibson, eh?
1: Jo crec que hem comentat que és una prioritat d'estat.
0: Exacte, ell diu que hauria de ser això, no? D'estar preocupat per aquest fet que no es busquen ara les restes de Lorca.
1: Sí, perquè té clar que un govern de dretes, que pot ser que passi en un futur,
0: sí, tant,
1: això diuen també, no mourà ni un dit per aconseguir-ho.
2: Si viene el PP y con su amigo de, sus amigos de Vox, van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Que en cada comunidad, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo.
1: I ho compara amb l'extrema dreta a la Gran Bretanya, amb el populisme de Nigel Farage.
2: ¿Qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tienen estas máquinas. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensajes todo el día, toda la noche, con mensajes, y va a ser muy, muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
1: Per tant, doncs, tot i que voldria ser optimista, li costa.
2: De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. España me duele, la verdad.
0: Hi ha moltíssimes persones que encara no han trobat els seus familiars, no? Això passa, també passa amb Federico García Lorca i Gibson, que té, doncs, això entre cella i cella, eh? Diu que cal saber sí o sí on són aquestes despulles.
1: Sí, com tu apuntaves, diu que és una aspiració de milions de persones que consideren Lorca un símbol.
2: Queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo. Y Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos.
3: Es un símbolo, claro.
2: Es un símbolo.
0: Doncs aquestes són part de les reflexions de Ian Gibson a Catalunya Ràdio, però, Valèria, parlàvem al principi de dos autors. El segon és el nord-americà Richard Ford, Premi Pulitzer i també Premi

0: mi princesa d'Astúries, que ha vingut a Barcelona a presentar En palabras sencillas.
1: Sí, és una breu reflexió sobre la relació entre la literatura i la política, concretament sobre com la política es filtra en la intimitat de les persones.
0: No ha trigat a sortir, oi, el nom de Donald Trump?
1: Ha sortit de seguida. Segons Ford, la literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. Per ell, Donald Trump té por de la vida intel·lectual.
2: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
1: Richard Ford reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
2: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el faci servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
1: Ford és un dels autors més aclamats de la seva generació i un cronista magistral de la societat i la moral del seu país. Aquest vespre ha fet una xerrada al CCCB sobre el seu univers creatiu.
0: I nosaltres, sí, exacte, efectivament uns quants, nosaltres hem pogut accedir en aquest tastet. Moltíssimes gràcies, Valèria.
1: Vinga,
0: bona nit.
1: Fins la pròxima.
3: Onze i 17 minuts, el 10 de juny d'aquest any farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, d'aquí la visita del Papa a Barcelona. Més o menys tothom ha sentit a parlar de com va morir Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, tot i que la pregunta que plantegem ara és si algú sap on es dirigia abans d'aquest incident. Doncs hi ha una teoria molt extensa que diu que segurament anava a un lloc molt especial per ell, que és l'església on pregava després de la seva jornada a la Sagrada Família. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, amb molta vinculació amb la figura de Gaudí. Aquest any que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, avui, 26 de maig, se celebra també el dia de Sant Felip Neri. Ha sigut aquesta coincidència el que ens ha portat fins a l'església. En concret, s'hi ha acostat el nostre company, el Marc Presseguer.
4: Sempre que pensem en Gaudí, ens ve al cap la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, però poques vegades pensem en la plaça de Sant Felip Neri, que està ubicada a uns metres de la Catedral de Barcelona. És on ens trobem ara mateix, i estem amb en Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori, que està en aquesta plaça. Bona nit, Manuel.
5: Bona nit.
4: Quina vinculació pot tenir Gaudí amb un lloc on no hi ha edificat cap edifici?
5: Doncs precisament la vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen doncs, la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia, i per tant era un espai de trobada també amb un entorn molt particular de Barcelona, perquè l'Oratori de Sant Felip Neri també era un espai on es trobaven molta la gent vinculada al Cercle Sant Lluc. De Gaudí també sabem que tampoc no era una persona que es donava gaire, no?, el tracte social, i en canvi aquí, doncs, per aquesta presència diària, aquesta dimensió més espiritual, doncs era un dels espais més freqüentats per ell.
4: És veritat que ell es dirigia aquí el dia del seu incident?
5: És a dir, ningú li va preguntar abans de sortir de la Sagrada Família, però era el recorregut que feia cada dia, perquè ell era molt metòdic també, i per tant tot indica que sí, doncs que havia sortit com cada dia, quan acabava la feina a la Sagrada Família, doncs feia aquest passeig que, passant per un lloc, passant per un altre, sempre acabava o passava per l'Oratori de Sant Felip Neri.
4: Ho comentaves ara, que no és conegut per ser una persona gaire sociable, i també es diu que no li agradava ser retratat. Tot i així, hi ha dos quadres en aquest oratori on surt ell.
5: Efectivament, i precisament per això encara hi tenen un valor més especial, no? Perquè d'imatges reals directes d'ell n'hi ha molt poques, i aquesta és una representació d'ell, que més sabem del cert que és així.
4: Entrem a veure'ls?
5: Entrem.
4: Som-hi. ja estem a dins, estem veient els dos quadres. Què representen ben bé aquests quadres?
5: Doncs són dos quadres que la Congregació de l'Oratori van encarregar al pintor Llimona a principis del segle XX i són quadres sobre la vida de Sant Felip Neri. Per una banda, doncs, tenim Sant Felip Neri el Genícolo, que és un de les set turons de Roma amb els nens, i per l'altra banda, doncs, és un dels miracles de Sant Felip Neri, doncs, d'una missa de Sant Felip Neri on, doncs, la tradició diu, doncs, que ell va levitar, no? I són dos quadres monumentals d'unes mides immenses i, doncs, que tenen una particularitat especial.
4: Llavors, Gaudí fa de Sant Felip Neri?
5: No és ben bé que Gaudí faci de Sant Felip Neri, és Llimona que li demana a Gaudí d'utilitzar el seu rostre com el rostre de Sant Felip Neri, una, perquè Llimona sap que Gaudí és un gran devot d'aquest temple, un gran devot d'aquest sant, i perquè, a més, s'hi semblen. O sigui, físicament, l'aspecte de Gaudí en el moment de dur a terme aquests quadres, doncs s'assembla molt a totes les representacions que tenim del Sant Felip Neri, representacions que tenim del segle XVI, no? I per tant hi havia aquesta similitud física, hi havia aquesta complicitat entre tots, es va fer aquesta petició i pel que ens consta, doncs Gaudí doncs estava molt honorat, no?, que el seu rostre hagués pogut servir per aquesta causa.
4: A part de l'any Gaudí, avui aquí tenim una celebració també important, i és que justament avui, dia 26 de maig, és Sant Felip Neri. Com ho celebreu?
5: Avui se celebra i es fa totes les activitats amb les seves misses solemnes i tot plegat a Gràcia. Demà es farà a l'Oratori de Barcelona amb unes portes obertes a partir de les 4 de la tarda fins a les 7 de la tarda. L'església estarà oberta per tothom que la vulgui visitar. A l'Orga Montserrat Torrent, amb tot un impacte que va tenir important, i per tant demà l'església estarà oberta a tothom que vulgui, i a les 7 hi haurà una missa solemne on aquells qui vulguin hi podran participar i a més podran escoltar aquest magnífic orga que acabem d'inaugurar.
4: Aquest oratori té més de 350 anys.
5: Efectivament, va ser fundat el 1673 i té una particularitat, entre moltes altres, i és que és un dels tres únics complexes eclesiàstics que hi ha a Barcelona que mai han estat cremats. I sí que va quedar acceptat, sobretot a la façana, amb tota la tragèdia, doncs els nens que estaven refugiats aquí, però des d'un punt de vista artístic, el patrimoni artístic de la casa no va patir gaire la Guerra Civil, i per tant és un dels tres únics tres complexes que tenim on hi ha tota la decoració que s'ha anat acumulant durant aquests tres segles i mig d'història, i per tant té unes característiques difícils de trobar.
4: Per què creus que Gaudí va triar aquest com el seu oratori?
5: A mi no m'agrada. Hi ha gent que parla, no?, per la boca de Gaudí. El que sí que sabem és que aquest era un espai molt particular a finals del XIX i principis del segle XX. És un espai on es troba tot un conjunt d'una corrent intel·lectual catalanista i alhora catòlica. És una acumulació de personatges en un mateix espai que tenen una perspectiva molt, molt espiritual alhora i molt arrelada a la història i al fet nacional català, però alhora que estan investigant de cara al futur. Tampoc és estrany que aquí era un lloc per on també havia passat Verdaguer, en els moments on se li comença a complicar la vida, un dels llocs on se l'acull és aquí. Aquí a la sacristia del costat és un lloc de famós trencament definitiu entre Verdaguer i el canonge Collell. Per tant, és un espai de Barcelona, a vegades poc conegut, on en moltes èpoques de la història han passat moltes coses, però que hi ha un moment específic, a finals del segle XIX o principis del segle XX, on hi conflueixen tot un conjunt d'actors molt importants i molt potents de la cultura, de la música i de la història eclesiàstica i també artística del país.
4: Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori Sant Felip Neri, bona nit i moltes gràcies per rebre'ns.
5: Bona nit.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
10: 1885 01885, sèrie 16.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
12: Hem de ser molt creatius i molt sensibles, i això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
11: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
12: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
11: I sabem celebrar els bons moments.
12: Pa-da-pam!
11: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
12: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc.

0: Francesc Garriga. La tarda dona molt de joc.
1: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
2: Aneu massa de listos.
3: I els valencians?
2: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
1: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
4: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
5: Has sentit el que acaba de dir?
2: Que a Mallorca no feu l'amor.
0: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
7: Ara conversarem amb una dona a qui li ha canviat la vida un animal salvatge. Ella en tenia una de molt intensa com a assessora política per al Parlament i el govern britànic, viatjant per tot el món, fins que es va trobar amb un animalet indefens a prop de casa seva i va decidir acollir-lo. Els seus malabarismes per cuidar-lo s'han convertit en un llibre que podem dir que és un best-seller internacional i que publica en català Periscopi. Es titula Llebretó. Chloe Dalton, benvinguda al Catalunya Nit.
8: Thank you so much.
9: Moltíssimes gràcies.
7: Tothom durant el confinament té algunes escenes que recorda. La bicicleta estàtica a la cuina de casa. Pensar que tallar-te els cabells tu mateix no era tan difícil i després comprovar davant del mirall que no, que allò és una professió que s'ha d'aprendre. Però podríem dir que el seu confinament, a banda de totes aquestes coses, va tenir una història increïble. Vostè es troba a prop de casa seva un llebretó acabat de néixer. Què és el que passa a continuació?
8: Thank you so much.
9: Moltíssimes gràcies. És cert. És cert, jo vaig fer totes aquestes coses que tothom feia, però a més estava treballant en temes de política exterior, estava també vaig treballar a Afganistan, evidentment, bé, amb el tema talibà, i vaig anar a fugir una mica al camp, estava vivint una mica al mig del nord-res, al nord d'Anglaterra. I un dia, com descric en el llibre, doncs vaig sentir a un home que cridava a un gos que bordava. I vaig anar cap allà i vaig veure un llebretó de... Potser tenia un dia o dos i vaig pensar, potser ha estat caçat pel gos i ha estat separat de la dona. I aleshores el llibre és el que vaig fer jo en aquelles circumstàncies, és a dir, intentar ajudar aquell animal sense canviar la seva natura salvatge. Vaig intentar que sobrevisqués, però per tornar-lo a la vida salvatge. I que em passés a mi és una cosa inaudita, perquè la meva feina no té res a veure amb els animals, ni mai he tingut un animal doncs domèstic. Jo em dedicava, com deies, a la política exterior, i van passar coses extraordinàries, i al cap de 2 anys vaig decidir doncs fer aquest llibre, i aquí estic.
7: I sort que el vas escriure. Ara ho deies, la teva vida era molt diferent del que va ser amb aquest llebretó, però crec que això és precisament la gràcia d'aquest llibre, el que pot sorprendre. És a dir, si aquest llibre l'hagués escrit un biòleg, podria ser un llibre molt interessant, però molt diferent. I una de les coses que vostè va fer és llegir tot el que hi havia sobre llebres. Però clar, no hi ha un manual de cuidar llebres perquè és un animal que no acostuma a estar dintre d'una casa. Aleshores, vostè va aprendre a base d'observació.
8: You're absolutely right.
9: Doncs tens tota la raó. Sometimes it helps in life. Així va ser, de vegades es serveix a la vida ser un amateur total. Jo no sabia què feia. Senzillament era una dona normal i corrent, una urbanita, diguem-ho així, sense aquest tipus de coneixement, sense aquest saber fer, i sense mi tenia com una mica un instint respecte al qual no

0: havia pensat mai. Però vaig pensar, mira, això és un animal salvatge, no et pertany, no és un animal domèstic, ni ha estat mai domesticat pels humans. Estem parlant d'una criatura salvatge que he de protegir una mica, però no li he de fer mal ni l'he de canviar de cap de les maneres. Per tant, una de les coses que vaig fer, i els meus amics i família van pensar que era raríssim, és que no vaig donar-li un nom. Vaig pensar, si li dono un nom humà, serà com si fos un animal domèstic. I aquestes són algunes de les coses que explico en el llibre. I també potser per la meva feina en el món de la política vaig intentar documentar-me, descobrir tot allò que podia de les llibres. I vaig veure que en realitat no sabem gran cosa d'aquests animals. D'una banda, doncs no pensem que són gaire especials, però mai no han estat domesticats, tenen un esperit realment salvatge que s'ha resistit a aquesta domesticació. I per tant, els humans sempre veuen els llibres molt com des de la distància. Han estat inspirats, això sí, per les llebres, per estereotips i llegendes, però, de fet, jo llegint aquests llibres vaig descobrir que la realitat de les llebres és molt diferent de la imatge que molts tenim en la nostra ment. Perquè, de fet, hi ha moltes associacions negatives amb les llebres, molt més que no pas de positives.
1: Sí, això ho he pres amb el seu llibre. Per exemple, clar, fins i tot Shakespeare en parlava més o menys malament, o hi ha moltes frases populars en contra, i diria que aquest, ara sí, a banda de que es llegeix com una novel·la, gairebé podríem dir, però també podria ser el primer llibre sobre com compartir la vida amb un llebretó, i també com un al·legat a favor d'aquest animal.
0: Sí, una de les coses que per mi era molt important subratllar amb el llibre és que jo no sé si vaig fer el que tocava realment, el que era correcte o no. Les circumstàncies eren molt inusuals. L'animal estava en perill. Però, en realitat, si veus un llebretó en el paisatge, en realitat no l'hauries de tocar, l'hauries de deixar. Ells neixen ja a la terra i el que fa la mare és protegir-lo i deixar-lo a una certa distància també perquè vagi creixent. Per tant, si trobes amb un llebretó, no feu allò que vaig fer jo, no l'agafeu. I això ho explico d'una manera molt oberta en el llibre. Segueixo sense saber si vaig fer el que realment tocava, però intervenir com ho vaig fer, doncs bé, vaig prendre algunes decisions que eren instintives, però compta també amb coses que vaig fer. Si no hagués tractat la llebre com un animal salvatge, si l'hagués posat en una gàbia, cosa que no vaig fer, doncs segurament no hagués tingut aquesta experiència. I, per tant, jo vaig prendre la decisió de no tocar la llebre massa, respectar la seva llibertat, i això és el que va acabar portant aquesta història extraordinària, i és que la llebre era salvatge, sortia de casa, però va prendre la decisió final de viure entre el món salvatge i casa meva, és a dir, tornava a casa a dormir, va criar les seves cries a casa meva, i sí, podem parlar de Shakespeare o fins i tot anar més enrere, que la llebre es considerava com una plaga perquè corrien molt amb moltíssima velocitat. I moltes vegades també estava associat a la bruixeria. És a dir, jo fa 200 anys m'haguessin acusat de bruixeria, sens dubte. Per tant, d'alguna manera, precisament perquè vaig tenir aquest privilegi, aquesta oportunitat de conviure amb una llebre salvatge lliure, doncs potser puc ajudar la gent a veure que aquests animals són realment especials, increïbles, preciosos i, a més, molt més inspiradors del que la gent pot pensar. Gent que ja li agraden les llebres.
1: La relació que s'estableix entre la llebre i vostè és extraordinària. No vull explicar gaires coses perquè crec que la gràcia és que la gent ho descobreixi per si mateixos, però perquè no es pensin allò que agafes un animal com que agafaria un gatet i ja està, diré que la Chloe Dalton va fer fins i tot reformes a casa seva. Se'n va anar a dormir a una altra habitació si calia per no interferir en el que ella que considerava havia de ser l'autonomia d'aquest animal. Per tant, això ho anireu descobrint al llibre, però sí que m'agradaria preguntar-li fins a quin punt li va canviar la vida conèixer aquesta llebre.
2: It has changed my life so
0: ha canviat la meva vida d'una manera molt profunda, com si haguéssim tirat una pedra en un estany i veiéssim totes les ones, no? Ha canviat la meva manera de fer, ha canviat els meus costums, el silenci, la televisió apagada, els llums apagats a la nit. Vaig començar a observar amb deteniment el moviment de la llebre i en el procés també vaig com frenar. Jo estava, era molt addicte a l'adrenalina. Doncs treballava en política, una crisi rere l'altra. Jo era la persona que em saltava tots els casaments i totes les festes perquè sempre estava voltant arreu del món i la llebre m'ha fet reavaluar la meva vida, frenar una mica, adonar-me que tenia una desconnexió de la natura i que patia precisament per això. I crec que molta gent potser que pot compartir, no?, aquesta sensació. Per tant, realment la llebre m'ha canviat en molts sentits i a un nivell més subjectiu i personal també hi ha aquesta realitat de que un animal profundament silenciós m'ha ajudat a trobar la meva veu en la meva carrera. Jo en la meva carrera he dit, diguéssim, les meves paraules a molta gent, però estava sempre entre bastidors, amagada una mica com una llibre, no? Crec que hi ha molta gent que per un motiu o per un altre viu així, no? Entre bastidors i no expressant-se d'una manera clara individual. I aquí estic 4 anys després, he escrit un llibre, estic viatjant pel món, parlant a la gent de les llebres, escoltant l'experiència de moltes persones pel que fa a la natura, he tingut l'oportunitat d'escriure i crec que no hi ha res més bonic i inspirador en aquest sentit, sobretot si em miro el context de la meva vida en el seu conjunt.
1: Ara, mentre parlava de com era la seva feina, sap, llegint el seu llibre, hi ha un moment en què vostè explica que té un viatge al Pròxim Orient i, clar, li sap greu marxar dies perquè no podrà saber què li està passant a la llebre. I jo en aquest punt pensava com de estrany és el nostre món. Tot l'amor que vostè posava per salvar aquest animal i després el que estava passant, les atrocitats que poden cometre els humans, per exemple, el que estava passant a Gaza fa 4 dies, no?
2: No, you're absolutely right, and there is,
0: tens tota la raó, i hi ha un vincle.
2: You know, our world is profoundly out of balance.
0: El nostre món està molt desequilibrat.
2: We don't treat people's lives as being of equal value.
0: No tractem la vida de les persones com si tinguessin el mateix valor. Tenim moltíssimes desigualtats.
2: And inconsistencies in our attitudes.
0: I incoherències en les nostres actituds. Si això es multiplica i es reflecteix a la natura, la nostra relació amb la natura també està molt desequilibrada. Si veus, per exemple, que només el 40% de la biomassa del món és éssers salvatges, el 96% és les persones, el bestiar, els animals de companyia. Per tant, què podem pensar d'un món tan desequilibrat en aquest sentit? Si la llebre ha ampliat la meva percepció del món, doncs crec que és molt important perquè ho hem d'enllaçar també amb els éssers humans i me n'adono ara que la nostra relació amb la natura també forma part de tot plegat. I això és quelcom que jo dec a la llebre.
1: Està escrivint un altre llibre, ja tinc entès.
2: Yes, absolutely.
0: Totalment.
2: It's nearly finished.
0: Gairebé el tinc acabat.
2: I
0: una de les coses que descric en el llibre de Llebretó és que les llebres són criatures d'hàbits. Viatgen moltes distàncies, però cada dia al matí, per dormir, tornen al mateix lloc i poden estar en aquell lloc dormint, si ningú ho altera, durant mesos o anys. I com a resultat d'això, deixen com unes línies, diguéssim, unes autopistes de les llebres que fan servir els animals i que enllacen cel i terra. I el que fa aquest nou llibre és agafar el fil a partir d'on acaba aquest llibre i analitzo la relació entre els animals de companyia i els animals salvatges. No en diré gaire res més, però es publica el 2027, si tot va bé.
1: Entenc, per tant, que l'altra vida va quedar aparcada, la d'assessora.
2: No, no.

0: Really, I mean,
1: No, ben bé.
0: I think we might have this in common, but
1: Potser això ho tenim una mica en comú.
0: if you work on
1: Si
0: international issues
1: treballes
0: or if you
1: amb
0: engage in
1: temes
0: politics in
1: internacionals i
0: any
1: estàs
0: way,
1: implicat d'alguna
0: this is the
1: manera
0: worst
1: en
0: possible
1: l'àmbit
0: time in the
1: polític,
0: world to turn
1: estem
0: away
1: ara realment en un moment molt
0: because we've been
1: difícil en
0: reminded
1: el
0: that
1: món.
0: progress isn't linear, that even the things that
1: Ens
0: we thought
1: diuen
0: we
1: que el
0: could take
1: progrés no és
0: granted we
1: lineal, és a dir,
0: can't
1: que donàvem
0: in terms of
1: moltes
0: our
1: coses
0: basic
1: per fetes
0: security
1: i
0: here
1: que
0: in Europe,
1: ens
0: let
1: poden
0: alone
1: robar.
0: our
1: Podem
0: rights,
1: parlar de
0: let alone
1: seguretat,
0: things we
1: dels
0: might care
1: drets que
0: about at the
1: tenim
0: global
1: o les coses que
0: level,
1: ens poden
0: including
1: preocupar a
0: progress
1: nivell
0: on the
1: local,
0: environment.
1: global, com per exemple el
0: Even though
1: progrés pel que fa al medi
0: there's part
1: ambient.
0: of me that is so
1: Per tant,
0: grateful to
1: hi ha una
0: be
1: part
0: able
1: de
0: to
1: mi
0: work as a
1: que
0: writer
1: se sent molt
0: and to
1: agraïda
0: be
1: del fet
0: involved in
1: de
0: this way,
1: poder
0: there's still part of
1: doncs,
0: me that is called
1: treballar com a
0: to try
1: escriptora, com a
0: and to
1: autora,
0: turn
1: hi ha una part
0: away
1: de
0: if
1: mi
0: I
1: que encara
0: can on the kinds of
1: vol
0: issues that
1: intentar
0: I know that you
1: ajudar,
0: care
1: si
0: about and
1: puc,
0: I'm
1: amb
0: sure
1: la
0: that your
1: mesura que
0: listeners
1: pugui, amb
0: care
1: temes
0: about. So I think I'll carry on
1: globals
0: riding
1: i
0: those two
1: polítics que són
0: horses if I
1: importants. Per
0: can,
1: tant, si
0: for as long
1: puc,
0: as they don't pull in
1: aniré
0: different directions.
1: muntant, diguéssim, els dos cavalls alhora, aniré molt peu a cada lloc.
2: Esperem que sí que ho aconsegueixi. He deixat la pregunta pel final, perquè crec que és una cosa que li passarà a tots els lectors que t'acabes estimant aquesta llebre. Està bé, encara està viva, perquè una de les coses que sabem el descobrim al teu llibre és que són animals també molt fràgils amb una esperança de vida molt curta. Com
0: well,
2: està?
0: This is a gigantic spoiler.
1: Això és un spoiler majúscul.
2: Ho deixem així? Sí.
0: No, no, not at all. I'm only,
1: no, pas. Gens, és una broma.
0: I think I can say,
1: el que puc dir
0: that, the story of the hair
1: és que la història de la llebre continua. Aquest matí, quan m'he despertat al meu hotel aquí a Barcelona, he mirat les càmeres que tinc a casa i he vist que hi ha tres llebretons a casa, que segurament són ja la quarta generació. Per tant, sense dir massa, us puc dir que encara convisc una mica amb aquests animals, que encara els observo, i que aquest crec que és un llibre per qualsevol persona que pensi que mai no llegirà un llibre sobre llebres o sobre animals o sobre literatura. Tu deies que es llegeix com una novel·la i crec, espero, confio de totes que sigui a més que obri la possibilitat de canvi i la possibilitat de coexistència.
2: Quarta generació, ha dit. L'he de felicitar com si fos la rebesàvia.
0: No, no, I'm not at all.
1: No, gens ni mica. No, gens. No, no, jo no humanitzo amb absolut les llebres. El que, precisament, jo vaig pensar al principi d'aquesta experiència que la llebre em necessitava. I al final em vaig adonar que la llebre no canviarà. La llebre és un animal salvatge amb uns instints. Jo sí, en canvi, vaig canviar. No va ser la llebre la que va canviar, vaig canviar jo.
2: Doncs moltíssimes gràcies pel llibre, perquè crec que és un exemple molt bonic de vida.
0: Thank you so much. I'm so grateful.
1: Moltíssimes gràcies, de debò estic molt, molt agraïda.
3: Doncs pràcticament a tocar de 11:45 de la nit hem de canviar els llibres, les novel·les, pels diaris, pel paper ben prim dels diaris. Lídia Téllez, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Que t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
4: Només de l'Ara.
3: Doncs vinga, anem amb la portada de demà de l'Ara.
4: Doncs mira, quan el conflicte educatiu, diu sindicats de mestres i govern acosten posicions. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la vaga general. Per altra banda, tenim Aletxia Putellas, que surt en portada, a la foto de portada, i diu «He estat i seré sempre una culer». I li diu que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Per altra banda, tenim el jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure els treballs dels pensionistes.
3: Molt bé.
4: Fins aquí.
3: Fantàstic. Lídia, bona nit.
4: Bona nit, fins demà.
3: Adéu.
2: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
5: Mira, hi podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Pedro Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. La foto és per turistes als carrers de Londres amb pantalons curts i màniga curta. Europa es resigna a la calor extrema, titulant, i també en aquesta portada els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur. En aquesta portada també ens expliquen que el Cercle d'Economia avisa de les carències en tecnologia i productivitat i protagonisme també per Alexia Putellas, Portelles. Diu, Alexia se'n va al London City, apunten. El Barça perd a la seva reina. També Alexia Portelles a la portada del País, més en petit. Portelles, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. L'obertura és per al novetats de la investigació del cas Plus Ultra. Diu que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat i la foto d'aquesta portada és per al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. I un últim titular, la llei de la intel·ligència artificial prohibirà les deepfakes de contingut sexual.
3: Molt bé, gràcies Marc, això és el que trobarem als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, que podem avançar? Marta Prat,
6: doncs,
3: bona nit.
6: Mira, bona nit, avançarem que hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions a tot el país, a l'escola pública, aturades arreu del país que arriben demà justament després d'una nova sessió de negociacions que hi ha hagut aquesta tarda i que tornarà a repetir-se demà a la tarda per intentar acordar entre el Departament d'Educació i els sindicats algun marc d'entesa perquè aquestes mobilitzacions puguin desconvocar-se. De moment, el representant de l'USTEC, el sindicat majoritari, ja ha deixat clar que la contraproposta del govern encara és lluny del que ells demanen i, per tant, continuaran amb les protestes i, si cal, diuen, aniran a més.
7: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Una altra cita important demà, la compareixença que farà davant els mitjans de comunicació Pedro Sánchez des de Roma, després de la trobada amb el papa Lleó XIV, més que per la reunió amb el pontífex, aquest cop serà, doncs, pel que pugui dir de tot el que està sortint publicat sobre el sumari d'aquesta suposada implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de corrupció. Un dia més també estarem pendents del que està passant a l'Iran i d'aquest acord que per reobrir l'estret d'Hormuz que s'està cuinant amb els Estats Units. Això mentre Israel continua atacant el Líban, continua atacant la Franja de Gaza i un dia més hem hagut de parlar de morts allà. I parlant dels Estats Units, la NASA ha anunciat fa una estona els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. El procés arrencarà abans que acabi aquest 2026 amb la primera de les missions, que serà gestionada per Blue Origin, que és aquesta empresa del magnat Jeff Bezos, i l'administrador de la NASA explicava això.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
6: I un dels nostres astres, en aquest cas del futbol, Alexia Putellas, que demà dirà adéu també a l'estadi Johan Cruyff, a la seva afició local.
2: Últim ball.
6: Crec que encara els hi queda un altre a Madrid de partit, però com a local serà l'últim amb la samarreta blaugrana.
2: Segur que serà motiu, ho seguirem aquí també. Gràcies a tots dos, bona
6: Gràcies.
2: Nit.
6: Gràcies, bona nit.
2: Hora màgica, 12 minuts, i les 12 minuts i la mitjanit se'ns acaba el dia i ho hem d'acabar bé, això.
3: Mira, l'acabarem el dia amb un home d'acció, més d'acció que no pas de reflexió. Per això, a l'hora de triar estudis, es va decantar per administració i direcció d'empreses, una carrera pràctica. Però el món de les idees també la treia i no hi va renunciar. Al matí es formava per administrar i dirigir empreses i a les tardes es dedicava al món del pensament, a la filosofia, dues disciplines antagòniques a les quals s'hi ha de sumar un hobby, la música. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona. El nostre convidat diu que és un melòman per sobre de totes les coses i d'aquesta coctelera d'ADE, de la filosofia i de la música, n'ha sortit el que és avui el director general d'un gran equipament musical de Barcelona. Avui ens acompanya el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
3: Semblava un camí fet a mida, no? Diríem, hem vist així.
9: Sí, sí, sí. No m'ho pensava, però em vaig deixar portar per la vocació i al final gestionar música és el que més em motiva al món.
3: Bé, comencem pel principi, que sempre ho fem amb tots els nostres convidats. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
9: Ui, he après moltes coses. He après el bé que gestioneu un programa de ràdio per la nit, com gestioneu els temps, les intervencions, això és interessantíssim. Sí. Això per fantàstic, amb una tranquil·litat, sense la pressió del directe, així, això ha sigut molt interessant. També conèixer com funciona funcionen les plataformes de predicció, d'apostes de predicció. Això és tot un fenomen, molt contemporani, sí, molt actual, sí. I, ostres, m'ha interessat molt. I després, que mai m'hauria imaginat que Gaudí feia de model de Sant Felip Neri. Jo sempre me l'he imaginat com un personatge tímid, introvertit, que la creativitat la mostrava amb altres coses, i que acceptés això, doncs sorprenent. Lluís Millet, el fundador de l'Orfeo, formava part d'aquesta camarilla, també allà a Sant

0: Per què ell entre tants compositors?
1: Ostres, Bach, deia Pau Casals, primer està Bach i després tota la resta, no? Bach, hi ha un misteri dintre la seva música que és difícil d'explicar, però, per exemple, per versions, per diferents, per que siguin allunyades del que era origen, sempre se sosté, sempre s'aguanta, sempre impacta profundament, no? Té una resistència a les versions que el fa com més ric des d'aquest punt de vista, no? A les versions que actualment es fan de Bach, probablement Bach li quedarien molt lluny, però en canvi ens segueixen commovent. No, no, la seva obra és immensa.
0: Per on hauria de començar algú que no hagi escoltat mai Bach?
1: Potser per les variacions Goldberg, potser seria...
0: Sí.
1: Les variacions, bueno, la meva obra preferida de Bach, de tota manera, és la missa en si menor. És una obra que és com una, és un misteri també perquè ell l'escriu al final de la seva vida i no la fa... Ell és luterà, és una missa catòlica, i dius, i per què la fa? I sembla que una de les possibilitats és que la faci per com recopilar tot el seu saber, demostrar tot el que un cor pot fer amb una missa. Una obra magnífica, una obra... sobre que et porta la màxima emoció.
2: Tu vas arribar fa 15 anys a dirigir el Palau de la Música i una de les coses que introdueixes és Palau Vincles.
1: Sí.
2: Que ara farà 15 anys. De què estem parlant?
1: Sí, estem parlant amb la convicció de que els grans equipaments, o els no grans, els equipaments culturals, també tenen un deure social i veure com la seva excel·lència artística, la seva expressió, es pot convertir també en una ajuda a algun dels problemes que té la societat. En aquest cas, amb una cosa que no inventàvem, perquè fa molt de temps, que ja inventà Josep Ercerp Clavé al segle XIX, és el cant coral ens pot fer millors persones. El cant coral ens aporta valors d'autoestima, de responsabilitat, de suport d'un dels altres, i això traslladar-ho avui en dia, doncs portar-ho a nens i nenes en risc d'exclusió. I és així com neix Palau Vincles, amb la voluntat de que a través del cant coral nenes i nens que poden tenir dificultats en un futur tinguin uns valors que els ajudin a tenir una millor expectativa de futur. I per tant, al costat de l'orgull que ens produeix l'excel·lència de la millor música de Bach amb els millors intèrprets i recolzar el talent dels joves que surten de les MUC o el Conservatori del Liceu, també tenim una vessant social que és això, proveir cant coral a nens i nenes perquè puguin tenir un millor futur.
2: Com acaben arribant al Palau aquests nens i nenes? A través de quines vies?
1: El tema és anar o a centres oberts o a escoles on tenen aquestes característiques. Centres oberts és on van els nens que, perquè no estiguin al carrer, doncs els porten a centres oberts. Llavors nosaltres enriquim la vida d'aquests centres oberts amb aquesta activitat coral. O ho fem també amb escoles on el percentatge, diguem, de nens que necessiten i nenes que necessiten beca menjador és molt alt, no? Jocs on realment els té qualificats el Departament d'Educació, llavors anar a aquests centres i proveir aquesta activitat. Perquè cantar junts realment els hi millora moltes coses. L'autoestima, l'expectativa, el sentit de la responsabilitat, el companyerisme, tots aquests són indicadors que milloren quan un practica de manera regular el fet de cantar junts.
2: Això ho celebrareu el 3 de juny, com? Sí.
1: Celebrarem celebrant-ho amb un concert, com ha de ser, però amb la idea de... Sempre m'agrada dir que l'important de Palau Vincles no és el concert final que venen i fan al Palau gens, és la feina cada setmana, cada dia, d'anar com treballant, no? D'introduir bons hàbits.
0: Al Palau també li convenia aquesta vessant, no? Aquesta idea de tornar a connectar amb la societat i de col·laborar i participar en la societat després de tot l'escàndol Millet.
1: Jo crec que va ser un dels elements que volíem diferenciar, però no és només el Palau, és una cosa que des de fa un cert temps considera que els festivals i altres equipaments han de tenir aquesta preocupació social. Doncs el Palau es posava al dia també amb aquest projecte. És important fer-lo amb una cosa que li sigui pròpia, i el propi del Palau és el cant coral. Mm. És una cosa que d'alguna manera forma part del seu ADN.
0: El Palau bat rècords en nombre de concerts i també de públic. No sé com ha evolucionat el Palau en aquests 15 anys que hi ets al capdavant, i quin és l'objectiu així a curt termini que us proposeu i que ens puguis explicar?
1: Mira, és veritat que hem crescut molt en nombre de concerts, hem crescut molt en nombre de gent que hi ve, però també hem treballat molt, i ha sigut un dels objectius, i seguim treballant per la nostra origen, que és l'Orfeó Català, que tingui una vida molt rica, que aquesta mostrarà sigui un ambaixador cultural de Catalunya a tot arreu, amb una màxima excel·lència, però l'objectiu m'agradarà reduir-lo a una cosa més, que és que hi hagi molta experiència extraordinària en la gent que ve a sentir un concert, que realment ens agrada dir, una experiència transformadora, que cada persona que vingui surti

0: sortir d'allà millor del que ha entrat i li haguem donat doncs, una bona estona o d'evasió, o d'esperança, o d'introspecció, qualsevol d'aquests sentiments que pot produir la música, perquè al cap la música és el llenguatge dels sentiments. No? Llavors, l'objectiu per mi va molt més a aquestes petites experiències que cada us pugui endur.
1: Avui que tu has vist la cuina del nostre programa, no? Com fem aquí la ràdio, i ara et voldria preguntar una cosa de la vostra cuina també, i és els intèrprets, perquè hi ha molts teatres, hi ha molts auditoris, però els músics, quan entren al Palau i diuen tocaré aquí, què diuen de l'edifici?
0: Diuen uau!
1: Perquè impressiona, no?
0: Uau, sí, l'edifici és molt especial. Evidentment, és l'únic sala de concerts del món, que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, però a part és d'una bellesa extraordinària, d'una exuberància, però a més té aquell punt de la història, no? Allà ha passat moltes coses, llavors això genera una màgia especial. Hi ha intèrprets que a vegades et diuen, aquí no es pot fer un mal concert, aquí dones el millor de tu mateix, no? Aquí tens les millors condicions, i hi ha intèrprets que són molt exigents a quines sales van, i el Palau afortunadament doncs sempre és una de les sales que volen venir. Sí, això volia Domènec i Montaner, aquesta trobada entre la bellesa de l'arquitectura, però també la bellesa de la música, per tenir una experiència, avui en diríem immersiva, però en aquell moment era una experiència estètica extraordinària, no?
1: Clar. Nosaltres cada dia acabem amb una cançó, no és Bach, perquè són cançons noves, aquesta que posarem és d'un disc publicat divendres, la d'aquesta setmana fa així. Però això gairebé podria ser un òrgan, de moment.

0: Future Islands, que han celebrat 20 anys amb un disc que divendres passat el van publicar, i aquesta era una de les cançons que havien descartat. I ara, de cop i volta, els agrada molt.
1: L'última paraula del dia d'avui la tindrà en Joan Oller. Ell és el director general del Palau de la Música, aquest palau on casen la bellesa de l'arquitectura i de la música i on, com ens ha explicat, alguns músics diuen que no s'hi pot fer un mal concert. Gràcies per acompanyar-nos, Joan, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs que la gent... vagi, aneu a concerts, perquè no, concerts en directe, perquè no hi ha res com la comunicació en un, que es dona en un concert en directe entre els intèrprets i el públic. No hi ha cap altra experiència que ho iguali.

El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga

0: vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix, l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint

0: En Zapatero, Parquies.
1: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales. Pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
1: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
3: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
4: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
3: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Findlay, ha burxat en aquesta qüestió.
5: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
3: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
6: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
2: 3Cat Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada, a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça

0: massa, guerra híbrida, amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
1: Today it's here.
2: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
3: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
3: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
5: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
5: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
7: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En Palabras Sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
3: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i

0: sindicats per potenciar el català.
1: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
3: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostí, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
4: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
4: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
7: El que té més mèrit de l'Alexi és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexi molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
4: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
4: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
9: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
4: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
2: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
10: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart, amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
11: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
4: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'aler Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals i el millor de 5 partits seran el Liceu de la Corunya, Calafell i el Barça, Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia, triomf en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la setzena etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
0: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms

0: també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia, la verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que de moment no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
2: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar la judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
17: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
2: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
17: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
18: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
19: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
20: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
21: Pese al bloqueo del Gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la Comunidad Valenciana funciona.
19: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
22: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
23: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
19: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
24: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
25: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
2: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
26: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies. 3CAT Info.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
2: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al consistori de... al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
2: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
4: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres. El maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
2: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
5: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
6: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
5: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
7: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
8: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
7: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
0: 3Cat Info.
2: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
9: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
10: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir. camí.
9: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RECOS.

SAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta

0: Bruno Forteà.
1: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
2: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
1: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són dos nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
3: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
1: Alguns veïns del poble, com en Ronnie, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
4: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
1: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
5: 3CAT Info.
0: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Ibèria que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
6: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
5: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
7: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
10: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
7: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
7: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
5: 3cat info.
7: A l'Espanyol precisament han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general.

0: al esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
1: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: Trescatinfo. Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescatinfo. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
2: Trescatinfo.
0: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
3: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
0: I ara torn per a Martín.
4: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
0: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Girón-Fuxovic en dos sets.
2: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política, pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado en causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional l'acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Findlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas. Hi ha almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3Cat Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí i demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.

0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC. 3Cat
0: Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
2: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
3: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
3: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
8: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
3: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Corunya espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
0: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
9: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart, amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
10: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
3: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceu de la Corunya, Calafell i el Barça, Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia, triomf en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la setzena etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
0: Són 2:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
0: Esports.
3: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
1: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i, fins i tot, de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
12: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
14: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
15: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia, la verdad se acaba abriendo camino.
13: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
17: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
18: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
13: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
1: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Els populars no afluixen. Insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
20: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.

0: que, más que nunca, necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
2: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
3: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
4: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
5: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
1: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
6: 3CAT Info.
7: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez a la parella de Pedro Sánchez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar la judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
8: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
7: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
6: 3CAT Info.
7: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
8: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
7: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una 80 amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
9: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
7: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
10: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
11: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
12: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
10: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
13: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
14: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
10: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
7: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
15: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
7: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
16: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
7: Es podran acollir aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
6: El temps.
7: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
7: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
19: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
7: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
20: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, pues... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
7: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
21: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
22: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'oca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
21: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
7: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
23: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
24: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
23: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
6: 3Cat Info.
7: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
25: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
26: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
25: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i, per ara, només l'han utilitzat en proves i simulacres.
7: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortuny.

0: TEA.
1: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas

0: i 15 anys, i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
1: La investigació està en marxa, no hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
0: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
2: That crossing over there is not...
3: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
0: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
4: 3CAT Info.
5: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Nuñ Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
6: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
5: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
4: Esports.
5: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
7: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
10: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
7: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
7: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
4: 3CAT Info.
7: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: 3CAT Info.
7: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi

0: i reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescatinfo. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: Trescatinfo.
0: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
2: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
0: I ara torn per a Martín.
3: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
0: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el Barcelona i Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Giron-Fuxovic en dos sets.
1: Trescat Info.

El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan